does with a witch's skirt. It's bizarre. Ya comienza a hacerse.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari. Per la seva banda, la televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord. És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una entrada incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban. I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels 83 dòlars. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat, el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament 4 dòlars de cop i després ha continuat a la baixa. Els 83 dòlars del preu actual són 15 dòlars menys que fa una setmana. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Almenys 9 persones han mort i 5 més han resultat ferides en un atac rus contra Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. Els bombardejos s'emmarquen en una nova onada d'atacs llançats durant la nit contra diversos punts del país. A Kiev, un projectil ha impactat a la catedral de la Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
1: Ha mort als 95 anys l'activista argentina Tati Almeida, una de les fundadores de les Mares de la Plaza de Mayo. Almeida era un referent de la lluita per la memòria, la veritat i la justícia al seu país. El seu fill va desaparèixer durant la dictadura de Videla.
2: Els sindicats que no han signat el pacte amb Educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. La protesta arriba una setmana abans de l'assemblea educativa de dissabte que ve.
1: Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis, a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera, i a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats. I avui s'activa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
2: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
2: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista ha mort a la zona del Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
1: Esports. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Fuchs de Berlín per 37 a 34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
2: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: A aquesta hora s'està jugant el Suècia-Tunísia amb victòria per als nòrdics al descans 2-1. Aquesta matinada Costa d'Ivori s'ha imposat per la mínima 1-0 a Equador gràcies a un gol a les acaballes del partit que s'ha disputat a Filadèlfia, als Estats Units. I jugats aquest diumenge, a Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2.
2: D'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria un nou jugador blanc per a les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions pel seu traspàs.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 15 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya central. Marta Viana, bon dilluns, què tal?
1: Molt bon dia, doncs bé, molta son, però bé, avui a Tarragona el sol sortirà a les 6:22 del matí i aquí el dia durarà 4 minuts més que fa una setmana, exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Perfecte, Lara García, també bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 15 de juny, fa 62 anys l'actriu Courtney Cox, que interpreta la mítica

0: Un 15 de juny, però de l'any 1982, es va publicar l'LP de Steve Miller Band titulat Abracadabra. I, de fet, aquesta és una de les cançons més conegudes de la banda nord-americana. Va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units i de diversos altres països i es va consolidar com una de les peces més emblemàtiques de la dècada dels 80. La lletra utilitza la màgia com a metàfora de l'atracció amorosa, presentant l'amor com un encanteri capaç de captivar i fascinar una persona. Més de 40 anys després, Abracadabra, o Abracadabra, continua sent una cançó molt popular que segueix sonant a les emissores de música clàssica. El seu ritme enganxós i la seva tornada inconfusible han contribuït a mantenir-la viva en la cultura popular. I avui dilluns intentarem fer màgia. Us saludem amb un enorme abracadabra. Potser ni amb una vareta màgica us aconseguirem arrencar del llit, però us prometem intentar-ho, almenys fins que siguin les 6. Ara veurem si això de la màgia de la ràdio funciona. I és que amb un xas ja tornem a ser al vostre costat.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, pràcticament 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, bon dilluns, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Doncs mira, estava pensant, perquè has fet la traducció de hago un chas y aparezco a tu lado, sí. Que a vegades les onomatopeies en català també es tradueixen.
0: No m'ho diguis, chas si també?
2: No ho sé, ho haurem de preguntar. Haurem
0: ara
2: de preguntar
0: ho preguntem a dalt.
2: Si és xim o...
0: Xup, xup. Preguntem-ho a lingüistes.
2: Va, clar,
0: a veure si m'ho pot resoldre.
2: Aviam com ho hauríem de fer.
0: Chas, potser chas no està ben dit en català?
2: No ho sé, però com que les onomatopeies...
0: Sí,
2: clar,
0: sí.
2: Per exemple, el guau no és guau dels gossos, és bup.
0: Exacte.
2: Per posar-te un exemple.
0: Mirem-ho.
2: S'ha de mirar.
0: Diguem-te les coses.
2: S'ha de ser correcte. Escolta'm, amb tota la... Amb tota la correcció i l'alegria d'un dilluns, vols que t'expliqui què farem al matí de Catalunya Ràdio?
0: Per favor, que si no, no puc viure.
2: Doncs mira, explicarem totes les novetats d'aquest acord de pau que s'ha signat... Bueno, no s'ha signat, que s'ha arribat aquesta nit entre
0: Estats Units
2: i l'Iran, que s'assignarà divendres. També tindrem el conseller de presidència Albert Dalmau. I a Francisco Marco, el perit de la defensa del cas Andic. Atenció amb el que ens pot explicar Francisco Marco a partir de 3:15. Després, a secció del cor amb la Laura Fa, ben atents amb les novetats.
0: Ai, ai, ai,
2: i a les 11, gossos. Nacho
0: no gossos en general, eh?
2: Ah, no. El grup de música.
0: Val.
2: També atenció amb el que van explicar al matí de Catalunya Ràdio. I després una mica d'humor i... Ja ho haurem fet. I xas, ja ho haurem fet.
0: Xas, haurem acabat el dilluns, a veure si és llarg o curt aquest dilluns. Que, per cert, també tenim partit de futbol ara mateix, Maiol.
2: Sí, tenim un interessantíssim Suècia-Tunísia que va guanyar en Suècia 2-1 inici de la segona part. Minut 50, què et sembla?
0: Anirem informant els matiners d'aquest partit amb aquesta fanfària.
2: Això és la fanfària quan llegi gol.
0: Exactament. Espero els teus whatsapps.
2: I tant, jo et vaig dient.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb només 3 minuts arribem a 5:45 del matí. Amb la Carola repassem aquestes hores del matí. Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira que l'exprimer ministre canadenc, Justin Trudeau, ha hagut de sortir a donar explicacions per no assistir al debut del seu país al Mundial, que jugava a casa, a Toronto. En lloc d'això, Trudeau va preferir anar a Los Angeles per veure el partit dels Estats Units on actuava la seva parella, Katy Perry.
0: Ho diguis.
3: Actuació brutal.

0: Total, eh? Ja et dic que posa la pell de gallina. Fins aquí una decisió personal que jo no discuteixo, perquè probablement jo hauria fet el mateix abans una actuació de Katy Perry que no pas un partit de futbol.
1: Quin avorriment ja t'ho dic ara. Vull dir, fins on escollir aquí els còrregues de l'escòrregues amb l'estudi.
0: El problema és que les imatges no han ajudat gaire. Les càmeres els van captar a la grada, entre petons, complicitats i cerveses, en mode cita, com, bueno, mentre el Mundial arrencava. I clar,
1: amor,
0: i clar, internet doncs, ha fet la resta. Les xarxes s'han omplert de crítiques, de poc patriota, de traïdor, del que vulguis. Bé, doncs Trudeau ha deixat passar unes hores fins que aquesta matinada ha decidit respondre. I ho ha fet amb una frase que, bé, ja ho diu tot. Diu, de vegades toca complir amb les obligacions de nòvio, clar, normal, és si sembla, és la seva és parella.
1: Però és que a la gent li fa falta practicar sexe, perquè és que la gent, de veritat,
0: o sigui,
1: això és ràbia, és que és ràbia continguda.
0: És que com que som tan guapos tots dos i tan atractius, per favor.
1: Fan bé, s'estimen, noi, deixeu-li que gaudeixin de l'amor.
0: Exacte, això sí, ha posat en aquesta piulada, ha posat un emoji amb la bandera del Canadà per recordar qui dona suport, eh? Per tant, conclusió no escrita, en aquest Mundial hi ha qui juga al camp i aquí juga el partit més complicat a la graderia o més divertit.
1: Sí, li ha sortit una mica més car, ha patit una miqueta més amb aquest partit,
0: sí,
1: però després d'on haver arribat a casa ja el deuen haver disfrutat.
0: A veure, una cerveseta allà a la graderia amb la seva parella, què més vols? Vinga, va.
1: Practiquem més sexe. Gràcies, això, Carola, fins ara.
0: Aquestes
1: hores del matí, és que la gent s'estallava i si ara estic jo aquí, la sort que porto arrossegant.
0: Era matinera, no?
1: També t'ho dic, també t'ho dic. Mira, m'has donat aquí. Vinga, seguim, perquè avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè després d'anys d'oblit, per fi els 3.000 morts de l'Hospital Psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat durant la Guerra Civil han tingut el mínim que es mereixen, un homenatge institucional i la col·locació d'una placa que els recorda i que permet als seus familiars tenir un lloc físic on tenir-los presents. S'acaba així, almenys una mica, amb una injustícia que ha durat anys i que només s'ha pogut revertir amb l'acció de les famílies i investigacions periodístiques.
1: Bones notícies per començar aquest dilluns 15 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio i a aquestes hores... Marta Viana, de què parlarem poc?
3: Doncs mireu que alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial, tot i que part d'aquest s'està... De què rius?
1: No, que avui tenim una veu molt fineta, tu.
3: Sí.
1: Estem amb la veu amb l'aire condicionat i tot, que tenim la veu, home.
4: Què heu fet?
1: L'aire.
4: L'aire condicionat.
1: No estem així com trobo una mica rascadets.
4: Una mica, res.
3: A veure, això, alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial, tot i que part d'aquest Mundial precisament s'està disputant amb èxit. El motiu? Es veu que falten traductors. Això és almenys la versió oficial. Es veu que els jugadors han de contestar en l'idioma de les seleccions implicades en cada partit o bé en l'idioma alternatiu, que en aquest cas és l'anglès i no el castellà, però hi ha periodistes que han tirat pel dret, han preguntat en espanyol a jugadors que també el parlen, com per exemple Frenkie de Jong, jugador del Barça, però en aquest cas que juga en Països Baixos.
5: Frenkie, ¿cómo te sientes de ser uno de los líderes de esta selección?
6: Excuse me, has to be in English. Japanese or Dutch.
5: I don't mind.
6: No, but it's for the translation.
5: Okay.
3: No, ara ho sentíem, la resposta oficial de l'organització és que falten traductors en remot i que, per tant, doncs, ho han de fer o en els seus idiomes materns de cada selecció o bé en anglès, que en aquest cas...
1: Però no ho entenc
3: amb la de diners
1: que hi ha. No pots calcular que necessites
3: bueno, i que
1: aquests intèrprets?
3: Que s'està disputant part a Mèxic, no ho sé. En fi, cosetes.
1: Quart de 6 del matí, un minut. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Tenim bones notícies, tal com està tot plegat, per arrencar aquest matí, Lara.
3: Sí, i és que la Fira de la Gamba de Palamós ha tingut rècords aquest cap de setmana.
1: Agrada.
3: Amb 50.000 tiquets venuts, són uns 10.000 més que l'any passat, segons l'Ajuntament de Palamós. En total s'han servit, atenció, 500 quilos de gamba esplanada de la llotja del Port Pesquer.
1: Oh.
3: El públic assistent ha pogut gaudir d'una àmplia oferta gastronòmica amb degustacions de la famosíssima gamba de Palamós.
1: Xupa la gamba.
3: Però també amb els diferents plats elaborats pels restauradors locals, que això està molt bé, on aquest destacat producte doncs, ha estat, evidentment, el protagonista.
1: M'encanten les gambes, em fotré unes gambes ara.
3: Sí,
1: un platot aquí de gambes mentre anem fent el programa.
3: Ja faríem, ja.
1: Quina gana. Així amb una bona maioneseta...
3: Potser ens està escoltant algú i ens
1: ha dit... Sisplau, amb allò...
3: De soc de gambes.
1: Avui el que ens pot salvar al matí és un plat de gambes.
3: Ostres, tu...
1: que l'Ot Serra ens digui quin motiu tenim per saltar del llit, que és la nostra gamba favorita. Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiner. És un bon motiu per saltar del llit és fer una travessa de natació al mar. La temporada ja està en marxa des de fa alguns caps de setmana i ahir, per exemple, es va fer la Neda al Món entre l'Estartit i Torrella de Montgrí, que és benèfica amb la Marató de TV3. L'Atena va ser una de les participants.
8: Unes amigues hem fet la travessa de les Illes Medes. Nosaltres encara som principiants nedant en aigües obertes, però hem disfrutat moltíssim. El mar estava com un plat i realment ha sigut un privilegi poder saltar a l'aigua des del Parc Natural de les Illes Medes. Molt recomanable i més quan és per una bona causa.
7: Agafeu el calendari i apunteu algunes de les pròximes cites. La Marnaton de Sant Feliu de Guíxols el 27 de juny i la Milla Nàutica Solidària dels Bombers de Barcelona diumenge 28.
1: Doncs vinga, nedar com si fóssiu sirenetes. M'encanta. M'encanta.
3: O gambes.
1: Sí, eh?
3: O gambes.
1: O gambes. Passa que si has de nedar com una gamba, potser en un dia no t'ho fas, eh? Perquè
3: no,
1: la gamba neda, no, neda a poc a poc, no?
3: Sí, no? Sí, així com...
1: Com neda una gamba.
3: O sigui, com un cuc, no? Trobo que esteu fent molt bé el gest. Tant de bo ens poguessin veure.
1: Som dues gambetes, som dues gambetes. Que per cert, la presentadora Mercedes Milà va anar al podcast Menudo Cuadro i el que ha dit s'ha anat viralitzant al llarg d'aquest cap de setmana i d'aquestes últimes hores.
3: Sí, perquè ha confessat que una vegada va ser infidel al seu marit.
9: ¿Y la infidelidad? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Llevaste mal de remordimientos?
10: En el momento que ocurría, no lo llevé nada mal. Para nada.
9: Espero.
11: ¿Y a posteriori?
10: Y luego ya, cuando me encontré a mi marido, pues eso ya fue más complicado. Revolencia. Pero mi marido tuvo una reacción buenísima. Y me dijo, eso no es importante.
11: Pues qué guay.
9: Pues qué maravilla de reacción.
1: Doncs em sembla estupendo. El que passa que diu, clar, el remordiment al moment no, dic, va, el remordiment vindria a ser això, no? O sigui, sí. Quan ja ho has fet, no quan ho estàs fent. M'imagino la Milà,
3: no?
1: Sí, i suposo que amb una relació més que va durar amb la seva, aleshores, parella, que li devia dir, doncs, escolta.
3: Mira, escolta, potser el marit també ho havia sigut, llavors, vinga.
1: I estimats,
3: estaria bé saber-ho, això.
1: El què?
3: Perdó, que dic, estaria bé saber-ho, això del marit.
1: Sisplau,
3: ja?
1: Investiguem-ho aquesta setmana. El cor també batega amb Miqui Núñez.
12: Avui et tornaré a veure i et cantaré allò d'orella totes les coses que em cremen quan el teu cos no és aquí.
3: Perquè es veu que si fos per ell ja seria pare,
1: oh,
3: però que encara s'ha d'esperar una mica, doncs, perquè l'altra part encara no ho vol. Ho ha explicat en un podcast que també hi ha de convidada.
1: L'altra part és la seva parella, no?
3: Sí, sí, sí. Ara, Roy, la Sara. Ho ha explicat en un podcast que han fet conjuntament amb Laura Escanes, que diu en aquest cas que també li agrada repetir això de ser mare.
13: Yo he nacido para ser padre. No sé, me

0: Què passa?
1: Qui ha barrejat això, aquest vídeo?
2: Ah, no, la música està de fons de fatal.
1: No se sent res.
2: Però bueno, que l'altra part, la Sara en aquest cas no vol, diu. I l'Escanes diu que amb la Roma de moment molt bé, però que sí, que sí. Que ella repetiria.
1: Molt bé, doncs escolta'm. Espera't, a veure, un moment. Gol de Suècia. Espera, que ara hem d'anar retransmetent el partit. Gol de Suècia.
2: Molt bé.
1: Molt bé. A veure, com anem? Com va això? 3-1.
2: 3-1. Ja està fet, això.
1: I, escolteu, seguim endavant, perquè encara hem d'arribar a 5:45. Aquestes hores del matí també, Lara García, volem saber quins sons deixa la ràdio.
2: Doncs el matí de... Ui.
1: Veus?
2: Doncs el matí de Catalunya Ràdio, divendres passat, ens va visitar el cantautor Joan Dausà, que ja fa un parell de mesos que va publicar el seu nou disc, Immortals.
3: Quina enveja, aquell moment de festivals en què creies que des de la música, des de l'art, des de la passió podies transformar el món, no? Aquella imatge d'algú amb una rosa davant d'un tanc i que el tanc està quiet. Ara penso que si féssim això, el tanc passaria per sobre i ningú diria res. I llavors, d'alguna manera, em venia tot i així el desig i la necessitat de dir, ei, però potser sí que es pot transformar el món. Però llavors posava les notícies i veia que no, que ens guanyaran. Però vaig pensar, potser hem de competir en un altre pla. O sigui, Trumps, Netanyahus, potser seran més rics, acumularan més poder i es sentiran que ho tenen tot, però quan acabi la vida, l'últim dia mirarem enrere i potser nosaltres hem tingut una vida amb més sentit, amb més amor.

0: reflexió, per cert, que ha fet Joan Dausà. Podeu recuperar l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Val la pena escoltar el que va explicar el Dausà a finals de setmana al matí de Catalunya Ràdio. I avui, 15 de juny, què passava, Marta?
1: Doncs un 15 de juny, en aquest cas del 1996, moria Ella Fitzgerald, una de les grans llegendes del jazz. Es veu que de jove ella no volia ser cantant, sinó ballarina. I, de fet, en un talent show d'aquests igual.
0: Com de Rizzo.
1: Rizzo i Marta. Es veu que en un talent d'aquests, un concurs a l'Apollo Theater de Nova York, es va posar tan i tan nerviosa que va decidir cantar en lloc de ballar.
0: Ah,
1: i aquella decisió doncs li va acabar, evidentment, canviant la vida. És coneguda, o era coneguda, com la primera dama de la cançó. Va acabar guanyant 13 premis Grammy, va enamorar evidentment tot el públic i tothom deia que tenia una increïble capacitat d'improvisació, i fins i tot quan oblidava la lletra d'una cançó es veu que s'anava doncs inventant paraules i melodies sobre la marxa i aconseguia doncs que el poble, el públic,
0: que també
1: ni un o tres.

0: Hi ha moltes maneres de començar el dia, però amb aquesta música crec que és un regalàs pels oients dels matiners, els que esteu fent el primer cafè. Agafem-nos de les mans, noies, i connectem amb els astres. Com cada matí volem saber quin dia ens espera astrològica. Ben parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui dilluns 15 de juny comencem la setmana amb la lluna nova a Bessons. I això no va tant de tenir grans respostes, sinó d'atrevir-nos a fer-nos noves preguntes. Pot ser un bon moment per obrir una conversa, escriure una idea, fer aquella trucada pendent o mirar una situació des d'un altre angle. Aquesta lluna nova ens recorda que abans de canviar de camí, sovint hem de canviar la manera de pensar-lo. Que passeu molt bona setmana.
0: Estem molt reflexius, ja m'has trucat últimament.
2: Déu-n'hi-do, molt intens.
0: Molt intens, molt intens.
2: Portem un mes que Déu-n'hi-do,
0: sí, sí. Que ens estan avisant poc a poc, xerreu, mediteu, no us precipiteu. Estem en un moment també de final de temporada.
2: Sí, es nota això,
0: també. Això es nota. Mira la Lara.
2: No, està reflexiva.
0: Està reflexiva.
2: Jo estic esperant el dia que ens diguin, nois,
0: vacances.
2: A tope. Deixeu de pensar, nois.
0: El 3 de juliol.
2: Sí.
0: El 3 de juliol ens ho diran, això.
2: Jo crec que sí.
0: Disfruteu de la vida.
2: És igual tot.
0: I qui bufarà espelmes avui, estimada?
2: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'exvicepresidenta espanyola, Maria Teresa Fernández de la Vega, que avui arriba als 77 anys, també suma un any més i arriba als 62 anys l'actriu Courtney Cox, i acabem felicitant l'actriu Blanca Portillo,
0: home,
2: que avui li tocarà bufar 63 espelmes. Un dilluns és menys dilluns si us toca celebrar l'aniversari, per tant, per molts anys i que tingueu un dia carregat de bons moments.
3: Els matiners són pura cafeïna.
0: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem a 4:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners. D'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Moments que recordarem amb tots vosaltres d'aquí uns instants als matiners de Catalunya Ràdio, com la visita, en aquest cas, del jurista i l'exjutge Baltazar Garzón per al programa Col·lapse del Jordi González. Serà d'aquí uns moments, perquè abans toca recordar que hi ha artistes que avui també fan anys. És el cas del cantant i productor musical Carlos Gin. Bufarà 53 espelmes, segur que tots el recordeu, i avui és un bon dia, precisament, i un bon moment per tornar a escoltar alguns dels seus bons èxits. Èxits que ens ha regalat al llarg d'aquests anys de carrera musical. I amb aquesta, que queda fantàsticament bé, per arribar pràcticament a 6:45 del matí. Això es diu Have a Nice Day.
4: Good morning, guys and gals. Here we are once again trying to figure out the true identity of this mysterious person that we have all come to know. But today is the most important day of my life.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. I a les 11 entrevistarem Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, membres de Gossos. A la tarda ens visitarà Cesc Cornet, autor de Les ombres que ens acompanyen, una novel·la policíaca viral. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà històries sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 15 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
2: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Ginebra, a Suïssa, divendres d'aquesta mateixa setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: Per la seva banda, la televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
2: És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban.
0: I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci.
2: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa. Els $83 del preu actual són $15 menys que fa una setmana.
0: El conflicte que continua sense resolució és el d'Ucraïna.
2: Aquesta nit i matinada Rússia ha llançat una altra onada d'atacs amb míssils i drons i ha provocat almenys 9 morts. Els atacs han afectat especialment Kharkiv i Kiev. A la capital ucraïnesa, un dels atacs ha fet diana en una de les catedrals més importants de la ciutat i s'hi ha declarat un gran incendi.
0: Els sindicats no han signat el pacte amb educació i adverteixen que no pararan.
2: Mantenen les seves demandes i exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària al centre de Barcelona. A més, pressionen l'executiu per continuar negociant i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del curs, del pròxim curs. Sentim Iolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
3: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
4: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: I alerta perquè avui hi ha 51 municipis amb perill molt alt d'incendi.
2: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rosell és subinspector del cos.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
2: Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir n'hi va haver 3. Una a Cervià de les Garrigues, una altra a Pons, a la Noguera, i finalment una a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats.
0: 6 morts en el xoc de 2 helicòpters en ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil.
2: Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree, que el mes que ve havia d'actuar a Barcelona, i el youtuber argentí Gaspi. La policia n'investiga les causes. Després de xocar, els 2 aparells van caure a plom sobre un pàrquing a l'aire lliure de la ciutat. Unes càmeres de seguretat de la zona van enregistrar l'accident.
0: I resultats frescos del Mundial, que ho estem dient des de les 5 del matí.
2: Doncs estem molt pendents d'aquest Suècia-Tunísia, que s'està disputant a aquesta hora. De moment guanyen els suecs per 3-1. Aquesta matinada Costa d'Iberi s'ha imposat a Equador per 1-0. I ahir a la nit, Països Baixos i el Japó van empatar a 2. Avui és el torn d'Espanya. Seguiràs a les 6 de la tarda.
0: I tant. He reservat taula al restaurant, pantalles, doble surround.
2: Te'l posen a l'hora que et va bé.
0: Sí,
2: després
0: perfecte.
2: Ja
0: me'n vaig a dormir. Àlex, que ja m'has alegrat el dia. Gràcies. Adeu. Fins ara. 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Vinga, preparats per veure el partit. Mentrestant, repassem avui què diuen les portades de la premsa. Què ens hi trobem?
6: Avui venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada i no tots els diaris han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz, és també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que trama arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz.
1: L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, el Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto, concretament, per a les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera.
6: Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El periòdico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya.
1: I per acabar, esports. El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
0: I als articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran que va arribar ja passada la mitjanit.
1: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
6: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
1: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units només busca amb motiu del Mundial de Futbol.
6: Armanian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
1: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
6: Explica que el president republicà hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i també Bolsonaro, i ara es posiciona al costat de Belardo de l'Espriella a Colòmbia.
1: L'editorial del País es fixa en Venezuela i l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
6: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
1: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
6: Diu que la congelació del front ucraïnès no apropa la pau a Europa, sinó potser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
0: Pràcticament 6:15 a.m, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dilluns.
7: Hola, bon dilluns.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Com arriba el Barça al Senegal?
7: Doncs a través d'un jove de Guissona, el Nanou Koundoul, que des del 2019 comenta els partits i notícies del club Angolof. Té gairebé 800.000 seguidors a TikTok i 50.000 a Instagram i vídeos que superen els 2 milions de reproduccions. Va néixer a la Segarra, però va passar part de la infància i adolescència al país dels seus pares. Una història que llegim al Segre.
0: Per favor, partem les criatures. Sobretot una bona notícia pels fans de Nino Bravo. Al partir, un beso y una
7: flor, un te quiero, una caricia. Vist això i desentusiasme.
0: De Barça al matí amb Nino Bravo, la setmana no pot anar malament.
7: Doncs vinga.
0: Què ha passat?
7: Nino Bravo serà un gegant de la falla municipal de València l'any que ve, el 2017, segons llegim al web de Punt Media. Farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament de València amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers d'aquesta mítica cançó d'Un beso i una flor.

0: molt bona iniciativa.
1: I tant.
0: Carai, Sílvia, caram, no em deixes de sorprendre.
1: Ai, si vols, deixem aquí, eh? La cançó,
0: escolta. La gent diria, escolta, menys titulars i més música. Vinga, va, seguim. Una petició per Lego.
1: Sí, després que la companyia danesa llancés el Lego de la Sagrada Família, ara Turisme de Barcelona proposa que Lego faci altres jocs de construcció de llocs icònics de Barcelona.
0: Està el negociat aquí. Ja l'hem vist, ja l'hem vist.
1: Quins? Doncs a veure si ho endivines.
0: No ho sé, no ho sé, sorprèn-me.
1: El telefèric del port, aquesta imatge amb el telefèric.
0: Sí, sí. Curiós.
1: Aquesta una, l'altra les tres xemeneies.
0: Ah, que xulo, sí. M'agrada.
1: I l'altra la Fundació Miró.
0: Molt bé.
1: També.
0: Bueno,
1: sí, quedaria.
0: Podríem haver fet una casa a Milà, no? Una pedrera.
1: També.
0: Ja aniran fent, ja aniran fent.
1: No, que no tot sigui Gaudí.
0: No, exacte. També repassem altres arquitectes importants també de la ciutat. Les arts marcials més dures a la Casa Blanca.
1: Sí, una lluita d'arts marcials mixtes. És el primer esdeveniment esportiu professional que se celebra a la residència presidencial, però Donald Trump l'ha convocat coincidint amb el seu 80 aniversari i el 250 aniversari dels Estats Units. Han muntat un espai per l'ocasió i els assistents li han cantat el per molts anys. Un cop més, no ha estat exempt de polèmica. Ho veiem a diaris digitals nord-americans.
0: Amb només 6 minuts, 3 quarts de 6 del matí, escolta'm, fot una calor marcorada avui, que la gent que surti al carrer haurà notat que ha estat en moltes poblacions catalanes una nit autènticament tropical.
2: Ha costat dormir,
0: sí.
2: Certament. Al dia, però, tindrem tant núvols com també moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i al Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o també a la Catalunya Central.
0: I a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals. I com engeguem aquesta setmana, Marta?
3: Doncs avui, 15 de juny, sabrem qui guanya el Premi Nacional de Periodisme Cultural, que atorga precisament el Ministeri de Cultura. Aquesta és una de les previsions d'avui dilluns. També avui, al Palau de la Música, concert important. Amb el pianista canadenc Jeden Isaac Zurko, està guardonat amb la beca Alicia de la Rocha, actua avui a les 8 del vespre, té només 27 anys i és ara mateix un dels pianistes amb més projecció internacional. Si el voleu veure, avui concert a les 8 del vespre. Tot això mentre aquesta setmana també haurem de parlar i molt del Sónar.
0: Ui, si més que el Sónar sembla una festa tropical. Doncs
3: pues espera, tot
0: sembla
3: el que vindrà.
0: Sembla la balla sonora de Baiana.
3: Comença dijous, encara queden uns 3 dies, però se'n sentirà parlar i molt. Hi haurà aquesta vegada, per primer cop, una ubicació única, serà la Fira Gran Via. No hi haurà el Sónar de dia i el Sónar de nit com hi ha hagut fins ara. Hi haurà programació ininterrompuda, 10 hores dijous de música amb 4 escenaris diferents i fins a 14 hores de música sense parar divendres i dissabte amb 6 escenaris en aquest cas. Algunes novetats, per exemple, des de la direcció nova que estrenen aquest any, és una reivindicació històrica i és la política de la reentrada, és a dir, la gent podrà entrar i sortir del recintre i això serà una manera també de gestionar les jornades llarguíssimes maratonianes
0: del Sónar.
3: Exacte.
0: Mare meva.
3: Això és una de les coses, de les novetats d'enguany, i també, per exemple, que s'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes a dins del Sónar, cosa que també està molt i molt bé, i es podrà entrar menjar des de fora, que també és un altre punt important.
0: Doncs escolta, molta gent es queixava d'aquest canvi d'ubicació, sobretot del Sónar de dia, del Sónar de nit, una de bona i una de dolenta, o una de freda i una de calenta, no?
3: I tant, i tant. Segur que això...
0: D'aquest canvi de recinte, també, aquesta poder entrar i sortir, que sempre està bé, perquè...
3: Una dormideta també va bé, això.
0: Si senzillament vols anar a donar un tomet i agafar aire, no?
3: Sí.
0: Doncs segur que serà un altre èxit al Sónar d'aquest any. I Xinutxano, anem fent camí cap a 6:15 del matí. Alerta, avui movem el dial al 1990. Carles Sanz, Paco Mir i Joan Gràcia, qui són, evidentment, els Tricicle, col·laboraven aquells anys, els 90, al programa Bufet Lliure de Catalunya Ràdio. Va ser, de fet, una estona de ràdio amb un humor molt Tricicle. Escolteu.
4: Arriba a la casa de la bruixa dentista, a prop de la Font de la Mola. Es troba una cua de princeses tremenda. Agafa i se'n va. Diu, no, jo cua no. Es troba una granota d'un color verdós. Molt bonic.
5: Molt bonic.
6: Molt bonic.
5: Això sí.
6: Molt bonic.
4: Una mica llefiscosa. Llardosa. D'una viscositat enganxosa. Rubababs. Rubababs.
0: Vinga, quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí, a Boston, als Estats Units, falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà qui tenim? Doncs amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
5: Made in Might, matiners. La publicació de la novel·la Ulisses de James Joyce el 1922 va marcar tant la societat irlandesa que el 1954 es va decidir que cada 16 de juny se celebraria el Bloomsday, una festa en honor a Leopold Bloom, el seu protagonista.
6: A husky five-note blue. Blue, blue, bloom is on the
7: gold-pinnacled hair.
5: A la novel·la, el 16 de juny de 1904, el protagonista coneix a la seva esposa. I ara, a 2026, durant el Bloomsday, els seus participants dinen i sopen el mateix que van menjar els protagonistes de l'obra i fan tot d'actes que també van fer els seus personatges.
8: Oh, Rose. Now it's chirruping answer.
9: Jingle.
10: Jingle.
11: Jingle, jaunt, jingling, queen, rank.
5: Avow. Fan tot amb vestits de l'època i amb Ulisses a la mà. Es reciten i es representen diversos capítols de l'obra que transcorren per Dublín. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Dublín pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, gràcies, com sempre, en Guillem Soler. A partir de les 6 del matí engega, com sempre, el Matí de Catalunya Ràdio. Mayol.
12: Doncs mirem el pendents d'aquest acord entre els Estats Units i l'Iran. Explicarem els detalls de la firma que es produirà divendres i de què suposa i de com es reaccionen sobretot els mercats i el preu del petroli, que això també ens interessa. Veiem si va una mica millor per la butxaca. També analitzarem els últims incendis que hi ha hagut a Catalunya, que estan o bé controlats o bé estabilitzats. Per tant, bones notícies, però ja n'hi va haver 4. Tindrem Albert Dalmau, el conseller de la presidència de la Generalitat, i a Paco Marco, que és el pèrit contractat per a la defensa de Jonathan Andic. Atenció al que explicarem sobre el cas Andic al Matí de Catalunya Ràdio. Després, secció del cor amb Laura Fa, i a les 11, novetats. Atenció, perquè venen els gossos, Nacho Tarrés i Oriol Ferrer.
0: Ui, novetats i gossos?
12: Ja veurem, ja veurem. Ja
0: ens han d'explicar alguna cosa?
12: Ja veurem, ja veurem.
0: Doncs a partir de les 11.
12: Bueno, avui és dia de no desconnectar-se, ja t'ho dic ara.
0: O cada dia.
12: Ja, sí, però avui encara més.
0: Avui encara,
12: avui encara
0: per
12: més.
0: Per començar la setmana amb Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ja les tinc despertes, les gambetes matineres avui, Marta Viana, Lara García. La Lara està amb una cara de desperta avui també, espectacular, m'encanta Lara.
3: Fem el que podem.
0: Clar que sí, home, amb alegria i bon humor. Arriba el moment d'exprema les neurones, si és que encara n'hi ha alguna que us funcioni aquestes hores del matí, també t'ho dic.
12: Sé que esteu nerviosos perquè avui hi ha una Espanya cap verd al Mundial, debuta Espanya al Mundial, i per tant, una dada sobre Espanya i el Mundial.
0: A veure, Sara Lías preparada, eh?
12: Mentrestant estem comprovant si hi ha gol al Suècia-Tunísia, eh? Està al bar comprovant. Ara, ara
0: veure,
12: veurem.
0: A veure.
12: Va, en concret, quina audiència va tenir en espectadors i share la final del Mundial del 2010 entre Espanya i Holanda? Audiència Espanya, òbviament.
0: Ah, Espanya.
12: Sí, Espanya, Espanya. Espectadors i share, va.
0: Hòstia, jo de share diria que un 30. I d'espectadors... Hòstia, no ho sé. No podem dir només el share. 8 milions.
12: 8 milions. 30% i 8 milions.
3: Va, jo em tiro. 15 milions i 37 de share. Jo diré 35 de share i 10 milions.
0: Com està això, Mayol?
12: El partit va tenir 13,9 milions d'espectadors.
0: Marta, molt bé.
12: Un 82,9% de share.
0: Què dius?
3: Ho hem subestimat.
12: Gol de Suècia, gol de Suècia.
0: Oh, sí?
12: Sí, sí, sí, sí, gol de Suècia. Estan celebrant.
0: Fanfària.
3: Fanfària
12: normal. Exacte, mira, mira, mira.
0: És a dir, però clar, la Marta s'hi ha apropat en nombre d'espectadors.
12: 82,9%, però molt lluny de Xer. És una final del Mundial. I la pròrroga va arribar al 85,9% de Xer. El gol d'Iniesta, 90% de Xer. I no és la retransmissió més vista de la història.
0: 4-1, eh? 4-1,
12: sí, sí, sí, ha marcat Suècia. La tanda de penals entre Espanya i Portugal de l'Eurocopa de 2012, semifinals, va arribar a tenir 19 milions d'espectadors. 87,3% de share. O sigui que només hi havia una de cada 10 persones que no estaven mirant la tele, entre ells, sí. Vosaltres tres, pel que sembla.
0: Ja t'ho dic ara. Gràcies, Mayol.
12: Fins ara.
0: Fins ara. No marxeu, perquè d'aquí uns moments Roser Capdevila i Pilarín Vallès, que van passar pel cotxe de l'Eloi Vila, com sempre és una meravella veure aquest duet ja pràcticament artístic, i repassarem també les paraules que va dir que va ser interessants al col·lapse de Jordi González, el jurista i exjutge Baltazar Garzón. Serà d'aquí uns moments, els matiners. No marxeu, va.
13: Senyora...
9: senyores i senyors, bon dia.
10: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Leire Díaz, bon dia.
14: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
13: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
14: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
13: Jordi, bon dia.
15: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
16: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
17: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara, sí,
18: Candela Peña.
19: Quina il·lusió.
20: M'he engreixat una mica.
19: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
10: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
21: Les dones i els dies.
10: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
21: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
21: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
23: Ara estàs a l'Estat Passant, també, eh?
22: Sí.
23: Sí, estàs còmode?
22: Sí, sí.
23: M'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
22: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
23: Clar, és fàcil.
22: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
23: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
22: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: altres maneres de llevar-se. Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
1: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
2: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
1: No ho sé?
2: Sí, correcte.
1: A veure,
2: sí, sí.
1: On són, Solanes? Explica-m'ho, expliquem-ho, no passa res. Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe, a mi això m'encanta, no us preocupeu, que jo ho busco, estic entrant a l'ordinador. Noi, és que, a veure, premsa digital, ara... Qui se l'ha jugat?
2: Ara
1: sí?
2: Ara sí, doncs un poble de Badajoz.
1: Estàs agafant el micro.
2: Estic agafant el micro.
1: Posa't el teu, no et preocupis.
3: Ara el teu.
1: Ah, ho has de veure.
2: És que si no, no ho veig.
0: Els matiners.
1: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Com us ho estàvem comentant, alerta, el jurista i exjutge Baltasar Garzón va parlar a Col·lapse a TV3 amb el Jordi González i, sobretot, va reflexionar sobre l'estat de la justícia actual i sobre l'offer que erosiona la convivència de la ciutadania.
4: Todo lo que se refería al proceso y a todas las instancias y consecuencias que vinieron después y la criminalización de todo ese episodio era un grave error, que no había ni rebelión, que no había ni sedición, que nunca se tuvo que plantear este tipo de procedimiento en el Tribunal Supremo, ni que la querella presentada por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, se debería de haber producido y tuvo unos efectos nocivos para la convivencia.
5: ¿Y creo que Puigdemont hauria de ser a Cataluña ya?
4: Quizás no tendría que haber salido nunca de Cataluña. Es decir, para mí no es edificante que el presidente de la Generalitat de Cataluña tuviera que salir al extranjero, mantenerse allí, seguir un proceso de confrontación penal permanente con todos los acontecimientos que hemos vivido, sino estar en Cataluña y solucionar los problemas. Porque al final, gran parte de estos años se han dedicado a atender este tema cuando se podría haber afrontado con argumentos y actuaciones y decisiones polítiques.
1: Podeu recuperar la conversa interessantíssima a través del web i l'app de 3CAT. I, home, quan parlem de Pilarín Vallès, Roger Capdevila i Eloi Vila a dins d'un mateix cotxe...
2: Que monos tots.
1: Rep on anar malament. Alerta el que comentaven, o què els hi comentaven les il·lustradores a l'estimat Eloi.
6: Us preocupa el llegat que pugueu deixar?
7: Bueno, jo sempre saps què em penso, que no em moro del tot. Deixo a molts llibres, estic dibuixada jo. I llavors jo penso que estic dintre dels llibres. Bueno, la Pilarín encara menys morta. Bueno, no ben morta, però quasi morta.
6: És per la quantitat de dibuixos que fem.
7: Oh! Per 80 anys vaig fer uns meus llibres. Jo sí que trobo que hi han coses importantíssimes, amb art inclús, el teatre, la música, que si no ho posen en un disco, aquell senyor acaba de tocar o acaba de cantar, aquella senyora, i s'ha acabat, En canvi, el llibre té aquesta presència,
6: Sí, no és efímer.
7: No és efímer.
1: Meravelloses, també poder recuperar el programa que sempre n'aprens, de la Pilarín i de la Roser quan xerren de la seva experiència i d'aquesta vida vital. 1.000 llibres, Pilarín Vallès.
2: Una bogeria.
1: És que és una bogeria. Jo m'encanta ja perquè comença a arribar l'estiu i la Pilarín fa aquests vídeos aquests que estira a la piscina, que jo sóc fan,
2: Sí, ja l'estem esperant.
1: És una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4, al telèfon per parlar, com cada dia, amb els matiners de Catalunya Ràdio. Avui vull saludar l'Encarna. Encarna, molt bon dia.
8: Bon dia, Xavier.
1: Com estàs, Encarna? Que optimista que et veig ja de bon matí.
8: Bueno, estem aquí encara desperts. Jo a punt d'anar a dormir, tu començant la jornada.
1: Has vist? Ens estem a punt d'intercanviar els marcadors, pel que veig.
8: Pues sí. Jo em quedo una horeta i cap a casa.
1: I escolta'm, què fas desperta a aquestes hores del matí, Encarna? O d'anar a dormir, vaja.
8: Tenim un forn de pa aquí al poble.
1: A quin poble?
8: A Sant Fruitós de Bages.
1: I com es diu aquest forn?
8: Es diu Fet de Farina.
1: Fet de Farina, a Sant Fruitós de Bages. I entenc, Encarna, que tenim un horari més nocturn que diurn,
8: Bueno, ja de tot, no estan tan justos 24 hores del dia. Mare
1: ara meva.
8: Abans que marxi jo, ja venen les dependentes, i ara també venen el pastisser, la pastissera, i bueno, quina fent.
1: Encarna, és un negoci familiar?
8: És un negoci que vaig cobrir jo fa 10 anys, com una passió.
1: Déu-n'hi-do.
8: Sense saber-ne res. Però les circumstàncies han anat de positiu i ara ja en som 11 treballant, quasi bé.
1: I escolta'm, Encarna, per què et pica la curiositat de començar aquest negoci i dedicar-te al món del pa?
8: Sempre m'han atret molt les coses de fermentació, les masses i aquestes coses, i sempre feia les meves coses a casa i vaig pensar, mira, tira't a la piscina, i vaig tirar a la piscina i encara estem nedant.
1: Clar, home, 10 anys després, gairebé 11, com ens estaves dient, és tot un èxit, per tant...
8: Sí, no, i ara ja tinc continuïtat a darrere, tinc la meva filla, el meu gendre, que són més professionals que jo evidentment sóc una mica xusquera.
1: Home, no te la xusquera si portes 11 anys,
3: això,
1: eh?
3: Clar.
8: Bueno, però jo no tinc la formació que tenen ells dos, i llavors la cosa ha anat prosperant que s'han amb ells dos.
1: Escolta'm, però també suposo que contenta que hi hagi relleu de tot això, no? Perquè entenc que quan obres un negoci...
8: Sí,
1: no?
8: La veritat és que sí, perquè jo pensava la que em jubili, això adéu Andreu.
1: Però... Clar, i un dia va arribar la filla i va dir, mare, no et preocupis, que això ho tiraré endavant, jo també.
8: Sí, jo sempre dic que la pandèmia em va anar perfecta.
1: Veus?
8: Sí, perquè van venir a treballar i, mira, els va començar a agradar i dic que la jovent d'ara, que està molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits, que també tenen formació, evidentment, però no cal estudiar una carrera per acabar-te de realitzar, perquè tot això que són mecànics, fusters...
1: Paletes...
8: Llauners, tots aquests oficis que s'estan perdent.
1: Exacte, és que el perill de tot plegat és que cada vegada hi ha menys relleu generacional en tot això, i no ens estem adonant que potser algun dia us trucarem un manyà i no en trobarem enlloc.
8: No passa ara, ja.
1: Exactament, sí, tens tota la raó del món. Doncs escolta'm, Encarna, salutacions des de la ràdio, al forn fet de farina. De Sant Fruitós de Bages. T'envio una abraçada, Encarna.
8: Molt bé, moltes gràcies.
1: Felicitats pel negoci. Bon adéu, adéu, adéu. El tinc per aquí. Ell té el seu propi
9: aquí
1: negoci.
9: Mateix.
1: Bon dia, Cordomí. Que tens bon una dia, coseta a explicar-me?
9: Sempre dic cosetes explicades si cal, eh?
1: Molt bé, doncs estem aquí pendents per saber, sobretot, escolta'm, quin dia ens espera? Et poso la teva cançoneta de l'Home del Temps, que això sempre fa festa.
9: La que te vulguis, la que te vulguis.

0: A veure, abans d'acabar, Pere, que li dic adéu a la Marta Viana i a la Lara García, que les tinc aquí. Bon dia, noies, fins demà.
1: Bon dia i fins demà.
2: Fins demà.
3: Ai, què ha passat?
0: Que la Marta Viana t'ha dit un bon dia, però té una veu afònica.
1: Sí, perdó. Bon dia, Eloi.
0: I no sent res del
3: bon
0: que
3: dia,
0: però
3: bon
0: no se't sent, Marta.
1: No se'm sent, tampoc.
0: No, perquè no tens veu, Marta.
1: Bon dia, Eloi.
3: Bon dia, bona hora. Millora't, Marta, per favor. Ai, vinga, aquests contrastos de temperatura.
0: Ai, noi, escolta, més que ha fet una calor. Ho estava comentant aquest matí, que he sortit de casa i hi havia el carrer ple de paneroles, Eloi.
3: Deu ser les altes temperatures que hi ha per Barcelona ara mateix.
0: Déu-n'hi-do,
3: ara estava mirant les temperatures. Mira, 26 de mínima, vaja, de temperatura actual a la ciutat de Barcelona ara. És molt
0: alta. Quina bestiesa.
3: I a la Ràpita 22, 16 a les Borges Blanques, 16 graus a Olot. És veritat que a l'interior encara són còmodes les temperatures, però a la costa, hi ha alguns llocs que hi ha hagut alguns núvols i s'ha quedat la temperatura més alta. En fi, avui podem tenir una petita refrescada, però només al Pirineu, per a Pirineu, potser al centre de Catalunya, perquè allà s'esperen algunes tempestes. N'hi haurà poques, però les que pugui informar-se podran ser localment fortes aquesta tarda en aquests sectors entre el Prepirineu, nord de la Catalunya central, és on preveiem que puguin ser més fortes. I a la resta, dia de sol, dia de calor, hi ha alguns núvols a aquesta hora, s'aniran passejant, que són els que estan donant aquestes temperatures tan altes, o el fet que el termòmetre no hagi baixat gaire, i això es mantindrà així tota la setmana. I fins i tot amb més calor, hi haurà alguns ruixadets de tarda al Pirineu, i sobretot al final de la setmana sembla que els termòmetres encara podrien pujar més de valent.
0: Mare meva.
3: Així que...
0: Sobretot també pendents d'aquestes altíssimes temperatures d'aquestes últimes hores també. Hi haurem d'anar amb més precaució que mai. Compte que hi ha incendis.
3: Jo sé que em volies preguntar per la fauna i les
0: espècies
3: que passen allà. El que passa és que aquest cap de setmana està treballant.
0: Ah!
3: Està treballant aquí a la tele i llavors és guàrdia intensa, cap de setmana de treball intens i els bitxos els he hagut de controlar telemàticament.
0: Molt bé, t'han fet treballar una miqueta, eh?
3: Sí, una mica.
0: Ui, escolta, m'ha entrat Ricard Ostrell, que ha mudat, bon dia. Què rius?
4: De tu.
0: Per què?
4: No, m'ha fet gràcia.
0: Però vas molt mudat.
4: Sí.
0: I això?
4: Fa calor.
0: Ara ho estàvem dient.
4: Fa, sí,
0: molta,
4: fa molta calor,
0: calor molta calor. Sortit del poble i tot el poble ple de paneroles. Tot el poble.
4: El teu, Vilassar?
0: Sí, sí.
4: Bueno, és que acabeu fer el Virrassà.
0: Això, devia ser del Virrassà d'aquest cap de setmana.
4: Un tipus de gent, doncs, a vegades porta...
0: porta això.
4: Espècies.
0: Eloi, una abraçada. Fins demà, estimat.
3: Vinga, fins demà. Adéu.
0: Doncs vinga, tot teu. T'ho deixo. 6 horetes de ràdio en directe.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del fervent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència, i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
3: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
4: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: Qui són les sis de Ravensbrück? La primera vegada que vaig sentir a parlar d'aquestes dones va ser a la presentació del llibre de la Míriam Roma, la historiadora del meu poble, d'Almenar. Com molta gent, sabia que molts catalans havien mort a Mauthausen, però no sabia que moltes catalanes havien estat deportades a Ravensbrück. En la memòria col·lectiva tenim la Neus Català, i no en totes les memòries. Escoltar aquelles biografies em va provocar la necessitat de fer d'altaveu. Al projecte s'hi han sumat l'Anna Canyi, la Míriam Roma, la Laia Manresa, l'Abel Purroi i tot d'altres persones que s'hi han anat involucrant. Som l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i aquesta és la història de la Coloma Seró.
7: Nom:
3: Coloma Seró.
7: Dia d'entrada al camp de concentració:
3: camp de concentració de Ravensbrück, 3 de febrer de 1944.
7: Matrícula:
3: 27.037.

0: Capítol 1. Coloma Seró Costa, la primera regidora de Vilafranca.
1: Ravensbrück, literalment de l'alemany Pont de Corps, situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín, va ser construït l'any 39 amb mà d'obra esclava provinent del camp de concentració de Sachsenhausen. Ravensbrück va ser l'únic camp del sistema concentracionari nazi per a dones i infants.
2: Partint de l'estudi en perspectiva de gènere de la Míriam Roma, de Pagès Editors, us explicarem la trajectòria vital d'aquestes sis dones que comparteixen el haver estat deportades a Ravensbrück i el haver estat invisibilitzades durant moltes dècades. Nosaltres els farem aquest petit homenatge perquè, com diu la Neus Català, la memòria no és venjança, és justícia.
1: Som a l'Albagés, un poble de les Garrigues a la segona dècada del segle XX. La Coloma Seró neix en una família humil de pagesos, a Cal Cavaler Seró. En l'actualitat, a l'Albagés ja no queda ni la casa que van habitar. El Josep Rubió Sobrepere, garriguenc i historiador especialitzat en recuperar la història de les Garrigues, ens acompanya al llarg d'aquest episodi per donar veu a la Coloma.
3: Traçar o reconstruir encara avui la trajectòria vital de la Coloma Seró Costa continua sent tot un repte. Les dates de naixement fluctuen segons la font que es pugui consultar, o el 12 de juny de 1912 o el 12 de juny de 1914. La localització de la partida de naixement en el Registre Civil de la Població de l'Albagés va ser clau per tal de certificar les dades donades anteriorment.
2: La Coloma és una dona valenta i avançada als seus temps, perquè amb 20 anys deixa el poble per anar a viure i estudiar a Lleida.
3: De ben jove, la Coloma marxà cap a Lleida i es va presentar al llistat de mestres que havien de fer el curset de selecció per a l'ingrés a magisteri. Era l'any 1933. Paral·lelament a la seva tasca d'estudiant i posteriorment docent, la Coloma s'involucrà també en l'esfera política a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera s'afilià al PSUC i es dedicà a fer xerrades i actes de propaganda organitzats conjuntament

0: República i va prendre possessió d'aquesta plaça de mestre el maig del 38. Concretament, la Coloma va aconseguir la plaça amb una antiga escola religiosa que havia estat incautada per la República mesos abans d'esclatar la guerra. Es tractava del grup escolar Francesc Macià.
1: Recordeu que la Coloma, quan va anar a estudiar a Lleida, entra en política i milita al PSUC. Aquesta militància, el constant degoteig de regidors que són cridats a files i les tensions al consistori faciliten que la Coloma entri a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i esdevingui la primera regidora de la història de la ciutat.
0: A l'últim estiu de la guerra hi havia greus tensions en el govern municipal de Vilafranca entre, d'una banda, Esquerra Republicana, que era el partit que ostentava l'alcaldia, l'alcalde era Fèlix Balaguer, i el partit de la Coloma, o el SUC, unes tensions que van provocar un trencament de l'equip de govern i una crisi que va presenciar la Coloma. Aquests fets, indirectament, van permetre que la Coloma fes un pas més en el consistori i l'agost accedís a la regidoria de Cultura.
2: La Coloma sovint envia cartes a l'Albagés, a casa dels seus pares. Ho fa des de Vilafranca i més tard des de França. Els pares de la Coloma són analfabets i és el mestre republicà del poble qui els llegeix les cartes, el pare del Josep Maria el Ventosa Quadrat. Això és el que recorda el Josep Maria.
3: Resulta que d'amagat pujaven a casa i portaven les cartes de la Coloma Seró perquè el meu pare els llegís. Estaven fetes en castellà, eh? Se sentaven allí, els llegia i llavors li contestaven a la Coloma. I ho feia el meu pare. Aquesta bona gent, per què els llegia les cartes? Perquè aquesta gent, amb la guerra i tot això, la filla va marxar. Pel que es veu, doncs era molt llesta i va marxar cap a Lleida i va estudiar la normal i es va fer mestre. Ells van arribar molt a la misèria, la casa la tenien la part de dalt esfonsada i gairebé vivien baix a l'entrada. I vivien de manera molt precària. Al ser la Coloma a fora i no sabien on anar-les, llavors què van fer? Va haver una família del poble que els van cuidar fins que es van morir, a canvi de les terres i la casa.
1: Els pares de la Coloma moren a l'Albagés, a la misèria, a la mateixa casa on van veure néixer la seva filla. Sabem pel testimoni del pare del Josep Maria el Ventosa que la Coloma és una dona molt alta, rossa i atractiva. És una llàstima que aquesta sigui l'única imatge que ens puguem fer perquè no queda cap testimoni gràfic d'ella.
2: Ens quedem momentàniament al municipi de l'Albagés perquè la sort que va tenir la Coloma de mantenir correspondència amb els seus pares no la van tenir molts altres veïns del municipi. L'any 2019, quan el Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, buscava fotos antigues a l'arxiu històric, hi va trobar una carpeta on estaven classificades unes cartes escrites entre el 39 i el 41, que mai no van arribar als seus destinataris.
4: I li vaig comentar de poder anar a l'arxiu a donar un cop d'ull per si podíem trobar fotos antigues del poble, perquè m'interessava aquest tema de poder trobar material antic. La sorpresa és que el primer que havia trobat és aquesta carpeta, molt ben classificada, un total de 39 carpetes de 42 persones que se'ls havia incautat correspondència que corresponia des de l'any 39 al 41.
1: L'Albagés és un dels pobles amb el nombre d'executats més alt per càpita de la postguerra franquista a les Garrigues i té una de les ràtios més elevades de tot Catalunya. S'hi van executar 11 persones durant aquell període de la postguerra. En aquella carpeta, l'antic arxiu de l'Ajuntament, classificades i oblidades, s'hi van trobar la correspondència de 8 d'aquestes 11 persones executades. Són les cartes de comiat a la família o demanant clemència a les autoritats que van enviar els empresonats i represaliats des de la presó de Lleida. Les últimes cartes que van escriure els executats i que el consistori franquista havia retingut.
4: Teníem en compte que se'n van executar 11 persones durant aquell període. Ens trobem que hi ha correspondència de 8 de les 11 d'aquelles persones en aquestes cartes. I moltes va ser les últimes lletres que van escriure.
2: Els afectats per la repressió van ser principalment homes d'entre els 20 i 40 anys, casats amb l'ofici de pagès, de tradició política catalanista i republicana, anarquista o comunista. Els índexs repressius més elevats es troben a les comarques agràries i més concretament als pobles d'amb menys de 5.000 habitants.

0: Les condemnes s'aplicaven de manera arbitrària, tal i com va passar a l'Albagés.
1: Hi ha gent que a lo millor va ser executada i no hi ha cap informe, no tenim constància de que hi hagués res. I d'altres, llegies l'informe, hi havia unes acusacions tan fortes com els que la gent que van executar la mateixa, però van quedar en llibertat i van fer vida normal al poble. Vull dir que les acusacions polítiques eren una cosa i a l'hora de les execucions van comptar molt rencilles entre veïns, enveges i ajustament de comptes. Prèviament s'havien fet un consell de guerra a 7 veïns del poble, de caire de dretes, pròxims a més a la iglesia, bueno, però se'ls va condonar la pena. Llavors, quan va ser la postguerra, va ser al revés, però llavors no hi va haver clemència.
2: Les cartes van ser retornades als familiars 80 anys després d'haver estat escrites. Va ser difícil retornar-les perquè la majoria dels remitents havien mort i els descendents ja no vivien a l'Albagés. De fet, avui, a l'Albagés, només hi queden 300 persones d'aquells 1.000 habitants als anys 30.
0: Ni la Coloma, que ja no tornarà mai més a l'Albagés. Com a mestra i regidora de Cultura Vilafranca, té un objectiu clar: intentar que tot i el context bèl·lic es respiri la màxima normalitat dins de les escoles. Salvador Campamà, historiador vilafranquí, ens explica algunes de les decisions que va prendre la Coloma com a membre del govern a Vilafranca.
3: La Coloma Saró es va marcar un objectiu molt clar, que era mantenir les classes amb màxima normalitat, cosa que era molt difícil en aquell tram final de la guerra. Feia mesos i mesos que s'arrossegava una greu carestia de tot, alimentària, energètica. Aquesta carestia arribava a les famílies que tenien infants escolaritzats. Aquesta carestia arribava a les escoles. Però, a més, a Vilafranca patia un constant risc de bombardeig aeri de l'aviació feixista, perquè Vilafranca estava molt a prop del que s'anomena el Vesper de la Gloriosa. El Vesper de la Gloriosa eren un seguit de camps aeris republicans ubicats al voltant de Vilafranca. De fet, un dels principals refugis antiaeris de la ciutat estava construït a prop de dos centres educatius que hi havia a Vilafranca. Estava construït a la Rambla, on en una banda hi havia el nou Institut d'Educació Secundària, que ocupava els locals que fins a la República havien allotjat un col·legi de primària de monges, i d'altra banda, al capdamunt de la Rambla, hi havia les escoles graduades que havia creat la República en substitució d'una antiga caserna militar. Per tant, la Coloma Saró ho té molt difícil per mantenir aquella normalitat que ella tan desitjava.
2: La Coloma fa mans i mànigues per mantenir una mínima normalitat a les aules, malgrat que la por i la misèria s'estenen a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció amb què ho fa la guerra.
3: Un entrebanc dur, com a regidora de Cultura, li va arribar al setembre de l'any 38, quan, en plena batalla de l'Ebre, l'institut, aquell institut que es trobava a la Rambla, va convertir-se en un hospital militar, en un hospital de sang, per acollir els soldats ferits a la batalla de l'Ebre. La Coloma va haver d'organitzar el trasllat de l'institut cap a unes noves instal·lacions menys adequades a les que ocupava fins a aquell moment. Amb tot, la Coloma Saró, regidora de Cultura, va actuar amb normalitat pel que fa a assignar places d'escolarització pel curs 38-39. Ella va assignar a quina de les diferents escoles de la ciutat havia d'anar cada infant. Va organitzar colònies escolars amb l'intenció de dur-les a terme aquella mateixa tardor-hivern, per tant, a les acaballes de la guerra, però va topar amb un altre escull. Un ordre de la Generalitat de Catalunya del 7 de novembre del 38, establint que es tanquessin les escoles de Vilafranca degut a una epidèmia de diftèria.
0: L'anhel de la Coloma és aconseguir que els infants notin el menys possible els estralls de la guerra. Tot i tenir el Vesper de la Gloriosa, els camps aeris republicans al costat i les tropes franquistes apropant-se, organitza les colònies per mantenir allunyada la canalla dels bombardejos. Com a republicana, aspira a fer laica a la societat, i per tant també l'escola, plena de sotanes. L'última activitat que organitza és la Setmana de l'Infant, l'equivalent laic dels Reis.
3: Durant la República, la Diada de Reis s'havia substituït per una setmana de l'Infant, amb ànim de que aquella celebració tingués un contingut absolutament laic, alliberat del contingut religiós que té la Diada de Reis. Doncs a la Coloma Saró, amb vigílies de l'ocupació feixista de Vilafranca, va preparar amb un gran detallisme la que seria l'última setmana de l'Infant de la República i de la història de Vilafranca, de fet. Una setmana de l'Infant que ocupava tota la primera setmana de l'any 1939. Hem de pensar que les tropes feixistes van entrar a Vilafranca el 21 de gener de 1939. Doncs, per exemple, el 7 de gener, és a dir, 15 dies abans de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Vilafranca, a la Coloma, dins el marc de la Setmana de l'Infant, havia organitzat una sessió de cinema infantil, el programa de la qual prometia obsequiar amb un berenar a tots aquells infants que anessin a veure la pel·lícula. Clar, és molt important aquest detall. Un berenar en temps de carestia, en temps de misèria, en temps en què els aliments més bàsics eren racionats, és un gran reclam per atreure els infants al cinema.
2: Pocs dies després de celebrar la Setmana de l'Infant, la Coloma Seró, mestra comunista, ha de fugir. El 21 de gener, les tropes franquistes entren a Vilafranca.
3: A partir de la Setmana de l'Infant, es perd el rastre de Coloma Seró de Vilafranca. De fet, es perd el rastre de moltes persones a Vilafranca, perquè la ciutat estava a punt de caure en mans de les tropes feixistes i la Coloma va ser una de les desenes de vilafranquins i vilafranquines que van decidir emprendre el camí de l'exili, d'un exili que per ella seria definitiu.

0: Barcelona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Continguts en xarxa.
3: El volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. A tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
3: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
4: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també haig de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissàries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
3: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no? O sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
4: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
3: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
4: Sí, que és interessant de l'exposició dels TCCBs, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
3: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
4: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no, a través dels quals ens arriben, no, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest viatge burgès, blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
3: Clar, de tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no s'ha satisfet amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa, massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
4: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no, aquest ideal, que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
3: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
4: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències, com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? O nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dir, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
3: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins a 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
4: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs bien a veure com veieu l'exposició.
3: I tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
4: Vinga, moltes gràcies.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les rescloses i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local interessat en la història de la conca del Gaià, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local de Santa Coloma de Queralt i guia turístic del municipi, i Zaskun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Díaz, de l'associació Terres del Gaià, enginyer i membre de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Resclosa, participi de l'antic rescloure, derivat de cloure, del llatí claudere, tancar. És sinònim de sud, del català antic assut, de l'àrab assut, obstacle. Presa construïda a un riu o un canal per alçar el nivell de l'aigua i canalitzar-la fora del seu llit cap a un molí o un rec. Pot ser fet amb formigó armat o només de fusta en els corrents més febles.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Distribuir l'aigua del riu fou un avenç econòmic i social important i alhora un motiu de fricció entre tots els qui la necessitaven. Però les rescloses són també font de vida. Els nostres convidats d'avui ens mostraran tot el que signifiquen aquestes construccions. En Pep Saragossa obre el capítol explicant-nos què són, per què i com es construïen i quins usos se'ls hi donaven.
3: No és, diguéssim, una barrera que fas a la llera del riu, no? Tu fas, doncs, diguéssim, aixeques una paret a la llera del riu per poder desviar l'aigua cap a, doncs, això, cap a una síquia per poder-la conduir cap allí on tingui de fer ús, doncs, l'aigua. El primer que tenen de fer és fer una resclosa per desviar l'aigua i després, per mitjà d'una síquia, conduir-la fins al molí o fàbrica o regadiu. Llavors, de rescloses n'hi havia tantes com... n'hi havia algunes que servien per més d'un element. Podíem servir per exemple, doncs, tres molins, perquè doncs, segons els rius, també segons si hi ha molt de desnivell, llavors tu pots anar aprofitant l'aigua d'un molí a l'altre, doncs hi ha un molí, llavors una mica també quan passa aquí, que ara ens estem aquí a la riera, que n'hi ha tres, un darrere de l'altre, perquè doncs pots anar laminant. I clar, aquests també han deixat, dintre el paisatge, han deixat tots unes restes que doncs, se'n troben doncs, molt important. El Gaià, la resclosa més, diguéssim, més important, important per la seva antiguitat i qualitat és la de Santa Coloma de Queralt. A Santa Coloma de Queralt hi ha una resclosa, diguéssim, del segle XIII, però amb uns carreus, és una resclosa que n'hi ha, no n'hi ha masses d'aquestes. Al Camp de Tarragona penso que és l'únic.
2: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: En Pep Saragossa ens parlava de la resclosa de Santa Coloma de Queralt com a una de les més importants de la conca del Gaià, datada del segle XIII. En Galo ens la descriu i ens explica la seva funció.
4: Aquí tenim la resclosa de l'escorxador, on deia gent. Aquí hi havia a l'esquerra el matadero, i per això n'hi diuen la resclosa de l'escorxador. És semicircular, escalonada, i s'ha pogut mantindre fins als nostres dies. Tot i que el 39, tal com he dit, abans del 39, la volien volar per abaixar el llit del riu. A causa d'un aiguat que hi va haver el 26, deien que baixant el riu no faria tan mal a l'interior del poble. Aleshores, aquesta resclosa el que fa és desviar l'aigua per l'esquerra del riu. Tot allò veiem l'aqueducte que porta fins al Molí Nou. Era parar l'aigua i desviar-la per l'esquerra. Segurament, això és una teoria meva, però aquí a mà dreta també hi havia horta, també en desviaven per mà dreta. O sigui, segons les necessitats, havien girat per un cantó o per l'altre. Sé que hi havia hagut horta, però no puc confirmar si d'allò no s'ha trobat cap rastre, perquè aquí al costat ara s'ha fet aquest mur de pedra on hi ha els desaigües de la vila, i vull dir, queda una mica desapercebuda la resclosa perquè continua per sota d'aquell esbarzerà que hi ha allà. Però doncs sí, teòricament era la funció aquesta, desviar l'aigua del riu.
0: Ramó de Pedra.
1: Trobem més informació d'aquesta resclosa a la guia de l'editorial Piolet.
2: La guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per l'editorial Piolet, parla de la resclosa major o de l'escorxador, que està ubicada a Santa Coloma de Queralt. És una resclosa d'origen medieval, probablement del segle XIII. Es tracta d'una estructura esglaonada feta amb grans blocs de pedra en sec, que té uns 4 metres d'alçada i forma semicircular. És el punt de partida del primer sistema hidràulic del riu Gaià, ja que des d'aquí es desviava l'aigua cap a la Séquia Major, que abastia 6 molins i molts horts al llarg d'un recorregut d'uns 2,5 quilòmetres i uns 70 metres de desnivell. Es diu que als anys 30 del segle passat volien dinamitar aquesta resclosa per fer més fonda la llera del riu, perquè pensaven que així evitarien els efectes dels aiguats, com el de Sant Cinto, l'any 1921.
1: Important i única per molts motius és la resclosa del Catllà. En Ricard Ramon ens exposa la seva magnitud, fins que arriba una sentència l'any 1830.
5: Que des de, com a mínim, el 1200 ha estat l'eix fonamental de vertebració de l'activitat econòmica d'aquí a Navarra, en direcció al mar. Però crec que és important, doncs, també fer una mica de pedagogia, no?, i explicar a la gent, doncs, que, bueno, una resclosa tenia un sentit, avui el sentit ha canviat, però tenia un sentit que era el de desviar l'aigua per gravetat vers els pagesos i els molins, doncs, de més avall, i per això aquesta resclosa, tècnicament, històricament, és la resclosa de la síquia de la riera o de la síquia dels molins de la riera, però que és la resclosa, doncs, òbviament, que està al Catllà, i és la resclosa aquí al Catllà. Això és important, doncs, precisar-ho, no? D'aquí que aquest punt d'aquesta resclosa és fonamental, per què? Perquè estem parlant d'una cosa que és única en tot el Gaià, que és que a partir d'aquest punt hi sortia, i encara hi és avui, una síquia que abastia 4 molins. I jo, pel que conec, i això tu, Pep, no m'ho confirmes, és l'única síquia i l'única resclosa en tot el Gaià que abasteix a 4 molins. Hi ha moltes de rescloses i de molins crec que n'hi ha més de 50, no?
6: 53.
5: Hi ha hagut 53 molins, però en la majoria de casos hi ha una resclosa que abasteix un molí. Aquí estem parlant d'una resclosa que ha abastit 4 molins, no? I això crec que és important recalcar-ho. I aquí hi ha un moment fonamental, que és el 1830, que hi ha una sentència que va marcar tota l'organització de l'aigua d'aquesta zona fins als anys 70 del segle XX. I aquesta sentència, una sentència del 1830, és una sentència molt important que va determinar el que podia haver estat ja una pràctica habitual, i era que durant el dia, aquesta aigua, la resclosa la desviava cap a la síquia, durant el dia els pagesos en feien ús, i en el moment en què es ponia el sol, els pagesos ja no en podien fer ús i en feien ús als molins. L'aigua de dia era dels pagesos i l'aigua de nit era dels molins. Això és una pràctica que va establir aquesta sentència de l'abadia reial del 1830 i que es va mantenir intacta fins als anys, fins que es va crear la comunitat de regants de la Riera als anys 50.
1: La necessitat de l'ús de la resclosa va unida als canvis i l'evolució. Escoltem en Ricard Ramon parlar dels motius de l'augment de la necessitat de l'aigua i l'ús de la resclosa.
5: Vam anar canviant, vam entrar al segle XX. Al segle XIX, aquí dominava l'activitat de regadiu, dominava el cànem, l'agricultura del cànem. I amb el canvi de segle, a partir del segle XX, arriba l'avellana. Arriba l'avellana. Què passa? L'avellana aquí es va extendre com a cultiu de regadiu. I la demanda d'aigua dels pagesos també va augmentar. A més, va augmentar també la conflictivitat. Per què? Perquè l'avellana es plega més tard del que era el cànem. El cànem es collia el juliol, i l'avellana, com sabeu, es plega més tard. I això generava, va provocar als inicis del segle XX un gran augment de conflictivitat. Per què? Perquè els molins també necessitaven aquella aigua i aquesta demanda va anar augmentant. Què passa? Això us ho explico per què? Perquè una mica també per contextualitzar què va passar aquí als anys 50 i 60, perquè van passar moltes coses. Aquesta aigua cada vegada més era més important i cada gota comptava. Però l'any 40 hi va haver una crisi molt important, que és el que va fer que llavors el sistema del govern franquista en aquella època va acceptar una demanda d'aquí dels pagesos d'aquí de Tarragona per liberalitzar el comerç exterior i permetre a les cooperatives vendre l'avellana. I en aquest context de crisi, molts pobles d'aquí van ja, abans de que s'estabilitzessin els preus de l'avellana, molts pagesos van renunciar a l'avellana i van avançar vers l'horta. No? I aquí va venir una cosa que molts haureu conegut, que és aquest fenomen, als anys 50, que és el fenomen de l'avellana cap a la mongeta. Tot el que va ser l'expansió de la mongeta a la nostra comarca. I això va generar un boom. I, insisteixo, la mongeta i l'horta va fer que cada cop més hi hagués més famílies que vivien d'aquella activitat econòmica. Estem ja parlant dels anys, i molts ho haureu conegut, els anys 50 i 60 del segle XX, en què encara teníem una agricultura professional aquí als nostres pobles, i la mongeta es va convertir en una font d'ingressos importantíssima. Aquí veieu unes fotografies que tenim de la cooperativa de la Riera, jo crec que l'alcaldia també feia la comercialització de la mongeta, i venia, i de fet a la Riera cada dia sortia com a mínim un camió que anava cap al bord a vendre mongetes al bord. Per què us parlo de la mongeta? Parlo de la mongeta per què? Perquè això volia dir que hi havia molts pagesos i que eren pagesos que vivien i que vivien de l'agricultura i que necessitaven aquest any.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: En Pep Saragossa ha dedicat tota una vida a descobrir i recuperar aquest patrimoni. Ens en fa 5 cèntims i ens explica com es construïen i de quan estan datades.
3: Surten restes d'antigues rescloses, no? Esclar, l'únic que trobes són uns forats fets a la pedra, perquè ells els agafaven fent uns clots a la pedra, posaven un tronc vertical i feien una barrera al mig del riu. Esclar, llavors, l'únic que queda són aquestes restes, diguéssim, i al moment d'allò n'han sortit un munt, i les tenim totes, diguéssim, com a mínim. N'hi ha que les tenim catalogades i l'altre sabem on són, diguéssim.
7: La resclosa era de com van començar sent les rescloses, que es feien amb pinetells, se tallaven pinetells, d'uns entre 12 a 15 centímetres, perquè una de les coses que hi ha és la dificultat de clavar-los. Vull dir, si els pins haguessin sigut més dobles, vull dir, haguessin tingut molta feina per clavar-los, haguessin tingut de necessitar un aparell que tenien, uns contrapesos, i clar, aquí no hi era, doncs tenien aquest. També hi ha una disposició que Manel, el llibre d'història del Callà hi surt, que els usuaris de la resclosa no tenien d'anar, diguéssim, doncs si eren els de la Riera, no tenien d'anar a la Riera a buscar el material. Podien tallar del terme, dos llocs del terme del Callà, podien tallar els pins i també les canyes, i aprofitar les canyes. I llavors tenien un remanent a la fàbrica, ara allà un tip hi ha hagut la caldera, no? L'entrada a la fàbrica, al costat hi ha hagut la caldera, i allà ells tenien un remanent de pins i de feixos de canyes i feixines, no? Que el problema era aquest, no? Que quan l'aigua desbordava, passava pel damunt, doncs, i feia esborrancs, vull dir, la resclosa no la prenia. Vull dir, feia mal, feia uns esborrancs i l'aigua se n'anava, doncs, no? Llavors, doncs, pujaven i la reparaven, ell va trobar tot un llistat de les, dels anys 50, no? I que va molt bé també per detectar les riuades que hi havia cada any, doncs, diguéssim, no? Teòricament, són les que estan entre juny, juliol, setembre, alguns d'octubre, que són les fortes, les d'aquesta època són les fortes. Les de primavera, que n'hi havia també de riuades a la primavera, hi havia anys que baixava tres vegades, doncs no feia tan mal. L'aigua passava pel damunt i no feia tan mal. La construcció, com veureu, no? Estaven fets, hi havia uns pals, doncs clavaven unes línies de pals a terra, omplien amb els feixos de canyes i de feixines, posaven pedres i llot, i al davant, no sé si ho veieu bé, al davant hi ha com un empedrat perquè l'aigua, quan passava pel damunt, doncs no suscavés la resclosa i la prengués. Encara queden restes, si vas allà i vigileu, es veuen, allà on hi ha la comporta, que és allà un raig a l'aigua ara, encara es veu aquest empedrat, encara hi ha restes de l'empedrat aquest. I doncs és un sistema que, bueno, ha perdurat, encara n'hi ha alguna, encara a Catalunya encara existeixen alguna. El que passa que hi ha llocs que en comptes de fer-ho, diguéssim, en canyes, ho feien en taulons de fusta. Vull dir, posaven uns peus més grossos i llavors amb uns taulons de fusta, doncs hi fan una resclosa, encara n'hi ha alguna. A Catalunya encara en queda alguna. Al Gaià n'hi ha dues al Pont d'Armentera, que han quedat les restes a l'encaix de la pedra, ha quedat les fustes allí i estan datades, ara es van datar, i les més antigues són del segle XIV. És a dir, el segle XIV ja, clar, els romans hi havien fet de rescloses d'aquestes, no? És el sistema, doncs, tradicional.
8: En Pep Saragossa també ens en parla de la resclosa del Catllà.
3: Per exemple, aquí baix, al Baix Gaià, hi ha la resclosa, al Catllà hi ha la resclosa dels regants de la Riera, no? Que als anys, l'any 64 va arreglar, es va fer de formigó, i és clar, ha arribat sencera. Aquesta, doncs, moment que es va aconseguir el cabal ecològic, doncs, no? Ha tingut aquesta funció, no? Una funció de espècies com la tortuga i després el pas dels ocells que hi ha, i vull dir, és un element, i de vegetació. Vull dir, la zona aquella, doncs veus una mica com funcionava el riu.
8: En Pep Saragossa parla de l'aprofitament del riu i de la fauna que hi podem trobar. Tot passejant, en Joan Díaz ens fa una aproximació a la història de la resclosa fins a l'actualitat i també ens comenta quines espècies hi podem trobar.
9: L'indret, no? Estem a la resclosa. Ara es veu la làmina aquesta d'aigües perquè vam intervenir la sínia. Estava aterrada des de feia molts anys, vol dir que arribava a la terra fins al nivell del llavi de la resclosa i era tot un canyar. Vull dir, aquí no es veia absolutament res. I ens vam decidir a recuperar-la perquè ja hi havia filtracions, ja hi havia humitat i ens va semblar que era molt interessant. I a més, doncs, històricament també té molta importància. Veiem la fàbrica al fons, aquesta és la fàbrica nova. Quan hem baixat, i ara quan pugeu, quan fa la S, la carretera, si mireu l'edifici que hi ha amb uns carreus antics, allò és el molí original que és del segle XII-XIII i ja hi ha constància. I allà on hi ha aquella gent que ens mira i ens fa fotos, a la passarel·la, ara perquè està una mica descontrolat el canyolí, però doncs allà hi ha el túnel que desguassava l'aigua del molí original. I aquests rius estaven doncs ben aprofitats. L'aigua s'agafava una resclosa on ara més o menys hi ha l'embassament, feia anar les moles del molí i sortia pels carcaus, venia aquí i automàticament queia l'aigua al riu i ja es tornava a derivar. I aquí hi havia una resclosa doncs, que segurament segle XII doncs, ja n'hi havia. Just aquí sota els nostres peus es passava l'aigua derivada, inicialment anava pel camí per on hem vingut, més endavant travessa el que és ara la Torre d'en Guiu, per sota hi ha una mina amb un dret perpetu de pas, vull dir, això ha canviat d'amos moltes vegades, però hi ha una servitud, que és la mina aquesta dels regants, que inicialment eren regants i molins. Més avall d'aquí encara hi havia quatre molins, i els regants, que això era una altra guerra. Aviam d'aquí era l'aigua, al final, perquè no arribés la sang al riu, doncs uns anaven de dia, els altres anaven de nit, però realment era un riu molt aprofitat. I si la resclosa és aquí és perquè el molí era just aquí al darrere. Salto ja a segles, no? Tenim la fàbrica vella, que és a dalt, davant de l'ermita, que hi ha un tros que encara té teulada, que és una ampliació, i el tros que no té teulada, que és el molí primogeni. No? D'allà l'aigua saltava al molí d'aquí baix, venia al riu, després es va fer la fàbrica nova, i el que fan és aprofitar el túnel, perquè és un túnel que està picat, no és una roca dura, és una arenisca, però està picat just on són ells, hi ha es veu la volta i pots entrar, i uns 18 metres més endins es bifurca. El braç de l'esquerra està tapiat, que és el que anava al molí original, i el braç de la dreta és l'aprofitament de la fàbrica nova. Allà hi havia dues turbines i feien llum. Però, doncs, en comptes de fer un túnel nou, si tenen un túnel ja excavat i funciona bé, doncs van connectar amb el túnel antic i l'aigua cap aquí. Llàstima que no es vegi, doncs, perquè s'entén molt més, no?, quan veus la boca del túnel per on sortia. I això, com a curiositat, ja de resclosa, i jo ja no m'enrotllo més, a part dels bitxos que hi ha, no?, que tenim anguiles, que han pujat pel riu amb les gallanades, tenim la tortuga de Rierol i aquí tenim un ornitòleg que ens diria dels que fan pió-pió quins hi ha. La gràcia d'això, o la curiositat, és que aquesta resclosa ha estat aquí, però la que veiem ara, de formigó, és de finals anys 50 del segle passat. Però aquesta resclosa, abans de ser de formigó, havia sigut de pedra i havia sigut de fusta i canya i fang i anava canviant la tipologia cada 50 anys, més o menys, quan una generació s'oblidava del que havia passat. Aquí les gallanades tenien molt mala folla, parlant malament, i quan la feien de pedra perquè fos perdurable, fins que venia una gallanada que s'emportava la resclosa de pedra. Llavors, ostres, s'emportava la de pedra i val molts diners de fer-la, doncs no la fem de pedra, en fem una que sigui més barata.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
8: La tasca de l'Associació Mediambiental La Sínia és apropar el riu a la ciutadania. Escoltem en Joan Díaz.
10: Jo crec que el més important és que des de La Sínia, des de l'entitat, el que s'ha fet és acostar molt el riu a la gent. De fet, la gent se l'ha fet seu, el riu. Però doncs, s'han organitzat multitud de jornades de voluntariat en col·laboració amb l'Ajuntament, s'ha fet educació ambiental, es fan visites guiades a l'entorn de la fàbrica, a dalt a l'ermita Sant Ramon, una mica al Catllà, ha recuperat un riu que durant 30 anys doncs, hi va estar una mica d'esquena del riu, perquè no convidava tampoc a anar a baix al riu perquè no hi havia res, era més aviat un erm. No?
8: Recuperar el riu és recuperar natura i fauna. Com es va fer i què significa? Izaskun Mejías ens ho explica i ens cita part de la fauna que hi podem trobar.
11: Aquí, aquesta part del riu era la més deteriorada, com us he dit abans, i la Sínia va començar a treballar aquí. No? Van treure un munt de quilos de brossa, es va recuperar el bosc de ribera que hi havia, i és molt important perquè hi ha moltíssims ocells que venen o a anidar o a buscar refugi o a descansar per les seves migracions, i la veritat que s'ha de cuidar. Aquí pues, les tortugues conviuen és una de les comunitats en millor estat que trobem aquí a la zona de Tarragona, i conviuen també pues, amb serps d'aigua i amb els aus que us he mencionat.
12: Després del Pla de Seguer trobem el gorn negre, que aquí a prop hi ha un projecte també que la CIM
11: línia ha començat fa uns anys, que és el territori salamandra, que és la recuperació de diferents tols, fonts d'aigua, perquè així podem recuperar l'hàbitat de la salamandra, que és l'únic urodel autòcton d'aquí del riu. El trobem a les parts altes perquè necessiten també aigües més fredes. Per això també anem recuperant les granotes, les diferents classes de granotes que també hi viuen al riu. Les salamandres són animals de costums nocturnes, les agrada sortir a caçar de nit, s'alimenten de petits invertebrats, de petits cargols, llimacs, i entren en el cel a la tardor. I després depositen no els ous, sinó les larves ja directament a l'aigua.
0: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
8: Distribuir l'aigua és tasca complexa si hem de tenir a tothom content. Ja ho heu escoltat de la veu dels nostres convidats. Les rescloses, des de fa molts segles, han estat un bé preuat que ha resistit gallinades i disputes. Un patrimoni que s'ha anat actualitzant i reaprofitant fins a arribar als nostres dies. Un espai per recuperar ple de fauna sorprenent, i entre ella, ocells, que heu pogut escoltar en aquest podcast. Sabeu ja quins són?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Mosquiter pàl·lid, Piloscopus bonelli.
0: Ocell estival que trobem d'abril a octubre als boscos.
2: Tudom, Columba palumbus.
0: Un dels ocells més identificables que viu tot l'any als boscos i camps.
2: Falciot negre, Apus apus.
0: Ocell estival que podem trobar d'abril a juliol als rius i zones humides, platges, roques, camps de conreu i zones boscoses. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
12: Aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres,

L'Holm, també conegut com a Proteu o peix humà, és una obra mestra de l'evolució en què es dona un conjunt sense igual d'adaptacions a la vida cavernícola. Habita les coves característiques del centre i sud-est d'Europa, en total absència de llum. De fet, l'Holm és el tetràpode...

Hola, molt bon dia, senyores i senyors i amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. Comença un nou programa de La Tenora, programa sardanista, programa també dedicat a la música per a cobla, que us presenta cada dia Pere Païssa. Bé, avui començarem escoltant unes quantes sardanes enregistrades per una cobla modesta, però amb forces anys de vida, la cobla genissenca de Taradell. Aquesta cobla l'any 2000 va celebrar el seu 50è aniversari i ha editat un compact disc amb sardanes alegres, balladores, però amb la qualitat doncs, que té aquesta cobla. Escoltarem en primer lloc Genissenca cinquantenària de Joan Lázaro i després Genissenca 50è aniversari d'Emili Joanals.

Avui hem començat escoltant unes sardanes interpretades per la cobla genissenca de Taradell. Ens han ofert fins ara genissenca cinquantenària de Joan Lázaro i genissenca 50è aniversari d'Emili Junals. I ara escoltarem dues sardanes més interpretades per aquesta cobla. I es diuen Grans Amics, de Xavier Baurier, i després genissenca Cobla d'Or, de Pere Fontàs.

Acabem d'escoltar per la cobla Genisenca de Taradell les sardanes Grans Amics de Xavier Baurier i Genisenca Cobla d'Or de Pere Fontàs. Bé, ara canviarem de cobla i escoltarem unes quantes sardanes interpretades per la cobla Juvenívola de Sabadell. I ara escoltem 25è aniversari i després en Manel de la Llagosta les dues sardanes de Carles Rovira amb la cobla Juvenívola de Sabadell.

Acabem d'escoltar dues sardanes del compositor Carles Rovira. Es diuen 25è aniversari i en Marcel de la Llagosta, i han sigut interpretades per la Cobla Jovenívola de Sabadell. Bé, i ara continuarem amb dues sardanes més, amb aquesta cobla, i escoltarem Ja tenim estàndard, sardana de Vicenç Coromines, i després Per tu, Melcior, una sardana feta pel compositor Joaquim Soms.

La Cobla Juvenívola de Sabadell ens acaba d'interpretar. Ja tenim Estàndard de Vicenç Coromines i després una sardana ben alegre i balladora, com sempre, les que acostuma a fer Joaquim Soms. La sardana es diu Per tu, Melcior. Bé, i ara, seguidament, escoltarem algunes de les sardanes del nostre compact disc, del compact disc 150 anys de fira, o sigui, de la fira de la Candelera de Molins de Rei. Bé, i amb molta satisfacció i alegria, escoltarem, en primer lloc, 150 anys de fira, la sardana feta per en Víctor Cordero, i després, també d'ell, la sardana Visca el 2000, i les dues les podem escoltar amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, ens acaba d'interpretar aquestes dues boniques sardanes d'en Víctor Cordero i Charles. 150 anys de fira i visca el 2000. Bé, i ara continuarem amb dues sardanes més dedicades a Molins de Rei, a la nostra vila. Venim tots a Molins de Rei, del compositor Miquel Pungilupi. I després, per acabar, Molins de Rei, ciutat gegantera, d'en Josep Maria Roglan. Escoltem-les, doncs, amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i d'aquesta manera, amigues i amics, ens despedirem de tots vostès fins demà.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dilluns 15 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició. Nova setmana al capdavant del bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Ara mateix amb 22 graus i mig de temperatura a l'exterior de l'emissora. I encetem la setmana 25 d'aquest any 2026. Setmana important perquè s'acaba, doncs, el curs escolar 2025-2026. Aquest cap de setmana hem tingut diverses festes de final de curs, com és habitual, i a banda de les festes de final de curs també moltes activitats que esperem que hagueu pogut gaudir. I ens disposem, doncs, a compartir amb tots vosaltres una setmana més que anirem vestint amb els continguts habituals del programa i, evidentment, també amb totes les activitats, propostes, actes que tenim i que us en volem parlar. Aquesta primera hora del programa, ja parlant del contingut del Bon Dia i Bona Hora, després d'actualitzar tota la informació de servei, l'actualitat local i l'agenda d'activitats per aquests dies, repassarem també la informació general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital. I ens aturarem a 8:45 per parlar d'un acte que organitza Ecoparròquia avui aquest vespre, de fet, a 8:45 a la parròquia de Sant Miquel. Atenció, porta per nom Custòdia de la persona humana, amb el subtítol Proposta de la doctrina social de l'Església davant la revolució biotecnològica i l'era de la intel·ligència artificial. Qui se n'ocuparà de fer aquesta xerrada és l'Albert Cortina, que és advocat, urbanista i escriptor, i que, a més, ha escrit diversos llibres sobre la relació, precisament, de l'ésser humà i l'avenç tecnològic. En parlarem amb ell d'aquí una estona, a 8:45, d'aquesta xerrada que, insistim, es fa avui a 8:45 a la parròquia i que organitza Ecoparròquia. Després, avui no tindrem a punt del dia les reflexions de la Júlia Carrasco. Sí que repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió per aquesta jornada de dilluns i acabarem aquesta primera hora parlant de llibres, com sempre. Parlant de literatura, ho farem amb la Maria Casals, amb la recomanació cultural a les 9:05 fins a arribar a les 9 del matí. Després de les notícies de les 9, tindrem la cançó del dia, que ens proposa el Toni Ramoneda, i després la tertúlia d'actualitat. Avui, amb la baixa del Joan Barrios, veurem si podem estar acompanyats de la resta de tertulians habituals, com ja va ser la setmana passada, la Genoveva Català, el Joaquim Martí i el Ramon Canal, i aviam si també podem incorporar el Jaume Armengol, que ha tingut també diverses setmanes que logísticament no ens ha pogut acompanyar, i per tant aviam si el podem recuperar també. Amb ells hi serem fins les 10 del matí a l'espai de la tertúlia, moment que, doncs, arribarem a l'equador del programa, i a partir d'aquí tindrem, per una banda, l'espai polític del dia. Avui és dilluns, per tant, preguntes a Molins en Comú Podem amb el regidor portaveu d'aquesta formació, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Vila i regidor d'Educació i Medi Natural, en Lucas Ferro. A 2:15 ens visitarà l'amic Gerard Dordes des de l'estudi DAP. Per tant, parlarem d'arquitectura a l'espai que anomenem Pedra sobre Pedra. Ara feia dies que no el podíem saludar, el Gerard, en aquest espai mensual. Doncs avui recuperarem l'espai per parlar de la geobiologia. En parlarem d'aquest concepte a partir de 2:15 del matí. A 3:15, l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç, ens acompanyarà per fer un cafè ràpid amb el comerç i parlar de l'actualitat de l'associació. I a partir de les 11, la darrera hora del programa, mireu, aquesta setmana tenim una sèrie de xerrades per parlar de la prevenció d'onades de calor, per una banda, i de la revetlla de Sant Joan per l'altra. Unes xerrades que organitza conjuntament la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, Protecció Civil i Creu Roja, i per tant avui en parlarem. La primera d'elles, d'aquestes xerrades, es fa demà al Centre Cívic de la Riera Boneta a les 6 de la tarda. La següent serà dimecres, també a la mateixa hora, a la Federació Obrera. I dijous tenim la darrera xerrada d'aquesta setmana a l'Associació de Veïns del Barri del Canal, en aquest cas a 7:45 del vespre. Parlarem de tot el que cal saber, doncs, d'aquestes xerrades que es faran aquesta setmana, i tindrem aquí, doncs, representants de la Creu Roja, de Protecció Civil i de la Guàrdia Urbana a partir de les 11 per parlar d'aquestes xerrades. Qui ens acompanyarà després també serà el Miquel Casas, com sempre, puntual a la seva cita de la màquina de la Penny. Com sempre, bona música, abans d'arribar a 11:45, fins a 3:15 tocats, perquè ja sabeu que la recta final del programa ens acompanya la Glòria Massana amb el seu espai Llibres que han canviat el món, i seguim repassant, diguem, per ordre cronològic aquests llibres. Estem encara al segle XVIII. Avui parlarem de l'autor Samuel Johnson i del diccionari de la llengua anglesa. Parlarem, doncs, a partir de 11:45 fins a arribar a les 12. A les 12 sí que posarem punt i final al Bon Dia i Bona Hora. Donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia, per una banda, a la píndola econòmica de la Jana Vera, Economia de butxaca, d'un quart a 12:45. A 12:45, Històries de la fotografia amb el David Rius. I a la 1, el programa Restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga, que avui ens oferirà cançons del repertori de Connie Francis. Després ho repassarem. Tot això en aquest matí migdia de dilluns 15 de juny de 2026. De moment, comencem el Bon Dia i Bona Hora. Som-hi! Ara mateix, les 8 del matí i 7 minuts, anem a actualitzar la informació de servei, i el primer que farem és conèixer com tenim la xarxa viària. Connectant amb el RAC, allà hi tenim el Ferran Aràndiga, com sempre. Què tal, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs, comencem la setmana. Amb una jornada avui dilluns destacant que tenim força col·lapse, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Des de fa una estona tenim un accident a la Ronda de Dalt de Barcelona, on hi ha un carril tallat a la Via Julià en sentit Llobregat, que deixa retencions en tota la pota nord, en tot el nus de la Trinitat. També hi ha retencions per la C31 i B20 a Santa Coloma de Gramenet i Badalona. Tot plegat ens deixa retencions a la mateixa Ronda de Dalt, amb cues des d'Horta fins a Pedralbes en sentit Llobregat, però també amb retencions des de la Diagonal fins al nus de la Trinitat en tot el seu tram amb sentit nord. També tenim retencions a la C16 de manera intermitent pel túnel de Vallvidrera, i encara també entrada amb retencions des del Llobregat per la A2 i la B23. La A2 amb retencions des de Pallejà fins a Cornellà en direcció Barcelona, també cap a la capital catalana, cues a la B23 a l'altura del Papiol, des de Molins de Rei també passant per Sant Feliu de Llobregat entre Sant Just i ben entrada en la Diagonal de Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies i molt bon dia, Ferran. Gràcies, com sempre, per la col·laboració. I el que farem ara també és explicar-vos que, segons informa el Centre de Gestió de

0: 22 graus i mig de temperatura, és el que tenim a l'exterior de la ràdio, i anem a conèixer doncs, com es presenta aquest inici de setmana, aquest dilluns, meteorològicament parlant. Jordi Miralles, què tal? Bon dia i bona hora.
1: Hola, Miquel, bon dia. Comencem la setmana i ho fem ja amb temperatures altes. No hem baixat dels 20 graus de temperatura mínima, per tant, nit tropical aquí a Molins de Rei, de fet, a bona part de la comarca, i temperatures màximes que avui a la nostra vila s'enfilaran fins als 30-31 graus i encara pujaran una mica més de cara als propers dies. I a l'interior de la comarca, aquesta temperatura encara serà una miqueta més alta. Un dia de sol durant tot el dia, pot haver-hi algun núvol de cara a la tarda en direcció cap al nord, però vaja, seran dies de sol i de calor tota la setmana, i de fet les previsions a més llarg termini fins a final de mes ens indiquen que tot continuarà d'aquesta manera, amb anticicló, amb calor intensa, que fins i tot de cara al cap de setmana podria ser una miqueta més intensa. Per tant, ens queda ben bé una setmana i mitja, com a mínim, de calor intensa, de sol i d'absència de precipitacions.
0: Molt bé, gràcies al Jordi, que aquesta setmana, per motius de feina, és possible que no ens pugui acompanyar durant alguns matins, però gràcies doncs, per oferir-nos la crònica d'avui. Per cert, que el que no tenim és la col·laboració amb el Francesc Rueda, per tant, ofertes de feina de moment encara no les podem compartir. Aviam si en el transcurs de la setmana us podem oferir aquesta informació. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció. Ah, podem recuperar-ne alguna? Ah, d'acord, perdó. El Roger em deia que no tenim de noves, però que sí que podem, sabeu que li donem una segona volta algunes de les ofertes doncs, que ja hem compartit, explicat, en aquest cas de la setmana passada. Doncs anem a recuperar una d'aquestes, si us sembla bé. Insistim, no són noves, però li donem una segona oportunitat. Vinga, endavant, Francesc.
2: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba de Sant Feliu de Llobregat. Ens demanen un mosso mossa de magatzem. Et busco una persona per treballar en un jornal de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres de 7 a 3. El contracte seria indefinit amb un període de prova, el salari estaria al voltant dels 18.500 euros bruts anuals i les tasques pròpies d'un mosso de magatzem en una empresa de les gràfiques. Recepció i preparació de materials, preparació del barans, càrrega i descàrrega, etc. Serà un treball amb esforç físic i valorable tenir el carnet de conduir de cotxe al B. A nivell de requisits, experiència mínima d'un any, català i castellà, coneixements d'ofimàtica i a nivell d'estudis, un batxillerat o BUPCO, o també podria ser una formació de FPU però mitjà.
0: Molt bé, doncs aquesta és l'oferta que hem recuperat a aquesta hora del matí, que evidentment també trobareu penjada al web clicfeina.cat. El que us deia, informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I per últim, us recordo la farmàcia de guàrdia per avui dilluns, dia 15 de juny. Avui és la farmàcia Milà, que es troba, ja ho sabeu, al carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves, la farmàcia que trobareu oberta des d'ara a quarts de 9 del matí fins les 10 de la nit. A partir de les 10, si és del tot necessari, doncs que utilitzeu aquest servei, us haureu de desplaçar a les farmàcies de guàrdia de les poblacions veïnes que sí, que disposen de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit, com és el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Però fins les 10 de la nit aquí a la vila avui trobareu oberta la farmàcia Milà. Dos minuts i arribarem a un quart de 9 del matí.

0: Anem a fer una pinzellada a l'actualitat local, en aquest cas per parlar-vos del Parc Natural de la Serra de Collserola, i és que s'ha posat en marxa una nova campanya de vigilància i prevenció d'incendis a l'AMB, condicionada per la pesta porcina africana. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia. El dispositiu de prevenció d'incendis s'activa un any més i ocupa un àmbit, o implica un àmbit, de 36, els 36 municipis de l'àrea metropolitana. A escala metropolitana, aquest dispositiu implica o té 8 torres de guaita que gestiona el Consorci del Parc de Collserola, que estan connectades a una central de comandament i comunicacions que estaran actives entre els dies 10 de juny i 30 d'agost, aquestes torres de vigilància, com

0: Puigmedrona o la de Santa Creu. Doncs, a més, dins del Parc de Natural també hi ha un equip de suport mòbil que patrulla pels diferents camins de l'espai protegit, juntament amb un equip de guardes que du a terme tasques de vigilància i de comunicació. Tot aquest dispositiu suposa que també enguany hi ha una novetat, dues proves pilot amb tecnologies per millorar la prevenció i la detecció d'incendis. Una es basa en sensors per anticipar el risc d'incendi i una altra utilitza càmeres amb intel·ligència artificial per detectar columnes de fum. Tot i les restriccions vinculades a la pesta porcina, s'han pogut dur a terme les principals tasques de manteniment de les infraestructures del dispositiu de prevenció d'incendis, com per exemple el manteniment de camins, hidrants i basses actives. Algunes de les actuacions de gestió forestal han suposat també crear espais oberts adjacents als camins, tot i que no s'ha pogut fer tot. Un cop es flexibilitzin les restriccions, es continuarà. També s'ha vist limitada la retirada d'arbres secs, per exemple, o que han caigut per les ventades, menys en aquells casos doncs, ja que eren urgents i que molestaven o que incidien a les pistes principals. La campanya de vigilància d'incendis enguany estarà condicionada doncs, per la prevenció i la vigilància de la pesta porcina. Tot i aquesta restricció i unes condicions meteorològiques favorables, es considera imprescindible mantenir els nivells de prudència que han contribuït en els últims anys a reduir la incidència d'incendis. En aquest context també es vol posar especial èmfasi en els espais que hi ha fora dels límits del parc de Collserola, perquè allà sí que les persones hi poden anar, amb el que implica l'augment de risc. Per aquest motiu es fa una nova crida de responsabilitat i col·laboració ciutadana en la prevenció d'incendis.
1: Continuem un minut per sobre un quart de nou del matí. Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats. Avui, per cert, tenim la segona de les xerrades que l'Ajuntament organitza per parlar de l'edatisme.
0: Sí, és la discriminació per motiu d'edat. És la segona xerrada. La setmana passada se'n va fer una. I avui hi ha aquesta nova xerrada que es fa al Casal Cívic de la Riera Bonet a les 5 de la tarda. Edatisme és el tema central. Podeu anar-hi a entrada lliure.
1: Avui també tenim aquesta xerrada que organitza Eco Parròquia a la parròquia a un quart de nou del vespre.
0: Custòdia de la persona humana, proposta de la doctrina social de l'Església davant la revolució biotecnològica i l'era de la intel·ligència artificial. En parlarà Albert Cortina, que és advocat, urbanista i escriptor. Avui, a un quart de nou, com dèiem, a la parròquia.
1: Ara en parlarem a dos quarts de nou aquí al programa. Si mirem la setmana, per cert, demà s'acaba el cicle de xerrades que s'han fet des del passat mes de gener per promoure un bon ús dels medicaments.
0: Sí, en aquest cas, aquesta última xerrada és sobre la salut bucodental, que cal saber doncs, per tenir una bona salut bucodental, i, com és habitual, en parlarà una farmacèutica de la vila. En aquest cas, la xerrada és demà, a 6:15, entrada lliure, i com dèiem, l'organitzen entre l'Ajuntament i el Col·legi de Farmacèutics i el grup de farmacèutics aquí de la vila. La xerrada es farà a la biblioteca al Molí, demà, 6:15.
1: A veure, demà també tenim la primera de les xerrades per parlar de la prevenció d'onades de calor i la revetlla de Sant Joan.
0: Una xerrada que organitzen i que imparteixen des de la Guàrdia Urbana i la Creu Roja, organitzada per l'Ajuntament, i és un clàssic de cada any, per donar eines per prevenir doncs, els efectes nocius de la calor. Sembla que aquesta setmana ja començarem a tenir, de fet ja des d'ahir, temperatura ja plenament d'estiu i també de cara a la revetlla, que és d'aquí una mica més d'una setmana. Hi ha tres xerrades programades aquesta setmana, demà, dimarts, dimecres i dijous. Demà la primera al Casal Cívic de la Riera Bonet a les 6 de la tarda. Dimecres també a les 6 per la Federació Obrera i dijous a 8:15 al local de l'Associació de Veïns del Barri del Canal.
1: Avui en parlarem a partir de les 11 també aquí al programa. A veure, anem de cara a dimecres. Tenim una xerrada que porta per nom el Tour des de dins.
0: Forma part dels actes previs al pas del Tour de França per la vila, per la carretera. Recordem el diumenge 5 de juliol, doncs l'Ajuntament i l'Etapa Reina, també, el programa de Ràdio Molins de Rei organitzen diferents actes previs. Hi ha una exposició, per exemple, a Can Ametller. I ara hi ha aquesta xerrada, el Tour des de dins. En parlaran Carlos Arribas, del País, i Sergi López Egea, del Periódico. Parlaran, doncs, del Tour i de tot el que implica. És una xerrada que estarà moderada per l'equip del programa, com dèiem, l'Etapa Reina. Es durà a terme aquest proper 17 de juny, per tant dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica.
1: Una estona abans, dins de l'assessoria d'afectivitat i sexualitat, que ja us n'hem parlat aquí al programa, tenim un taller precisament que es farà a 5:45 de la tarda.
0: Un taller d'acompanyament de la sexualitat s'adreça a monitors, monitores, educadors i educadores per conèixer estratègies per treballar amb infants, adolescents, joves i adults. És una activitat gratuïta a càrrec de plaer i us hi podeu apuntar a puntjove@molinsderei.cat aquest dimecres a 5:45 al Molí Jove.
1: Dijous tenim l'acte de cloenda del curs 25-26 de l'Aula d'Extensió Universitària, com sempre a la Federació Obrera.
0: El tema és el vi i la música, fonts de cultura mediterrània, i en parlarà Valeri Cabós i Laura Forró en aquesta última xerrada de curs a l'aula d'extensió el dijous a la Federació Obrera, com sempre, 6:45.
1: Aquest dijous també tenim l'última proposta del curs del cicle Clàssica a Molins.
0: Del sol a la seda, amb una mezzo-soprano i una acompanyada d'un pianista, seran els protagonistes d'aquest concert, on interpretaran obres de Ravel, Berlioz, Viadot, Bizet, Delibes i Falla. El dijous, com és habitual als concerts de la clàssica, a les 8 del vespre, a la Gòtica. Les entrades ja fa uns dies que estan a la venda i les podeu adquirir al web Entràpolis o al Museu del Renaixement.
1: Aquesta setmana també comença, en el marc de les activitats de Vivim el Tour, aquesta iniciativa que porta per nom Tapa Tour i que es durà a terme d'aquest divendres fins al dia 5 de juliol.
0: La intenció és promocionar la restauració local i aprofitar el pas del Tour de França per la vila el 5 de juliol. La campanya unirà gastronomia i ciclisme. En aquesta acció promocional, que vol incentivar tant a la participació dels establiments de restauració com a la població, com dèiem, començarà el proper 19 de juny, per tant divendres que ve, i fins al 5 de juliol. I cada establiment participant oferirà el seu plat estrella en format de tapa, acompanyat d'una beguda, i el preu d'aquesta proposta és un preu tancat, haurà de costar entre els 6 i els 8 euros. I totes les tapes participants hauran de tenir un nom relacionat amb el món del ciclisme, per tal de reforçar tota aquesta vinculació i aquesta mena de festa o prefesta vinculada al Tour de França.
1: Molt bé. Més coses. Divendres també tenim la presentació d'un llibre a la Biblioteca El Molí.
0: El llibre es diu Ze Kelly i és de José A. Agudo Arriaza. Es presenta a 6:45 de la tarda a la Biblioteca i se situa a Londres victorià del 1888.
1: I també tenim sessió de cineclub, l'última també del curs 25-26.
0: La pel·lícula es diu Todo lo que fuimos, una pel·lícula del 2025, que és una pel·lícula que se situa a Cisjordània, és un drama sobre el conflicte àrab-israelià i se situa en concret des del temps que transcorre la pel·lícula, el temps que mostra és des de la Nakba israeliana del 1948 fins al 2020. Explica doncs la història d'una família a Cisjordània. El dissabte a les 7 de la tarda a la Penny.
1: Molt bé, i esperarem també veure si hi ha la proposta de cinema a la fresca, com sempre passa durant el mes de juliol. Però li preguntarem al Pep Bergada aquesta setmana, que també parlarem amb ell. Més coses que repassem del cap de setmana. En aquest cas, tenim la nit del bàsquet.
0: És el sopar de final de temporada, ja habitual del club de bàsquet, amb sopar de Carmanyola. Faran a l'escola Josep Maria Madurell. Hi haurà servei de bar, música, ball. L'entrada val 3 euros. Hi haurà trofeus i mencions també als equips i jugadors. Una festa molt pensada per les famílies i els jugadors i jugadores del club de bàsquet, aquesta festa de final de temporada.
1: Molt bé. I després de la reeixida ballada de sardanes, doble ballada de sardanes nocturna que va organitzar la grupa aquest dissabte i també d'ahir diumenge, doncs torna a la normalitat i, per tant, tenim ballada habitual, en aquest cas diumenge que ve, dia 21.
0: Sí, com és habitual els diumenges, a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, ballada de sardanes amb la cobla, en aquest cas marinada.
1: I recordeu també que tenim encara lligat amb el Tour, que avui us hem parlat us hem explicat diverses propostes, tenim aquesta exposició interessant del Miguel Soro a la sala d'exposicions de Can Ametller.
0: Sí, fins al 5 de juliol la podeu visitar. Són quadres de gran format amb pintures del Tour, de ciclistes principalment, i es pot veure en tot cas de dimecres a diumenge.
1: Molt bé. I recordeu també, fem un apunt breu del Papiol, que us en vam parlar fa un parell de setmanes. Fins aquest dissabte podeu veure l'exposició El Papiol revelat, la fotografia, història i evolució, que es pot veure a la Biblioteca Valentí Almirall aquests dies, organitzada pel Museu del Papiol. Justament també aquest cap de setmana han fet una taula rodona al respecte d'aquesta exposició i aquesta temàtica, i l'exposició la podeu veure en horari de la Biblioteca del Papiol fins dissabte. Continuem, 5 minuts i mig i seran 9:15. Anem a fer un repàs a la informació general. Primer, repassant els titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, bon dia.
2: Bon dia, Oriol. Els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, ho diu el periòdico a la seva portada. Les cases adossades, que van viure un boom fins al 2000 i van ser triades per persones que es van allunyar de Barcelona a la recerca de calma i sol més barat, perden terreny en favor dels blocs de pisos. Hamilton, rei de Montmeló, amb fotografia de portada, el britànic aconsegueix el primer triomf amb Ferrari i supera Schumacher com el pilot amb més victòries a Barcelona. Parlen també dels Estats Units i l'Iran, que arriben a un pacte de pau i acord poden reobrir Hormuz, i Sánchez evita xocar amb els jutges en una setmana clau als tribunals. Inquietud al PSOE per les citacions a Zapatero i Begoña Gómez. Parlen també de Govern i Esquerra, que segellen la nova autoritat aeroportuària de Catalunya, i arriba la tercera generació de fàrmacs per combatre l'obesitat després de l'Ozempic. També Espanya debuta aquesta tarda al Mundial i Lamin arrencarà a la banqueta. A La Vanguardia parlen també d'aquest acord. Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz. El Pakistan anuncia que el pacte s'assignarà divendres a Suïssa i que el cessament d'hostilitats inclou el Líban malgrat els nous atacs d'Israel. El president dels Estats Units acusa Netanyahu de no tenir criteri per llançar una maleïda ofensiva. Parlant de la reacció, el sector iranià més radical també rebutja la via diplomàtica i Putin commou Trump felicitant-lo per haver fet 80 anys. També en fotografia de portada, però la convuls de la cimera del G7 a Evian, a Leven, però les fortes mesures de seguretat que protegeixen aquesta ciutat termal van desplaçar ahir a Ginebra les habituals protestes anticapitalistes. Desiree López, he dubtat de si era just perdonar el pare, parla la jove filla d'un maltractador que va commoure el papa en la visita a Barcelona. Parlant també d'una manifestació, milers de docents contra l'emergència educativa i Hamilton ressuscitant un Montmeló vibrant amb l'adeu de Fernando Alonso. També els Knicks guanyen l'NBA 53 anys després a Nova York i en vol el Barça pot amb tot i guanya la 13a Champions. El diari Ara parlen també d'aquest anunci del Pakistan d'un acord entre l'Iran i els Estats Units per obrir l'estret d'Hormuz. Els iranians havien aturat la firma del memoràndum pel bombardeig d'Israel als suburbis de Beirut. El president nord-americà torna a escridassar al líder israelià per telèfon i li diu que ha perdut el cap. Protestes violentes a Ginebra contra la cimera del G7 i el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. Els exdirigents del PP que han quedat fora del judici del cas Kitchen és un dels articles de la portada i creix la diferència entre la nota de l'ESPAU i la del batxillerat. I per últim repassem la portada del Punt Avui. Creixen amb ansietat, els especialistes de salut mental infantojuvenil alerten d'un augment exponencial de casos més complexos amb autolesions i temptatives de suïcidi. Jordi Ferrer parla dels suïssos que encara seran acollidors. Un referèndum suposa limitar a 10 milions la població del país en ple debat sobre la immigració i la mà d'obra forana. Groc entre la tendència i l'emergència és la crònica de Jordi Panyella, i Jordi Alemany signa també crònica Vall de Plaça i fi de festa policial. I a Punt Esportiu, el Barça guanya la 13a Champions d'handbol i entrevisten a Dani Jiménez, divulgador científic. L'univers, diu, no es comporta com es pensava ni com volien els científics.
0: Fem un repàs de la premsa digital quan falten 2 minuts per arribar a 9:15. Comencem pel Nacional, que diu que Barcelona vol pujar fins a 24 euros el recàrrec turístic als creueristes. La intenció és incrementar la pressió cap a aquests creueristes de pas, és a dir, aquells que fan escala i estan menys de 12 hores a la ciutat. És una proposició d'Esquerra. Ara el topall màxim està en 8 euros i pujar-ho 24 depèn de que ho aprovi el Parlament. La intenció, diuen, és dedicar-los a finançar la bonificació del 50% 50% dels menjadors escolars a partir del 2027. Anem al 3CAT, que destaca que milers de persones protesten a Ginebra contra la cimera del G7 que comença demà a França. El govern francès no ha permès cap manifestació al seu territori, per això la marxa s'ha fet a Suïssa, la cimera que comença aquesta setmana, en concret a Vaines, que és una localitat francesa però que s'ha tocat del llac Leman a la frontera amb Suïssa, i per això s'ha fet allà aquesta manifestació, amb 20.000 persones segons la policia i 60.000 segons els organitzadors. Els manifestants han protestat contra les desigualtats del capitalisme, el feixisme i les dictadures, i han demanat defensar els drets humans, la igualtat de gènere i la protecció del planeta. I el 3CAT, encara a Suïssa, diu que Suïssa ha rebutjat en referèndum limitar la població i la migració, amb el 54,8% dels vots, doncs, que rebutgen a limitar el total de població. Volien evitar que la població resident a Suïssa superés els 10 milions d'habitants abans de l'any 2050, perquè en els últims 25 anys s'ha passat de 7,2 a 9,1 milions de persones. Doncs la mesura l'ha impulsat el Partit Popular Suís, que fomenta l'aïllacionisme. El govern federal i el Parlament s'oposen al canvi. Diuen que cap país ha votat mai a favor de limitar la seva població, tot i que països com la Xina han aplicat polítiques per frenar-ne el creixement.
1: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: Anem a parlar d'aquesta xerrada que tenim avui aquest vespre, un quart de nou, a la parròquia de Sant Miquel. Porta per nom Custòdia de la persona humana. Proposta de la doctrina social de l'Església davant la revolució biotecnològica i l'era de la intel·ligència artificial. I anirà a càrrec de l'advocat, urbanista i escriptor, l'Albert Cortina. L'Albert, que a més ha escrit diversos llibres precisament parlant de la relació de l'ésser humà i l'avenç tecnològic. I el tenim al telèfon uns minuts. Hola, Albert, bon dia i bona hora.
1: Què tal? Bon dia. Com
0: bon estàs? Dia, gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, doncs, quin és el propòsit, l'objectiu que teniu a l'hora de fer aquesta xerrada que fareu aquest vespre a la parròquia?
1: Doncs, bueno, conèixer una mica més la primera encíclica del papa Lleó XIV, Magnifica Humanitas, i que, a més, subtitula Custòdia de la persona humana en el temps de la IA, molt actual.
0: Uh-huh. Molt bé. Que, de fet, et llegia una entrevista de fa bastant de temps, de fa uns anys, que et preguntava si serem humans d'aquí 50 anys. Ara ja crec que han passat 10 anys des de que ho explicaves. Et ratifiques, doncs, amb aquest interrogant encara o encara hi ha més dubtes al respecte?
1: Encara hi ha més dubtes.
0: Encara hi ha més dubtes,
1: Sí. Sí. És veritat que potser fa 10 anys o així que vam treure el llibre Humans o Posthumans,
0: sí.
1: I ens fem aquesta pregunta, no?, de si continuaríem sent humans. El papa Lleó ens planteja el mateix dubte, no? O sigui, aquesta encíclica és molt antropològica, en el sentit que molta gent diu és l'encíclica de la intel·ligència artificial. Bueno, a mi m'agrada més dir que és l'encíclica de la persona humana en temps de la revolució digital o de la intel·ligència artificial, no? Perquè el papa el que ens planteja és com ser més humans en aquesta etapa de la història, no?, de la revolució humana, on la intel·ligència artificial, doncs, bueno, ja veiem que està ara a tot arreu.
0: Dèiem, doncs, d'aquesta relació que havies escrit diversos llibres, no?, sobre l'ésser humà i l'avenç tecnològic. Parlant de l'avenç tecnològic, Albert, doncs, quins diries que són, per parlar de pros i contres, beneficis o fortaleses, diguem, de la tecnologia, i quins serien els riscos principals d'aquesta mateixa?
1: Bueno, en primer lloc, donar-li una capacitat de decisió i d'enteniment que no és pròpiament humana, no? És a dir, que el que hem de veure és no perdre nosaltres el control, d'alguna manera, no? I això és el que el poder tecnològic, en part, pretén. D'alguna manera, el que hem de veure és que la intel·ligència artificial no és una intel·ligència humana, per tant, nosaltres encara conduïm el procediment, no?, el procés evolutiu, i, per tant, que no tinguem amb aquesta simulació d'intel·ligència que ens presenten, no?, la visió de que l'ésser humà queda descartat i obsolet, i que no, nosaltres ja no tenim res a dir en aquesta evolució cap a l'opost-humà, que és una paraula una mica així forta, no?, de dir, bueno, deixem de ser humans i anem cap a una evolució tecnològica de l'ésser humà on les tecnologies no estan al servei de la persona, sinó que d'alguna manera prenen com una autonomia, no? Això ho veiem molt clarament, per exemple, amb les armes, no?, amb la guerra, que és un dels temes que el papa Lleó diu, bueno, escolta, una pau desarmada i desarmant, no? I també a l'encíclica diu, desarmem la intel·ligència artificial, no? La visió és aquesta, no?, de dir, bueno, l'ésser humà té que tenir el control sobre aquestes tecnologies i utilitzar-les pel bé, pel bé comú, que és el que ens interessa, no? És una visió humanista.
0: Una intel·ligència artificial, Albert, doncs, que com tot canvi tecnològic, doncs, tot va molt de pressa, no?, però avui en dia encara més, i que s'ha anat imposant a una velocitat impressionant, no?
1: Sí, sí, ja veiem que això és el que els tecnooptimistes diuen exponencialitat.
0: Sí.
1: És una evolució accelerada de la tecnologia, no només de la intel·ligència artificial, eh? Hem de saber que aquesta revolució, aquest canvi d'època o d'era, té diverses revolucions. Una és aquesta, la de la intel·ligència artificial,
0: sí,
1: la digital, però també tenim la genètica, no?, la biològica, la de poder pretendre canviar la pròpia naturalesa humana a partir de la modificació de l'espècie, no? I llavors, clar, aquest procés accelerat fa que no puguem anticipar els desafiaments negatius que comporta tota tecnologia. O sigui, la tecnologia no és dolenta de per si, fet molt bé
0: per
1: la humanitat, no? I seguirà fent-ho. El problema és qui hi ha darrere, quins objectius, com es fa, i si es fa d'una forma accelerada, doncs clar, no tenim temps d'alguna manera de regular, de plantejar uns principis ètics per tal d'evitar tot el que seria, tot el que ens pot provocar un perjudici a la humanitat, no?
0: Deies, sobretot, el no perdre el control. Per on passen, doncs, tots aquests elements pel fet que així sigui, doncs, de que no es perdi el control al respecte, doncs, a aquestes qüestions que et preocupen i que poses sobre la taula?
1: Bueno, la primera és aquesta que et comentava, la intel·ligència artificial sí. No és intel·ligència. Va, si ja es cola en aquest primer gol, que és... No, això serà una intel·ligència artificial superior a l'humana, doncs ja tenim un primer problema, no? Jo continuo pensant, des d'aquesta visió humanista, que la intel·ligència artificial, la intel·ligència humana és molt més complexa, molt més àmplia, hi ha la consciència en altres dimensions, no? La intel·ligència emotiva, emocional, etc., que supera i que, crec jo, mai serà superada per una intel·ligència artificial. Per tant, la primera cosa amb la que hem de combatre és que aquests sistemes d'intel·ligència artificial, doncs, són una cosa diferent a la intel·ligència humana, no? I la segona és fins on nosaltres mateixos com humans podrem automatitzar tasques, no? El tema del treball és un tema molt important, no? Fins on arriba aquesta automatització a partir de la intel·ligència artificial i la robòtica, i sobretot el tema de la delegació de presa de decisions i en l'àmbit educatiu, no? És molt important, perquè l'àmbit educatiu és formar a les futures generacions en un entorn que serà tecnològic, és a dir, no podem negar que aquesta revolució digital ha vingut per quedar-se, no? Amb la qual cosa l'educació, la formació en aquests entorns serà bàsica. Dos, la no optimització del ser humà, per tant, no aprofitar el ser humà només per l'eficiència en el camp del treball serà un altre repte, i repeteixo, en el tema de la presa de decisions en tot àmbit, no? Polític, social, en la guerra, no? O sigui, amb aquesta idea de l'automatització de tasca, doncs també no hem de perdre el control en aquest punt de la presa de decisions estratègiques.
0: L'Albert Cortina, que dèiem, és advocat, és urbanista, però també escriptor, perquè ha fet molts llibres al respecte a aquestes qüestions. D'on va venir, Albert, la inquietud, doncs, per analitzar i aprofundir aquests aspectes que estem comentant avui, que estàs fent tantes xerrades i tants llibres des de fa temps?
1: Bueno, jo soc urbanista, em dedico al tema de la planificació de la ciutat, etc. No? Llavors, això, 10, 13 anys, es plantejava, encara no se'n havia sentit parlar gaire, això de la Smart City, no? La ciutat intel·ligent. No? I aquí vaig començar a veure un camp que em fascinava, però per l'altra banda em preocupava, no? O sigui, està molt bé automatitzar, com hem dit, no? La gestió de la ciutat i els elements, si vols, més materials, no? Però clar, les ciutats estan composades per ciutadans, per persones, no? I és una visió humanista, jo pensava, bueno, aviam, aquestes tecnologies o estan al servei de les persones, o posen al centre a la persona, no? O d'alguna manera això pot ser una presó digital, no? Unes ciutats... Sí. On tot està automatitzat, el control, la vigilància, etc. No? I d'aquest moment no se'n parlava gaire. S'ha anat parlant a poc a poc, i ara és veritat que, bueno, ja, que tothom, no? A nivell de carrer, doncs veu les avantatges d'organització, com dèiem abans, no? I també els perills, no? Els desafiaments, que no deixa de ser aquesta idea de, en una ciutat, per exemple, no? Doncs que estigui tot tan controlat, tan automatitzat. Podem posar l'exemple de Singapur o altres, no? Que l'ésser humà deixi de tenir la llibertat i l'autonomia que hem tingut fins ara, els drets humans, no?
0: Molt bé, doncs no desvalem més coses, sinó que animem a la gent que vulgui escoltar l'Albert Cortina, que s'acosti, doncs, a la parròquia de Sant Miquel. La xerrada és a 9:15, avui dilluns, amb aquest títol genèric, com dèiem, Custòdia de la persona humana. Albert, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé la xerrada aquesta tarda vespre, eh?
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Fins aviat i bon dilluns, que vagi molt bé.
1: Fins aviat.

0: aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
3: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
2: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
4: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
2: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
5: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
2: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.

0: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
1: Continuem un minut i arribarem a 3:15 del matí. Anem a repassar. Avui no tenim la punt del dia de la Júlia Carrasco. Anem a repassar doncs la programació de la ràdio nostra.

Quan acabem el bon dia i bona hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés fins a un quart d'una. Recordeu que després, a un quart d'una, tenim la píndola econòmica de la Jana Vera, com cada dilluns, Economia de Butxaca. I a partir de dos quarts d'una, avui no tenim material nou d'Històries de la Fotografia amb el company David, per tant, per no repetir programes i fer-nos pesats, el que farem és repetir el Parlem de Còmics del passat divendres, que només ha tingut un recorregut, i podreu tornar a escoltar el Pau Moratall entre dos quarts d'una i la una, com dèiem. A la una tenim els Restes de Sèrie, el programa del Josep Lluís Ravenga, que arriba ja al seu 41è programa de la temporada. I avui podreu escoltar cançons del repertori de Connie Francis. Avui entre la una, després de les notícies de la una, i les dues del migdia, els Restes de Sèrie amb el Josep Lluís Ravenga. A partir de les dues connectarem amb la xarxa per escoltar les notícies en xarxa. De 3 a 4 tenim el programa La Migdiada i aquesta tarda la remissió del programa Cafè Drom amb la Virgínia Drom entre les 4 i les 5. A les 5 tenim la cita amb la Margarida Casa de Sus i el seu programa històric La Veu. I a partir de les 6 tenim la Bego Flòria amb les Heroïnes Quotidianes, aquestes entrevistes en profunditat. Avui entrevista a la Gràcia Kaum Aragai, llevadora i PNI. La podeu escoltar a partir de les 6 i fins a les 7 de la tarda a les Heroïnes Quotidianes. Gràcia Kaum Aragai, avui la convidada de la Bego Flòria. A partir de les 7 tenim la cita amb els matussers de Molins de Rei, amb l'Adrià, amb la Lola i tot l'equip que conforma el Mirant al Cel, que és el programa que podeu escoltar entre les 7 i les 8 del vespre. De 8 a 9 tenim el Dani Pasqual, com és habitual, amb el seu programa Tot Teatre, amb l'actualitat teatral. A les 9 cita amb el programa del món dels videojocs, Joc per Randa, amb el Rafael Pérez al capdavant i tot el seu equip, de 9 a 10. De 10 a 11, la cita amb el món del ciclisme, l'Etapa Reina, amb el Roger Castillo, amb el Lluís Àries, amb el Sergi Soler i el Marc Vives, parlant de l'actualitat ciclista i de totes aquestes activitats també que us hem anat explicant, que tindrem aquí a Molins de Rei fins al 5 de juliol. I a partir de les 11 tenim la cita amb el Miquel Tuset, Jazz Club de Nit. A mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, com sempre fem, fins la una de la matinada. I a partir de la una el que farem és connectar a Micat FM, com és habitual, fins demà a les 7 del matí. A les 7 del matí, ja sabeu, de dilluns a diumenge, podeu escoltar el programa La Tenora amb el Pere Païssa, aquesta selecció de sardanes que us oferim diàriament i que ens serveix per donar el tret de sortida a la programació diària d'aquesta casa.

0: Continuem. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. Anem a fer un repàs també al més destacat de la programació, en aquest cas televisiva, per aquesta jornada de dilluns, Roger Endavant.
1: I com sempre comencem amb les pel·lícules que podem veure a la televisió en oberta al canal Vimat. A les 9 del vespre tenim la pel·lícula Lo dejo cuando quiera, de Carlos Terón, amb David Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, Cristina Castaño, Miren Ibarguren, Amaya Salamanca i Ernesto Alterio. És una comèdia espanyola del 2019 que dura 1 hora i 40. Amics des de la facultat i sobradament preparats, el Pedro, l'Arturo i l'Eligio són tres professors universitaris a qui la crisi ha deixat sense feina i que sobreviuen de qualsevol manera. A les 10 de la nit, Squirrel Televisió, Justícia Letal, d'Isaac Florentine amb Scott Adkins i Nick Chenlun, també Caitlin Kitts i Madison Leulor. És una pel·lícula d'acció que dura, no arriba a 1 hora i mitja, 80 minuts, de producció americana del 2015. Elijah Kane i el seu equip s'infiltren en una perillosa organització nazi coneguda com la Nova Societat, un grup molt violent i perillós que intenta obtenir representació política per enfortir el seu moviment. La tercera proposta és a 2:45 d'11 a Vimat, també, la pel·lícula de Jaume Balagueró, Way Down, amb Freddy Highmore i Astrid Vergés, també Frisbee i José Coronado, Sam Riley i Luis Tosar, entre altres. És una producció espanyola del 2020 d'acció que dura 2 hores. Ni les lleis d'estat ni les lleis de la física espanten Tom Johnson, el brillant i jove enginyer reclutat per esbrinar com trencar el secret per accedir a l'interior del Banc d'Espanya. La quarta proposta. A les 11 de la nit, a Factoria de Ficció, Assassinato en Orient Express, de Kenneth Branagh, amb el mateix Kenneth Branagh i Penélope Cruz. És una coproducció maltesa i americana del 2017, un drama que dura 2 hores. 13 estranys en un tren esdevenen tots ells sospitosos d'assassinat. Un home ha d'emprendre una carrera contra rellotge per resoldre el trencaclosques abans que l'assassí ataqui de nou. Per tant, aquesta pel·lícula, si no recordo malament, d'Agatha Christie, un clàssic d'Agatha Christie. I també a les 11, a la Sexta, Legado en los Huesos, és una... forma part de la trilogia del Valle del Baztán, de Fernando González Molina, Marta Etura, Nene, Leonardo Sbaraglia, Francesc Orella i Manol Arias i altres actors i actrius. És una producció espanyola i alemanya del 2019, un drama que dura 2 hores, bastant recomanable. Ha passat un any des que Maya Salazar resolgués els crims que van terroritzar la Vall del Baztán, embassada i decidida a deixar enrere el viscut. A Elizondo, la vida de la inspectora es veu de nou alta, alterada per un succés inesperat, el suïcidi de diversos presos que deixen una única paraula escrita en la paret de les seves cel·les. Tartalo. Doncs ja tenim les pel·lícules sobre la taula, anem als programes. Avui no hi ha especial gaire cosa. Tenim, per una banda, el Talent Creatiu al 33, aquest microespai que fan a les 9 del vespre. Héctor Moreno compagina la seva feina com a creatiu amb una prometedora i talentosa carrera com a artista gràfic. Pinta, dissenya i li encanten els monopatins. Signa les seves obres com a Ecor. A les 10, seguim al 33, la Renaixença amb el Peyu, que dedica avui el programa al Dau, i es pregunta si els espectadors són dels que l'agiten durant un minut per treure el número que volen en una partida de parxís. Tot seguit, el Peyu rep el Ricard Torquemada i el Bernat Soler, llegendaris periodistes esportius que segueixen el Barça arreu del món. A 3:45, si no ens movem encara del 33, tenim Viatges Insòlits. Ciutat de Mèxic, amb més de 22 milions d'habitants, és una de les ciutats més grans i influents del món. A la dècada del 90, la ciutat encapçalava tota mena de llistes que en descrivien la inhabitabilitat. A Nairobi també en parlaran, que és la ciutat amb el creixement més ràpid del món, raó per la qual el Tom l'ha inclòs a la seva llista de grans ciutats del món. Per tant, avui, Ciutat de Mèxic i Nairobi a 3:45 al 33, i a 12:45 en Guàrdia, avui El crimen de Elisa Arbruñedo. El programa aborda aquest crim d'Elisa Arbruñedo, un succés que es va resoldre 10 anys després gràcies a una investigació genètica complexa i minuciosa. Arbruñedo, una dona de 46 anys, va desaparèixer el setembre del 2013 mentre passejava per una pista forestal a prop de casa seva, a la vila de La Bandeira, al municipi de Cabanes, a La Corunya. I amb això acabem aquest repàs al que programen avui els canals de televisió, Oriol.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Roger. Amb tot això, ens hem situat ja 7 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: És l'hora de la recomanació cultural. Els dilluns ja sabeu que parlem de literatura, parlem de llibres, i ho fem acompanyats una vegada més de la Maria Casals. Què tal, Maria? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. La recomanació d'avui és l'última novel·la de Julian Barnes. Quasi mai no tenim la certesa que estem llegint l'última novel·la d'un escriptor, a no ser que sapiguem que ja no escriurà més perquè és mort. En aquesta ocasió, i sense que l'autor de referència hagi traspassat, sabem que Comiats és la darrera obra d'en Julian Barnes. Autor de magnífiques novel·les i assaigs, ara, als 80 anys, publica per darrera vegada. A Comiats hi trobem la seva acurada i excel·lent prosa, ben traduïda per Alexandre Gumbau i Arnau i publicada en català per Angle Editorial el gener passat. Per fer-vos en 5 cèntims, subscric les paraules que li dedica una escriptora de la qual us n'he parlat, si la memòria no em falla, en un parell d'ocasions, Antònia Carripons, que ens diu el següent. Ella tanca l'últim llibre de Julian Barnes amb un sentiment de trista satisfacció. Comiats és l'últim llibre que escriu l'autor, sí, perquè així ho ha decidit, en plena consciència, arribat en aquella edat que les visites als hospitals han esdevingut una part massa important de la vida quotidiana. Encara que li ha costat d'entrar-hi, el llibre li ha semblat bo, li ha agradat. Per la sinceritat i per la trama que s'empesca per dir el que vol dir. Ens explica la història d'uns amants que es retroben després de 40 anys i que volen fer reviure l'amor antic. I d'entrada ho aconsegueixen, perquè la vida és plena de sorpreses i barreja lúcides reflexions sobre la memòria i el pas del temps. Escriu Barnes. Només m'interessa viure, no pas existir i prou. Una manera de pensar compartida per molta gent, però que sovint flaqueja a mesura que s'acosta a la fi del joc. Acabada de llegir aquesta frase, ella s'ha aturat, colpida, mentre pensa que Julian Barnes té tota la raó del món. I més endavant, la Carrie Pons escriu: la decrepitud dels altres li fa mal, i la pròpia, que sap que un dia la tocarà. Recorda haver llegit alguna novel·la i algun llibre de poemes d'autors ben entrats en la vellúria que li han fet pena de tan fluixos com els ha trobat. Li sap greu que autors de prestigi es deixin publicar obres absolutament prescindibles i li sap greu que les hi hagin publicades. Potser és que la vanitat no els deixa veure que allò que escriuen ara no té cap mena d'interès per a la resta de mortals. Ella no voldria actuar així. Admira el coratge de Julian Barnes, perquè es necessita coratge per reconèixer que ja ho has dit tot i que a partir d'un determinat moment val més callar. Demana als déus i a les deesses que li conservin la lucidesa per imitar-lo quan arribi l'hora. I ara sí, per anar acabant, ho farem amb les darreres paraules escrites pel mestre que ens diuen: així i tot, espero que hàgiu gaudit de la nostra relació al llarg dels anys. Jo, sens dubte, sí. La vostra presència m'ha complegut. Ben mirat, jo no seria res sense vosaltres. Per tant, posaré la mà breument sobre el vostre avantbraç? No, no deixeu de mirar. I llavors marxaré. No, no deixeu de mirar. No deixeu de llegir, us dic jo. Recordeu, Comiats, de Julian Barnes, publicat a Angle Editorial. Bon dia i bona setmana tingueu.
0: Molt bé, fantàstic. Moltíssimes gràcies, Maria, i que també tinguis una magnífica setmana. 2 minuts i les 9 del matí. De seguida connectem amb la xarxa per escoltar les notícies, però quan tornem tindrem el Toni Ramoneda, que ens proposarà la cançó del dia d'aquest dilluns, i immediatament després farem la tertúlia d'actualitat amb els companys habituals del dilluns, excepte el Joan Barrios, que tenim, doncs, el tenim de baixa. Més enllà d'això, a les 10 tindrem l'espai polític del dia, preguntes a Molins en Comú Podem. Tindrem també l'espai mensual per parlar d'arquitectura amb el Gerard Dordes des de l'estudi d'App, l'espai que anomenem Pedra sobre Pedra. Serà 10:45. A 10:45 farem un cafè amb el comerç amb l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç. A les 11 us parlarem d'aquestes xerrades que tenim aquesta setmana per parlar de la prevenció d'onades de calor i la revetlla de Sant Joan amb la Guàrdia Urbana, amb la Creu Roja i amb Protecció Civil. Tindrem també el Miquel Casas amb el seu espai La Màquina de la Penny i la Glòria Massana també ens portarà un nou llibre que ha canviat el món, o que va canviar el món. Seguim el segle XVIII i la tindrem amb nosaltres a partir de 11:45 fins a arribar a les 12 per posar punt i final al programa al punt del migdia. Ara fem una pausa i tornem amb tot això. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues per l'incendi. A la B20 un accident deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat, també una avaria. La C25 a Sallent deixa també un altre carril tallat en sentit Lleida. I finalment un incendi d'un camió a la P7 al Vendrell deixa també un carril tallat direcció Barcelona. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58 a Barcelona, a la 2 a Molins de Rei, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i finalment a la P7 a Barberà. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèrics per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi també declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. N'ha parlat avui a la xarxa la Laura Nadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica sobre un període de 2 mesos per tal de fixar els termes de compromisos, com ara l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa de Vian, on viatjarà també el president dels Estats Units, Donald Trump.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: Aquesta tarda hi ha la segona i darrera xerrada sobre l'edatisme. És la discriminació per motius d'edat. La setmana passada es feia la primera xerrada i avui, a les 5 de la tarda, al Casal Cívic de la Riera Bonet, hi ha la segona xerrada per parlar de l'edatisme. També avui, Ecoparròquia organitza una altra xerrada, en aquest cas a 9:15 del vespre, a la parròquia, per parlar de la custòdia de la persona humana, proposta de la doctrina social de l'Església davant la revolució biotecnològica i l'era de la intel·ligència artificial. En parlarà Albert Cortina, que és advocat urbanista i escriptor. A 9:15, a la parròquia. Demà dimarts, dins del cicle de xerrades sobre salut, es durà a terme ja l'última xerrada, en aquest cas, per donar explicacions sobre què cal saber sobre la salut bucodental. Demà, a 6:15 de la tarda, a la biblioteca. Forma part d'aquest cicle de xerrades que ha organitzat l'Ajuntament en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics. Què cal saber de la salut bucodental? Demà, a 6:15. I també demà comença un cicle de 3 xerrades sobre la prevenció d'onades de calor i la revetlla de Sant Joan. L'organitza l'Ajuntament i la xerrada la imparteixen des de la Creu Roja i la Guàrdia Urbana. Demà dimarts, la primera, a les 6 de la tarda, al Casal Cívic de la Riera Bonet. Dimecres hi ha una altra xerrada, també a les 6 de la Federació Obrera, i dijous, a 7:45, a l'Associació de Veïns del Barri del Canal. La mateixa xerrada, doncs, distribuïda en 3 dies i 3 espais diferents. La primera demà, a les 6, al Casal Cívic de la Riera Bonet. I també aquesta setmana, dimecres, hi ha una xerrada dins de les activitats que hi ha prèvies al Tour de França, el Tour des de dins. En parlaran els periodistes Carlos Arribas de París i Sergi López Egea de El Periódico, i moderarà la xerrada l'equip del programa de Ràdio Molins de Rei, La Tapa Reina, el dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica. I també dimecres, però abans, a 6:15, hi ha un taller dins de l'assessoria d'afectivitat i sexualitat, un taller per acompanyar la sexualitat adreçat a monitores i monitors, educadors i educadores, per donar a conèixer estratègies per treballar amb infants, adolescents, joves i adults. És una activitat gratuïta i les inscripcions es poden fer a puntjove@molinsderei.cat. El taller l'imparteixen des de la cooperativa A Plaer. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
1: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia portem un tema que potser pel títol no et sona massa, però que quan sentit la tornada estic segur que recordareu tots. El portem avui perquè tal dia com avui, un 15 de juny de 1946, naixia el cantant Demis Roussos, aquell que segur que recordareu per aquelles túniques, una presència a l'escenari important. Va morir el 2015, però avui, tal dia com avui, hagués fet 80 anys, i per tant avui el recordarem aquí en aquest espai de la cançó del dia. Pel nom de la cançó, que es diu Velvet Morning, és una cançó de 1973, potser no la recordareu, diguem, pel títol, però sí que segur que quan anem a la tornada i amb aquell triqui-triqui-tri que cantava en Demis Roussos, segur que sí que la recordarem. Així doncs, avui a la cançó del dia, una cançó, com us deia, de 1973, de Demis Roussos, un personatge que va sobreviure, per exemple, al segrest del vol 847 de la TUA, que va ser el 1985, que va ser justament, doncs ahir també feia anys, un segrest que va ser famós perquè veient que tenien un personatge famós com el Demis Roussos a l'avió, van fins i tot celebrar el seu aniversari. Nosaltres

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 15 de juny la compartim amb el Jaume Armengol. Bon dia, Jaume, ben retrobat.
1: Gràcies, molt bon dia.
0: Bon dia, Joaquim Martí, bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, Genoveva Català.
3: Hola, bon dia.
0: I bon dia, Ramon Canal.
4: Bon dia i bona hora.
0: Comencem. A l'equador d'aquest mes de juny i deixant enrere doncs, un cap de setmana prou reixit d'activitats, ara ho comentàvem, Jaume, que havies assistit doncs, a aquesta doble ballada nocturna de sardanes de la grupa.
1: Sí, sí, bé.
0: Molt d'ambient, no?
1: L'any passat no vaig poder anar-hi.
0: I aquest any
1: i aquest
0: sí.
1: Any sí.
0: I aquest any sí.
1: El lloc està bé.
0: Passa la creu.
1: L'hora per mi és perfecta. Fa una, sí? Una mica de fresqueta, que has d'agrair en aquests moments.
0: Fresqueta, diu. Bé, bé, i, molt optimista.
1: Sí, a les 11, quarts de 12 de la nit. S'estava sí. La mar de bé, no?
3: És més fresquet. Sí. Sí, més a més, si t'has pogut comprar un gelat, no és que faci propaganda, ah, sí, sí. Un gelat allà a la cantonada, perquè sí, sí. Mira que l'han encertat,
0: havia,
3: eh?
0: Comerç nou,
1: eh? I tant. Hi havia cua, eh?
3: Sí, tota però és que a més a més són bons, vull dir...
1: Sí, no, no els he provat,
3: sí, sí,
1: però...
3: Jo sí.
0: Tu deia... sí?
3: A mi els gelats...
0: I no els paguen comissió, eh?
3: No, no. Ah, va, però a mi els gelats m'agraden molt.
0: Sí.
3: El proper sí, sí. Dia els hi diré, escolta, aviam si me'n regaleu un.
5: Comissió no, però potser en espècies alguna
0: cosa. Ah,
5: ja ja.
3: No, no, no. Bueno, a més, mentre... és que no sé... Ara vaig a parlar com de Molins de Rei de tota la vida. No sé de quina casa són. Que les persones comporten.
0: No ho sé. Aquesta dada no la, no la tenim.
5: De fet, molt important, eh?
3: Home, si aquell és de Cal Tal...
5: Home, clar, és fonamental.
0: Té una botiga de roba durant molts anys a una gelateria.
3: I abans un bar, eh? L'Estrella,
0: ho sabem,
3: eh? Amorxata, eh? Amorxata del Pepito.
5: L'Estrella, eh?
1: Era de les millors de...
3: Home, era molt bona, l'Orxata. Molt bona. Sí, sí.
0: Doncs ara sí, tenim sí. Aquesta gelateria bueno. De nom italià, també, per cert.
3: Sí, la Mia Nonna.
0: La Mia Nonna. Sí.
3: Està bé.
0: Doncs, sí, sí, que va ser...
3: Els hem de preguntar si són italians, per
5: de
3: saber quina casa són.
0: De tota la vida, sí.
5: De tota la vida.
0: De l'Emília Romanya.
5: Home, a veure, el que faci falta.
0: Sí, sí. Ai, home, doncs hi havia molta cua, és veritat.
3: No, no, però és que tota l'estona que passes per allà hi ha gent. Allò
5: sempre,
3: que vas...
5: sempre que passes
3: a mi
5: per
3: va molt bé, perquè jo estic, gent, eh? Amb els gelats estic tentada tota l'estona i a mi m'agrada sí, sí. Molt, soc molt llaminera de gelats.
0: Sí?
3: Que, estigui, que hi hagi cua, per mandra fer cua no t'atures.

0: Estava sentat i veig que anàvem passant gelat, no?
1: Sí.
0: Bim, pam, pam,
1: sí, sí.
0: Això és una mina, no?
1: Sí, sí.
2: Mira, això ha anat bé, perquè també de gelateries no en teníem gaires.
1: No, no, està
2: d'un
1: bé.
2: Temps enrere cap aquí.
1: Sí, sí, està bé, està
2: ha anat
1: bé.
2: Proliferant, també. Passa a l'Ajuntament
1: sí.
2: i altres indrets.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Bé, ens estem adaptant als nous temps.
1: Som molt modernos.
2: Tancant el tema sardanes, doncs et va sorprendre gratament.
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, bé, molt bé.
2: L'ambient transversal, molt de jovent.
0: Una bona copla.
2: Sí.
0: Bueno, la marinada ja és més, més normal, per dir d'alguna manera. I la principal de la Isbal és de la Champions, no?
2: De la Champions.
0: Champions.
2: Sí.
0: Bé, bé, molt bé.
2: Molt bé.
0: No sé per què dues coples. A veure,
2: doble ballada.
0: Doble, bé, ja, però... Potser volia el cos que té una copla d'aquestes...
1: És que igual és ells no volen important. Actuar al doble, eh?
0: No, no, bueno,
2: no ho sabem.
1: No. És possible.
2: Guardar-ho,
1: no,
2: no, aquest detall.
0: Guardar-ho
1: clar,
0: per...
1: Clar, perquè...
0: Repartir
1: bufar, fer... bufar cansa, eh?
0: Ja, però no, això... Ja, pot fer...
3: Com, i la com principal un... de la Bisbal tu fa recladet de preu, diguéssim, també.
0: Per això, per això t'ho dic, que potser guardar per un altre dia, no?
1: Bueno.
3: No, doncs potser... Escolta.
1: Sí, si la cosa donava, benvingut.
3: La grupa no pot assumir el cost de fer-ho dues vegades amb la principal de la Bisbal.
0: No, no, o... només fer una ballada, però dos dies diferents. Guanyem un dia, no sé, que no anem massa de
2: ja
0: l'eixit.
2: Està fet. Ja està fet i la mar de...
3: I va anar molt bé.
2: Sí, ja està, doncs ja està, Jaume, no et preocupis.
0: Sí, no era crítica, eh?
2: No. Era... Un cap de setmana on hi ha hagut moltes festes a final de curs, eh?
1: Sí.
2: Perquè això ja ho tenim a tocar, eh?
1: Sí,
2: aquesta
1: sí.
2: setmana
3: la cosa...
2: s'acaba el curs... Sí.
3: És que ara hi ha festes per tot.
4: Graduació.
2: Home, el mes de juny...
4: Ara es graduen.
3: Ah, no, ara sí. Hi ha per tot. L'altre dia em van escriure...
2: Es graduen.
1: L'altre dia... Un vestit llarg.
3: Jo és
4: no,
3: que...
4: aquí no hi van arribar.
3: No, jo és que... Bueno, jo, en fi, no sé si és que m'he fet gran o no sé no, què.
0: Això segur.
2: És possible.
3: Sí, també Ramon, és
2: possible.
3: L'altre dia em van explicar que ara es fan festes per anunciar el sexe de la criatura.
2: Ah, sí.
1: Això és sí, copiat ja als americans.
2: Sí, és molt yanqui, això.
3: És fantàstic. Sí, jo és que quan vaig acabar el 8è de GB em van dir, molt bé, nen, au, a l'institut. I quan vaig acabar l'institut em van dir, au, doncs molt bé, ara vas a la universitat? No, doncs a
2: tot era més bàsic, no?
3: Festes? Pues al Penquis Club.
1: Però abans et batejaven i feien una festa, et feies la comunió, et feien una festa, ja, i ara potser no fa tant, això, no?
3: Saps què passa? Que la del festeig, la del bateig no la recordo, la festa.
1: No hi eres.
3: Mm, sí, crec que sí, però no ho recordo.
2: És el Baby Shower.
3: Baby Shower,
2: sí.
3: Veus?
2: La que és
3: recordo,
2: la festa o celebració tradicional.
3: La que recordo més és la de la confirmació. Que aquesta,
1: ah, aquesta és l'altra, foten un ventalló.
2: Durant el tercer trimestre del...
3: Perquè em van fotre més hòsties de les que em fotien els dies de cada dia.
4: Una.
2: Festa o celebració tradicional celebrada generalment durant el tercer trimestre de l'embaràs, en el que els amics i familiars es reuneixen per, diguem...
3: És fantàstic.
2: Felicitar els futurs pares i obsequiar-los amb articles.
3: Una cosa
2: baby de... shower.
3: Vinga, endavant, les ratxes.
2: Sí, i graduacions també, és veritat, ara...
4: Anem important.
2: Estan a l'hora del dia, que això també és molt americà.
3: Molt llanqui,
2: sí,
3: tot
2: sí.
3: això,
2: sí.
3: clar.
4: Però van començar per dalt i ara ja...
3: No, ara...
2: Exacte.
4: Per infantil.
3: Festa quan acaben la primària, festa quan acaben
4: l'ESO... No, abans, quan s'acaba l'infantil...
3: També es fa festa, i aquesta no m'ha arribat. Veus? Gràcies.
4: A mi sí.
1: I de l'escola Bressol també?
4: I molt bé, també. Sí, aquesta no... No hi ha anat a cap, però sí.
3: Si fan festa quan acaben l'infantil, hem de fer festa quan acaben la Bressol.
4: A la canalla s'ho passen força bé.
1: Hem de celebrar molt el tema de les criatures, perquè n'hi ha molt poques. Són unes... rara avis.
3: Sí, una espècie en extinció, sí.
2: N'hi ha molt poques.
1: Home, hi ha molt poca natalitat, hi ha una criatura com a 1, em sembla.
3: Hi ha més...
1: Per ella, vull dir...
3: No sé on ho vaig llegir, i no sé si es referia només a Catalunya o a tot l'estat. Hi han més animals de companyia, és a dir, gossos i gats...
2: Sí, això
3: que,
2: sí.
3: ...que crius.
1: I ara, quan es graduïn aquests, tindrà un...
4: Encara...
3: No, jo és que això dels gossos i els... Mira, jo els gats no els sento tant, diguéssim. Però això dels gossos, és que és un escàndol tot el dia. Tot el dia.
2: Sí.
3: Tot allà davant que tinc el parc aquell que no li agrada la Beba.
1: No, gens.
2: No hi tornem.
3: Allò és un festival.
2: El parc pont de la cadena, vol dir,
3: correcte,
2: eh, el Ramon?
3: Tot el dia, vinga. I el del balcó, que se'n van a no sé on i deixen el gos allà.
2: I ara quan hi haurà els petards, ja veuràs...
1: Home, els estressen, pobrissons.
3: Els estressen. Ara resulta que els estressen. Pues quan jo era jovenet, estressàvem tot el que es movia, perquè anàvem fotent petards allà on...
2: Bueno. Potser ara amb la guingueta i tot aquest
3: guingueta.
2: Mobiliari que hi haurà, doncs, Beba, t'agradarà més el parc. l'àrea infantil...
3: Aviam. No, no li donis, no, no, no, no, no li donis, sisplau, no li donis. No li donis,
1: el que no m'agrada és que l'esforç... Jo crec que hi ha una política que és encertada, i ara ho dic seriosament,
2: a veure,
1: que és espais urbans, naturalitzar-los, posar-hi ombres, etcètera,
2: etcètera. Això sí, eh?
1: Això és imprescindible pel que fa segons estàvem comentant encara sense el micròfon obert, és a dir, el tema climàtic. I, per tant, em sembla perfecte. A mi el que em sap greu és que en la concepció de la vegetació no s'hagués tingut en compte l'estructura preexistent d'un parc que té... Que, a més, aviam, era un arquitecte prestigiós el que havia fet aquell espai, etc. És a dir, allò es podia concebre de moltes maneres i es va concebre posant l'enderroc i en fer un plantejament nou. Que tampoc és que el trobi malament, el plantejament nou. El que passa que per mi és innecessari. I més quan d'aquest espai històricament s'havia reivindicat la possibilitat de foradar-li la panxa perquè hi hagués un espai ampli d'aparcament en aquella zona. I això no ha estat possible, però no ha passat res, s'ha pogut enderrocar i fer això. Llavors, jo crec que hem fet una despesa molt inútil. Ja està. Això és el que jo penso. Bé. I ho he dit per activa i per passiva.
4: No ha estat possible, s'ha decidit no fer-ho.
1: Bueno, pel que sigui.
4: Sí, sí, però és diferent.
1: No, bueno, doncs...
3: Es va decidir no fer-ho ni a l'1 d'octubre ni al Parc de les Palmeres, al foradar.
1: El tema de foradar la panxa. I aleshores...
3: A més, va haver-hi un regidor que va dir que Molins no tenia problema d'aparcament, malgrat que després va sortir l'enquesta aquella que fa la Diputació, crec que és, on sortia com, no recordo si era el segon o tercer problema més, que no és Molins, que és no. Un problema...
1: I el que s'ha de treballar és per incrementar transport públic, tram baix, etc, etc, i minimitzar el cotxe individual. Mira, l'altre dia a la Federació es va fer aquesta activitat del Som Mobilitat per intentar promoure el tema del car sharing amb els cotxes
2: la
1: aquests elèctrics.
2: La cooperativa Som Mobilitat.
1: Que va ser molt interessant la xerrada. No hi havia allò gran quantitat de gent, però és interessant. Hi ha ajuntaments que el que han fet és que han licitat el seu parc mòbil, aquest és el cas del Prat de Llobregat, han licitat el parc mòbil, tot el seu parc mòbil és amb cotxes d'aquests, que a més és compatible amb que els usuaris a través de l'aplicació puguin sol·licitar el cotxe també per usos d'aquests determinats. Per tant, evidentment que anem cap a hi hagi menys impacte del cotxe individual i, per tant, potser una gran quantitat de places d'aparcament no acabin fent falta. Però hi ha un bàsic que sí.
4: L'ordre és important,
1: Clar que sí. No. Jo penso que hem perdut una oportunitat de tenir una bossa d'aparcament.
4: I que difícilment es podrà fer després.
1: Clar.
0: Però no, llavors, només, vosaltres dieu que només és problema polític de fer-ho o no fer-ho? Pensava que havia llegit alguna cosa.
4: Algú va dir que havien descobert que hi havia un canal. Però
0: si jo recordo llegit...
1: Els problemes tècnics...
0: Sí, quasi tots
1: es resolen. Perquè més gros aquí a la comarca que el desviament del riu pel tema del port, de ja fa uns quants anys
3: i es va fer
1: vale? I inclús es van recuperar espais naturals que ara se'ls vol encarregar amb l'ampliació de l'aeroport, vale?
0: Sí, aquí va passar més la part política que la part tècnica,
4: bueno,
1: i va haver-hi un gran es va treballar no un gran consens a nivell institucional a Catalunya i aleshores es va hi havia persones que no eren massa favorables al desviament del riu, però es van trobar solucions tècniques, perquè de solucions tècniques al final n'hi ha. Aviam, l'espai tampoc també té uns límits, però jo estic convençuda que o a l'1 d'octubre o al pont de la cadena era possible fer un forat a la panxa de la manera que fos.
4: De fet, tots havien dit que es pogués.
3: De fet, si en feies dos, que és evident que té un cost econòmic, perquè forada és molt car, ja ho sabem.
1: Sí.
3: Però si en feies dos, tenies coberta la pota nord i la pota sud.
1: Sí, però potser no eren necessaris.
3: Ara s'afegeix un problema que augmentarà molt la gravetat d'aquest tema, que és totes les places d'aparcament de la plaça de Llibertat, que em sembla que són una vuitantena.
1: Sí, no, ara quan es faci la construcció...
3: A més, que el centre Vila... no és que tingui un problema d'aparcament, és que és impossible. No,
0: i també, perdona, i també desapareix el de l'ambulatori.
3: Sí, sí, sí. Però,
2: perquè, sí.
3: Però és que, a més a més, per exemple,
2: ja era provisional,
3: al barri del Canal, quan es va fer el del poliesportiu provisional a l'escola Pont de la Cadena, es va habilitar l'aparcament aquell que hi ha al carrer Primer de Maig.
1: Sí, sí.
3: D'acord? Que, per cert, està molt bé. Sembla més lluny psicològicament del que després, quan hi vas... doncs són 10 minuts des de casa meva, no? Però és que aquí a la plaça de la Llibertat no s'ha previst cap bossa d'aparcament substitutori. És a dir, en una zona tan tensionada com és el centre Vila, li treus 80 places d'aparcament i no hi ha cap previsió.
4: I a futur no hi tornaran.
3: No, no, perquè allà van edificis. I després,
4: bueno, però van dir que els farien.
3: Va, i després tenim el problema afegit de l'aparcament que hi havia on va la nova residència.
1: Sí, és el que deia el Jaume.
3: En un barri que també està tensionat com la Granja. On hi haurà, on ja hi ha, a dia d'avui ja hi ha el centre d'atenció primària, la clínica i una escola. Una escola en poliesportiu on es fan moltes activitats. Exacte, en poliesportiu.
4: Ah, sí, sí.
3: Més sumat la residència...
1: Urgentíssim incrementar el transport urbà i urgentíssim que arribi el tram baix.
2: I, aviam, i que els trens incrementar el transport urbà, no, què vols dir? Perquè ja tenim el Molins Bus,
1: bueno,
2: que
1: més
2: funciona.
1: Freqüència.
2: Encara més freqüència.
1: Sí, clar. Sí,
4: però seguiran tenint els cotxes.
1: Sí, sí, sí.
4: Que sigui aparcats, però diré
1: una cosa. Mira, el dissabte...
3: De totes formes, més freqüència, totes les hores...
1: S'ha d'estudiar.
3: Jo veig a vegades passar l'autobús i va avui.
1: Però el tema de fer servir o no fer servir el cotxe. Dissabte jo tenia una reunió a Barcelona que hi havia de ser a les 9.
2: Del matí.
1: I aleshores vaig pensar, agafes el tren de les 8 i 6 perquè era una zona cèntrica i...
2: Esport de risc.
1: Sí.
3: És un esport de risc. Evidentment,
1: em vaig llevar a les 7. No?
2: Molt bé.
1: I arribo a l'estació i el proper tren, 8:33, punyeta. Ja et tens trucant el meu home, Jaume, em portes? Evidentment. I després, al cap d'una... Jo tinc l'aplicació aquesta del Transporta'm, que et va dient.
2: Sí, sí.
1: I aquest mateix tren no passava fins a 8:38. Era dissabte. Jo, quan anava cap a l'estació, sortien persones de l'estació que deurien... Era una bellugadissa per les presències, que no venien a passejar a Molins, que anaven a treballar. És terrible. Clar, el tema la problemàtica de Renfe, entre altres, està produint un increment de l'ús del cotxe privat quan sempre s'ha estat fent el discurs de que hem de minimitzar-lo. Perquè, és clar, si tens alternativa... Jo, on anava, que era allà al carrer Montalegre, anar fins a plaça Catalunya, et va de conya.
2: Sí, sí, sí.
1: Amb el meu amic se'ns acudia. Bueno, haguéssim pogut anar fins a la Floresta i agafar el tren i baixar allà a l'Avinguda de la Llum. O aquí, però a Quatre Camins vas a plaça Espanya, que em quedava lluny, saps? Llavors havia d'agafar un altre transport.
3: Sí, però llavors has d'agafar un altre, sí.
1: Hi havia dues persones més de Molins, que no vaig pensar que també anaven a aquesta mateixa reunió, que me les trobo allà. Diu, no, és que hem hagut de tornar cap a casa i anar a agafar el cotxe.
4: Perquè el pitjor és la incertesa. Tornem allò de quan érem petits.
1: Sí.
4: A quina hora passa el tren?
1: Escolta,
4: de les 8, de les 8, no?
1: Escolta, jo vaig treballar 5 anys a Sant Joan d'Espí, entre el 70 i el 75.
3: Hòstia.
1: Vale?
2: Anem enrere ara.
1: I vull dir que això fa uns quants anys. Passaven cada mitja hora els trens. Alguna vegada hi havia algun retras.
4: Sí.
1: Però normalment passaven.
4: No, però vull dir que tornem.
1: És que això ara és tremendo.
2: Per cert, tenim obertura ja del carrer Sant Antoni Maria Claret.
1: Bueno, això està bé.
3: Jo dissabte vaig haver d'anar a Viladecans.
2: Ui, sí, transport aventura. Públic molt mal comunicat.
3: No, impossible. Vull dir, és que és una aventura que, a més pots trigar
2: al que
3: no està escrit més. Mira, vaig anar a Sant Vicenç i allà uns companys em van portar fins a Viladecans. Jo vaig deixar allà el cotxe a Quatre Camins. Però, dius...
2: Ah, no volies anar amb cotxe fins a Viladecans?
3: Bueno, si podíem anar amb un cotxe, no fa falta anar-hi amb...
1: Clar, és que...
3: Perquè, a més, després, doncs...
2: Bé.
3: Tot i que a Viladecans, per exemple, on vam anar, que és al centre, hi ha una zona taronja fantàstica per aparcar, hi ha un preu... que comparat amb el de Molins és un regal, diguéssim.
1: Però tampoc hi ha tant d'espai, eh? Pilar, per anar al centre també tens feina. Llençar el cotxe en algun lloc.
3: Aquí tenim uns preus de
1: finalistes
3: de la Champions.
1: Amb un altre transport t'estalvies.
4: Has de tindre seguretat, que és el que més falta, és el que dius. Si has d'anar a un lloc i no saps ni a quina hora sortiràs ja, i menys a quina hora arribaràs...
3: Jo quan he d'anar a Barcelona, normalment vaig a Quatre Camins, deixo el cotxe allà i agafo les ferrocates, que si et diu que passa a les 8:14, passa a les 8:14.
4: Quina casualitat, amb 400 metres de diferència.
3: Que trigues més, que fas més vol volta, perquè té més parades, perquè té, té parades per tot,
1: per tot arreu.
3: I però... la meitat no sé ni, ni on són.
4: Però no, pots preveure, no, però noms, pots preveure ja. Quan sortiràs i quan arribaràs.
3: Sí. Doncs d'aquí 40 minuts a Plaça Espanya. Doncs als 40 minuts estàs a Plaça Espanya.
0: El problema dels corregaments és d'aquí allà.
1: Bueno, jo sigui, si tinguéssim el pont de Carles III, sí, podríem anar-hi a peu.
3: Perquè allò de l'autobús...
4: Perquè ara és una odissea.
1: Ara et jugues al físic.
3: Pots arribar...
1: Aquest és un altre tema.
0: Són 400 metres.
1: Sí, sí, no, no.
3: Tu vas amb autobús a Quatre Camins i després per tornar la parada està allà al pont, a la carretera.
2: A sota el pont.
3: En un lloc que estàs allà...
1: El ponent d'aquesta activitat de Som Mobilitat
2: Víctor Luna, president.
1: Va anar presentant el seu, com és el seu, aquest, això és una cooperativa i de més, i aleshores et fa una estadística de creixement de població i vehicles, que és brutal. I aleshores d'això en diu la cotxocràcia. La cotxocràcia, em va fer molta gràcia, perquè, clar... evidentment hi ha hagut una decisió, és a dir, es parla molt més, però molt més. Quants anys hem estat parlant de carreteres i d'enllaços i d'autopistes, autovies i de més? I quants anys hem estat parlant de xarxa ferroviària o de tramvia o etcètera? És a dir, hi ha hagut un interès pel món de la indústria del petroli, etcètera, no entrarem. I evidentment, com que això acaba creant llocs de treball, tothom tremola de si això es talla massa, perquè llavors...
3: I l'automoció, ja, que a Catalunya ha donat feina moltíssima.
1: Però qualsevol també ens en generava el tèxtil i això s'ha substituït. I ara ens venen fets des de la Xina, els vestits. Però
3: amb sort.
1: Ho dic perquè realment hi ha hagut voluntat econòmica, política, etcètera, etcètera, de beneficiar el sector de la mobilitat.
3: Bueno, les ciutats estaven dissenyades pels cotxes i no per les persones.
1: Sí, sí.
3: Bé, ara estem girant el model i, clar, evidentment, costa moltíssim. Sí, sí.
2: La setmana passada parlàvem, canviem de qüestió, de comerç i del mercat. No sé si havia sortit aquesta carta. Va aparèixer, jo crec, en el transcurs del dilluns.
3: Perquè... N'havia sortit una anterior...
2: Amb vosaltres n'havíem parlat, però no en aquest cas concret, que alguns paradistes, com vam explicar la setmana passada, uns 8 paradistes del mercat, que no tots, i no, diguem, des de l'associació de venedors, sinó una comissió que han fet 8 parades, doncs s'han queixat de que fa més de 6 anys que pateixen les altes temperatures dins de les instal·lacions i la manca de solucions efectives per part de l'Ajuntament. Expliquen els problemes que han patit i que doncs, ja n'estan farts i volien denunciar-ho. Ens consta que aquesta setmana pot haver-hi o hi ha prevista doncs, una reunió entre el consistori i aquests paradistes per intentar doncs, acostar posicions, tot i que el regidor de Zaragoza ens deia dijous que ja fa temps que està prevista la reforma de la climatització, sobretot amb aquest acord que van arribar amb Ara Molins, en aquest cas el pressupost 2026, per posar una sèrie de diners ja en aquesta partida, que sembla que valdria uns 400.000 euros renovar tota la climatització del mercat.
0: Perdona, has dit 8, eh? Has dit 8?
2: 8 dels paradistes.
4: En aquest moment serà el 50%, més o menys.
0: Ah, no, jo, en total,
2: sí?
3: Bueno, una mica més, potser.
4: No, em sembla que eren 20 i alguna cosa, però bueno, si comptem els que no hi ha ningú...
2: Correcte.
0: Sí. Sí, 50%.
4: Efectivament serà el 50%. No, sí. No els he comptat, però estarem parlant de la meitat.
0: És important, sí. Això.
2: Correcte. I insistim
3: sempre
2: que...
3: Sempre hi ha gent que sua més i hi ha gent que sua menys.
2: A títol individual, tot arreu, això, vull dir que no està aixoplugat dins l'associació de venedors.
3: No.
2: M'aixecaves la mà? No.
3: És que sí, no, és a dir...
2: Estàs sorprès?
3: Sí.
2: El comunicat?
3: No, el fet que hi hagi una part que sí i una part que no.
2: Que no hi hagi unanimitat al respecte.
3: Que no hi hagi unanimitat. Això és el que em sobta, perquè suposo que allà dins tothom deu estar en les mateixes...
2: Potser les maneres d'afrontar-ho, no sé.
1: És possible que tingui a veure això, perquè si a més hi ha una junta, sí, i aquí no hi ha la junta...
3: Sí. Però pot sobtar-me, no?
1: Però
2: pot sobtar, home, sí.
1: Però és que avui en dia estem veient que els organismes de representativitat no en tenen cap i que l'opinió circula i la va a la seva bola. Que aquest és una altra qüestió de confiar o no en com ens està progressant el sistema democràtic en general, perquè l'altre dia ho dèiem amb el tema mateix d'ensenyament, és a dir, els que tenen diguem una entre cometes, perquè tu a una junta la votes, a un sindicat, que tenen una representativitat, tiren endavant una iniciativa i després des de la base se'ls... Però està passant molt això, vull dir que per tant fa pensar en com... I clar, la democràcia directa de tota l'estona, vull dir, mira, els suïssos han fet un referèndum que m'ha agradat, la població ha dit que...
4: Però ara
1: que
4: també al
1: mercat punyeta.
4: Hi ha gent que no és de l'associació.
1: No,
4: ja,
1: clar,
4: ja ha deixat de ser obligatori,
1: per això, vull dir, llavors
4: ja no se sap qui representa
1: aquí. No, tothom es pot expressar, jo no estic coartant
4: que... No, ja faltaria més. Però vull dir que...
3: Però el que va passar amb el vot molt, també.
4: Amb el reglament a la mà, l'associació... tots havien de ser membres. Avui em sembla que no és així.
0: Això pot ser una miqueta la mostra més de que avui dia, amb tot la vida pública en general, falta lideratges. Clars
4: i que si estan dient, com diuen aquí en la carta aquesta, que fa 6 anys que estan així, el millor, esclar, és que... La gent acaba tirant, no sé si pel dret, però acaba...
1: Sí, sí.
4: Bueno, jo penso...
3: Però suposo que aquesta...
4: Només 6 anys, perquè...
2: Dies. Només... Sí, el Joaquim ha fet la pregunta, només 6 anys?
4: Bueno, aviam, ara s'es... espatllat del tot. Bueno, espatllat ara no, l'any passat segur que ja no anava, perquè ja van posar...
2: Els pingüins,
4: que va ser... Bueno, si haguéssim tingut alguna revista humorística, perquè a més es van posar, com que es va fer així de pressa, que l'aire calent el tornava a tirar dins, amb el que la refrigeració
3: era molt brutal. Era molt trasferruer del percebre,
4: sí. I, bueno, suposo que va ser aquella cosa de veure, hem d'intentar fer alguna cosa... I, bueno, el mercat té diferents problemes des del primer dia. Es van anar fent molts canvis en la construcció sobre la marxa i això més tard o més d'hora, ja ho deien els tècnics, s'acabarà pagant. I va haver un que em va dir, això ens portarà tota la vida, ens martiritzarà, ell es va jubilar, jo també, evidentment, bueno, també ja ho vaig deixar, però... sí que està passant, no? Temes de l'aigua, temes de... I la climatització també, perquè si es vol reparar, a part de que una climatització que no es pot fer ara per ara mateix, que és el que tenim tots a casa, i que...
2: sí.
4: Sinó que has de preveure que demà passat farà calor o que demà passat farà fred, això quan funciona, no? Acaben els circuits de retorn no acabaven de funcionar perquè no es va preveure aquella obertura que ara hi ha, bueno... Això ens acaba portant, però jo entenc que l'Ajuntament ha d'intentar trobar els diners on sigui, perquè és un tema...
2: Sí, ja està en vies de...
4: Però ja no de cara no sé quin any, sinó hi hauria d'estar, això, perquè això és una cosa...
2: Si s'ha fet, si s'hagués fet tot de nou al mercat, això...
4: El mercat es va fer nou, eh?
2: Sí, bé, només
4: es va aguantar la paret, la façana.
1: La façana, i prou.
4: Es va aguantar la façana, però en un primer moment, és a dir, el mercat va anar tenint molts canvis.
2: Amb la reforma,
4: en un primer moment hi havia dues plantes estanques i després es va fer el forat per connectar-les, penso que està força bé, però el projecte estava fet de l'altra manera, llavors parlo de la climatització.
2: Sí.
4: Clar, els retorns que hi han d'haver amb una doble planta és molt més complicat, i parlo pel que em deien els tècnics, perquè jo no hi entenc com ser vendre pinso no gaire, com deia jo, però és el que et deien, hi havia un problema fins al punt que els de baix tenen la climatització que se la paguen pel seu compte, el supermercat, bueno, tot això no sé si ha canviat aquests últims anys, crec que no, eh? Es van anar fent tota una sèrie de canvis, els desguassos també, si recordeu, els van haver de tornar a fer perquè es van embussar tot, perquè es van posar... com que es havia d'inaugurar ràpid, es van foradar totes les canyeries i després les van tapar de qualsevol manera, dalt vinga, i la climatització, part d'ella, si no recordo malament, està sobre d'una parada. I això complicarà el tema, però bueno, segurament s'haurà de fer tot de nou, però tot de nou amb un sistema normal, o normalitzat. No sé si val 400.000 euros, pues que,
1: pues sí,
4: que ho valgui.
1: Això ja indica que no és una cosa menor.
4: No, però el mercat és un servei obligatori que té l'Ajuntament i sí, i bueno.
0: I de quants anys estem parlant que van fer la reforma?
4: El 2007,
0: 20
4: anys,
0: sí.
4: 20 anys.
2: 2007 és quan es va inaugurar.
4: 2007 es va inaugurar, sí. El 2007, perquè es va inaugurar just 2 mesos abans de les eleccions, que no es va poder fer la inauguració, i llavors es va fer una festa el primer any.
2: Sí.
4: I estava a vindre el McLaren, me'n recordo.
3: Estàs en procés ja de precampanya i per tant ja...
4: Bueno, no, ja no es poden fer, però llavors corre, perquè s'ha de fer... bueno, hi ha molins darrere. Ai, a Sant Feliu se'ls hi van sorrar la piscina, eh? Però
3: sí, sí.
4: Que vull dir que coses d'aquestes no sé, en passen.
3: Aquesta,
4: però que, bueno, doncs escolta'm, allà dues empreses, una d'elles va fallar, l'altra... Bueno, i dona per molt i al final estem on estem. No és, és un tema complicat, però s'ha de fer nou.
0: Critiquem a la Renfe, però bueno, aquí també ens passen coses grosses.
4: Sí, sí. Jo... El que sí que puc dir que un dia estava prenent un cafè amb una regidora,
1: sí?
4: Que no era del meu partit, d'un altre. Estàvem a Ponriguer, però que també era regidora de Comerç de Vic, i estàvem prenent un cafè per allà al davant, en un bar, i portava un home que no el coneixia de res, i em diu, qui us està fent això? I em va dir el nom de l'arquitecte, i dic, ah, sí, diu, patireu. I jo penso, que sí? M'he cansat moltes vegades.
1: Sí?
4: Sí, sí, em va dir això, patireu. També va fer el de Sabadell. Sí.
1: És que era de Sabadell.
4: Bueno, però vull dir, és que patireu, jo encara no sé qui era aquell home, eh? Però sí que només em va dir patireu. Se'l va mirar i em va dir això per l'estil, suposo. I ahí i pensa,
3: tenia raó,
4: moltíssim.
3: Tenia raó, però
4: sí,
3: patirem,
4: sí.
3: I el que té ronda de Moreno
4: patit,
3: encara, sí.
4: I l'Ajuntament ha hagut de pagar molts diners, perquè ha hagut de pagar molts diners. Perquè, bueno, tenim una tercera planta del pàrquing que també...
3: Que és una piscina.
4: És una piscina, perquè no es va preveure la d'allò, com a no sé, no em surt, això que deies abans de marxar els noms, no?
1: El drenatge.
4: Que és la d'allò...
1: L'impermeabilització.
4: Sí, no es va preveure la impermeabilització, es va fer després corrents, perquè hi va haver un tècnic que es va plantar i va dir que no signava més, ja no d'allò, perquè si no es feia la... Això que es fa.
3: Bueno, sí, sí. Pues no
4: es va fer, però esclar, no es vol fer-ho amb l'edifici fet, que amb l'edifici per fer, i ja veurem com acabarà això, perquè esclar, hi ha una concessió que suposo que quan s'acabi, el dia que s'acabi, passaran la factura de tot el que han guanyat i el que han deixat de guanyar, i com sabem, les administracions han de cobrir
1: l'equilibri
4: econòmic, ens agradi o no.
3: La tercera planta no l'han fet servir...
4: Perquè, perquè hi ha un pam d'aigua a vegades.
3: No
4: sé ara si ja s'ha arribat... I bueno, ja es van fer no sé quants armaris, trasters,
3: sí,
4: que no es poden utilitzar, no. Perquè si després... Ai, si fem servir el traster no podem posar el cotxe davant. Però és que, clar, i si posem el cotxe no es pot fer servir, però és que els trasters estaven plens d'aigua, també.
3: Tornem
4: a nivell freàtic.
3: Tornem al 13 Rue del Percebe,
4: del nom,
3: Tornem al 13 Rue del Percebe, Tot això és Mortadelo i Filemón, i, en fi, és la tia, és Pepe Gutera i Otilio, Chapuzas a domicilio, vull dir, és que és una darrere l'altra, eh?
4: I això...
3: I han passat tots els colors, vull dir, és que aquí no n'hi ha ni un que pugui aixecar la mà i dir... A mi no m'expliques que... No, aquí han estat tots, eh? Vull dir, i clar, és que és una cosa... És que és,
4: bueno, i
3: és
4: això que... ens porta a que hem de trobar... Com a municipi hem de trobar la solució, hem de fer que el mercat funcioni, hem de... I, evidentment, si ha de poder estar bé, abans, deia la Pepa, i és veritat, abans si feia calor, feia calor, però és que allò tot arreu, i ara no, ara tenim, aquí estem climatitzats,
1: i els 2 o 3 graus de mitja que ha pujat la temperatura és insuportable.
4: Sí, sí, sí.
1: El mes de juny, que ja no saps, avui penses com em vesteixo avui, perquè és que l'altre dia no sé què em vaig posar i em moria de calor.
4: Però el mes de juliol i agost anàvem amb la samarreta xupa, perquè feia molta calor,
3: i feia
4: fa calor, i ja està.
3: Fred al banc.
4: Jo ho vaig explicar l'altre dia, és veritat, jo quan entrava al banc quedava, com que sempre anaves amb la samarreta xopa, quan entraves allà...
1: De totes maneres, que executin els 400.000 euros.
4: Sí, si em val 450, també.
1: També.
4: Que es faci, però per ahir.
3: És que crec, no ho tinc del tot segur, però em sembla que 400.000 euros és la primera partida.
4: Però és que això s'ha de fer, no es pot fer una primera partida, s'ha de fer.
0: Bueno, però, no ho que esteu dient, jo em quedo sorprès, perquè tantes coses jo no sabia, desconec.
1: En aquesta etapa estàvem uns altres maldecaps, tot això no ho recordo.
0: Però és que, aviam, em dóna la sensació que moltes vegades, i ho deies tu, han passat tots, per aquí, és a dir, patada endavant i el que vingui...
4: Mira, això és m'ho van dir una vegada a mi. Tu no busques solució, patada endavant.
0: No. Vull dir, això dels 400.000 euros no serà també una patada endavant i el que vingui darrere...
1: Jo crec que hi ha la responsabilitat política dels consistoris, hi ha l'actuació dels tècnics del propi consistori i, evidentment, del director o el que t'executa tira endavant un projecte. És a dir, l'arquitecte aquest que diu ell, que jo ara tampoc em ve el nom al cap, però és igual, era un tio amb un currículum, perquè havia estat a Estats Units, etcètera, etcètera. Era un number one. Sí. Però aquests... i l'experiència t'acaba ensenyant, de vegades són perillosos.
4: No li podies
1: perquè
4: ni
1: dir... detall no l'aterrissen. I si en l'equip directiu llavors no hi ha un staff de gent que estigui al tanto i els propis arquitectes municipals no estan a sobre, comencen a sortir problemes. I el polític se come los mocos, parlant malament, si em permeteu. Perquè ell diu jo sé vendre pinso.
0: Sí, sí, està clar, està clar.
1: No gaire. Aleshores, sí, sí. No, aleshores
4: és,
1: tu tens...
4: És broma, però és veritat.
1: Tu poses...
4: Veritat,
1: sí, tu poses, tu poses... No, no, és que poses confiança. La gent no entenem de tot. I de nos en guard.
3: Per sort.
1: I aleshores, el tema és aquest. Llavors, obres d'aquesta complexitat... han de tenir equips interdisciplinaris, perquè no val un arquitecte sol, necessites allà un enginyer, sí, sí, sí. Necessites però, diferents
4: però aquests
1: tipus de perfils.
4: Però aquests de vegades no admeten que els hi portis la contrària amb sí, sí. res.
1: Llavors, no és per carregar els neulers a l'arquitecte aquest.
4: És que aquest el vaig viure. I
1: perquè l'home aquest va fer diferents reformes, n'havia fet a Estats Units, i era una persona que tenia la visió de la conservació patrimonial del que significa, per això es va conservar l'entorn, etc. És a dir, aquí hi ha tota una colla d'elements, però que després, com que a més els projectes tenen aquest tipus d'evolució, això que ell diu de la divisió de les dues plantes, i més, s'han anat produint situacions que sí, sí. Han portat fins aquí. I això, evidentment, l'Ajuntament té la responsabilitat de trobar-hi les solucions tècniques i políticament decidir quins recursos hi dedica.
0: Però, escolta,
1: ja
0: 20 està. Anys... No hi ha hagut temps per dir...
4: No, és que han sigut 20 anys de problema.
0: Ja, sí. Justament, vull dir, 20 anys...
3: Bueno, i què fas? No, no, però què fas?
4: Hi vaig bastant...
0: Parem
4: per, ja,
0: i arreglem-ho tot bé.
3: No, parem, no pots parar.
0: No, vull dir,
4: no, però tot això...
0: No anem després, fent patades endavant.
3: Sí, d'acord. Sí.
0: Però després hi ha una... tapant forats.
3: Sí, però després hi ha una cosa, els recursos no són finits. Són finits, vull dir. Els ajuntaments... han de destinar els diners que tenen a moltes coses, prioritats.
4: Sí, amb el que ens hem gastat en reparacions...
3: Això són prioritats polítiques.
0: Són prioritats.
4: Amb el que ens hem gastat si en reparacions no d'aquest...
3: N'hauríem fet tres de mercats nous.
4: No sé si tres, però...
3: Dos, sí.
4: I eren coses que ens ho varen dir. I al final sí que té raó com una cosa, Vull dir que el que van treure el llaç amb un paraigües quan plovia per dins del mercat no va ser ni el tècnic, ni l'arquitecte...
3: No,
4: ni
3: veu ser aquest, van ser els polítics.
4: Va ser un que es diu Joaquim.
3: Sí, sí,
4: I és igual, però podria ser un papet, és igual,
3: El que li toca donar la cara és el polític.
1: Clar, ho
3: acaba de dir la meva ara. Si
4: no, no, perquè al final també hi ha aquesta vessant, que al final hi ha
3: perquè...
4: coses que no van perquè hi ha gent que ningú sap qui és, ni l'interventor, ni el secretari, ni... És igual, i són els que a vegades ho frenen, o no, no dic que... I després hi ha els tècnics, i després això a vegades de contractar el sum-sum-cor de...
3: Mira el Calatrava, doncs, se li han anat ensorrant ponts.
4: Estava
3: la primadona de l'arquitectura i se li van ensorrant els ponts.
4: I aquest d'aquí, el Walden també li va caure...
3: El Bofill, mig Walden va caure, sí, sí.
1: La cobertura.
4: Bueno, però al final...
0: Bueno, però és el fet, també.
1: Home, sí.
3: Bueno, però clar, tu quan et diuen t'ho farà el Bofill, i dius,
0: sí,
1: clar. No hi ha ningú infal·lible i que s'aguanti bé la Sagrada Família.
3: Sí, però llavors a veure qui és el guapo. Guapa, guapa, que diu, no, home, no, el Bofill, sí, sí. No...
1: Vau veure ahir els 30 minuts de la Sagrada Família?
4: 30 minuts.
1: No, ho dic, és que ara, parlant de bona arquitectura i després d'execució, penses, bueno, allò de la Sagrada Família també, que Déu faci, que perquè ja no se m'acut demanar-ho a ningú més, que s'aguanti,
3: Però tu has vist tot el que hi ha a la Fundació Gaudí?
1: Bueno, sí, però...
3: És a dir, la gent que hi ha allà dins...
1: Sí, sí. No, ja.
3: Però
1: és igual, és a dir, Hi ha algú infal·lible?
0: Però això que deies tu tens raó. Vull dir, aquest tipus de gent, aquesta gent que són sempre fent obres d'aquestes immenses i tal, no arriben a baix.
1: Han de tenir molt d'equip a sota.
0: Ah, això mateix. No baixen a baix. No. Que falli l'aire condicionat, per ell no és un problema. El que vol és... Doncs, que,
4: però si hi ha molts... Ara he recordat que també per pressió, entre elles pressió comercial, en comptes de dues plantes van acabar sent tres les del pàrquing, no?
1: Sí.
4: Segurament, no ho sé, això, pot ser que no es vagi a reformar el projecte i per tant no es vagi... I això també volia dir posar més diners. I l'aire condicionat, recordo que personalment vaig quedar parat amb això de que no es pogués canviar de fred a calor el que fem amb un mando a distància, i m'han dit que no és el mateix, com que no hi entens, dius, però que estrany, no? Després resulta que te'n vas a on te vulgueu i no crec que hagin de preveure l'home del temps o la persona d'allò, digui, no, demà passat farà calor. Doncs anem a canviar-ho.
1: Ara en sort que ens ho diu ara el món.
4: Sí, però també t'ho diu...
2: Sí, però...
4: També si l'encerto l'endivino, últimament.
2: Sí,
3: però molt, si l'encerto l'endivino, però molt.
4: I llavors, bueno...
3: Pots tenir tres pàgines d'aquestes del mòbil del temps i cada una et diu una cosa diferent, eh?
4: Bueno, perquè al final...
3: Aviam, farem el pito colorito.
4: Tenen les estacions que tenen i la més propera és la des de... No sé on estan aquests, però diré des de Houston, però dius de la NASA.
1: Escolta, Houston, que s'hi posin i que ho arreglin.
3: We have a
4: problem. No, sí, això ja hauria d'estar arreglat.
1: Nosaltres aquí podem comentar, però aquí hi ha tota una colla de gent que s'ha de...
3: Nosaltres per això som tertulians.
2: Per cert, i parlant d'habitatge, que n'hem parlat molt aquí en aquesta tertúlia, el debat de la densificació de les trames urbanes a Catalunya, tema del dia del periòdico, els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. Diu que les cases adossades, que van viure un boom fins al 2000 i van ser triades per persones que es van allunyar de Barcelona a la recerca de calma i sol més barat, perden terreny en favor dels blocs de pisos. És el tema del dia. Només dues de cada 10 llars construïdes a l'actualitat són unifamiliars.
3: I no han posat una foto de Falcon Crest?
2: Sabia que em diries això. No, de Sant Cugat del Vallès.
4: Jo no he llegit això. Però el millor és que si un pis ja és impagable, una casa d'aquestes ja deu ser...
1: Però a part de tot...
4: A part de que jo crec, escolta, que no és sostenible de cap manera,
1: no,
4: això.
1: No, i on estem?
2: És on dir, estem,
1: si,
2: ara?
1: Si la població creix i ha d'haver-hi habitatge per les persones, no hi ha una solució. O taquem... Ja no ens queda ni un pam de terreny, de bosc, o creixem amunt.
4: Evidentment, sí. Tampoc,
1: no hi ha...
4: passa res.
1: És tan senzill com això.
3: Això ja ho van fer fa 100 i pico d'anys a Nova York.
1: Tot i que hi ha una altra cosa...
3: Nova York van dir, sí, o creixem una... amunt...
0: O no creixem.
1: Però deixeu-me dir una cosa en clau Catalunya.
2: Clau Catalunya, digues.
1: Jo crec que Catalunya té una gran assignatura pendent, que és el tema de l'ordenació territorial. I mai se li ha volgut penjar el cascabel al gato, i aleshores... A mi, que Barcelona sigui aquesta metròpoli i que tingui aquesta potència internacional, em sembla bé, perquè el món més funciona així, i aquests grans nuclis són molt, molt decisius per moltes coses. Ara no entrarem totes les raons socioeconòmiques, etc. Però hi ha una Espanya despoblada i hi ha una Catalunya despoblada. I això té a veure amb l'ordenació territorial i amb decisions més estratègiques. I això, pel que sigui...
3: I amb serveis públics, amb transport...
1: Ha anat passant.
3: I...
1: No sé si us en recordeu fa xorrocientos anys del famós informe... del famós informe Roca, que era un informe que deia que el minifundisme dels 900 i pico de municipis de Catalunya no permetia la dotació de serveis, etc. Llavors, jo vaig estar en aquells temps a moltes reunions que es parlava d'això i de més, i recordo que hi havia un que deia, diu, és que no s'ha de confondre identificació de pertenença amb organització de serveis, equipaments i de més. Deia, on hi ha un campanar, un sant patró i una festa major i la gent se sent municipi-comunitat, allà hi ha un municipi i una comunitat. I has de tenir eines per gestionar això, però el que no pot ser és que aquest municipi de 300 habitants no pugui gaudir dels serveis que gaudeix Hospitalet, per dir d'alguna manera. Vale? Llavors, aquest tema... aquest informe va tenir moltes controvèrsies, perquè llavors és que vol sumar pobles i la gent, si no vol ser de l'altre, perquè bueno, van haver-hi uns debats així també molt surrealistes, bueno, perquè l'informe...
4: Hi ha lectures interessades.
1: Exacte. No? L'informe tenia... El va promoure, ens deia l'informe Roca, però hi havia geògrafs i gent experta. Vull dir, era una cosa que... Hi estaràs d'acord o no? Però s'havia fet amb consistència. I va quedar allà. I després hi han hagut diferents intentones, que si les vagaries, en el moment determinat el Pujol, que va voler desmuntar la Corporació Metropolitana perquè el Pasqual Maragall no li fes la competència, ho dic molt mal dit, però així el tema aquest de la organització de serveis a l'entorn metropolità no va tornar a arribar fins amb el tripartit que es va crear l'àrea metropolitana, perquè l'altre era una mancomunitat que els municipis se sumaven voluntàriament. És a dir, el tema d'ordenació territorial i organització territorial llavors de serveis, perquè són necessàries, bueno, les administracions fer, de primer
3: fer,
1: ordre... Que
3: es va fer una mica amb els consells comarcals que van municipalitzar serveis.
1: Bueno, això van ser les llocs, però amb unes grans escassetats de recursos, etc.
3: Perquè,
1: és a dir,
3: perquè segurament el Baix Llobregat no cal Consell Comarcal.
4: I a Barcelona és menys.
1: Ja no hi és. Però vull dir, i això va ser de la... Són les lleis d'ordenació territorial.
4: La idea era per canviar una mica l'ordenació.
1: Són les lleis d'ordenació territorial del 87, aquestes. És quan el Pujol va decidir que no volia la Corpo i es va inventar una miqueta tot això.
4: Bueno,
1: i
4: tampoc volien les províncies, eh?
1: No, clar. Però és que això ja, el SUP ja deia, això és molt fàcil. Si la Constitució contempla les províncies, convertim Catalunya en província única i llavors aquesta província l'endrecem d'una altra manera. És a dir, hi ha solucions tècniques...
3: Bueno, i el Maragall del dret, amb les vegueries,
1: del dret,
3: també, que ja
1: dret
3: és una
1: i del
3: cosa
1: revés.
3: Que ve de, molt,
1: ara,
3: de molts
1: això,
3: anys.
1: Això no s'aborda. I on hi ha la tensió, aleshores, i l'únic camí és aquest que s'assenyala, sí, segons avui diu, sí, és llavors la densificació en la verticalitat. Ja està.
0: Tens molta raó. Vull dir, hi ha gent que s'identifica amb un poble per molts motius, per cultura, per tradició, etc. Però, esclar, jo estic llegint a vegades que hi ha municipis d'aquests de 300 habitants, nuclis.
1: Nuclis. No, però encara es diu poble, hi ha el patró, el campanar i allà.
0: Poble,
1: pues ja està.
0: No? I això és respectable. Mm-hmm. Però hi ha gens que s'estan coordinant a través de no sé quins noms els hi posen, de
3: ho fan amb el Consell Comarcal, sí, que el que fa és...
0: I els serveis els
3: mancomunar serveis, perquè, clar, és que una població...
1: Però això no està en la concepció de l'organització de Catalunya.
3: És un poble de 1.000 habitants, no pot tenir un camió
1: d'escombraries. I, a més, des del punt de vista de les estratègies, clar, quin tipus d'activitats es poden anar generant a cada... És a dir, no, aquest tema, des d'aquest punt de vista de visió, no es treballa. O no es treballa prou, perquè tu vas a algunes xerrades que ara, des d'aquest punt de vista, està molt actiu l'organització del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i estan fent sessions de debat d'aquestes qüestions molt interessants. I clar, hi han solucions per tot.
0: Sí, perquè quasi tot. Bueno,
1: quasi tot. És a dir, però des del punt de vista, sí, ara, cal... No. Per això, però cal voluntat, cal implementar-ho. És a dir, i jo crec que això cada cop va sent més imprescindible, des del meu punt de vista, eh?
0: Bueno, jo...
3: No, i calen dues coses. Valentia política i pedagogia.
1: Sí,
0: eh? Aquí anava jo penso que és valentia política, eh?
3: Sí. Has de tenir valentia política, sí, sí, i has de fer molta pedagogia per explicar-ho molt bé a la,
1: sí,
3: gent.
1: Sí, sí. I la fragmentació, és a dir, abans ens queixàvem de l'alternança dels dos grans blocs, però actualment la fragmentació tampoc o es treballa molt per grans consensos, i la manera en què s'està convertint la política, que sempre és hi ha un pam més, vull dir, això acaba sent insuportable, perquè no s'afronta el problema, s'afronta què hi diré jo davant del problema per quedar bé.
0: Sí, quedar bé amb els teus.
1: Sí, clar.
0: Quedar bé amb els teus.
4: No, amb els que m'han de votar demà passat.
1: És tota l'estona és això. No hi ha...
3: Has de quedar bé amb més gent, perquè amb els teus no guanyes.
4: La valentia política, el millor, vol dir arriscar-te a que després acabis perdent el govern, si convé.
3: Correcte,
4: I les ganes d'un censo s'han d'acabar trobant. Sí, sí. Hi ha coses, l'aigua ha de sortir per l'aixeta, no pel costat. Sí. I amb això hem d'estar-hi d'acord. És una tonteria el que he dit, però,
3: és que és la realitat.
4: És que és la veritat. Però ara no estem d'acord ni amb això.
3: Sí. Bueno, és que quan es va dir...
1: Quan em referia a lo del desviament del Llobregat, l'alcalde del Prat ja era en Lluís Tejedor.
2: Sí.
1: Va tenir una feinada per consensuar això i que la seva pròpia base no el refutés, però es va consensuar.
2: Aviam, Ramon, afegeix, mig minut.
3: Quan la sequera, que es va anar a fer restriccions, vam estar a un telediari que obríssim l'aixeta i no sortís aigua tot el dia.
2: Sí.
3: I la gent es fotia les mans al cap.
0: Sí, però tot això no creieu que és una falta de lideratge?
3: No, escolta, una cosa...
1: Aquest element també hi és.
2: I ens aturarem aquí. Ramon Canal, Joaquim Martí, Jaume Armengol i Genoveva Català, moltes gràcies per les reflexions. Bona setmana.
3: Igualment.
2: I que vagi molt bé, eh? Gràcies. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba de celebrar l'acord i espera que aquest permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excel·lente notícia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio, que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio, que se pueda avanzar en la solución de dos estados, que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça, amb pujades de prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc a Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, la Segarra, que ha calcinat en aquest cas unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui també és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I en mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues, com dèiem, per l'incendi vigent des d'ahir. També una avaria a la C25 a Sallent, talla un carril en sentit Lleida, i una altra avaria, en aquest cas, a la C16 també a Sallent, talla un carril en aquest cas en direcció a Puigcerdà. I pel que fa al temps del matí, serà assolellat, tot i que al migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental, que deixaran ruixats i fins i tot alguna tempesta. El servei meteorològic, de fet, manté avisos activats per intensitat de pluja i raig de vent.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 10.
4: Informació local.
3: Aquest dijous torna el cicle Clàssica a Molins, a la Gòtica, un concert titulat Del Sol a la Seda, amb una mezzosoprano i un pianista com a protagonistes del concert. Interpretaran obres de Ravel, Berlioz, Viardot, Bizet o Falla. Les entrades fa uns dies ja que estan a la venda al web Entràpolis o al Museu del Renaixement. Aquest dijous a les 8 del vespre, concert a la Gòtica. I aquesta setmana, divendres, comença la campanya gastronòmica Tapa Tour Molins de Rei 2026, en el marc dels actes previs a l'arribada del Tour de França, al pas del Tour de França per Molins de Rei el 5 de juliol. Diferents establiments de la vila participen en aquest Tapa Tour, que consisteix que cada establiment participant ofereix el seu plat estrella en format de tapa, acompanyat d'una beguda, i el preu de la proposta serà tancat i haurà d'estar entre els 6 i els 8 euros. Com a element diferencial de la campanya, doncs, totes les tapes participants hauran de tenir un nom relacionat amb el món del ciclisme. A partir del divendres i fins al 5 de juliol, que és quan arriba i passa el Tour de França. Aquest divendres es presenta el llibre De Kelei, de José A. Agudo Arriaza, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca El Molí, una novel·la situada a Londres victorià, amb el Jack Lasbudereu darrere fons també. Doncs la novel·la la presenten aquest proper divendres a la biblioteca, a 6:45. I el Cineclub, que tanca la temporada aquest dissabte amb la pel·lícula Todo lo que fuimos, a 7:00 de la tarda, una pel·lícula del 2025, un drama sobre el conflicte àrab-israelià, se situa des de la Nakba israeliana del 1948 fins al 2020. Retrata la història d'una família. Dissabte a 7:00 a la Penny. Entrades anticipades a Entràpolis. I diumenge la grupa continua amb les ballades de sardanes a la plaça de la Creu, a 7:00 el diumenge amb la Copla Marinada. I també destaquem que a partir del 29 de juny i fins al 24 de juliol l'Ajuntament continua fent aquest any la proposta de jugar a l'estiu als casals d'estiu per a infants de 4 a 12 anys que es faran a l'escola Pont de la Cadena amb diferents activitats de dilluns a divendres, activitats diverses, tallers, jocs d'aigua, etc. Les inscripcions les podeu fer a jugalestiu@molinsderei.cat o si voleu més informació us podeu adreçar a l'Ajuntament o al poliesportiu. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
5: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
4: Vols dir que val la pena?
5: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
6: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
9: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
10: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
11: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

Les 10 del matí i pràcticament 9 minuts seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. De seguida saludant en aquest estudi el regidor Lucas Ferro per fer l'espai de preguntes a Molins en Comú Podem. Després farem l'espai Pedra sobre Pedra, parlarem d'arquitectura, com fem un cop al mes amb el Gerard Dordes des de l'estudi DAP, avui per parlar de la geobiologia. I farem un cafè amb el comerç, amb l'Helena Artacho. Al matí, que també ja sabeu que parlarem d'aquestes xerrades de prevenció d'onades de calor i també ja encarada la Revetlla de Sant Joan amb la Guàrdia Urbana, amb Protecció Civil i amb la Creu Roja, que els tindrem aquí representants a partir de les 11. El Miquel Casas ens posarà bona música a la màquina de la Penny i a més també parlarem de llibres que van canviar el món amb la Glòria Massana. Tot això és el que ens queda de programa.

0: cau de la llista d'espera el passat divendres 12 de juny. Pares i mares, infants, doncs, preocupats, com sempre, per aquest procés, evidentment, amb el neguit corresponent. M'expliques, Lucas, doncs, com ha anat amb les dades que puguis tenir fins al moment?
1: Dues valoracions que no són excloents, que van en paral·lel. Creiem que la reforma del reglament ha sigut positiva per distensar la situació. De fet, hi ha hagut una davallada important d'una quarantena de preinscripcions de fora de Molins. A partir d'aquí, ens manquen places. En aquest moment inicial, a infantil 0, unes 5 places, i a infantil 1, unes 16 places. Per tant, som coneixedors ja dels darrers anys de la dinàmica que hi ha en aquest procés. Ara les direccions de les escoles Bressol començaran a trucar una per una a les famílies que se'ls ha assignat plaça. Sabem que en aquest procés es produeixen força renúncies i, per tant, quan hagi passat aquest procés entre la preinscripció i la formalització de matrícules, valorarem el final de places. Acostumem a tenir bastantes renúncies en aquest procés. És veritat també que fins ara era un procés, diguem, sotmès a l'antiga assignació de places, que per tant hi havia més gent de fora de Molins, més tendència a renunciar si t'havia tocat plaça al teu municipi, però en tot cas en les properes dues setmanes valorarem fins a la Comissió de Garanties del juliol quantes places realment ens manquen, si és que ens en manquen per aquest curs.
0: Estem parlant que és gent de Molins de Rei, aquestes places que s'han quedat fora de moment?
1: Sí. Sí, sí, de fora de Molins de Rei s'ha quedat més gent.
0: Sí.
1: I la resta de gent que s'ha quedat sense plaça és fora de gent de fora de Molins de Rei.
0: Sí.
1: És veritat que infantil 2 tenim un poquetes places, però tenim, crec que 6 places sense cobrir, que segurament donaran entrada, si s'escau, no? en aquest període més de matrícula viva, doncs a gent de fora de Molins, i benvinguts siguin, evidentment, però en la resta hi ha aquesta prioritat, i per tant anirem veient com es desenvolupa aquesta formalització de matrícula.
0: Que comença en principi avui, no? Lucas, d'avui fins al 29 de juny
1: sí.
0: És el període de matrícula?
1: Crec que divendres ja es van produir les primeres trucades per adelantar una mica de feina, perquè vivim setmanes que també són complicades, de tancaments de curs, de mobilitzacions, etc, però lo substancial es produirà durant aquesta setmana i la setmana vinent.
0: Per tant, ahir 0 s'han quedat 5 places fora, vaja, 5
1: nens
0: famílies,
1: fora, sí.
0: 5 nens fora, i ahir 1 16, de moment.
1: Sí, de moment.
0: Ara s'esperarà doncs, aquest període de matrícula i un cop acabi el període de matrícula es valorarà en funció doncs, de les xifres que surtin. Eh?
1: Sí.
0: Però ets optimista de cara doncs, a poder recol·locar
1: sí, penseu
0: totes,
1: que l'any passat,
0: tots aquests infants?
1: L'any passat vam començar, jo crec, amb una 60 fora. Mm-hmm.
0: Sí.
1: I al final de Molins de Rei crec que hi va haver una família infantil 0 que no va poder entrar. Per tant, sol ser un procés molt més dinàmic que la inscripció infantil 3, on no hi ha renúncies pràcticament mai. En aquestes edats, especialment a infantil 0, i encara passa molt a infantil 1, doncs sol haver una part significativa de la matriculació que es fa per si de cas, però que després es queden amb els avis o després s'acumulen permisos i s'intenta estirar tot l'any, etc. Per tant, som previsors, creiem que les dades acabaran sent ajustades, però creiem que comencem amb molt millor situació que l'any passat.
0: I sabem el total de persones o inscripcions de fora que s'han...
1: Ara no recordo la xifra, perquè amb el nou model automàticament
0: el que sí que
1: vaig
0: són
1: a per Molins i les descarto mentalment. N'hi ha bastantes, eh?
0: Sí.
1: Si voleu, després us passo la dada.
0: El que sí que són segures és aquestes que ens has esmentat sí. De gent o famílies de Molins de Rei.
1: Sí.
0: Sí? Que si continués aquesta dinàmica, el que deies, no? És preocupant la manca d'espais, perquè ja l'any passat vau fer alguns equilibris.
1: Anem justets, creiem també que des del departament s'estan engegant també fruit de les mobilitzacions, i jo crec que també d'una aposta de fons, doncs alguna reflexió al respecte. Nosaltres
0: sí.
1: Som conscients que amb els equipaments que tenim actualment no podem rascar gaires més espais i que, per tant, alguna ampliació doncs, haurà de venir d'algun tràmit més complex, de modificació urbanística de l'entorn, etc, perquè si no segurament serà una tasca més complicada, però creiem que en els propers anys un, dos espais més ens permetrien pràcticament eixugar la demanda i, per tant, ho estudiarem.
0: La gent que tingui qualsevol dubte o tingui sí. preocupació al respecte...
1: La gent que romangui en llista d'espera...
0: Sí.
1: La contactarem nosaltres, com fem cada any, els anirem informant, els convocarem i els

0: anirem informant de tot el procés. Ja els vam, ja, a les que ja hi havia el sorteig, a les que m'he anat trobant pel carrer des del sorteig fins avui, ja els hem anat informant, però en tot cas els enviarem un correu, o els farem una trucada durant aquests dies i els convocarem properament.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquesta és la situació, com dèiem, pel que fa a la inscripció de les llars d'infants, tot just avui i fins a finals d'aquest mes de juny comença el període de matrícula. Ho anirem seguint doncs, a les properes setmanes. Com també estem seguint, i m'agradaria preguntar-te com a part del govern, què n'opines, Lucas, doncs, d'aquesta carta, d'aquesta inquietud que tenen alguns paradistes del mercat municipal al respecte doncs, a la situació que estan vivint des de fa, expliquen, més de 6 anys a causa de les altes temperatures dins de les instal·lacions i la manca de solucions, ells diuen, efectives per part de l'Ajuntament, situació que ja consideren insostenible i que reclamen doncs, solucions al respecte, tot i que també ja ens avançava el regidor Miguel Zaragoza el dijous, que això està en bases de, o camí de solució amb aquesta partida doncs, que ja s'ha destinat per reformar doncs, la climatització, que oscil·laria uns 400.000 euros, no?
0: Sí, fet una licitació d'urgència, crec que ja està publicada al perfil de contractant.
1: Sí.
0: Bueno, crec, no, perquè l'he mirat...
1: D'urgència, què voldria dir, per exemple?
0: Que, bàsicament, una licitació ordinària té uns períodes, no?
1: Sí,
0: de publicació, d'estudi d'ofertes, etcètera, etcètera. L'urgència el que fa és reduir-los, crec que gairebé a la meitat, i per tant crec que és el 27 de juny ja prevista la publicació de les ofertes i de les adjudicacions, i per tant som conscients de que és un problema de fons que no té una fàcil solució tècnica, perquè hi hem fet diferents intervencions i per tant el que hem publicat és una mica la necessitat de donar una solució integral a la climatització de l'espai, perquè és un espai primer que és central per nosaltres, en la nostra aposta comercial i també en els moments que vivim, en els estius que vivim, crec que hem de garantir al màxim la confortabilitat climàtica dels paradistes, de l'alimentació i dels ciutadans que van a comprar al mercat. I, per tant, intentarem donar-hi d'urgència una solució.
1: Perquè explicaven que l'única resposta que havien rebut de l'Ajuntament és que no hi havia diners per reparar l'aire i que això ha impedit doncs, solucionar la situació, que porten més de 6 anys al respecte i que malgrat totes les subvencions que s'han anat rebent durant tot aquest temps es preguntaven, realment no hi ha diners per garantir unes condicions mínimament dignes per treballar?
0: Nosaltres el que hem de fer és primer tenir clar tècnicament la dimensió del problema i a partir d'aquí prendre les decisions com et deia i com us va comentar el company Miquel,
1: sí,
0: ja estan preses tant a nivell d'adjudicació d'urgència com a nivell de dotació pressupostària, per tant el que intentarem és intervenir el més ràpid possible davant d'una situació que ja és recurrent i que creiem que mereixia una resposta tècnica i econòmica d'alçada que ens permés reconstruir una solució que no ens donés problemes any a any i estiu a estiu.
1: Bé, si es fa aquesta licitació d'urgència, però tot i això els processos són els que són, no? I
0: sí,
1: no serà d'immediat, per tant, no serà per aquest
0: esperem en
1: estiu,
0: unes dues
1: no?
0: Setmanes. No, esperem en unes dues setmanes tenir la contractació. Sí,
1: poder
0: sí.
1: Tenir la contractació, eh?
0: Sí.
1: Per tant, intentar resoldre l'aspecte de la climatització aquest estiu, eh?
0: Sí, sí.
1: Ah, bé, com que tots aquests processos doncs, tenen els seus tempos, però si és d'urgència, doncs podria ser que abans d'acabar l'estiu poguessin...
0: Una mica amb la mateixa lògica que vam fer amb la piscina, intentar accelerar al màxim els processos administratius per desencallar la situació.
1: Mm-hmm. Bé, doncs veurem els tempos si acaben sent aquests. Sé que també hi havia prevista, no?, una reunió amb els paradistes
0: sí.
1: Aquesta setmana.
0: Sí, per tant, informar-los del procediment i de la situació que vivim i de la resposta que intentarem donar nosaltres per solventar una situació que llastimosament, com bé indiquen, doncs, se'n reprodueix al llarg dels anys i que hem de donar una resposta d'alçada.
1: Justament el sindicat GIT, majoritari de l'Ajuntament, Lucas, aprofitava per explicar que denuncia l'Ajuntament davant la inspecció de treball per manca de manteniment i temperatures il·legals als edificis municipals. Expliquen que l'Ajuntament no disposa de contractes vigents per la revisió d'extintors, mànegues, sistemes de detecció d'incendis ni equips de climatització i ventilació. i les mancances afecten, ho dic per això, equipaments com escoles, escoles bressol i la biblioteca al Molí. Els extintors no s'havien revisat des del 2023. Crec que això vas apuntar que ja estava enviat.
0: Les escoles, això vam...
1: es va resoldre.
0: Contractar per una altra banda, el sí? procés de contractació, ara no recordo exactament en quin punt estava, però
1: això
0: és un
1: està
0: problema
1: resolt,
0: que ja tenim...
1: Eh?
0: Sí. Sí, que ja teníem detectat i per tant per nosaltres a les escoles vam tirar pel dret i vam fer les revisions entre finals de l'any passat i inicis d'aquest any.
1: Això pel que fa als extintors, eh?
0: Sí.
1: Pel que fa als equips de climatització i ventilació...
0: La veritat és que hem tingut problemes amb la climatització, l'hem tingut sí. amb la Loto, hem hagut de contractar, o sigui, de comprar pingüins d'aquests que en diem, no? Material supletori, és veritat que es nota, és veritat que és un equipament en el que acabàvem d'entrar i, per tant, hi ha certes deficiències que vam intentar arreglar sobre la marxa, tot i que l'espai havia patit una rehabilitació important i, per tant, comptem amb els tècnics també per donar-li solució el més aviat possible.
1: Deia Ramon Sánchez al programa el divendres que potser havia sigut precipitat el trasllat a aquest equipament del carrer Ramon Llull, justament veient doncs, totes aquestes dificultats que hi ha hagut, que potser s'hagués hagut d'esperar no? a tenir totes aquestes condicions de l'edifici fetes.
0: No, nosaltres creiem que el trasllat es va fer bé en temps i forma. Això no vol dir que no hi hagi hagut problemes sobrevinguts que, evidentment, avui encara ens condicionen. Però també és veritat que el trasllat ens permetia abandonar un edifici, diguem, que el contracte és any a any i, per tant,
1: sí.
0: decretar un termini que aquests problemes sobrevinguts doncs els estem gestionant el més ràpidament possible sobre la marxa. I, per tant, creiem que el canvi ha sigut positiu. També ha sigut positiu per la confortabilitat dels treballadors i les treballadores de l'espai de l'antiga biblioteca, no? Perquè ens entenguem. I que és veritat que ara tenim aquest problema de la climatització que esperem resoldre el més aviat possible.
1: Bé, per cert, també volíem que ens aclarissis, Lucas, no sé si tindrem aviat novetats respecte a la gestió del cementiri municipal.
0: Sí.
1: M'expliques ben bé què és el que passarà a partir d'ara amb la gestió del cementiri?
0: S'ha fet, o sigui, fins ara... Diguem, tenim dos peces al cementiri que estan molt properes però que no són la mateixa. Una és la gestió del tanatori, com recordareu es va fer obra i servei, crec que durant 30 anys, gestiona mèmora, això va a banda. L'altra és la gestió del propi espai del cementiri. Fins ara el que teníem era un treballador municipal al cementiri que anàvem suplint amb personal de la brigada i amb serveis externs contractats, no? Doncs quan teníem moments d'afluència, no? Doncs enterraments, velles, dies tots sants, etc, etc, no? Considerem que això, doncs al final era un model de gestió que tenia les seves limitacions. I el que fem és una licitació integral del servei de gestió de cementiri, que és els serveis funeraris, no? Les exhumacions, les inhumacions, les lloses del cementiri, etc, tot el que té a veure amb la gestió dels enterraments, no? Els serveis auxiliars, la consergeria, la vigilància, la jardineria, la neteja, la seguretat de l'espai, etc, etc, i els serveis administratius. Nosaltres considerem que d'aquesta forma ens permet fer un salt d'escala en la forma que podem gestionar ara mateix amb recursos propis el cementiri, que ho fèiem amb una persona, amb suports puntuals de la brigada, de serveis subcontractats, etc, etc, i això ens permet donar una gestió més integral, no? Apostar perquè tots els serveis associats a la gestió de l'espai i dels enterraments siguin gestionats de forma unificada i creiem que ens permetrà donar una millor resposta i una millor gestió de l'espai.
1: Una licitació de 410.000 euros... un termini d'execució de 3 anys amb una possibilitat d'una pròrroga d'un any.
0: Sí,
1: sí?
0: Estem al voltant de 130.000 euros anuals, és veritat que el primer any són 30, l'últim són 100, i estem en aquesta escala, el fem prorrogable, i per tant esperem ara la presentació d'ofertes i creiem que serà una bona decisió a curt i mitjà termini per donar-li més empenta a la gestió.
1: I en un context que hem anat parlant diverses vegades de municipalització de serveis, Lucas, que vosaltres en sou força defensors, per què aquí s'externalitza doncs, aquest servei?
0: Entre d'altres qüestions, perquè hi ha serveis especialitzats que tenen a veure amb la gestió funerària, amb la mobilització de cossos, amb les exhumacions, etc, etc, i evidentment doncs, fer això en personal propi és inviable, no?, per la pròpia selecció del personal, i una vegada externalitzat això, consideràvem que la resta de serveis era millor agregar-los i poder donar solvència a la gestió de l'espai que mantenir-los desagregats i després cobrir-los amb dificultats. Bàsicament, aquesta ha sigut la raó principal i, per tant, un cop externalitzats, que ja ho eren, no?, la gestió, diguem, del servei funerari estricte sensu, no?, del que té a veure amb enterrar, exhumar i inhumar cossos, enteníem que agregar la resta de serveis auxiliars permetia donar l'oferta de major solvència tècnica i econòmica.
1: Per tant, fins ara només ho assumia un treballador municipal.
0: El que és la gestió de l'espai, sí.
1: De l'espai, sí,
0: amb
1: correcte.
0: Suports. La resta de serveis els anàvem contractant i això també generava que hi hagués molts actors, un sol treballador municipal que constantment necessitava mobilitzar altres recursos. Si segueixen externs, fos altre personal de la brigada, i això ens permet que hi hagi un únic actor i que es pugui plantejar una gestió integral de l'espai i dels serveis.
1: Molt bé. I això ho veurem... Comença el procés de licitació ara, no?
0: Sí, ara, per tant...
1: I no és d'urgència?
0: No, haurem d'esperar la presentació d'ofertes...
1: Aquest sí que va més en els seus tempos habituals. Per cert, que parlàvem també, fèiem un esment el dijous, però comença la campanya de Poda en Verd, parlem de medi natural, i en aquest cas avui està previst ja la primera actuació tota aquesta setmana en diversos espais del Terraplay i també altres carrers de la vila, eh?
0: Sí, el que fem és, més enllà de la poda que tots tenim en ment, no?, de desbrossar abans de que broti el verd urbà, ara fem una poda en verd que bàsicament és correcció de capçades que obstaculitzen el pas, que tapen fanals, que a vegades entren en jardins o molesten a l'espai públic, i fem aquesta segona poda en verd que ens permeti, doncs, readequar aquest verd urbà a les dimensions i a l'ús de l'espai públic que volem.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs hem repassat diverses qüestions de l'actualitat amb un cap de setmana, per cert, també doncs amb moltes activitats, diguem, de final de curs, d'escoles, ja que estàvem parlant d'escoles, i que encetem aquesta setmana que tanca el curs 25-26, eh?
0: Tanca un curs molt mogut en l'àmbit educatiu, molt canyero. Esperem que el tanqui de la millor forma possible.
1: Sí.
0: No sóc particularment optimista en que hi hagi un acord d'aquí a final de curs, perquè entenc també que les dates són les que són, però en tot cas, agrair a tot el personal educatiu, a les mestres de la nostra vila, de tots els nivells educatius, també de l'escola de música, de tots els espais educatius que tenim de la vila, per la seva feina, per la seva lluita, i esperar que el curs vinent comenci amb el millor peu possible a tots els nivells i puguem celebrar que hi hagi un acord de millores que empenyi substancialment la qualitat educativa en la nostra vila. Uh-huh. Acabo una qüestió. Sí. Divendres vam tenir reunió amb serveis territorials i les direccions de totes les escoles i els vam informar de les intervencions previstes que tenim, finançades per l'Ajuntament i per la Generalitat, que recordem que ara hi ha inversions previstes. Per tant, aquest estiu esperem poder intervenir per revisar i posar al dia i actualitzar tots els sistemes elèctrics de les escoles, poder revisar totes les teulades escolars, poder iniciar les obres dels patis d'infantil, tant del pont de la cadena com de l'escola al Palau, que ja hem pogut treballar tant amb el Consell Educatiu de Sant Andreu, tant com els professors i les direccions com amb les AFES. A banda d'això, farem altres intervencions vinculades amb els sistemes d'alarmes, etc. I la substitució de calderes la farem segurament a Setmana Santa, perquè hi ha hagut publicació de detalls tècnics que ens han fet variar una mica la qüestió, perquè les actuals directives europees impedeixen substituir via subvencions models de gas per models de gas, o almenys ho compliquem molt. Per tant, apostarem per l'aerotèrmia, per la biomassa, per algun sistema combinat en alguna escola. Farem una opció particular per cada escola. Això ens ha obligat a refer part dels estudis tècnics i, per tant, ho farem a Setmana Santa de ben segur. Jo crec que va ser una reunió molt positiva, que aquesta aposta de la Generalitat per recuperar les inversions també ens ajuda a tots a estar menys tensos amb el dia a dia de les infraestructures escolars i agrair, evidentment, als serveis territorials que ens van acompanyar en aquesta reunió i a totes les direccions escolars.
1: Lucas Ferro, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i bona setmana.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Anem a escoltar Joan Dausà amb Mama Duixa, que ens canta Papi, posa-la al disc. I ara tornem de seguida. Veus a les...

0: Pedra sobre pedra és aquest espai mensual que ens permet parlar d'arquitectura i que compartim amb els amics de l'estudi DAP, amb el Gerard Dordes al capdavant. Ara estem contents de recuperar-lo perquè feia un parell de mesos que no el saludàvem. Per coses bones, bones notícies. Què tal, Gerard? Bon dia, bona hora.
1: Bones, bon dia.
0: De fet, el dia que havia, que teníem espai, no? Estaves...
1: Sí, estava...
0: Estàveu esperant ja...
1: Estàvem de part.
0: Anton?
1: Sí, sí. Va ser com una cosa així que no sí. Vaig tenir temps de reacció i us sí. Vaig deixar una mica així en pilotes.
0: No, però ja vam dir que era per una bona causa, i així ha sigut, eh?
1: Sí, ara ja fa un mes, doncs.
0: Sí.
1: I tots contents.
0: Molt bé, nosaltres contents també que ho estigueu. Hem avançat als oients que avui volies parlar del concepte geobiologia.
1: Geobiologia, sí, que tu he vist que no tenies molt clar.
0: M'ha agradat el concepte, però m'agradaria que m'ho definissis què entenem per geobiologia.
1: Sí, la paraula és bonica.
0: És molt bonica.
1: Geobiologia, mira, jo crec que algun dia ja en vam parlar una mica, perquè vam parlar de coses de salut, de radiacions, i vam dir que n'hi havia d'artificials i de naturals, i això seria més el que es refereix a les radiacions naturals, com ens afecten. Llavors, una descripció així... consolidada de geobiologia és que és la interacció entre la Terra i els éssers vius. És la disciplina que estudia, doncs, això, o sigui, com la Terra ens influeix. Inclús es parla de la Terra, però inclús coses del cosmos, o sigui, la radiació del Sol, no, també té una radiació que també ens afecta, no?
0: I això ho ha anat incorporant a l'arquitectura.
1: Bé, això és una cosa que és històrica, val? I que té molta història, que ara us introduiré una mica perquè entengueu d'on ve tot això, no? Però, bueno, també per introduir una mica abans d'això, doncs, més a nivell domèstic, que és el que desenvoluparem més cap a després de fer quatre punts d'història, és que això, nosaltres estudiem amb unes metodologies que explicaré, doncs, aquestes radiacions que venen normalment de la Terra, doncs, com poden tenir influència, doncs, en el nostre son, en la nostra salut, perquè, bueno, potser estem en un lloc que hi ha una geopatia, que es diu. És a dir, que el terreny té alguna cosa que, si nosaltres dormim en un lloc que hi ha una geopatia, o sigui, una cosa que ens fa emmalaltir. Bé, i això sembla una cosa, a vegades, una mica, si n'heu sentit a parlar i tal, sembla una mica esotèrica, però, bueno, m'agrada fer aquests 5 cèntims d'història perquè veieu que és una cosa que té molt recorregut.
0: Pinzellada històrica.
1: Perquè us sabíeu, els romans, que tenien molts coneixements, quan fundaven un campament o una ciutat, tenien molt en compte els paràmetres de com afectaria l'entorn en la salut. Llavors, habitaven en entorns humits, i llavors el que ells detectaven, com altres cultures, és que els ramats de bestiar, on es col·locaven per dormir, allà era un lloc saludable. I llavors normalment deixaven anar ramats en el territori i allà on volien fundar la ciutat i on veien que els animals s'hi quedaven, allà és on posaven el campament o fundaven la ciutat, no? I això mateix també feien els indis americans amb els cavalls, també feien exactament el mateix, que eren més nòmodes, però, bueno, on posaven els cavalls i posaven ells. Els beduïns amb els gossos en el Sàhara, aquí a Centre Europa també al segle XVI i XVII amb formiguers, perquè les formigues es posen en llocs que a nosaltres no ens van bé, o sigui, és el contrari. Allà on hi hagin formigues, que també passa amb els gats, busquen aquests llocs on hi ha una energia com massa, que una radiació de la Terra que és destacada, llavors s'aprofiten d'això i aquestes radiacions a nosaltres no ens van bé. Llavors, això, en el segle XX, hi va haver uns científics que van començar a estudiar-ho, i el més famós és un que es diu Ernest Herrmann, que era un alemany que després va anar cap als Estats Units, però que va començar a detectar que hi havia patologies que tenia la gent associades com a mal lloc. I llavors, a partir d'aquí, una recerca històrica, suposo, en el seu moment, van començar a veure que hi havia aquestes radiacions que ja, o sigui, que científicament, no, van fer estudis empírics en el que ja van veure que, depèn de la situació, doncs, la gent amb malaltia més o menys, no? I el mateix un altre científic americà que es deia Manfred Curry, que també el mateix als Estats Units. I justament, si algú ha sentit alguna cosa d'aquestes, hi ha les línies de més influència de la Terra d'aquestes energies, hi ha les línies Harman i les línies Curry, que venen d'aquests dos científics que van estar estudiant aquest tema. Llavors, bueno, després d'aquesta introducció, entrarem una mica en com ens afecta a nosaltres i què podem fer i tot plegat, no?
0: Els llocs humits no ens van bé, doncs? que els, deies
1: home,
0: abans?
1: La humitat mai va bé, l'excés
0: no,
1: d'humitat.
0: No, al revés.
1: I si més hi ha una... Però això ja és un altre tema, això
0: sí,
1: no és la geobiologia,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: la humitat a l'ambient, això algun dia ho hem dit, allò sí, de ventilar, vam sí, dir algun dia, això és superimportant.
0: Sí.
1: Però sí que pot ser que, degut a una... que tinguem una veta d'aigua a sota de casa, o on estiguem, que pot ser que hi hagi més humitat que en un lloc on no hi ha una veta d'aigua. En aquest sentit sí que podria influir. Pel fet d'haver-hi aigües subterrànies. No?
0: Bé, anem amb com ens afecta, doncs,
1: sí,
0: aquestes radiacions naturals. Eh?
1: Naturals, sí.
0: Val.
1: Aquestes, per saber una mica de quines són, no? Les radiacions que podem tenir, una són la que hem dit ja, que és les vetes d'aigua,
0: sí,
1: o sigui, corrents d'aigua en el subsol, aigua estancada, el que sigui, però aquesta aigua doncs, s'emet una certa radiació. Això ja ho vam dir algun dia, que tots els materials emeten radiació, doncs una aigua en moviment emet una radiació i aquesta té una influència en la vertical on podem estar nosaltres. El mateix amb les falles geològiques, o sigui, temes geològics, com hi ha una petita falla geològica, allà s'escapa una radiació en què també ens pot afectar. Llavors el que hem dit de les xarxes curtes, les xarxes Harman, que són aquests, els van batejar aquests científics, no? Les Harman són unes, com una malla, que ens imaginem tota la Terra com una malla que, de nord-sud i est-oest, en la que cada dos metres i mig hi ha una línia en la que allà hi ha una major transmissió d'energia, no? Que és com una red terrestre, no? que a més aquestes xarxes són les que fan servir animals per fer les migracions. Saps? Sí, per això s'orienten a nord-sud, i això perquè hi ha aquesta energia magnètica, no? De la Terra és una gran bola magnètica, doncs, que s'orienten amb això.
0: Efectes pràctics, per això, com ho podem notar o com ho podem saber?
1: Sí, a veure, això, doncs, el que ens afecta, el que pot tenir més influència, doncs, és, per exemple, si tenim una línia Harman d'aquestes que dèiem,
0: sí,
1: amb una corrent d'aigua que s'ajunta en el mateix lloc i resulta que és on dormim, que és sobre el llit, i tu estàs allà, doncs, vivint, que és el teu lloc, i portes anys allà, pot ser que a la llarga diguis, ostres, no dormo mai, em trobo malament, faig bruxisme, allò que apretes les dents... Totes aquestes coses poden ser una... Pot ser que no, pot ser una altra cosa, però pot ser un detonant que tens alguna geopatia o que estàs dormint en un lloc on hi ha una geopatia. Llavors, això, el convenient seria detectar-ho i canviar la posició del llit. Això a vegades és complicat, però bueno, és que realment és algú que per mi és
0: sí,
1: prioritari.
0: Correcte. Que vosaltres ho teniu molt en compte.
1: Ho tenim en compte. Sí que és una cosa que nosaltres a nivell d'estudi ja vam decidir en determinat moment que ho aplicàvem si ens ho demanava el client. Perquè a vegades si tu ho apliques a un client que no t'ho ha demanat, pots tenir ja una mica de conflicte, generar unes situacions estranyes. No?
0: Per tant, si no ho demanen...
1: Exacte.
0: No, si no ni ho suggeriu, eh?
1: A vegades en parlem, sí.
0: D'acord.
1: Sí, sí. Però, bueno, ja et dic, a vegades com que és una cosa que s'associa més amb que la gent sembla ho veu una mica com marciano, a vegades, doncs, entres una mica en conflicte.
0: Clar.
1: Doncs això, llavors, la manera d'estudiar això, com és que vingui un expert en radiestèsia, és a dir,
0: sí,
1: que sàpiga detectar aquestes coses, que aquestes coses, hi han coses científiques però que són molt complicades, que només estaria a l'abast d'empreses, tal, però a nivell domèstic, el que és les tradicionals i senzilles, que és amb unes varetes de coure,
0: sí,
1: o amb un pèndol. Amb això, ets tu l'antena que detectes això, perquè al final, si ens afecta, doncs, és simplement tenir un instrument que t'ajudi a detectar aquestes coses. I això, doncs, si, per exemple, jo tinc les varetes aquestes de doncs, jo les passo i quan detecto una certa cosa, se'm creuen. No? I llavors a tu allà, bueno, has de desenvolupar una mica el coneixement per saber detectar què és el que pot ser, no?
0: Sí. És vàlid igual per una casa que per un bloc de pisos, això?
1: Sí, sí, sí, sí, afecta igual i a la vertical, o sigui, no influencia més en la planta baixa que en la planta cinquena.
0: D'acord.
1: Influencia igual. Jo no sé ara dir-te si en un gratacels
0: de Manhattan
1: de 500 metres hi ha segurament hi ha distorsions. Hi ha, a més, pel mateix pes de l'edifici, ja distorsiona també les corrents aquestes. Sí, perquè, clar, al final no deixa ser una cosa física. Vull dir que el fet de fer-hi una... és com un gran pes, i això ho hem vist a vegades inclús fent alguna casa que havíem mirat a corrents. El fet de construir la casa, fer moviments de terra, posar un pes, fa certes variacions. Això llavors fa difícil que tu puguis dissenyar una casa amb les tenint en compte les geopaties. Sí que quan hi ha una corrent d'aigua no acostuma a canviar tant i aquesta pots dir, allà no poso llits, no? Però a vegades et pot modificar una mica doncs, la xarxa d'aquesta Harman i Curry i tot això.
0: Val. O sigui, per tant, ens afectaria bàsicament en el descans.
1: En els llocs de màxima permanència.
0: En els llocs de màxima permanència.
1: Què vol dir? Descans. Val, i... sí. Lloc on treballem. O sigui, tu ara on estàs assegut, em sembla que hi passes unes hores al dia, no? Doncs potser aquí estaria bé veure si aquí tens una geopatia.
0: D'acord. Tens la parella aquí?
1: No tinc aquí. Podria haver portat.
0: Aquí, no sé, ens afectaria si passa aigua.
1: Si passa aigua, si tens una... Jo què sé, potser el fet tu d'estar aquí amb intensitat, tal, potser no et va malament, perquè mira, això... un altre fet històric que no us he comentat,
0: però a veure.
1: Es diu, per exemple, que el Hitler en sabia molt d'aquestes coses i que quan feia els discursos aquells posava el pedestal aquell on es fotia en llocs on hi hagués més concentració d'energies d'aquestes. Al contrari, no perquè llavors com que estàs com alterat, no? Doncs et dona més energia i més potència, no? I igualment també es diu a les esglésies, també, sobretot gòtiques romanes, que hi havia un coneixement d'això i es plantejava on es posaven les esglésies en aquests llocs. Però bueno, això, en els llocs on dormim, això, nosaltres si passem el que dèiem els instruments aquests, les varelles se'ns creuen i allà en el llit veiem que tenim aquestes geopaties, doncs estaria bé canviar el llit de posició.
0: Bé, i encara que l'estructura de l'habitació doncs sigui d'una manera determinada...
1: Sí, a vegades toca una mica la pera, la veritat. La veritat és que a vegades és complicat. Jo ara mateix, on estic vivint, tenim el llit al revés de com estan plantejats els endolls, perquè ho vam detectar-ho i vam posar el llit en una altra posició, no?
0: I realment, doncs, vas notar el canvi?
1: Bueno, és que jo, com que ja d'entrada vaig passar-les des del principi i ja vaig detectar, clar. Ja no vaig posar-ho.
0: Val, sí, no tenim la comparació d'abans i després, eh?
1: Exacte, no tenim.
0: Val.
1: Però, bueno, ens costa, sí que amb altres estudis que hem fet, quan fem una cosa que ja ens ho demana algú, llavors tenim uns companys especialistes que ens venen i ens ho medeixen millor, no?
0: D'acord. Sí, perquè ara algú està interessat, doncs, ha de... adquirir els serveis d'algunes d'aquestes persones que ho fan, eh?
1: I aquestes persones quan venen normalment ja també miren les radiacions artificials que havíem parlat un altre dia, que és camp magnètic,
0: sí, les podem recordar.
1: I tot el camp, les wifis, el 5G, doncs sí, aquestes persones normalment et fan un estudi complet tant de radiació artificial com natural.
0: Molt bé.
1: I això, el mateix que vam dir el dia que vam parlar d'això, si hi ha algú que pensa que, ostres, no dormo bé, no descanso, podria ser, doncs, tant això, un tema d'aquests de geobiologia. Vull dir que és interessant mirar-ho i descartar aquestes coses.
0: I, per tant, penseu que és una cosa que ja preocupava els romans.
1: Sí, sí.
0: O sigui, que històricament, ja venim de molts segles enrere. Eh?
1: Sí, penso que també està lligat a la història que hauràs sentit dels taurís, els que troben els...
0: Sí.
1: Doncs és la mateixa història. En realitat... La gent que és de pagès també ho sap molt bé, que quan volien trobar un pou d'aigua agafaven una branca del que tinguessin d'olivera o de cep i això, i llavors passaven pel camp i quan se'ls girava ells sabien que allà sota hi havia aigua. O sigui, és una cosa que sempre hi ha sigut, no? Que passa que el segle XX ens ha allunyat una mica de les coses que teníem més d'intuïtives.
0: Molt bé, molt interessant. Algun aspecte més que vulguis comentar?
1: Em sembla que tot el que tenia així com en ment ja ho he comentat.
0: Un altre dia ja s'ha apuntat al Gerard que parlarem del Feng Shui.
1: Sí, que sempre m'ho
0: preguntes. Perquè veus, això de la posició del llit també va en relació, no?
1: Sí, i a vegades xoca una mica, però sí que el Feng Shui també diu que sempre preval la geobiologia, en realitat.
0: Sí,
1: que... Malgrat el Feng Shui, puc dir una cosa, la geobiologia és molt important.
0: Sí.
1: I mira que és una disciplina que ve de la Xina, o sigui que la Xina això també sempre s'ha tingut en compte, el tema de la influència de la Terra sobre de la nostra salut.
0: Correcte, però un dels aspectes justament fa referència sempre al dormitori, la posició del llit.
1: Correcte,
0: no?
1: Sí,
0: el Feng Shui.
1: Exactament.
0: Per tant, ja ens lliga tot.
1: Sí, el pròxim dia Feng Shui, doncs.
0: Vinga, va, Doncs fins aquí el Pedra sobre Pedra d'avui dilluns, 15 de juny, amb el Gerard Ordes, com sempre, avui parlant de la geobiologia. Interessant concepte. Gràcies.
1: Mira, moltes gràcies a vosaltres.
0: Gerard, bona setmana tinguis.
1: Igualment a tots.
0: Que vagi bé. Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí.

0: Anem a fer un cafè amb el comerç d'aquells ràpids, però per posar-nos al dia amb l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de l'associació Molins Comerç. Hola, Helena.
1: Bon dia.
0: Què
1: bon
0: tal?
1: Dilluns.
0: Bon dilluns,
1: bé. Bé.
0: Estàs bé?
1: Sí, sí, sí. Vosaltres?
0: Sí. Bé.
1: Sí.
0: Contents de rebre't.
1: Un nou dilluns.
0: Sí.
1: No sabes de què parlem. Què parlarem avui?
0: Ah, no ho sé. Doncs, si no m'ho expliques...
1: Si vols, parlem una mica del que ens deparà l'estiu.
0: Després de les 11 parlarem d'aquestes xerrades de prevenció d'onades de calor i
1: molt
0: de...
1: Molt bé. Pues mira, precisament, en aquest sentit, nosaltres també... Bueno, saps que a vegades fem... Em dona per picar la taula i després em fa...
0: I el Roger pot ser que
1: sí,
0: digui alguna cosa
1: després.
0: Sí, em digui
1: alguna cosa. No, que parlant d'aquests... Nosaltres, sí. a part de les campanyes que fem, que són potser més esdeveniments, més activitats, que sí. potser són més visuals, no?, de cara a la gent, també fem altres campanyes des de l'any passat que són de sensibilització. Intentem una miqueta apropar-nos a la gent del carrer, que ens coneguin més de... més properament, que no només a través doncs, del que venem, no?, dels productes, sinó que al final un dels nostres punts forts com a comerç local és la gent que atén a darrere del taulell, i això és el que intentem doncs, aquesta, a través de les xarxes, que és al final el nostre canal de comunicació més potent, sí. i que més utilitzem, és aquest, les xarxes socials. Llavors, intentem fer aquestes campanyes de sensibilització, que vam fer el relleu generacional, parlàvem una miqueta doncs, que tenim una problemàtica, no?, que és que no tenim aquest relleu generacional i en els propers anys doncs, hi haurà botigues que segurament hagin de tancar si no aconsegueixen un traspàs. I després tenim la campanya que vam fer de refugi climàtic.
0: Sí, tu anava a preguntar si això aquest any tornareu
1: sí,
0: a...
1: Sí, ara en breu, ara que comencem a tenir sí. aquesta calorassa que a veure on ens fiquem, doncs sí. Un dels espais on et pots ficar és precisament a les botigues de Molins. És una cosa que ja es fa, o sigui, sempre parlem de que... De mutu propi, uh-huh. o sigui, les botigues ja ho fan, ja és, escolta, doncs entra, escolta, parla, inclús si necessiten un telèfon perquè tenen una urgència, si necessiten un recolzament, es troben malament, o sigui, són punts de referència, però és veritat que creiem que s'ha de fer visible, no?, i per això serveixen aquestes campanyes, i ara pròximament farem la campanya del refugi climàtic, com funciona, doncs, aquelles botigues que tinguin el cartell, l'identificatiu conforme són part d'aquesta campanya, el que fan és donar la benvinguda a qualsevol del carrer sense necessitat de fer una compra. És a dir, tenen aire condicionat, l'única condició és que tinguin aire condicionat i deixin entrar la gent doncs, sense haver de fer compra, que ja ho acostumem a fer, però bueno, és d'alguna manera visibilitzar-ho, no? I llavors, doncs, intentar fer això, que la gent se senti còmoda i recolzada en cas d'alguna necessitat, sobretot amb onades de calor, doncs que pugui refugiar-se a les botigues.
0: Això ho visibilitzareu properament, doncs.
1: Sí, sí, sí. Primer hem de veure qui es vol sumar i llavors a partir d'aquí doncs, començarem a repartir els cartells i farem la campanya pròpia a través de xarxes explicant doncs, aquesta dinàmica, no?
0: Uh-huh. Molt bé. De fet, l'Ajuntament ja ha explicat que tenim espai amb temperatures confortables a refugi climàtic.
1: Sí.
0: El casal d'avis primer de maig al barri del Canal, biblioteca al Molí, amb horari d'obertura, evidentment, les aules d'estudi al Molí Jove, sala d'actes de Can Amallí i l'oficina d'atenció ciutadana. Aquests són
1: els punts.
0: Això és
1: sí.
0: l'actualització de fa molt poquet.
1: Nosaltres ens hi sumem, sí.
0: Us hi sumeu, diguem, des de les...
1: Sí, l'any passat creiem que va ser una bona acció perquè... no has de buscar doncs, un espai públic, no? sinó que espais privats també puguin tenir aquesta utilitat i a més és, ostres, sobretot la part cèntrica, no? els eixos comercials de Molins que puguin tenir aquesta capacitat d'acollida, doncs, que si estàs caminant i et trobes malament o necessites parar, doncs que no et faci por entrar a una botiga i simplement demanar una mica de respir i ja està.
0: Per cert, que abans comentàvem també la tertúlia, déu-n'hi-do les cues que s'estan fent al passeig Pimargall amb aquesta... parlem de refresc, en aquest cas de gelateria, no?
1: Sí. Sí,
0: aquesta
1: sí.
0: nova gelateria que ha obert fa poques
1: setmanes,
0: no?
1: Fa molt poquet,
0: no?
1: sí, molt bona ubicació.
0: Bona ubicació, creus?
1: Sí, sí.
0: Pimargall ja en plaça la Creu.
1: Ja quan vam veure que obria gelateria aquí, creiem que no... Bueno, és molt bona ubicació perquè al final el fet de que sigui peatonal és molt positiu per ells, és gent que passeja i tenen una plaça al costat que també la gent acostuma a anar-hi, també els diumenges ara hi ha sardanes.
0: Sí.
1: Vull dir que és tot com molt, que hi doni, no? I creiem que també com a gelateria té un punt diferencial, que és que les fa l'Isaac.
0: Isaac és el noi...
1: Sí, és el propietari. Té altres negocis a Hospitalet i també se sumarà aviat a la...
0: Al Molins Comerç?
1: Al Molins Comerç, sí, vam estar parlant i creu, ell hi creu, sí que és veritat, el que diem sempre, quan et sumes a una entitat, no has de buscar la resposta o el resultat immediat per tu, o sigui, tenir un benefici directe, sinó que has de pensar al final en l'agrupació i en fer col·lectiu. I això és algo que ell té molt clar, que diu, jo potser no seré dels que més amb lucri d'activitats que es fan, però crec que s'ha de participar d'algú que és conjunt i és una entitat que és el que fa tenir aquesta presència, no?, de cara a la gent i ser més proper. Llavors, veiem aquesta... I s'ha de dir, es va enamorar de Molins, no és de Molins, ell.
0: Val, això també m'ho preguntaven abans.
1: Sí, però no és de Molins.
0: Ja saps que agrada això de la proximitat.
1: Sí, però és veritat que viu a Cervelló, si no m'equivoco.
0: Sí.
1: Sí. Té un negoci a Sant Boi i quan va estar... Sí, és una mica...
0: Estem fent el perfil biogràfic.
1: Estan aquí, pobra, si ens està sentint, sí, sí. Pues es sentirà aquí. L'estem fent una radiografia, però ja sabem com és Molins. Problema. Ens agrada fer radiografies de la gent. Pues ja està. Però és veritat que ell m'ho va explicar, que va venir aquí per comprar... em sembla que era un cap de setmana, per comprar amb uns amics no sé què, i resulta que va veure que el poble era molt amable i molta gent al carrer. O sigui, va veure que hi havia ambient i es va enamorar de Molins com a zona per fer negoci. Llavors, ja ens ho diu, no?, que potser no tothom que és d'aquí vol obrir botiga, però sí que molta gent que és de fora, a l'hora de plantejar-se on obrir un negoci, doncs Molins és una zona de referència i en aquest cas ha passat i és el que diem, li està anant molt bé. És veritat que ha fet una inversió molt gran perquè té allà uns mecanismes i unes eines brutals, però a la llarga li sortirà rentable perquè l'acollida ha sigut molt bona. També és veritat que els gelats són artesans i a part molt diversos, va variant, o sigui, escolta molt la gent. Ell va veient què és el que més agrada, potser aquest el repetim, aquest no agrada, mira, li donarem una volta i farem un altre nou, no? O sigui, té bastanta creativitat també a l'hora de produir els gelats. Doncs mira.
0: També recordo una mica similar quan van venir els amics de la taula del Bernat a passar al mercat a explicar-nos que ell sembla que és de Pallejà, l'altre soci de Viladecans,
1: sí.
0: I es van veure que aquí
1: sí.
0: Hi havia potencial.
1: Sí, sí, sí.
0: I doncs els tenim a la plaça del mercat.
1: És que ja jo crec temps. Que és un punt... O sigui, no, i això és gràcies també a la gent del carrer, o sigui, a la gent del poble, que ens agrada molt donar l'oportunitat, com a mínim donar l'oportunitat als negocis locals. Que després agradin més o menys, que després funcionin o no, s'hauria d'analitzar quina és la situació de cadascú. Però que donem oportunitats... a tot aquell que obre negoci. La curiositat hi és i com a mínim és fan amable al poble, li donen molt de caliu, perquè a mi també gelateries o restauració o inclús botigues també, no?, diverses, el que fan és que la gent s'hi vulgui quedar i és el que busquem, una excusa per quedar-nos a Molins. Llavors.
0: Bé, i gelateries que dèiem també, abans n'hi havia molt poquetes, van creixent.
1: Sí, també perquè, que també ho parlàvem amb ell,
0: sí.
1: Són molt... són estacionals.
0: Clar.
1: Els gelats són estacionals.
0: Sí, sí, sí.
1: Se'ls deixa amb els xurros, no?, potser... Però és veritat que busquen la manera de... potser fora de temporada, no?, ell m'ho comentava, si veig que hi ha un moment en què ja no es venen tant, doncs ja buscaré la manera de reinventar-me i vendre un altre producte que estigui també associat, potser...
0: Correcte, perquè ell no té ni per fer degustació dins... ni taules a fora.
1: Em sembla que ha demanat, això no ho sé,
0: Atenció,
1: em sembla que ha demanat terrassa, però no ho sé.
0: També,
1: clar, no sé on, no sé com ubicar-la, però això no m'ho ha dit ell, això ho he sentit.
0: Val.
1: Això he sentit això, que ell volia...
0: Nosaltres matisem per...
1: Exacte.
0: És que, hem sentit que
1: això que... Compte. Però no m'ho ha dit ell.
0: Això no està confirmat.
1: No.
0: Val.
1: Vale, però bueno,
0: i seguim amb la campanya del mes de juny, no, de Fem Molins.
1: Sí, sí, la de la piscina.
0: Mireu que estem fent un tot, que és tot intentant que sigui refrescant.
1: Sí.
0: Perquè això és de, exacte, per vals per la piscina, no?
1: Exacte. Bueno, lo de sempre, si passem la targeta Fem Molins, doncs
0: ja
1: aquest mes regalem els abonaments per la piscina.
0: Mes, exacte. Potser que us truquin.
1: Sí.
0: Si heu passat la targeta, clar, si no...
1: Si no, difícil, no, eh? Sí, sí. Més possibilitats. Contra més espai, més possibilitats, exacte.
0: Molt bé. Helena, doncs alguna cosa més?
1: No, que gràcies, com sempre.
0: Per tant, d'aquí uns dies veurem ja algunes botigues amb l'identificatiu de refugi climàtic.
1: Bueno, esperem...
0: Esperem, clar, potser, sí. Segona quinzena d'aquest mes de
1: exacte,
0: juny.
1: Exacte, els donem un temps prudencial perquè s'hi sumin, que sempre és recordatori, apunteu-vos, apunteu-vos.
0: Deixem temps, doncs, sí.
1: Ah, sí, sí, després ja imprimim cartells i repartim, sí, sí.
0: Molt bé, doncs l'Helena Artacho és la responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç. Ens ha acompanyat un dilluns més aquí al programa per fer aquest cafetó. Gràcies, Helena.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé la setmana.
1: Merci.
0: Ens aturem uns minuts per escoltar les notícies, però no marxeu perquè de seguida parlarem d'aquestes xerrades que aquesta setmana tenim a diversos punts de la vila per parlar de la prevenció d'onades de calor i revetlla de Sant Joan, amb la Guàrdia Urbana, amb Protecció Civil i amb la Creu Roja. El Miquel Casas el tindrem aquí posant-nos bona música a la màquina de la Penny i la Glòria Massana parlant-nos de llibres que han canviat el món. Res, 10 minuts i tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts a les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar aquestes primeres repercussions de l'acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades de prop del 2% i el preu del petroli també s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I nova setmana intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas Leire Díez, impulsades pel PP. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença també prevista de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i 345 municipis estan en perill alt. Amb tot, els bombers continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control també l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès o el Baix Llobregat amb un botí valorat en prop de 11.000 euros. Els detinguts han passat ara a disposició judicial i no es descarten que hi hagi més detinguts. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 11.
4: Informació local.
3: Aquesta tarda hi ha la segona i darrera xerrada sobre l'edatisme. És la discriminació per motius d'edat. La setmana passada es feia la primera xerrada i avui, a les 5 de la tarda, al Casal Cívic de la Riera Bonet, hi ha la segona xerrada per parlar de l'edatisme. També avui, Ecoparròquia organitza una altra xerrada, en aquest cas a 9:15 del vespre, a la parròquia, per parlar de la custòdia de la persona humana, proposta de la doctrina social de l'Església davant la revolució biotecnològica i l'era de la intel·ligència artificial. En parlarà Albert Cortina, que és advocat urbanista i escriptor. A 9:15, a la parròquia. Demà dimarts, dins del cicle de xerrades sobre salut, es durà a terme ja l'última xerrada, en aquest cas, per donaran explicacions sobre què cal saber sobre la salut bucodental. Demà, a 6:15 de la tarda, a la biblioteca. Forma part d'aquest cicle de xerrades que ha organitzat l'Ajuntament en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics. Què cal saber de la salut bucodental? Demà, a 6:15. I també demà comença un cicle de 3 xerrades sobre la prevenció d'onades de calor i la revetlla de Sant Joan. L'organitza l'Ajuntament i la xerrada la imparteixen des de la Creu Roja i la Guàrdia Urbana. Demà dimarts, la primera, a 6:00 de la tarda, al Casal Cívic de la Riera Bonet. Dimecres hi ha una altra xerrada, també a 6:00 de la Federació Obrera, i dijous, a 7:45, a l'Associació de Veïns del Barri del Canal. La mateixa xerrada, doncs, distribuïda en 3 dies i 3 espais diferents. La primera demà, a 6:00, al Casal Cívic de la Riera Bonet. I també aquesta setmana, dimecres, hi ha una xerrada dins de les activitats que hi ha prèvies al Tour de França, el Tour des de dins, En parlaran els periodistes Carlos Arribas, de País, i Sergi López Egea, de El Periódico, i moderà la xerrada l'equip del programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, el dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica. I també dimecres, però abans, a 6:15, hi ha un taller dins de l'assessoria d'afectivitat i sexualitat, un taller per acompanyar la sexualitat adreçat a monitores i monitors, educadors i educadores, per donar a conèixer estratègies per treballar amb infants, adolescents, joves i adults. És una activitat gratuïta i les inscripcions es poden fer a puntjove@molinsderei.cat. El taller l'imparteixen des de la cooperativa A Plaer. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Milà, Castelcarrer, Riera Mariona, número 3.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
3: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
2: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
3: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
2: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
3: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
4: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
5: Tens raó.
4: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
6: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: les 11 del matí, 8 minuts, com us dèiem, demà comença una sèrie de xerrades aquí a la vila per parlar de la prevenció d'onades de calor i per parlar també de la revetlla de Sant Joan. Demà a les 6 de la tarda, la convocatòria és al Centre Cívic de la Riera Bonet. Seguiran dimecres a la mateixa hora a les 6, però a la Federació Obrera, i el dijous a 7:45 del vespre al local de l'Associació de Veïns al barri del Canal. Són unes xerrades que impartiran la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, la Creu Roja i Protecció Civil.
1: Bon dia i bona hora.
0: I per parlar-ne ens acompanya el caporal de proximitat de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, que és el Diego Díaz. Què tal, Diego? Bon dia.
2: Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies per
0: convidar-nos. Ben tornat. Un plaer. Sí. I ens acompanya la Sandra Ortigosa, que fins fa alguns mesos li deien caporal de proximitat i ara és la tècnica de protecció civil. Hola, Sandra, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Primera visita com a tècnica de protecció civil,
3: La primera, la primera.
0: Molt bé. Tot bé?
3: Sí, tot bé. Molta feina, però tot bé.
0: Perfecte. Doncs, a veure, anem a explicar una mica com teniu concebudes aquestes xerrades, començant per alguns consells pràctics, Diego.
2: Sí, bueno, primer agrair a tothom que es pugui escoltar. Volem dir que és una festa molt buscada.
0: Sí, la revetlla.
2: Quan arriba la revetlla. Llavors, volem fer, per part de l'Ajuntament, de Guàrdia Urbana, Protecció Civil i, sobretot, Creu Roja, que hem d'excusar al Joaquim, que no volia venir a nosaltres, però ens han donat uns consells que més endavant...
0: El president de la Creu Roja al Baix Llobregat Centre.
2: Correcte.
0: Sí. Molt bé.
2: Vale? Pues això, volem fer una crida, no, a lo que seria la responsabilitat col·lectiva i al respecte mutu. No? Hem de recordar que no tothom gaudeix la revetlla de la mateixa manera, no? Tenim moltes persones amb hipersensibilitat i per tant hem de donar unes bases, no?, perquè tothom gaudeixi d'aquesta festa, no? Lo primer de tot, també hem de dir que sortirà per part de l'alcaldia un ban durant el dia d'avui i demà amb unes recomanacions de llocs, horaris, perquè tothom la gaudeixi.

0: al carrer no es poden veure, no? Llavors, sobretot els nens han d'estar supervisats per un adult, val? Per minimitzar el risc, no? Les mesures bàsiques, doncs, sobretot els productes, han de ser homologats. Això és molt important, no? I, sobretot, no guardar els petards a les butxaques. Després la Sandra ja entrarà més en detall, però és un punt molt important. Utilitzar metxes que siguin llargues, sobretot no llançar-les cap a ninguna persona, amb els balcons, etc. Sempre diem que la roba estesa s'ha de recollir aquests dies, val? I sobretot estendalls. Val? Sabem que és una nit de calor, però sobretot si no estem a casa, doncs intentar deixar les finestres tancades perquè un coet no pugui entrar, eh?
1: Molt bé.
0: Aquestes són una mena de recomanacions. I per part nostra, doncs clar, nosaltres hem de complir i vetllar, no?, perquè aquestes normes es compleixin, no? Si ens trobem alguna persona o nens o persones més adultes que facin un mal ús dels petards, doncs haurem d'intervenir i comissar aquests petards, no?, i possiblement hi hagi una sanció, no? Esperem que això no arribi, sempre i quan fent servir tot el que són les normes, no? Els dies ja els has comentat, o sigui que en principi al final de tot, si vols...
1: Els dies de la xerrada, sí, recordarem després.
0: I això seria una mica la nostra actuació,
1: Suposo que ara es posaran els punts de venda aquests habilitats, no?, oi?, de venda de petards.
0: Exacte, ja tenim 4 o 5 jocs habilitats.
1: 4 o 5 punts, sí. Quan deies que siguin homologats, vol dir, per exemple, que es venguin aquí.
2: Les casetes,
0: sí. Porten una descripció de l'homologació, és important perquè s'entén que aquests petards estan revisats, perquè no tinguin una metxa curta i tinguem un accident, no? Llavors el Joaquim em passava 5 cèntims de, bueno, si tens la típica cremada, el més important és posar-la amb aigua durant 10 o 15 minuts, la part que estigui cremada, i sobretot no fer servir allò que deien abans de ficar la crema de dents, tot això no ho fem servir, perquè el que fa és que fa una capa i la calor que ha de sortir no surt i seria un mal major, això és el que m'ha dit. I sobretot, doncs, si tens la roba que s'ha cremat, no estirar d'ella, o sigui, deixar-la on està fins que tu truquem al 112 o ens truqueu a nosaltres i activem tot el sistema mèdic.
1: Molt bé, molt bé. Aviam, Sandra.
2: Digues.
1: Com a tècnica de protecció civil, quins consells ens vens explicar?
2: Bueno, pràcticament...
1: Seguim parlant de la manipulació de petards, eh?
2: Sí. Bueno, el que sempre diem, no? Sobretot, molta cura amb els nens petits, a les bengales aquestes que agafen els nens, saps? Aquestes...
1: Sí.
2: Perquè molts... Sí que és veritat que a vegades passen que se'ls acaba el que és la metxa, la cendra, i l'agafen per la part de dalt i llavors es cremen. Llavors, és important també no tallar el que és la metxa del petard, ¿vale?, de l'estrena, que hi ha vegades que la tallen, la fan més curta, perquè esclati més abans i el que fa és provocar danys a les persones o a les coses. Per exemple, entre altres coses, no ficar mai un petardo ni a dintre d'una llauna, ni a dintre d'una paperera, ni a dintre d'un totxo, ni res, perquè clar, quan esclata això trenca fa molt dany, vale? Produeix danys greus. Tampoc llançar els petards contra ningú, ni a la cara, ni als peus. S'ha de tindre cura. No sol passar, perquè ja la gent és veritat que està molt conscienciada d'això, però bueno, sí que cada any tenim un susto, un susto d'aquest. Després, pues no llançar ni coets, ni petards, ni res a les zones boscoses.
1: Atenció,
2: prohibit, resta prohibit, i aquest any és 400 metres.
1: No 500, sinó 400.
2: 400.
1: Que tenim barris de muntanya, que és important, aquí.
2: Sí. Per això és important que vinguin a les xerrades aquestes que farem durant aquests 3 dies, ¿vale?, ja que Collserola... Estem allà.
1: Sí.
2: ¿Vale? Després, pues, bueno, pues, el que ha dit el company, els tantos tots recollir, les finestres tancades, sobretot les plantes baixes que tenen plantes i testos, ¿vale?, jardins, vale? Tot això és interessant de que abans es mulli, que quedi refrescadet, perquè si estirem un petardo o entra un petardo, doncs evitar que sigui una propagació ràpida de seguida. I les finestres pues, tancades, això sí, si marxem de casa, intentar-ho deixar tot tancat, no deixem cap obert, no és el que entri algun petardo d'aquests si tinguem un susto. Després, pues, tots els petardos que comprem i demés, intentar mantindre's en una bossa, ¿vale?, de plàstic aïllat, però no al costat a lo millor de productes que puguin ser inflamables, ¿vale?, d'esprais, o els deixem a la cuina al costat d'una bombona, que encara que sigui mentira, passa,

0: vale? Pues els deixem a part.
1: Uh-huh. Un cop els haguem comprat i, sí, i encara no sigui la revella, per tant,
0: exacte,
1: els hem de guardar.
0: I sempre, bueno, sempre el que ha dit el Diego, sempre les casetes que estiguin tots homologats, vale? Amb el segell que es reconeix de la Comunitat Europea, han d'estar tots plastificats, tot ben tancat, vale? Això és un requisit, no comprar-lo a qualsevol lloc que la caixa estigui obert o que estigui en mal estat i després tingui conseqüències. Uh-huh. I després, pues, sí que es parlarà també amb les xerrades aquesta amb els animals de companyia, vale? I com podem ajudar-los, ja que els gossos, els gats...
1: Pateixen, eh?
0: Pateixen, sí, els ocells també que tenim per dintre i a casa, pues també. I després també farem cura especial a les persones que tenen hipersensibilitat al soroll, no? Això, aquests punts dels animals de companyia, mm-hmm, i de les persones són dos temes nous,
1: sí,
0: que hem incorporat ara a les xerrades aquestes que farem.
1: Molt bé,
0: vale?
1: Molt bé.
0: I consells, per exemple, doncs, per les persones que tenen hipersensibilitat al soroll, utilitzar aquest tipus d'auriculars que cancel·len el soroll extern de fora perquè puguin estar més tranquil·lets i així.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: Qualsevol incident o accident o ajuda o el que sigui, pues trucar a la Guàrdia Urbana de seguida al 112.
1: Quin? Digues.
2: Sí, aprofitem que diu aquests dos casos, parlem dels gossos també, sí, o els animals de companyia que també ho pateixen, doncs intentar treure'ls a les hores que no hi ha tanta gent al carrer, i si ho porten amb arnesos, que no sigui que s'espantin i surtin corrents, que ens hem trobat alguna vegada, i a casa intentar posar-los en un lloc més aïllat del soroll, mm-hmm, i si pot ser, ficar-li la televisió, la ràdio. Mira, podem aprofitar.
1: Perfecte.
2: I sobretot no deixar-los sols. Sap greu, però no s'han de deixar sous aquest dia, perquè malauradament pateixen molt. Mm-hmm. És un consell també per les persones amb animals.
0: I ser respectuosos dintre de la festa, fer una festa pues, respectuosa amb la resta dels veïns, no? Perquè sigui la festa de Sant Joan, tenim que molestar la resta, a lo millor que no
1: perquè som. Habitualment, quines són les principals problemàtiques que us trobeu en una nit com aquesta?
2: Bueno, a l'horari, sempre.
1: A l'horari, que no respecta.
2: Una nit, sí, més llarga, i llavors el soroll doncs molesta, per això intentem que siguin les primeres, sí, hores de la nit, del vespre, que es agencin els petards, i després pues, que ho deixin de cada barri té la seva festa, doncs intentar el so reunir les condicions per no molestar.
1: I alguna bretolada, suposo? Hi ha gent que es queixa també que té la bústia, diguem, a l'exterior, no?
0: Sí, bueno, però
1: que és molt llaminer,
0: que
1: dèiem, això.
0: És el que comentàvem abans.
1: Si es pot desmuntar.
0: I és el que comentàvem abans, sí, de la prohibició de posar petardos en puestos on no, que poden causar danys, mm-hmm, però també danys a les persones, no? O posar-los a que rebenti una persiana. Pues clar, tot això és, sí, passa.
1: Sí,
2: per això aquesta xerrada va enfocada a tots els membres de la família. Mm-hmm. O sigui, l'educació per gaudir d'una festa comença per la part més petita i per la part més gran de la família, no? Llavors hem de conscienciar des de ben petits que es pot passar bé però amb uns requisits. Mm. Això és el que més incidirem, no? Amb aquestes xerrades. I després, pues, suposo que parlaràs de l'onada de calor.
1: Ah, exacte.
2: Que
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: que no se'n faci.
1: Ens hem centrat molt de la revella, però sí, també parlareu de l'onada de calor.
0: L'onada de calor, exacte. Sí, sí. I dels refugis climàtics.
1: Molt bé. D'aquí Molins de Rei.
0: De Molins de Rei.
1: Que recordem són, pel que tenim actualitzat, el casal d'avis 1er de maig al barri del Canal, biblioteca al Molí, aula d'estudi en Molí Jove, sala d'actes de Can Ametller i oficina d'atenció ciutadana.
0: I al mercat.
1: Sí, a la planta baixa, més
0: planta
1: aviat,
0: baixa,
1: no?
0: Sí,
1: sí, perquè a la dalt encara tenim algunes dificultats, eh? Sí, a la sala punt de comerç, vols dir.
0: Exacte.
1: Eh? A la sala punt de comerç sí que es fa. Sí. Molt bé, si, i qualsevol problemàtica que pugui tenir alguna persona?
0: Sempre trucar al 112.
1: És sempre el telèfon que recomaneu...
0: Sí, sempre.
1: Que truquin, eh? Sí. Recordem les xerrades demà.
0: Demà a la Riera
1: tarda,
0: Bonet.
1: Riera Bonet, precisament al
0: casal
1: cívic de la Riera Bonet.
0: Exacte.
1: Us unireu per tenint, m'imagino, no?
0: Sí, cadascú
1: Roja,
0: pues sí, es posa la seva temàtica.
1: I vosaltres, sí.
0: I parlem cadascú dels temes que ens toca cadascú. Però bueno, sí, que...
1: La gent podrà preguntar, suposo.
0: Sí, sí, sí, sí, és una reunió oberta.
2: Sí, sí, sí, sí. I hem ficat per proximitat a aquests barris, però sí, són tres punts estratègics de Molins, perquè vingui tothom que familiarment, o sigui, pares, mares, avis,
1: molt
2: perquè
1: bé,
2: tothom estem amb aquesta festa.
1: Dimarts, per tant, Riera Bonet. Dimecres,
0: Federació Obrera.
1: Sobrera. Sis tarda, sí, també.
2: També.
1: I el dijous al barri del Canal.
2: Exacte. A l'Associació de Veïns del Canal.
1: Sí.
2: Però que
1: a les 19:30. Exacte. 9:15. Exacte. Molt bé. Obert a tothom, ho dic, sí, perquè l'última vegada que vam parlar amb el Diego parlàvem de, sobretot, xerrades adreçades a la gent gran, i en aquest cas és més...
2: Sí, familiar.
1: Públic transversal familiar.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que em deies que van anar prou bé les xerrades...
2: Sí, sí, sí, la veritat és que sí.
1: De prevenció de robatoris, sí, estafes...
2: Sí, consells. Ens estan ajudant, estan trucant i ens ajudant.
1: Sí.
2: Sí, sí, ens estan ajudant molt.
0: Això és que la gent ja és consciència, de lo que parlava moltes vegades, no? Que s'han d'acostumar a trucar a la Guàrdia Urbana.
2: Correcte.
0: Que s'han d'acostumar.
1: Sí, i a vegades que us diuen, no, és que triguen a agafar-lo o...
2: Sempre s'agafa el telèfon.
1: Sí.
2: Si hi ha prioritats d'emergència,
1: sí,
2: i depèn de la informació que ens donen, doncs li dones preferència a la trucada una o una altra, però sempre s'han d'agafar.
1: Molt bé. I de la nit de la Revella també, compte si s'ha d'agafar el cotxe també, oi?
0: Claro.
1: Importantíssim aquí.
2: Sí.
0: Sobretot amb el tema de l'alcohol.
1: La gent que es conscienciï també.
0: Però bueno, no solament amb el tema del cotxe, també quan tu estàs a la Red Bell, a la via pública, també sí, ser conscients del consum, no? Perquè després de tot això deriva en un comportament a lo millor incívic.
1: Uh-huh.
0: I sobretot també amb la cura dels menors que estan per allà, la cura dels menors de, amb la prevenció de l'alcohol.
1: Va, sí, important. No, ha fet una paradinha aquí, dic. Important,
0: no, no, important,
1: sí, clar.
0: Important també de tindre's controlats i, bueno, i que no prenguin alcohol.
1: Mm-hmm. Sí. Molt bé. Alguna cosa més que vulgueu afegir?
0: Pues res, que sigui una nit molt especial, és una nit màgica, que la gent s'ho ha de passar molt bé, que tingui precaució, que són els consells que durant molts anys hem estat dient, que sí que és veritat que cada cop ens fan més cas, ens tenen més presents, i que si poden venir a aquestes xerrades, que són importants, que vinguin.
1: Clar, que segurament aquí vindrà la gent que ja està conscienciada una mica, no? Però bé...
2: Sí, segurament,
0: sí, segurament
2: sí, però de ben segur que arrossegarem alguna persona.
1: Sí, sí, es pot...
2: Correcte. I enfrontarem aquest any, i si surt alguna cosa que hem de millorar, doncs que ara l'any que ve ho millorarem entre tots els serveis d'emergències, cada vegada són més, o sigui que gràcies per convidar-nos, no?
1: Un plaer. Doncs ja ho sabeu, xerrada de prevenció d'onades de calor i Revella de Sant Joan, aquesta setmana, dimarts, dimecres i dijous, ja ho hem anat explicant i ho anirem recordant també cada dia d'aquesta setmana. N'hem parlat amb el Diego Díaz, caporal de proximitat de la Guàrdia Urbana, i la Sandra Ortigosa, tècnica de protecció civil. Gràcies als dos.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Bona setmana i bones xerrades, eh?
0: Gràcies. Igualment, gràcies.
1: Que vagi molt bé. 6 minuts i 12:15.

0: La màquina de la Penny. Què tal, Miquel Casas? Bon dia i bona hora.
1: Molt bé. Totalment bocabadat d'escoltar les instruccions de la Rovella de Sant Joan, que em sembla perfecte.
0: I que, molt bé.
1: Això, amb això crec que hem evolucionat prou, perquè sí, les animalades i gambardes que havíem fotut nosaltres a la nostra adolescència, en fi, més val que no d'allò.
0: El vespeig dels 80 es ve?
1: Molt bé, sí? molt bé. Molta festa. Vaig estar molt content perquè vindrà molta gent.
0: Que bé.
1: Molta gent que havia convidat i gent que m'ha sorprendre. O sigui, va vindre el Miquel Vallès, que em va semblar extraordinari. Evidentment, els meus germans...
0: Sí.
1: Va estar molt guapo i, en principi, era un començament. A més, actuació estel·lar de Ryan Paris en el del Chevita, i ja estem preparant la segona edició. Aquest vespleig el anirem alternant amb les festes, diguéssim, temàtiques similars, per no trepitjar, no?, entre el bombàstic. Crec que l'octubre tenim un xic, doncs farem el novembre, o, en fi,
0: molt bé,
1: que ho repetirem i ja farem tot el soroll que faci falta.
0: Entrem en matèria d'avui, doncs?
1: A més, estem entrant pràcticament a la recta final de la temporada,
0: sí,
1: de la primera temporada.
0: Correcte,
1: de la
0: màquina, correcte.
1: Cuidao.
0: Ens queda un meset.
1: Primera temporada de la màquina de la Penny. I m'ha semblat necessari, imprescindible, i que era de calaix, tenir que fer un repàs del que per mi van ser els millors àlbums de la dècada dels 70.
0: Molt bé.
1: Doncs anirem posant cançons, intentarem posar totes les cançons que puguem i ho farem cronològicament.
0: Perfecte, val? Perfecte.
1: Primer gran àlbum dels anys 70, segons Miquel Casas, aquest.

0: Per uns moments se m'ha posat la pell de gallina.
1: Sí,
0: ostres,
1: que maca,
0: com n'ha escoltat això. Sí. Simon and Garfunkel, The Only Living Boy, Living Boy in New York, l'únic noi que viu a Nova York, del seu àlbum Puente sobre aguas turbulentes, que es va publicar el 26 de gener de 1970. Un àlbum que, a banda d'aquesta cançó, que és de les que a mi més m'agrada d'aquest àlbum, estava a la cançó que dona títol l'àlbum, The Boxer, un altre clàssic,
1: sí,
0: Garfunkel, Cecilia, un tema així una miqueta més mogudet, i El Còndor Passa com a cosa més curiosa. Va estar 10 setmanes número 1 als Estats Units i va guanyar 5 Grammys, entre ells el de millor cançó i millor àlbum, amb unes vendes estimades de 20 milions d'exemplars.
1: A quins havies portat una versió fa anys?
0: Boníssima, dels Everything But The Girl.
1: Correcte.
0: Que també se surt de lloc.
1: Molt bé.
0: Vale, del 26 de gener fem un petit saltet, sí, i ens anem al dia 8 de maig, que passava exactament això. Sí.

0: Em sap greu tallar-la, també, aquesta.
1: 8 de maig de 1970. Let It Be, el 13è àlbum de la banda i últim que van gravar.
0: Sí.
1: Que per mi, juntament amb el Sgt. Pepper's i el Abbey Road, possiblement siguin els millors àlbums que jo conec d'aquesta banda. Un àlbum que, a més, tot i que és meravellós, és fantàstic, perquè, a més d'aquesta cançó, té èxits com Get Back o el The Long and Winding Road. Mm-hmm. És un àlbum que es va gravar amb moltíssima atenció a l'estudi. Ja va ser aquell moment en què la banda estava pràcticament trencada per acabar d'afegir-ho el Yoko Ono, que s'havia acabat de casar amb John Lennon, pol·lejar per l'estudi intentant intervindre, de manera que quan van acabar de gravar l'àlbum, que insisteixo, és excepcional, cosa que li dono encara més mèrit, perquè està gravat sota molta pressió i amb un mal estat i amb un mal rotllo increïble. En aquell moment va ser quan Paul McCartney va dir que deixava els Beatles i automàticament va significar la dissolució de la banda.
0: Sí.
1: L'àlbum es va saldar amb unes vendes de 13 milions i mig d'exemplars.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Va, seguim.
0: Home, molt bé, eh? Si seguim amb la tercera...
1: Seguim amb una altra i ens anem cap al juliol del 1970, del mateix any.

0: sap greu tallar
1: sí.
0: un saxo dintre d'un àlbum dels Creedence Clearwater Revival, saxo que normalment no acostumen a posar. Àlbum Cosmos Factory, 25 de juliol de 1970, aquesta cançó, Long Is Dark and See the Light, un dels singles que es va treure d'allà. Altres cançons de molt èxit d'aquell àlbum van ser el Traveling Band i el Looking Out My Back Door. 4 milions de còpies d'aquest meravellós àlbum dels Creedence Clearwater Revival, estimats, que t'anem escoltant aquesta emissora de ràdio. I penso que aquesta cançó igual no l'havíem posat mai.
1: No em sona,
0: i és
1: eh?
0: Una de les meves preferides.
1: Sí, me l'has col·locat, aquesta.
0: Aquesta t'he col·locat. A més, posaves aquella cara dient qui són aquests, qui
1: no,
0: són
1: no,
0: aquests.
1: No, no, és que la veu...
0: La veu dic, del John
1: Fogerty. Sí, però no m'he atrevit a dir-t'ho.
0: Ja, ja, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: No, no.
0: Excuses del nen que es fa pipi al
1: llit
0: i diu que ha suat, va. Anem cap a un altre dels molt, molt grans del mateix 70, i això va ser dies abans de la festa major de... dies abans de Sant Miquel de 1970, el 23 de setembre es publicava aquesta bestiesa.

0: A veure, un dels artistes que més admira Miquel Casas.
1: Un dels que més.
0: Aquest guitarrista.
1: Del Carlos Santana, aquest xicot mexicà que n'hem parlat forces vegades aquí a aquesta emissora de ràdio. És el seu segon àlbum, el Santana Abraxas. Aquesta cançó, Black Magic Woman, una cançó de Peter Green. L'altre dia parlàvem de Peter Green, líder i fundador dels Fleetwood Mac, de l'època més bluesera. Ell va composar aquesta cançó, que va viatjar a Amèrica, allà la va escoltar el Santana i va dir, donem-li el nostre toc de rock llatí, i va sortir aquesta cançonassa, aquesta versió tan bona, que està en un dels millors àlbums, per mi, de la dècada dels 70, que és aquest Santana Abraxas. Atenció, es va gravar entre el 17 d'abril i el 2 de maig d'aquell any. O sigui, en pràcticament 15 dies van gravar aquest àlbum, que a més del Oye Como Va, portava temes, a més del Black Magic Woman, portava temes com el Oye Como Va de Tito Puente, o el fantàstic Samba Patir, que és una de les balades més emblemàtiques de Santana. Total, el resultat va ser molt ben parit. 41 milions d'exemplars s'han venut del Santana Abraxas des del setembre del 70 fins a l'actualitat.
0: Caram, déu-n'hi-do. Bé, seguim, perquè seguim, això baixa, no para, eh?
1: I ara baixem una miqueta el ritme, sí. Baixem una mica el ritme i ja veuràs el que ve.

0: A veure, seguim a la màquina de la Penny.
1: Hem d'anar una mica per feina, perquè...
0: Sí, perquè avui portaves bastantes cançons,
1: tinc bastants àlbums, tinc moltes cançons.
0: Sí, cap problema.
1: Aquest és també un artista molt representatiu d'aquella banda dels 70s, Cat Stevens.
0: Cat Stevens.
1: El 23 de novembre del 1970 publicava l'àlbum Thea for the Tillerman, on inclouria cançons meravelloses com aquest Wild World, i una de les més representatives o més reconegudes d'ell, que era el Father and Son, un diàleg entre pare i fill. Va vendre 3 milions d'exemplars. Tenint en compte l'estil de música que és, que pràcticament es va quedar a Anglaterra, a Europa, és un èxit totalment increïble.
0: Em diuen que anem bé de temps, però això queden dues cançons, no?
1: Sí, sí, el que passa que...
0: Ah, que vols tenir temps.
1: Vull tenir temps de sobres per poder-ho fer bé, i perquè hi ha, queden cançons. Ara en ve una que... En fi, segueixo amb el buà i amb la gallina de piel.

0: Que maca aquesta cançó. Buah.
1: Carole King.
0: Carole King.
1: Ja hem passat d'any, estem el 10 de febrer del 1971 i Carole King publicava el seu àlbum més important en tota la seva carrera discogràfica, el seu segon àlbum que publicava, que es va publicar, es va anomenar Tapestry, i va ser un 10 de febrer del 71, quan aquí Molins sortien de la ressaca de la Fira de la Candelera d'aquell any. La Carole King llançava això a nivell mundial, un àlbum que va treure diversos singles. Un va ser el So Far Away, l'altre va ser el It's Too Late, que la cara B portava aquesta cançó. O sigui, això era una cara B. El You've Got a Friend, que és possiblement la seva cançó número 1, no es va publicar mai en single, això ho hem comentat en alguna ocasió aquí a la ràdio, perquè la va composar pel James Taylor. De fet, Carole King era una compositora que escrivia per altres artistes. Aquesta cançó la va escriure per Aretha Franklin. Li van encarregar aquesta cançó. I, ostres, va arribar un dia que ella va pensar, escolta'm, i si ho gravo jo a tot això? I llavors va juntar aquestes cançons, va gravar aquest àlbum amb un resultat de 4 Grammys. Era la primera dona a la història que guanyava 4 Grammys, que això només es va igualar en 90 no sé quants amb el primer àlbum de Lauryn Hill dels Fugees. Va vendre 25 milions d'exemplars del Tapestry. És un àlbum que té un tribut. Jo n'hem parlat moltes vegades, ja la majoria de grans artistes tenen, hi ha altres artistes que fan tributs o fan tributs variats, però tributs d'un àlbum. De memòria recordo els Rumors de Fleetwood Mac i el Tapestry de la Carole King. Justament, l'Aretha Franklin participa amb aquest tribut i canta el You've Got a Friend, mentre que el You Make Me Feel, no recordo si el canta la Celine Dion o quin altre cantant. També hi havia els Manhattan Transfer, vaja, un tribut realment impressionant, que, a més, recordo un dels discos que més havíem recomanat a Don Disco, el Tapestry Revisited.
0: Molt bé. I ens queda una última cançó?
1: Ens queda una última cançó.
0: Sí.
1: Hem dit que estàvem al febrer del 71. Fem un saltet, no tinc data exacta, tinc més de publicació. Setembre del 71 sortia aquest àlbum a nivell mundial.

0: Una bona manera d'acabar així, eh?
1: Una bona manera d'acabar, tranquil·leta.
0: Molt bé, sí.
1: La gent, o sigui, molta gent, es pensen que els vigis són els senyors que es van fer famosos per el Saturday Night Fever, que de fet van ser els que se'ls considera el gran boom del naixement de la música disco. Va néixer amb els Bee Gees, amb aquella pel·lícula, però jo sóc dels molts que no diria que vaig renegar, tant com els Yankees, que els Yankees van muntar, els Yankees van preparar performances en camps de béisbol on la gent portava els discos i els cremava mort a la música disco, perquè ells, com que ells són els creadors del rock i del soul i del blues i tot això, i allò, segons els Yankees, és la música autèntica, que podríem parlar molt, que segurament estaríem molt d'acord amb moltes coses, i van fer tot aquest muntatge. I jo soc un detractor des del punt de vista de que jo conec els Bee Gees pre-Saturday Night Fever. Jo em vaig criar amb els Bee Gees dels 70, això és del setembre del 71, de l'àlbum Trafalgar, que per mi és un dels millors que ha fet aquesta banda, i els Bee Gees era el típic grup de balades. O sigui, aquell canvi del 77 va ser una cosa realment excepcional, perquè no hi havia festa privada, no hi havia guateque, ni hi havia sessió de discoteca de lentes que no s'uneixin cançons dels Bee Gees. És a dir, jo tinc una selecció de temes i he posat aquest perquè és de l'àlbum que a mi més m'agrada. Però realment van fer aquest canvi. Si algú no ha vist el documental de la seva vida, és realment espectacular i molt, molt recomanable, perquè tot això nosaltres no ho sabíem, ens hem enterat després el que seria a toro passat. Durant aquells temps tampoc t'entraves massa, tampoc al país a què li interessava massa el que passés amb els Bee Gees, que a més estaven allà a Austràlia, molt, molt, molt lluny. Primera part del que seria els millors àlbums de la dècada dels 70. Comentar al respecte que evidentment és una visió molt privada i molt personal, molt meva, i tots són àlbums que jo he comprat, que jo hi tinc. Si no m'hagueren agradat, lògicament no me'ls hagués comprat. Clar. Segurament un periodista o un tècnic de música o un professional que escolta més discos et portaria una altra selecció. Aquesta és la meva, i a més, curiosament, dels tres àlbums que hem escoltat avui, van ser els tres àlbums primers que m'haig comprat a la meva vida, que van ser el Let It Be, el Abraxas i el Puente sobre Gastroboletes. Aquest va ser el primer. Els altres dos no recordo ben bé l'ordre, però sé que són els tres primers, diríem, el que dèiem, disc gran que em vaig comprar i que a més recordo. Encara tinc i guardo els discs originals de tota aquesta penya.
0: Molt bé, Miquel, un plaer, com sempre.
1: La setmana que ve seguirem amb el 71, 72, i mirarem amb aquests 5 programes que queden poder arribar a parlar d'aquests àlbums, per mi, selectes o extrets del millor de la dècada dels 70.
0: Perfecte. Miquel Casas, moltes gràcies, bona setmana.
1: Vinga, ens veiem.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu-siau. 9 minuts i les 12 del migdia.

0: Llibres que han canviat el món per tancar el programa dels dilluns, com bé sabeu, acompanyats de la Glòria Massana, que avui ens torna a abocar al segle XVIII per parlar de Samuel Johnson. Hola, Glòria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I el seu diccionari de la llengua anglesa, no?
1: Correcte.
0: Molt bé.
1: Dir-vos primer de tot
0: que dius?
1: No és el diccionari més antic del món.
0: D'acord.
1: Perquè el més antic del món el van fer a la Xina, al segle III abans de Crist, però vaja, sí que és un diccionari, tampoc és el més antic en català, que ja sabeu que el va fer Pompeu Fabra el 1932, però sí que és un dels més famosos i més influents, sobretot en la història de la llengua anglesa, però també per les particularitats que té l'obra, que avui veurem. L'autor, bueno, l'autor és el Samuel Johnson.
0: Sí.
1: És un home, va ser un home de lletres que distingit i que feia sons estranys, és a dir, feia com sons similars al cloqueig de la gallina, també decantava el cos mentre pensava, és a dir, que segurament devia doncs tenir com unes particularitats. L'objectiu que tenia Johnson és de fixar la pronunciació. Això és molt important en la llengua anglesa. De fet, ja sabeu que tenen tots aquests concursos i aquests jocs de l'spelling, perquè la pronunciació en l'anglès difereix molt de com s'escriuen les paraules, per tant, doncs, requereix té una major complexitat, per exemple, que idiomes més com el nostre o com el castellà, que coincideixen molt més la pronunciació amb el que seria l'escriptura. Volia conservar la puresa de la llengua, de fet, i facilitar-ne el desenvolupament perquè perdurés en els temps. És a dir, aquesta intencionalitat del diccionari podríem dir que és el que és modern, no? O el que significa un abans i un després, perquè fins al moment els diccionaris havien sigut doncs més recopilatoris, no? Una mica com podria ser l'objectiu d'aquells llistins telefònics, no? És a dir, de tenir com agrupades les paraules, però no hi havia aquesta voluntat, doncs, com veurem ara, de fixar la llengua, de puresa, també d'una idea de perdurar, no? Es va publicar el 1755, era un gegant de paper, de fet eren dos volums que pesaven 9 quilos i feien més de 50 centímetres d'ample quan estaven oberts, vull dir que eren uns bons llibres, i com us deia, no només definia les paraules, sinó que incluïa etimologia i també, i aquesta també és la gran novetat, i va introduir 114.000 cites literàries. Aquestes cites literàries li servien d'exemples per il·lustrar l'ús de cada terme. De fet, va ser el pioner en il·lustrar el significat de les paraules mitjançant cites d'autors clàssics, i en va fer servir moltíssimes de Shakespeare. Com que el senyor era molt particular, el diccionari és famós per les definicions amb tocs d'humor i també amb prejudicis personals de l'autor. I ara en veurem uns exemples, per exemple. A un lexicògraf el definia com un escriptor de diccionaris, un banyut inofensiu que s'ocupa de traçar l'original i detallar la significació de les paraules, un banyut en el sentit d'un tossut. A Civada, per exemple, ja veureu aquí el grandíssim prejudici, un gra que a Anglaterra es dona generalment als cavalls, però que a Escòcia manté les persones. Déu-n'hi-do. Més curiositats. Com us deia, va ser un treball titànic. En Johnson va investigar i va redactar doncs aquesta compilació en unes golfes amb només 6 col·laboradors i va estar 9 anys, és a dir, una cosa com molt de persona molt obsessiva. Va ser un èxit comercial, tot i que la primera edició era molt cara. Per l'època hem de parlar 350 lliures actuals, el que seria una xifra a l'abast de poca gent en el moment. Les versions reduïdes van fer que el diccionari entrés a moltíssimes llars de classe mitjana i això va ser una gran revolució. El seu biògraf, el biògraf d'aquest senyor del Johnson, en James Boswell, deia que el llibre era el seu emblema commemoratiu i la seva propietat intel·lectual més gran. I avui en dia, com a curiositat, dir-vos que la primera edició es ven per uns 250.000 dòlars d'aquest
0: llibre. Molt bé,
1: Déu-n'hi-do. L'original, com us deia, es va publicar el 1755 amb el títol de Dictionary of the English Language, i el que, evidentment, aquest diccionari no el tenim traduït al català perquè seria absurd, però sí que és veritat que, com a, si algú, Diana, si algú dels que ens escolta té curiositat per aquest senyor, que és molt curiós.
0: El Samuel,
1: dir-vos que l'editorial Acantilado precisament té La vida de Samuel Johnson, que és aquest llibre del James Boswell, aquest biògraf, i s'explica amb tot de detall tot el procés de creació d'aquest llibre, a més de les particularitats de l'escriptor, que en té moltíssimes. I llavors és a la gent que, doncs, que potser us agradin les biografies, que us agradin, doncs, descobrir personatges potser no tan coneguts de la història, és un llibre molt, molt agradable de llegir i molt entretingut, de fet.
0: Molt bé.
1: I, doncs, clar, és una mica estrany, doncs, portar un fragment d'un diccionari, però precisament aquestes definicions que té aquesta obra, que tenen molt de caràcter, és el que realment fa molt únic aquest llibre, no? I que realment és d'un gran enginy tot el llibre, perquè també a l'hora de definir coses quotidianes ens ajuda moltíssim aquest llibre, a més, des d'un punt de vista històric, a conèixer, doncs, això, no? No només cites literàries de l'època, sinó molts prejudicis, moltes costums, moltes coses que es feien, doncs, precisament perquè es va voler allunyar en Samuel, doncs, potser d'aquesta versió tan academicista o culta de la llengua, i la va portar, en el seu afany de que perdurés, la va portar, doncs, al dia, a la quotidianitat, no? I en aquest, per exemple, tenim definicions curiosíssimes, per exemple, com de la tos, o d'un... Del rovellat, de maldà, que, bueno, són gracioses.
0: Tos, diu, una convulsió dels pulmons acompanyada d'espasmes i expectoració d'esput. Rovell, descamació roja del ferro vell. Maldà, llenguatge d'alt volum mancat del suport de la dignitat de pensament.
1: Doncs maldà vol dir insultar, eh? I, doncs, bueno, amb aquests exemples ja veiem, doncs, com aquesta visió també molt etnogràfica d'aquest diccionari, i, de fet, Johnson va demostrar que un diccionari no ha de ser pas avorrit, pot ser una obra de gran qualitat literària i, a la vegada, també una obra que reflecteixi la personalitat del seu autor, no? I dir-vos que fins l'arribada potser del diccionari més famós, que és el d'Oxford, el 1928, aquesta va ser l'autoritat suprema de la llengua anglesa.
0: Doncs escolteu, avui acabem d'una bona manera el programa, amb aquest senyor, amb en Samuel Johnson. Moltes gràcies, Glòria Massana.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que tinguis bona setmana, eh?
1: Igualment.
0: I fins dilluns, que vagi bé. Als oients també, gràcies per acompanyar-nos. De veritat, ara us deixem amb la Sílvia, l'informatiu Molins de Rei al dia. Tenim també la píndola d'economia de butxaca amb la Jana Vera. Repetirem excepcionalment avui el Parlem de Còmics a 12:45, i a la 1 tindrem els Restes de Sèrie amb el Josep Lluís Ravenga i la resta de programació d'aquesta casa fins la matinada. Tornem demà a les 8. Que vagi molt bé.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, avui comencem parlant de la preinscripció i la matrícula que comença avui a les escoles Bressol Municipal i les dades que tenim. Sembla que, de moment, aquest any han quedat 21 famílies de la vila fora d'aquesta matrícula, però l'Ajuntament assegura que les properes setmanes esperen doncs, poder solucionar-ho. Altres temes que destaquem avui, doncs, la denúncia que ha fet el sindicat majoritari de treballadors de l'Ajuntament, ha denunciat a l'Ajuntament davant la inspecció de treball per la manca de manteniment i les temperatures il·legals d'edificis municipals. El regidor Miguel Zaragoza doncs, explica la situació. I d'activitats dels propers dies, doncs, us expliquem que avui hi ha una xerrada que organitza Ecoparròquia i que demà comença un cicle de 3 xerrades. Es fan 3 dies diferents en 3 equipaments diferents perquè la gent pugui triar. És un clàssic d'aquesta temporada de prevenció d'onades a calor i amb consells sobre la revetlla de Sant Joan. En esports, parlem del club d'handbol, que ja ha acabat la competició habitual de pista i ha començat ja la temporada d'handbol platja. Aquests són els continguts informatius d'avui dilluns 15 de juny. Comencem.

0: Comencem amb els serveis. El temps en primer lloc, avui ja fa calor, 31 graus ara mateix a l'exterior de la ràdio, fa sol i cel una mica entaranyinat, una mica de ventet, però com dèiem, aquesta temperatura ja elevada que ja s'està notant avui mateix, 31 graus ara mateix. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens explica doncs si això s'ha de mantenir. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. A passar calor perquè les temperatures mínimes ja no baixen dels 20 graus, estem parlant de nits tropicals, i a més, temperatures diurnes lleugerament per damunt dels 30 graus. Per tant, molta calor, la d'avui i també la que esperem de cara a les properes jornades. Una situació meteorològica que s'allargarà força dies més i que estarà amb nosaltres tota la setmana. Per tant, això vol dir cada dia sol i calor, alguns núvols a la tarda en direcció cap al nord i temperatures altes fins i tot de cara al cap de setmana encara podrien ser una mica més altes. I previsions a més llarg termini, previsions fins a final de mes, ens continuen indicant el mateix: sol, calor i un ambient de ple estiu durant tot el que resta pràcticament de mes.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, des del Centre de Gestió de la Informació expliquen que a Rodalies en principi no hi ha alteracions fora d'aquest camp, aquesta reducció de velocitat en alguns trams per a limitació de velocitat, però en principi hi ha normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. I aquí a la Vila, la farmàcia de Guàrdia, avui dilluns, és la Milà del carrer Riera Mariona, número 3. Sí. 21 famílies de la Vila es queden sense plaça a les escoles bressol públiques. Divendres passat es van publicar les llistes i avui comença la matrícula pel curs que ve. Justament aquest any hi ha canvis amb el nou reglament que ha fet l'Ajuntament i que prioritza a les famílies de la Vila. Però tot i així han quedat infants fora, 5 en concret, 5 a infantil 0 i 16 a infantil 1. En canvi, hi ha 6 vacants a infantil 2. També hi ha demanda de fora de la Vila que no ha tingut plaça, 4 a infantil 0 i 10 a infantil 1, però en tot cas es prioritzen les places pels locals. Des de l'Ajuntament ara veuran com se soluciona, esperen poder assumir o resoldre la demanda les properes setmanes. El regidor d'Ensenyament recorda que el curs passat a la preinscripció van quedar 60 famílies de la Vila i de fora sense plaça, i aquest any, amb aquests canvis, se suposa en el reglament, aquest any són 35 en total. Explica que les properes setmanes esperen poder assumir la demanda local.
2: Quan hagi passat aquest procés entre la preinscripció i la formalització de matrícules, valorarem el final de places. Acostumem a tenir bastantes renúncies en aquest procés. És veritat també que fins ara era un procés, diguem, sotmès a l'antiga assignació de places, que per tant hi havia més gent de fora de Molins, més tendència a renunciar si t'havia tocat plaça al teu municipi, però en tot cas en les properes dues setmanes valorarem fins a la Comissió de Garanties del juliol quantes places realment ens manquen, si és que ens en manquen per aquest curs.
0: Donada la situació de cada any que queden famílies fora, es mostra que calen més espais. El regidor ha dit que suposen que els propers anys es mantindrà la tònica dels últims d'aquest any com a màxim, i deia que es podria fer alguna ampliació als equipaments que ja tenim, però crear espais nous o crear nous equipaments seria ja bastant més complicat. Per altra banda, i després de les demandes que s'han fet des de diversos centres educatius de la Vila, l'Ajuntament, en aquest cas el regidor d'Educació, ha confirmat avui al Bon Dia Bon Hora que aquest estiu s'actualitzaran tots els sistemes elèctrics de les escoles, es revisaran les teulades i sistemes d'alarma i començaran les obres als patis infantil de l'escola Pont de la Cadena i l'escola al Palau. La substitució de calderes es farà ja de cara a la Setmana Santa de l'any que ve. El sindicat JIT denuncia a l'Ajuntament davant la inspecció de treball per manca de manteniment i temperatures il·legals als edificis municipals. Us explicàvem la setmana passada. El sindicat majoritari va interposar el mes de febrer una denúncia davant la Inspecció de Treball, Seguretat Social per deficiències en matèria de prevenció de riscos laborals. Asseguren en un comunicat que l'Ajuntament no disposa dels contractes vigents per la revisió d'extintors, mànegues, sistemes de detecció d'incendis ni tampoc equips de climatització ni de ventilació, i que les mancances afecten equipaments com, per exemple, escoles bressol o la biblioteca al Molí. Els extintors no s'havien revisat des de l'any 2023 i arran d'aquesta denúncia s'han iniciat algunes revisions, però edificis com el Molí diuen que encara continuen sense ser atesos. Al maig, a les oficines de l'antiga Loto, com a exemple, que ara hi ha oficines municipals, doncs el mes de maig hi va haver temperatures que van oscil·lar entre els 29 i els 31 graus alguns dies. El límit legal són 27 graus. Davant la situació, la direcció de l'Ajuntament va optar per oferir teletreball voluntari. I després de fer-se pública la situació, la setmana passada, amb aquest comunicat, es va reparar l'aire condicionat d'aquest edifici. També expliquen des dels sindicats que altres edificis afectats són Can Ametller o el Mercat Municipal. Justament el dijous, com dèiem, va informar l'Ajuntament que s'havia pogut reparar el sistema de climatització dels treballadors de l'antic edifici de la Loto, i també s'ha dit que ja està en marxa la reparació de l'aire de la climatització del Mercat Municipal. El regidor Miguel Zaragoza, en declaracions a Ràdio Molins de Rei, deia també a finals de setmana passada que estan en camí de solucionar les demandes generals que ha fet el sindicat GIT.
3: Si ve inspecció de treball, nosaltres li passarem tota la documentació, que ja ha vingut i ja li estem entraspassat, i ens dirà quines són les recomanacions que s'han de fer, i entra dins del que toca als sindicats dir que les coses que s'han de millorar, i als tècnics municipals dir, pues, és veritat, això s'ha de millorar, o els regidors no anem darrere de mirar si... És la seva feina, és la seva, i a més la fan bé. És la feina dels representants sindicals dir això no està funcionant. Val? I aleshores es passa al Comitè de Salut Laboral, i allà els tècnics municipals responsables de que això es solventi, ho solventen.
0: Doncs és la resposta del regidor de govern, Miguel Zaragoza, davant d'aquesta situació generada i denunciada per aquest sindicat, que és el majoritari a l'Ajuntament. Ecoparròquia organitza per avui una xerrada que es diu Custòdia de la persona humana, proposta de la doctrina social de l'Església davant la revolució biotecnològica i l'era de la intel·ligència artificial. Han convidat Albert Cortina, que és advocat, urbanista i escriptor, a parlar-ne. Ell plantejarà com ser més humans a l'etapa de la... en aquesta època on hi ha intel·ligència artificial, com l'hem d'enfocar i quins riscos té la intel·ligència artificial. Ho ha dit ell mateix, Albert Cortina.
4: En primer lloc, donar-li una capacitat de decisió i d'enteniment que no és pròpiament humana, no? És a dir, que el que hem de veure és no perdre nosaltres el control, d'alguna manera, no? I això és el que el poder tecnològic en part pretén. D'alguna manera, el que hem de veure és que la intel·ligència artificial no és una intel·ligència humana, per tant, nosaltres encara conduïm el procediment, no? El procés evolutiu, i per tant, que no tinguem amb aquesta simulació d'intel·ligència que ens presenten, no? la visió de que l'ésser humà queda descartat i obsolet.
0: Doncs això i molt més en parlarà avui en aquesta trobada, xerrada a 8:15 del vespre a la parròquia de Sant Miquel. I un any més, l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana, la Creu Roja i Protecció Civil organitzen un cicle de xerrades per donar eines a la gent per prevenir els efectes nocius de les onades de calor i també consells d'actuació durant la revetlla de Sant Joan. Es faran aquesta setmana, demà dimarts, el dimecres i el dijous, tres xerrades amb el mateix contingut, però a tres punts diferents al municipi, doncs, per arribar a més gent. Demà, al Casal Cívic de la Riera Bonet, dimecres a la Federació Obrera i dijous al barri del Canal. A les portes de la revetlla de Sant Joan, bona part d'aquestes xerrades també s'entraran en aquest tema. En parlen, ens ho han explicat avui al Bon Dia i Bona Hora, i en parlen en primer lloc el caporal de proximitat Diego Díaz i després Sandra Ortigosa, agent de Protecció Civil, dels temes centrals de la xerrada.
5: Volem fer una crida, no, a lo que seria la responsabilitat col·lectiva i al respecte mutu, no? Hem de recordar que no tothom gaudeix la revetlla de la mateixa manera, no? Tenim moltes persones amb hipersensibilitat i, per tant, hem de donar unes bases, no?, perquè tothom gaudeixi d'aquesta festa, no?
6: Per exemple, entre altres coses, no ficar mai un petardo ni a dintre d'una llauna, ni a dintre d'una paperera, ni a dintre d'un tot. Tampoc llançar els petards contra ningú. No llançar ni coers, ni petards, ni res a les zones boscoses. Resta prohibit i aquest any és 400 metres.
0: Per tant, aquests són algunes dels consells, recomanacions que explicaran molt més àmpliament en aquestes xerrades, la Guàrdia Urbana, la Creu Roja i també Protecció Civil. La primera és demà a les 6 de la tarda al Casal Cívic de la Riera Bonet.
7: Molins de Rei al dia.
0: El Club d'Handbol ha començat la temporada d'Handbol Platja. Aquest any tenen equips mixtes i aquí

0: d'Espanya de Laredo, a Cantàbria. Hem tingut sort, la veritat, hem competit i al moment tenim l'infantil femení, l'infantil masculí i el juvenil femení, en aquest cas classificats per al Campionat d'Espanya ja per classificació directa d'aquest torneig. Ha sigut un cap de setmana bonic, també intens, perquè aquests tornejos comencen ja el divendres al matí. De moment ja podem començar a preparar i a pensar com fem l'expedició.
1: Aquesta expedició que hauran de fer la primera setmana d'agost a Laredo, a Cantàbria, perquè s'han classificat aquests equips, dos d'infantils, un masculí i un femení, i un juvenil femení que, com dèiem, hauran d'anar aniran a aquest campionat d'Espanya de clubs la primera setmana d'agost. Sí, en paral·lel continuen els tornejos del club d'handbol platja, en el Tour Català que organitza la federació. Aquest cap de setmana tenen torneig a Gavà i a nivell social també. Aquest proper cap de setmana faran el sopar de final de temporada el dissabte al vespre al pati de l'escola al Palau. I abans d'acabar també destaquem les últimes dades que tenim de l'atur registrat el mes de maig. Són dades del Consell Comarcal, de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, de l'atur registrat de les persones que estan inscrites al SOC. El mes de maig va baixar l'atur a nivell general del Baix Llobregat, en concret 461 persones menys aturades. La taxa d'atur al Baix se situa al 7,2% per sota de la resta d'àmbits territorials i el conjunt de Catalunya. Si mirem a la vila, doncs a Molins de Rei hi ha 866 persones aturades. És un 6,1% que està per sota d'aquest 7,2% que hi ha al Baix Llobregat. Com és habitual, estem per sota la mitjana del Baix i de Catalunya. Si mirem el mes passat, 8 persones menys aturades, i si mirem des de fa un any, hi ha hagut 21 persones menys aturades fins ara. Per tant, aquí a la vila, 866 persones, un 6,1% d'atur. I al Baix Llobregat, la població que té menys atur és Sant Esteve Sesrovires, amb 206 persones aturades, un 4,4%, i en canvi, a l'altra banda, la que té més atur és el Prat de Llobregat, amb més de 2.700 persones aturades, un 8,4%, que està per sobre tant de la comarca com de la resta de Catalunya. Doncs bones notícies en aquest descens de l'atur tant a la comarca a nivell general com al nostre municipi. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui dilluns. Tornem demà amb més temes. Que acabeu de passar un molt bon dia. Vagi bé. Fins demà.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat

Benvinguts i benvingudes una setmana més a Economia de Butxaca. Continuem el nostre recorregut pels quatre economistes més influents de la història i en l'episodi d'avui ens centrarem en John Maynard Keynes, que és considerat el pare de la macroeconomia moderna. Keynes va morir fa gairebé 80 anys, però les seves idees segueixen ben vives. No només s'estudia a les facultats d'economia d'arreu del món, sinó que també influeixen en moltes de les decisions que prenen els governs. Quan sentim parlar de plans de recuperació econòmica, inversions públiques, ajudes a empreses o mesures per combatre una crisi, és molt probable que darrere hi trobem, en major o menor mesura, la influència del seu pensament. Però qui era realment aquest intel·lectual? Per què les seves idees van representar una autèntica revolució en la manera d'entendre l'economia? I sobretot, fins a quin punt continuen sent útils per afrontar els reptes econòmics del segle XXI? Avui, a Economia de Butxaca, ho descobrirem. Keynes va néixer l'any 1883 a Cambridge, al Regne Unit, en una família vinculada al món acadèmic. Des de ben jove va destacar pels seus estudis i va acabar formant-se a la prestigiosa Universitat de Cambridge, on va mostrar un gran interès per les matemàtiques, la filosofia i, evidentment, l'economia. Al llarg de la seva vida no només va ser professor i investigador, sinó que també va treballar assessorant governs i participant en algunes de les decisions econòmiques més importants de la seva època. De fet, va viure en primera persona alguns dels esdeveniments que van marcar el segle XX, com la Primera Guerra Mundial, la crisi econòmica dels anys 30 o les conseqüències de la Segona Guerra Mundial. Però si hi ha un moment que va marcar definitivament el seu pensament, va ser la Gran Depressió iniciada després del crac del 29. Recordem que mentre milions de persones perdien la feina i les empreses tancaven, molts economistes continuaven defensant que l'economia acabaria recuperant-se sola amb el pas del temps. Però Keynes no ho veia tan clar, perquè ell, observant aquella realitat, va arribar a una conclusió que canviaria per sempre la manera d'entendre les crisis econòmiques, i era que en determinades situacions esperar no era suficient i l'Estat havia d'intervenir per ajudar a reactivar l'economia, idea la qual expliquem a continuació.

Les seves reflexions van donar lloc al que avui coneixem com a teoria keynesiana o simplement keynesianisme, una de les corrents de pensament econòmic més influents del segle XX. Per entendre-la, imaginem una economia que entra en crisi, les famílies tenen por del futur i decideixen reduir les seves despeses. Com que consumeixen menys, doncs les empreses venen menys productes i menys serveis. I davant d'aquesta situació, moltes empreses deixen d'invertir, redueixen la producció o acomiaden treballadors. I és a partir d'aquí quan es genera un cercle viciós, perquè les persones que perden la feina disposen de menys ingressos i, per tant, consumeixen encara menys. Les empreses continuen venent menys productes, per tant, es redueix l'activitat econòmica i la crisi es va agreujant. Doncs com ben comentat abans, durant l'època de Keynes, molts economistes defensaven que el mercat acabaria corregint aquesta situació per si mateix i que amb el temps l'economia recuperaria. Però ell considerava que esperar podia significar anys de patiment per a milions de persones. Per això va plantejar una idea revolucionària per la seva època, que era que quan la demanda privada és insuficient i l'economia, per tant, s'atura, l'Estat ha d'intervenir. Segons la teoria keynesiana, els governs poden estimular l'activitat econòmica augmentant la despesa pública, per exemple, construint carreteres, escoles, hospitals o altres infraestructures, impulsant programes d'ocupació o concedint ajudes a determinats sectors econòmics. L'objectiu era que aquests diners arribessin a les famílies i a les empreses, augmentés el consum, es recuperés la producció i es creessin nous llocs de treball. Perquè quan el motor de l'economia s'atura, és l'Estat qui li ha de donar una empenta per tornar-lo a posar en marxa. Les idees de Keynes no es van quedar només sobre el paper. Pocs anys després, els Estats Units es trobaven immersos en una de les pitjors crisis econòmiques de la seva història. Després del crac del 29, milions de persones havien perdut la feina, milers d'empreses havien tancat i la confiança en el sistema econòmic s'havia enfonsat. En aquest context, l'any 1932 va ser elegit president Franklin Roosevelt, que va impulsar un ambiciós programa econòmic conegut com el New Deal o Nou Tracte. Recordem que l'objectiu era reactivar l'economia i tornar a donar esperança a una població profundament afectada per la crisi, i per aconseguir-ho, el govern nord-americà va augmentar considerablement la despesa pública i va posar en marxa nombroses mesures. Per exemple, es van construir carreteres, ponts, preses, escoles i altres grans infraestructures, que aquestes obres no només milloraven el país, sinó que també creaven milers de llocs de treball per a persones que feia anys que estaven a l'atur. També es van aprovar ajudes pels agricultors, es van impulsar reformes del sistema bancari per recuperar la confiança dels estalviadors i es van establir mesures de protecció social per a les famílies més vulnerables. La idea que hi havia darrere de totes aquestes actuacions era, evidentment, profundament keynesiana, perquè si les famílies i les empreses no gastaven prou diners per reactivar l'economia, havia de ser l'Estat qui fes aquest primer pas. Tot i la gran influència de Keynes, les seves idees no han estat exemptes de crítiques. De fet, molts economistes han qüestionat si la intervenció de l'Estat és sempre la millor manera de solucionar una crisi. I la principal crítica té a veure amb la despesa pública. Recordem que Keynes defensava que quan l'economia es debilita, els governs han d'augmentar la seva despesa per estimular l'activitat econòmica. Però això planteja una pregunta evident, i és que d'on surten aquests diners? Doncs, en moltes ocasions els estats han de recórrer a l'endeutament, és a dir, que demanen diners prestats per finançar aquestes inversions i ajudes. Els crítics de Keynes alerten que, si aquesta situació es manté durant massa temps, el deute públic pot créixer fins a nivells difícils de sostenir. També hi ha qui considera que una intervenció excessiva de l'Estat pot reduir l'eficiència de l'economia. Segons aquesta visió, els mercats funcionen millor quan les empreses i consumidors poden prendre
a decisions lliurement sense una presència constant dels governs. Per aquest motiu, les idees keynesianes han estat tradicionalment més ben valorades pels sectors polítics que defensen una major intervenció pública, mentre que molts partits de centre-dreta i dreta, que són més liberals, acostumen a apostar per una menor presència de l'Estat en l'economia i per donar més protagonisme al lliure mercat. Precisament aquesta manera d'entendre l'economia va ser defensada dècades més tard per economistes com Milton Friedman, de qui en parlarem en un altre episodi, que consideraven que l'Estat havia de tenir un paper molt més limitat. Arribats a aquest punt, us estareu preguntant si les idees de Keynes continuen vigents avui dia. La resposta és clarament que sí. De fet, cada vegada que un govern aprova un pla d'estímul econòmic, augmenta la despesa pública o impulsa mesures per protegir l'ocupació durant una crisi, i podem trobar en major o menor mesura la influència del pensament keynesià. Un dels exemples més evidents el vam viure durant la crisi financera del 2008. Davant del risc d'un col·lapse econòmic, molts governs van posar en marxa programes d'ajuda per a empreses, inversions públiques i mesures extraordinàries per intentar reactivar l'activitat econòmica. Però probablement l'exemple més clar el trobem durant la pandèmia de la Covid-19. Quan milions de persones van deixar de treballar i moltes empreses van veure reduïda la seva activitat, els governs van intervenir massivament per evitar una recessió encara més profunda. A Espanya, per exemple, es van crear els ERTO, que permetien que moltes persones continuessin rebent ingressos encara que temporalment no poguessin treballar. Al mateix temps, es van aprovar ajudes directes a empreses i autònoms, mentre que la Unió Europea va impulsar els fons coneguts com Next Generation, que eren per finançar projectes d'inversió i modernització de l'economia. Totes aquestes actuacions parteixen d'una idea molt semblant a la que defensava Keynes fa gairebé un segle, i és que quan l'activitat econòmica es paralitza, l'Estat pot intervenir per ajudar a mantenir l'ocupació, estimular la demanda i facilitar la recuperació. I com sempre, acabem el programa d'avui amb una anècdota curiosa relacionada amb el protagonista. De fet, la curiositat és que John Maynard Keynes va ser molt més que un simple economista. Al llarg de la seva vida va demostrar una capacitat extraordinària per moure's en àmbits molt diferents. Per exemple, l'any 1919 va abandonar les negociacions del Tractat de Versalles, que va ser l'acord de pau signat al final de la Primera Guerra Mundial, perquè considerava que les reparacions econòmiques imposades a Alemanya eren excessives. Va arribar fins i tot a escriure un llibre advertint dels riscos que això podria comportar per a Europa, una predicció que molts historiadors consideren avui sorprenentment encertada. Però Keynes no només analitzava l'economia des dels llibres, sinó que també invertia als mercats financers. Després de perdre molts diners especulant a curt termini, va canviar d'estratègia i va apostar per invertir a llarg termini en empreses sòlides. El resultat va ser tan bo que va acabar obtenint rendiments molt superiors als de la majoria d'inversors de la seva època. A més, la seva vida anava molt més enllà dels números, formava part del famós grup de Bloomsbury, un cercle d'intel·lectuals i artistes britànics on compartia amistat amb figures tan destacades com l'escriptora Virginia Woolf. I, per si tot això fos poc, també va participar en la construcció de l'ordre econòmic internacional després de la Segona Guerra Mundial. Va ser un dels protagonistes de la conferència de Bretton Woods de 1944, de la qual van sorgir institucions tan importants com el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial.

avui ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. Si us ha agradat el programa, us animo a compartir-lo i a seguir-nos, perquè cada setmana parlarem de conceptes econòmics explicats de manera clara, senzilla i sense embolics. La setmana vinent deixarem de banda els grans economistes i farem una mica de safareig. Parlarem d'una llista en la que segurament a tots ens agradaria estar inclosos, que és la llista Forbes, però aquí en forma part, doncs ho descobrirem a Economia de Butxaca. Fins aviat.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Nové Art. A càrrec del programa, i això fent que sembli fàcil allò que no ha de ser gens fàcil, tenim a l'Eli Arjona. Gràcies per ser-hi una setmana més. Amb la tranquil·litat de tenir-la controlant el reguitzell de botons que hi ha a l'altra banda del vidre, comencem el 34è programa de la temporada, rebent la visita mensual del nostre prescriptor de confiança, en Jordi Riera. Com estàs, Jordi?
1: Bona tarda, Pau. Doncs, com sempre, molt, molt content d'estar aquí. Molt content, però deixa'm falcar que, tot i que aquesta setmana estic una mica menys content de l'habitual, i és que el darrer dia 4 ens va deixar als 56 anys a París doncs una autora de renom molt coneguda com és Marjane Satrapi.
0: Us ho avançàvem la setmana passada quan ens va colpir la notícia de la mort de la Marjane Satrapi, l'autora franco-iraniana de còmics, que vam dir-ho que miraríem de dedicar-li un especial amb el nostre prescriptor de capçalera, l'home dels monogràfics, i, per sort, aquesta visita seva arriba només una setmana més tard després d'aquesta, com deies, trista notícia.
1: Doncs sí, una notícia ja de per si molt trista i molt colpidora, perquè a més la seva família va comunicar que havia mort de tristesa després de la pèrdua del seu marit, Matías Ripa, fa justament ara un any.
0: No serà un programa fàcil, no ho serà. De fet, serà un programa difícil, perquè en mitja hora no podrem resumir el que va representar aquesta dona, el que va representar la seva obra i el que va representar la seva lluita, les seves reivindicacions, la capacitat de convertir el còmic en una arma de construcció massiva, diguem. Ella ho deia referent a l'educació, nosaltres ho traduïm al còmic, però ho intentarem, i per sort tenim el Jordi Riera per garantir-ho. I això, què ens has preparat?
1: Doncs mira, hem considerat de justícia doncs fer un monogràfic sobre la seva figura, no només, doncs, com deies, no, per transformar el món del còmic, ajudant a milions de persones a comprendre una realitat cultural i política que sovint havia estat explicada mitjançant estereotips o a través de la seva obra capdalt Persèpolis, sinó també doncs per ser referent feminista, denunciant la situació de les dones iranianes al règim islàmic, i per la seva visió profundament humanista, no? De fet, doncs, la pròpia Marjane Satrapi, a la recepció del Guardó Princesa d'Astúries fa uns anys, ja deia que el que ens diferenciava de la resta d'éssers vius era la vida en societat, i que aquesta havia d'estar concebuda en base a l'empatia, i deia literalment que potser, en comptes de procurar una bona educació als nostres fills, en forma de títols universitaris o carreres, potser els hi hauríem d'ensenyar ètica, civisme i, sobretot, compassió i bondat.
0: Paraula de Marjane, i aquí s'ha de respectar totalment. A més, ho diu de tal manera que, vaja, 100% d'acord. Curiosament, ara que dius lo dels premis, que és una autora que de fet, defugia bastant dels premis. O sigui, una autora que no volia estar en primera línia d'aquestes qüestions, i el que deies tu, quan rep aquest el Guardó Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats, clar, se li atorga, doncs, això, per ser un símbol del compromís cívic liderat per les dones. Però, clar, en aquella mateixa entrega, o diguem, en el moment de rebre el premi, ella destacava aquest, no, compromís seu, el cervell francès, deia que tenia ella, el cor iranià, ella venia a dir aquesta dualitat, perquè ella deia, respecte a la seva pàtria, deia que el seu cervell és francès i el cor iraní, però això ho va pronunciar en aquesta recollida del Premi Princesa d'Astúries, però que, curiosament, un any després, rebutjava tot un guardó com la Legió d'Honor a França, no? Un d'aquests, bueno, el màxim guardó que et poden atorgar a França, per un tema de principis, que després això segur que en parlaràs tu, però clar, ella deia, ostres, és que França té una actitud hipòcrita cap a l'Iran, cap al seu país d'origen, no? I li costava entendre la política de França cap a l'Iran, no? Deia, no entenc que es puguin denegar visats a joves iranians que estimen la llibertat, i en canvi els fills dels oligarques iranians, doncs, ella deia, passegen per París com si fos Saint-Tropez, sense cap problema. I mira, deixa'm dir-te una cosa d'un premi, que és una cosa que em va semblar sorprenent, o no, jo no tenia present, que la va dir el Jaume Capdevila, el CAP, que és la primera dona que va rebre el Premi Gat Peric. Això ho falco perquè és una sorpresa d'aquestes. A més, llegiu, si us plau, el Jaume Capdevila, perquè ell explica l'anècdota que hi ha al darrere d'aquest premi. Però, bueno, que és un premi que s'atorgava això, no?, a celebritats o a persones professionals de l'humor per la seva tasca social. I, evidentment, posa molt bé que es dediqués o que se li atorgués a l'emergència Trapí.
1: Bueno, doncs, per la seva obra, per la influència i pels valors que no acabarien mai, avui el programa el dediquem a aquesta admiradíssima autora.
0: Doncs vinga, va, comencem.

0: de Persepolis hi ha una versió en pel·lícula d'animació, segur que en parlaràs, que qui hagi vist reconeixerà perquè introduïm el monogràfic amb aquesta cançó. Què ens expliques de la Marchansa Trapi, Jordi?
1: Doncs mira, si et sembla,
0: de biografia?
1: Sí, parlem una miqueta de la seva vida. I és que va néixer un 22 de novembre del 69 a Rasht i va créixer a Teheran, en el si d'una família progressista i culta. Ja de molt jove li va tocar viure les profundes transformacions polítiques del seu país, la caiguda de Shah, l'arribada de la revolució islàmica del 79, fet que, doncs, que la va marcar profundament, i la posterior guerra entre l'Iran i l'Iraq, no? La seva infantesa podríem dir que va estar molt influenciada per un fort, o molt marcada per un fort interès per la lectura, la política, l'art. Doncs, com dèiem, doncs, la seva família, els seus pares la van educar amb valors de llibertat de pensament i esperit crític, no? Que molta gent, diríem, té una imatge de l'Iran que en aquell moment no era la que probablement avui tenim en ment.
0: Exacte.
1: Vull dir, molta gent se sorprendria amb molts prejudicis del tipus de societat que era l'Iran en els anys 70, no?
0: Total.
1: Doncs com deien, doncs, no obstant això, degut a l'enduriment del règim islàmic, quan tenia 14 anys va ser enviada a viure a Viena, on va viure experiències difícils per qualsevol persona, però per una noia de 14 anys, doncs, es va enfrontar, doncs, a soledat, a problemes econòmics, a discriminació i una intensa recerca de l'identitat, no? Així, la Marjan torna a l'Iran, on cursarà estudis de belles arts, però les restriccions socials i culturals del règim la duen novament a abandonar definitivament el país, marxant a París, on ja va desenvolupar la major part de la seva carrera artística. De fet, avui parlarem d'altres obres potser no tan conegudes, tot i que són molt conegudes, però va dir que el deu seu reconeixement internacional, doncs, arriba amb Persepolis, no? que està publicada entre el 2000 i el 2003 i és, diríem, la seva obra capdalt, la més reconeguda, una obra, doncs, que relata, doncs, justament la seva infantesa durant la revolució iraní, la seva adolescència a Europa, de la que feia mare esmena, i la seva complexa relació amb la identitat iraní, no? És un còmic que va esdevenir un fenomen mundial en tant que apropava una realitat política molt complexa mitjançant una narració, podríem dir, que íntima, humana i també plena d'humor. I tal va ser la rellevància de l'obra que el 2007, com tu molt bé apuntaves, va codirigir l'adaptació cinematogràfica de Persepolis juntament amb Vincent Peronot, i és una pel·lícula que va guanyar el Premi del Jurat del Festival de Cannes i que va ser nominada a l'Òscar a millor pel·lícula d'animació.
0: No ens estendrem en Persepolis, de fet, sí que has preparat altres obres i tu deies, no, potser destacarem les altres, però perquè només Persepolis ens podia treure la mitja hora del programa, està clar.
1: Totalment.
0: Que... I perquè ja en vam parlar, de fet, en vas parlar tu, l'any passat, en l'especial que vam dedicar pel 8M, pel 8 de març, així que, en tot cas, convidem els oients i les oients a recuperar aquell especial que dedicàvem a les autores, també, doncs, conduït per l'amic Jordi. El que sí que vull falcar, una curiositat, que és que està a punt de sortir una nova edició, en parlàvem ara fora de micro, una nova edició de Persepolis, que està prevista de sortir a finals d'aquest mes, en què Reservoir Books replicarà l'edició original, l'edició francesa original, que en 4 volums, commemorant precisament el 25è aniversari d'aquella publicació original. Clar, ha estat una trista coincidència, que és el que dèiem ara fora de micro, perquè no ha estat oportunisme, diguem, sinó ha estat una trista coincidència que aparegui just després de la mort de la Marjansa Trapi. Suposo que això influirà tristament, però influirà en les vendes, però insisteixo, aquí no hi ha oportunisme. El que sí que em sap greu és que crec que no està previst que es publiqui en català. M'agradaria que no fos així, però crec que en principi no està previst que es publiqui en català. I res, jo el que sí que vull destacar de Persepolis és això, no? Que és aquesta obra que, diguem, tothom recomanaria a algú perquè pogués llegir, perquè es pogués introduir en el món del còmic, crec que amb això estem d'acord, molt abans inclús que el Maus requereix una mica més ja d'entrenament en lectura de còmic. I és que la Marjan això reivindicava el còmic com a eina de comunicació, no? I jo crec que per això té aquests premis, eh? I ella declarava, doncs, això, no? Que el terme aquest de novel·la gràfica, amb això estem totalment d'acord, que és, bueno, un terme que van, pel que van apostar els editors, perquè la burgesia, deia ella, llegís còmics sense haver-se de sentir malament. sí que m'agradaria destacar el que deia el CAP a la Diada del Còmic en Català, que és que precisament en Persèpolis, no, es va destacar que l'emergència Trapí va entendre el còmic podia expressar les vivències personals, que és una cosa que fins a Persèpolis havíem vist molt poc. No, jo crec que aquí el CAP deia, va parlar de memòria històrica, però memòria personal, quan ningú no parlava d'això.
1: Bueno, és que podem dir que Satrapi s'ha convertit en ple dret en una de les veus més importants en la defensa dels drets humans, especialment el de les dones iranianes, i que ha denunciat repetidament la repressió política i la discriminació de gènere a l'Iran, tot i que sempre diferenciant entre el règim polític i la societat iraniana. I bé, jo crec que amb aquesta introducció ens fem una idea una mica de l'abast de l'ombra d'aquesta autora. I què et sembla, Pau, si en parlem una miqueta de la seva obra?
0: Em sembla perfecte. Vinga, comencem.
1: Doncs mira, comencem amb Pollastre amb prunes, que la tinc aquí davant, que l'has portat, com sempre que portes els exemplars aquí.
0: Vestim una mica la taula, nosaltres.
1: Publicada l'any 2004, és una de les obres, podríem dir, més personals i emotives de l'autora, i tot i que no és autobiogràfica com Persèpolis, sí que està inspirada en la història d'un parent de l'autora. A mi aquesta m'agrada especialment. És que la història m'encanta, haig de dir. El protagonista és en Nasser Ali Khan, que és un prestigiós músic de Teheran que toca el tar, que per aquells que no ho sàpiguen, doncs és un instrument tradicional persa. I diríem que la seva vida canvia radicalment quan, després d'una discussió, la seva dona li trenca l'instrument que més estima. I el protagonista, tot intentar trobar-ne un de nou, cap li transmet les mateixes sensacions que li transmetia el seu tar original. Així que, desesperat, pren una, diríem, decisió molt categòrica, i és que arriba a la conclusió que la seva vida ja no té sentit i decideix estirar-se al llit i esperar la mort. Aquest seria el titular, que crec que hi ha déu-n'hi-do, eh? I diríem que la història és el que transcorreix durant aquests 8 dies que passen entre la decisió que ell pren i la seva mort, justament, eh? Vull dir, és una mica spoiler, però ja sabem a la fi, no? Així, doncs, mentre roman al llit, Satrapi ens porta constantment al passat del personatge, no? Descobrim la seva joventut, els seus somnis, sobretot el gran amor de la seva vida, que és una noia anomenada Irane, i que tots dos estaven profundament enamorats, però que les diferències socials van impedir que es casessin. Així, doncs, obligat per les circumstàncies familiars, Nasser va acabar casant-se amb una altra dona, però aquella renúncia va marcar la seva existència per sempre. I encara que va aconseguir fama i prestigi com a músic, mai no va superar del tot la pèrdua del seu amor veritable. Al llarg de l'obra també coneixem els seus fills, la relació distant amb la seva esposa i diverses històries familiars plenes d'humor, tragèdia i ironia, no? I és que la Marjan aquí combina moments quotidians amb elements fantàstics, aparicions d'àngels, visions de la mort i salts temporals cap al futur dels personatges, no? Així, a mesura que avancen els dies, el lector entén que el problema no era únicament la destrucció de l'instrument com a tal, sinó que el tar simbolitzava una felicitat perduda, una vida que Nasser Ali sentia que ja no podia recuperar, no? Aquesta nostàlgia de la felicitat perduda. Podríem dir que aquesta obra, doncs, reflexiona sobre el pes dels records, les oportunitats perdudes, el pas del temps, la recerca de la felicitat, i també mostra, doncs, com les decisions imposades, o no són almenys les que nosaltres volem originalment, doncs, que ens marca moltes vegades la societat, doncs, poden marcar una vida, no? Per bé o per malament. Diríem que visualment Satrapi, doncs, manté el seu característic estil en blanc i negre, amb dibuixos senzills però molt expressius. La narració, com dèiem, combina drama, humor i poesia amb una gran sensibilitat. I podríem dir, no, en resum, doncs, que Pollastre amb prunes és una història sobre l'amor impossible, la nostàlgia, també la relació entre l'art i la vida. I molts crítics, de fet, la consideren l'obra més madura i lírica de Marjan Satrapi, no? I és una reflexió profunda sobre allò que dona sentit a l'existència humana.
0: Que bé que ho explica el Jordi. Si no heu llegit aquest llibre, jo crec que us han d'haver vingut moltes ganes de llegir-lo. Jo el vaig llegir en el seu moment. És d'aquelles obres que trobo preciosa, però és trista, és emotiva. Totalment d'acord amb el que ha dit el Jordi. El dibuix el dibuix de la Satrapí us pot agradar més o us pot agradar menys, això ja va una mica a gustos, però encaixa tan bé en el relat que gairebé t'oblides que hi ha dibuix, no? Vull dir que tot és la fluidesa del còmic, que també aquí és el mestratge de l'autora. És una història senzilla en aparença i, com deies tu, no? Profunda, totalment profunda. Jo crec que absolutament sorprenent i commovedora. Per tant, a més, que té una versió en pel·lícula, pel·lícula de, jo no l'he vist, la pel·lícula, però crec que és pel·lícula amb personatges reals, diguem, amb actors reals, i com a còmic sí que podem destacar que va guanyar el Premi Angoulême al millor còmic el 2005. Per tant, recomanació aquesta absoluta que us fa el Jordi. Una més, vinga.
1: Doncs ara amb una altra obra, com és Brodats. Uh-huh. Publicada l'any 2003, Brodats és, diríem, una de les obres més originals i divertides de l'autora. A diferència de Persepolis, a la qual sempre acabem comparant, per dir-ho, amb la gran influència de l'obra, a diferència de Persepolis, que se centra en la història política de l'Iran, aquesta obra posa el focus en les converses privades de les dones iranianes i en tot allò que sovint queda amagat de portes endins, no? La història, diríem, que transcorreix durant una sola tarda. Abans hi ha 8 dies, aquesta és una sola tarda. Uh-huh. Després d'un dinar familiar, diríem, els homes marxen a fer la migdiada, també a l'Iran, i les dones es reuneixen al voltant d'una taula per prendre el te. Uh-huh. La trobada està encapçalada per l'àvia de Marjan, que és una dona carismàtica, directa i plena de saviesa popular. I a mesura que avança la conversa, les participants comparteixen records, confidències i anècdotes sobre les seves vides sentimentals, no? I parlen sense fites sobre el matrimoni, l'amor, el divorci, la sexualitat, les infidelitats i les passions socials que han patit al llarg de la vida, no? Això és important, el que dèiem abans, els prejudicis, no? De que un s'imagina l'Iran, també parlaven d'aquestes coses, les dones parlen a qualsevol cultura d'aquestes coses.
0: Totalment.
1: No? Perquè són... és la vida, no?, d'alguna manera. Llavors, una de les històries més impactants que s'expliquen, de fet, és la d'una dona que explica com va haver de reconstruir quirúrgicament el seu himen abans del casament per evitar problemes amb el seu futur marit. Hi ha altres relats que mostren matrimonis de conveniència, relacions infelices o estratègies que moltes dones desenvolupen per sobreviure en una societat molt conservadora. El títol Brodats, de fet, fa referència a una expressió col·loquial iraniana relacionada amb la reconstrucció de l'himen, però també simbolitza totes les aparences i costures, no? Uh-huh. que moltes persones amaguen darrere la seva vida política. És una obra que, tot i tractar temes seriosos, està plena d'humor. I és que els protagonistes expliquen les seves experiències amb ironia, picardia, una gran capacitat de riure's d'elles mateixes. Diríem que la Marjan Satrapí mostra dones complexes, intel·ligents, amb opinions pròpies, molt allunyades del que ara dèiem dels estereotips habituals sobre les dones iranianes. I és a través d'aquestes converses on el lector descobreix una realitat sovint invisible, i és que l'espai privat, diríem, a les dones d'expressar-se lliurement, no? Lluny de les normes socials i de la vigilància masculina, no? És una narració que no segueix una trama tradicional, sinó que es construeix com a associació d'històries i testimonis que es van entrellaçant, i on cada personatge aporta una mirada diferent sobre l'amor, la família i la llibertat. Uh-huh. Com deies abans, el dibuix de Satrapí no té secret, però és un canalitzador del que vol explicar. Al final, lo important és la història, i utilitza el dibuix per explicar-te aquesta història sense cap pretensió, no?
0: Exacte.
1: Però sí que manté el seu estil amb excepcions facials i gestos que tenen un paper fonamental per transmetre emocions i humor. Diríem que Brodats és una obra breu, però molt rica, que combina aquesta crítica social, feminista, comèdia, i que més que una denúncia és una celebració de la complicitat entre les dones i una finestra a les seves experiències quotidianes. Amb naturalitat, amb intel·ligència, la Marjan aconsegueix mostrar una cara de l'Iran que rarament apareix als mitjans de comunicació.
0: Uh-huh. De Brodats hi ha una edició en català, de fet hi ha dues, hi ha una primera de Norma i una més recent de Rareware Books del 2021, i no ho he dit, de Pollastre amb prunes, també hi ha una edició en català, per això el títol Pollastre amb prunes, que també hi ha versió en castellà, Pollo con ciruelas. Vinga, afegim alguna més.
1: Ara parlarem de El sospir. que és una obra publicada originalment el 2011. El Sospir és una obra diferent de la resta de treballs de l'autora i es tracta d'una adaptació d'un conte tradicional persa que barreja fantasia, romanticisme i també reflexió filosòfica. I és que la història es centra en un jove que viu obsessionat per l'amor d'una princesa i els seus sentiments, les diferències socials i la distància entre els seus mons doncs fan que la relació sembli del tot impossible. Així que el protagonista decideix emprendre un llarg viatge per intentar aconseguir allò que més desitja. I és durant el seu recorregut doncs, que es va trobant amb personatges extraordinaris, criatures fantàstiques i situacions que el posen a prova constantment. I cada etapa del seu viatge doncs, representa un aprenentatge sobre la vida, el desig, la paciència i el sacrifici. Així, a mesura que avança la narració, el jove comprèn que el camí cap a la felicitat no sempre consisteix a obtenir allò que volem immediatament, no? I que les dificultats, les decepcions i desesperances formen part d'aquest procés de maduració personal. És una història doncs, que està impregnada de l'atmosfera dels contes orientals tradicionals. Hi apareixen reis, princeses, savis, éssers màgics, elements simbòlics que recorden les antigues narracions perses, i tot això doncs, dota el relat d'una sensibilitat moderna i accessible per als lectors actuals. El tema central és la força del desig humà, i el protagonista persegueix un somni que sembla inabastable, però el veritable sentit del viatge acaba sent la transformació interior que experimenta. A diferència de les obres anteriors, aquí no hi ha crítica política ni elements autobiogràfics. L'autor es centra en la dimensió universal dels sentiments humans, l'amor, l'esperança, la frustració i la recerca de sentit. Gràficament, l'obra destaca, doncs, per unes il·lustracions elegants, evocadores, que mantenen aquest estil característic, però amb una influència més marcada de l'art i la miniatura perses, i les imatges doncs, contribueixen a crear una atmosfera de somni i llegenda. Diríem que el Sospir és una obra breu, però plena de simbolisme, on a través d'un conte aparentment senzill es reflexiona sobre els somnis que perseguim i sobre com les experiències viscudes ens transformen més que no pas l'arribada al destí final. I aquí, doncs, això em recorda molt a cert poema d'un autor grec, Ítaca, doncs diríem que l'important no és arribar moltes vegades a allò que vols, sinó tot el trajecte que transcorreix fins que hi arribes, no? Totes les vivències i tota aquesta motxilla que vas carregant.
0: Faig falca, per qui no ho sàpiga, el Jordi és especialista en mitologia grega. Tanco la falca.
1: Bueno, tant com especialista no, però m'agrada molt la cultura i la mitologia grega. Llavors, he vist aquí una petita possibilitat de posar calafis, doncs vinga,
0: molt bé. Doncs vinga.
1: És una lectura especialment interessant per descobrir una faceta menys coneguda de l'autora, allunyada, com dèiem, de l'autobiografia, molt vinculada a la tradició cultural de l'Iran.
0: Hi ha una edició en català, també, del 2011, Norma Editorial, i he de dir que la publicació original a França és del 2004. Jo és una obra que no he llegit, la tinc pendent, i evidentment ho ha explicat també el Jordi, que ganes de llegir-la, ara mateix en tinc moltes, però aquesta la tinc pendent. Fem una última molt ràpida.
1: Tu també ens has portat una.
0: Jo he portat una, no me'n podia estar, perquè he dit que el 2004 ella deixa de fer còmic, però ben bé no és així, perquè ella el 2023 va recuperar, de fet va coordinar un còmic, una antologia de còmics, que és Dona, Vida, Llibertat. És una antologia col·lectiva feta en 5 mesos. El Jordi ara no ho podeu veure, perquè això no és radiofònic, però la tenim aquí damunt de la taula. És una obra feta en 5 mesos arran de la mort de Mahsa Amini i les protestes que la van seguir. No? Fins al final, la Marjan, doncs això, indòmita, dolça i absolutament imprescindible. És un llibre, això, que neix de la mort d'aquesta noia, la Mahsa Gina Amini, que és una noia iraniana que va ser detinguda per la policia de la moral, no? Aquesta, el nom que rep en aquest règim dels mulars, per no portar ben col·locat el vel. Es veu que s'hi veia una mica de cabell, no? Durant la detenció, us podeu imaginar, doncs la Mahsa Amini va ser colpejada al cap amb tanta violència que va estar en coma 3 dies i finalment va morir a l'hospital al setembre del 2022. La seva mort doncs, va desencadenar una sèrie de protestes i proclames feministes arreu del país, no? És a dir, les noies, les dones es van treure els vels en senyal de protesta i aquesta causa i la de les dones iranianes va fer la volta al món. Llavors el que fa la Marjan aquí és coordinar una sèrie d'autors, ella també hi dibuixa, però hi ha una coordinació amb una sèrie d'experts i periodistes i homes i dones entesos en el món i en la cultura i en l'actualitat iraniana, coordina, fan una sèrie de relats i ella doncs hi posa aquesta coordinació i diguem el que va fer és anar a buscar aquests autors i autores que es van prestar per la publicació, insisteixo, en una obra que es va fer en 4 mesos, podeu imaginar, però és impagable, eh? Vull dir que crec que val molt, molt la pena la lectura. Ella havia deixat molts anys al còmic fins que va decidir coordinar aquesta obra, Dona, vida, llibertat, que també la teniu en castellà, Mujer, vida, libertad, i que, bueno, que entre d'altres hi ha el Paco Roca, hi ha el Joan Esfar, però també hi ha autors i autores iranians. Com deia ella, és una espècie de brigada del còmic, brigada internacional del còmic, no? I jo crec que és un llibre fantàstic per entendre la realitat, la crua realitat que es viu a l'Iran. Està publicat en català per l'editorial Finestres, una edició magnífica, i ja ho heu vist de tots els títols que ha comentat el Jordi, de totes les obres de la Marjan Satrapi, hi ha la versió en català, i fins i tot en editorials diferents, és a dir, Norma va publicar en català, Reservoir Books ha publicat en català, cosa que no podem dir de molts autors i autores. Mm-hmm. Jo crec que això ens dona una mostra de l'interès mm-hmm. i de la importància de l'autora tant pels lectors i lectores habituals com per la gent que no està especialment avesada en el mitjà. Vols dir alguna cosa més per anar tancant?
1: Sí, doncs mira, deixa'm acabar amb una anècdota de l'autora, i és que la Marjan Satrapi, per els que hem llegit Persepolis, doncs ja ho sabem, però pels que no, doncs era una fan del punk i d'Iron Maiden. Uh-huh. I llavors, doncs, durant l'adolescència escoltava grups occidentals que ja estaven mal vistos per les autoritats iranianes, i un dia justament va ser aturada per la policia religiosa perquè portava doncs una jaqueta texana, unes sabatilles Nike, insignes d'Iron Maiden i de Kim Wilde, i va començar, diríem que va aconseguir sortir-se'n doncs inventant excuses sobre la marxa. I això ho comento, doncs, a la seva mort, al diari francès Libération, doncs va recuperar una imatge molt icònica de Persepolis, on apareix la jove Marjan sota el vel obligatori imposat pel règim islàmic, però portant una samarreta amb el missatge «Punk is not dead».
0: Era molt punk, va ser punk fins al final. De fet, aquesta imatge o aquesta escena està molt ben explicada, molt ben narrada també en la pel·lícula d'animació. I volia falcar allò de punk perquè ella, diguem-ho, no era fan que li fessin fotos, no li agradava, això sí, no tenia pèls a la llengua, deia el que calia, i defensava davant de tot la llibertat fins al punt que ella defensava la llibertat que tenen les dones per posar-se o no una de les coses que ella més odiava, que era el vel islàmic. Ella deia, com considero que els drets humans estan per sobre de tot, evidentment del seu punt de vista personal, jo lluitaré perquè aquestes dones puguin portar el vel encara que jo el detesti.
1: Doncs és una imatge molt potent, aquesta que dèiem, perquè resumeix tota la seva personalitat. Un adolescent rebel, enamorada del punk i del rock, que resisteix doncs aquesta uniformització imposada pel règim, i és, diríem, tot un símbol de resistència, no?
0: Doncs crec que ens ha quedat un programa, el tanquem aquí. Vaja, si no teniu ganes de llegir i de reivindicar Marjan Satrapi després d'això, jo crec que hem de tancar la paradeta. Ho deixem aquí. Fins aquí aquest 34è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Moltíssimes gràcies, Jordi, per venir.
1: Gràcies, com sempre, per convidar-me.
0: T'esperem el mes vinent, que serà l'última visita de la temporada.
1: Acabarem a lo grande, va.
0: Vols avançar alguna cosa?
1: No,
0: o
1: encara.
0: No vols avançar res. Gràcies, Eli Arjona, per fer possible aquest programa una setmana més. Com cada setmana és un luxe. Ens acomiadem. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos i fins divendres vinent. Molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu còmics de la Marjan Satrapi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, una veïna de Mataró, víctima de la violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara en fons voltó vol fer-la fora per vendre l'immoble. Connectem ara amb la nostra companya, la Betty Doñate. Què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap altre habitatge on poder viure. Ara tindrà, finalment, fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri el pis i que li llogui a ella. També sap d'un possible comprador particular.
3: Vull temps perquè també he trobat un comprador, un senyor que me volia comprar i mantenir-me a mi aquí en un lloguer social. Quan el pis valia 130.000, quan vam dir-li a l'Adivarian tenim 130.000 euros, van dir, doncs ara val 169. El 169 el senyor no els té. També volem negociar. Volem negociar a veure si l'Ajuntament vol negociar aquest fons buitre.
2: El sindicat de l'habitatge, que el gener ja va aturar un primer desnonament, ha mobilitzat a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones per ajudar la Regina.
1: Gràcies, Betty. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després dels incendis aquest cap de setmana. El dispositiu especial inclourà 678 controls d'alcohol i drogues, un reforç del 50% dels bombers, més de 200 agents rurals i el desplegament més gran de la història del 112. Pel que fa a la mobilitat, també es preveu la sortida de 490.000 vehicles i el retorn de 240.000 durant la revetlla, amb carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i restriccions per a camions en alguns dels trams. De fet, avui el perill d'incendi continua molt alt en 51 municipis i 345 municipis es situen en perill alt. Amb tot, els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir encara l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. I avui arrenca també el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. També es torna a activar el visor de platges, que ofereix informació en temps real sobre l'estat del mar, les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. També, en cas d'emergència, recomana trucar al 112. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
4: Aquesta tarda hi ha la segona i darrera xerrada sobre l'edatisme. És la discriminació per motius d'edat. La setmana passada es feia la primera xerrada i avui, a les 5 de la tarda, al Casal Cívic de la Riera Bonet, hi ha la segona xerrada per parlar de l'edatisme. També avui, Ecoparròquia organitza una altra xerrada, en aquest cas a un quart de nou del vespre, a la parròquia, per parlar de la custòdia de la persona humana, proposta de la doctrina social de l'Església davant la revolució biotecnològica i l'era de la intel·ligència artificial. En parlarà Albert Cortina, que és advocat urbanista i escriptor. A un quart de nou, a la parròquia. Demà dimarts, dins del cicle de xerrades sobre salut, es durà a terme ja l'última xerrada. En aquest cas, donaran explicacions sobre què cal saber sobre la salut bucodental. Demà, a 6:15 de la tarda, a la biblioteca. Forma part d'aquest cicle de xerrades que ha organitzat l'Ajuntament en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics. Què cal saber de la salut bucodental? Demà, a 6:15. I també demà comença un cicle de 3 xerrades sobre la prevenció d'onades de calor i la revetlla de Sant Joan. L'organitza l'Ajuntament i la xerrada la imparteixen des de la Creu Roja i la Guàrdia Urbana. Demà dimarts, la primera, a 6:00 de la tarda, al Casal Cívic de la Riera Bonet. Dimecres hi ha una altra xerrada, també a 6:00 de la Federació Obrera, i dijous, a 7:45, a l'Associació de Veïns del Barri del Canal. La mateixa xerrada, doncs, distribuïda en 3 dies i 3 espais diferents. La primera demà, a 6:00, al Casal Cívic de la Riera Bonet. I també aquesta setmana, dimecres, hi ha una xerrada dins de les activitats que hi ha prèvies al Tour de França, el Tour des de dins, En parlaran els periodistes Carlos Arribas, de País, i Sergi López de Gea, de El Periódico, i moderar la xerrada l'equip del programa de Ràdio Molins de Rei, L'Etapa Reina, el dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica. I també dimecres, però abans, a 6:15, hi ha un taller dins de l'assessoria d'afectivitat i sexualitat, un taller per acompanyar la sexualitat adreçat a monitores i monitors, educadors i educadores, per donar a conèixer estratègies per treballar amb infants, adolescents, joves i adults. És una activitat gratuïta i les inscripcions es poden fer a puntjove@molinsderei.cat. El taller l'imparteixen des de la cooperativa A Plaer. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Milà, Castelcarrer, Riera Mariona, número 3.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
2: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
1: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
3: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
1: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
4: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
1: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
5: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

Hola, joves! De ben segur que no sabeu pas com estic d'eufòric i content pel fet de retrobar-vos una setmana més, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei en aquest espai de les restes de sèrie per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons del repertori de Connie Francis, que en realitat es deia Concetta Rosa Maria Franconer. Nascuda el 12 de desembre de 1938 a Newark, a Nova Jersey, i traspassada a Pompano Beach, a Florida, el 16 de juliol de 2025, fou una cantant de pop i actriu que va assolir la seva major fama en les dècades de 1950 i 1960, i que, malgrat algunes interrupcions en la seva carrera i d'haver-se retirat professionalment el 2018, va seguir activa com a artista fins a la seva mort. I fetes aquestes primeres i breus pinzellades sobre la protagonista del nostre espai d'avui, el comencem ja, musicalment parlant, escoltant-la interpretant un dels seus èxits, el titulat Lipstick on Your Collar, que aquí en diríem Pintallavis al teu coll, amb el que la noia, que llavors només tenia 21 anyets, va demostrar que, contràriament al que se suposava, el rock and roll no era un tipus de música masculina adequada perquè només el cantés un home. Va, que ja sona aquesta animada cançó enregistrada el 15 d'abril de 1959.

cantant i com a acordionista. Tot seguit em plau posar per a tots vosaltres el tema Everybody's Somebody's Fool, que es podia tal vegada traduir com Tothom està boig per algú. Una balada blues que va arribar a número 1 de les llistes d'èxits el 1960 i en la que destaca la seva introducció d'orgue.

a New Jersey, la noia va seguir actuant en festivals i concursos de talents, alguns dels quals van ser retransmesos per la televisió, apareixent alternativament com a Conchetta Franconero i Connie Franconero. I val a dir que, en la dècada de 1960, es va convertir en la cantant femenina més reeixida dels seus temps en països com Alemanya, el Japó, el Regne Unit, Austràlia i els Estats Units, amb 3 números 1 a les llistes d'èxits i amb un total de 53 cançons seves que van entrar a les dites llistes. Ara la podem escoltar interpretant I Will Wait For You, una versió de la cançó principal de la banda sonora de la pel·lícula francesa de l'any 1974, Los Paraguas de Cherburgo, dirigida per Jacques Demy, amb Catherine Deneuve i Nino Castelnuovo en els papers principals i amb música de Michel Legrand.

No seria fins al 1960 quan Francis va començar a gravar versions de les seves cançons en altres idiomes estrangers. Concretament, ho va fer en més de 15 idiomes diferents i, atès que no tenia fluïdesa en tots aquests idiomes, havia d'aprendre les lletres de les cançons fonèticament. Tot i així, va explicar que sí que parlava l'espanyol i l'italià fluïdament. I una prova d'això és que va enregistrar una de les cançons compostes pel mestre barceloní Augusto Algueró, la titulada Gràcies, que ara mateix podeu escoltar de nou.

Arthur Godfrey, un conegut locutor, artista i actor radiofònic, va suggerir a la protagonista d'aquest nostre espai d'avui, que durant la seva vida artística va aconseguir vendre més de 100 milions de còpies entre àlbums i senzills a tot el món, que canviés el seu nom artístic de Connie Franconero pel de Connie Francis, per facilitar-ne la pronunciació. També li va aconsellar que deixés l'acordió, consell que, segons ella, va seguir amb molt de gust, ja que estava cansant-se de l'instrument. Ara l'escoltarem en la seva versió del conegut tango Celos, compost pel violinista i compositor danès Jacob Geit l'any 1925, inspirat en un fet real: un home que havia assassinat la seva esposa per gelosia.

Després d'uns primers fracassos comercials, Connie Francis va obtenir el seu primer èxit amb un senzill que va gravar amb Marvin Rainwater, The Majesty of Love, del que va aconseguir vendre més d'un milió de còpies. Tot seguit, us proposo escoltar el tema titulat Someone Else's Boy, una cançó de les més populars internacionalment de la cantant, l'única del seu repertori que la noia va enregistrar en 8 idiomes, entre d'altres l'espanyol. I, per cert, en la llengua d'en Cervantes he trobat una versió d'aquesta peça de la cantant Helu amb el títol de El novio de otra, i una altra del conjunt Los Clàssics titulada Mi tonto amor.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de José Lluís Revenga.
1: A l'abril del 1958, el tema Who's Sorry Now, de Connie Francis, va assolir el primer lloc a la llista d'èxits del Regne Unit i el quart als Estats Units. I durant els següents 4 anys, la noia va ser votada com la millor vocalista femenina pels espectadors del programa de televisió musical American Bandstand. Seguidament us proposo gaudir de la cançó Amor, composta per Gabriel Ruiz Galindo, amb lletra en espanyol del mateix Gabriel Ruiz Galindo i Ricardo López Méndez, que va ser publicada originalment el 1943.

La creixent popularitat de l'artista per tot el món la va portar a assistir a programes especials de televisió a països com Alemanya, Espanya, Itàlia o el Regne Unit. Fins i tot, durant la Guerra Freda, la seva música va ser ben rebuda en països ubicats darrere del teló d'acer. I ara, Love is a Many Splendored Thing, a casa nostra coneguda com El amor es algo maravilloso, una cançó amb música de Sammy Fine i lletra de Paul Francis Webster, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol de l'any 1955 i que va guanyar el Premi de l'Acadèmia a la millor cançó original.

El 1965, Connie Francis va participar en l'edició d'aquell any del Festival de San Remo, on ella i la seva companya d'equip, Gigliola Cinquetti, van interpretar O bisogno di vederti, que va quedar en un raonablement acceptable cinquè lloc d'entre les 24 cançons participants. Tot seguit, em plau posar per a tots vosaltres Dats Amore, una cançó de l'any 1953 composta per Harry Warren i Jacques Brooks, que va esdevenir un gran èxit i una cançó insígnia per Dean Martin i que, de fet, és una declaració d'amor per la ciutat de Nàpols.

La popularitat de la cantant fora dels Estats Units la va ajudar a mantenir la seva carrera, fins i tot quan els seus èxits no eren ben rebuts al país. Va continuar tenint temes a les llistes d'èxits de cançons durant la dècada de 1970 i, fins i tot avui, segueix sent molt popular als països europeus. I, seguidament, podem gaudir de la veu de la protagonista de l'espai d'avui, que ens interpreta Pretty Little Baby, també coneguda com Linda Muchachita, una cançó escrita per Don Stirling i Bill Nauman que va convertir-se en viral en aparèixer en vídeos compartits a xarxes socials com TikTok i YouTube 63 anys després del seu llançament original.

Durant la seva aparició a la Fira de Música de Westbury, a Nova York, el 8 de novembre de 1974, Connie Francis va ser violada en un hotel de la cadena Howard Johnson's i gairebé va morir ofegada pel pes d'un matalàs que l'agressor li havia llançat. Ella va demandar a la cadena per no haver-li proporcionat una seguretat adequada i, deixant de banda el fet que el culpable mai va ser trobat, durant els anys posteriors a l'incident, Francis va caure en depressió. Rarament sortia de casa seva i va arribar a prendre fins a 50 pastilles de Darbon, un analgèsic opioide al dia. A continuació podem escoltar la deliciosa balada My Special Angel, és a dir, El meu àngel especial, obra de Jimmy Duncan, publicada el 1957.

1977, Connie Francis es va sotmetre a una cirurgia nasal i va perdre completament la seva veu. Va passar per diverses operacions més i, fins i tot quan va aconseguir recuperar-la, va ser forçada a assistir a classes vocals. I una altra tragèdia a la vida de la cantant va ser l'assassinat del seu germà, George Franco Nero Jr., a qui era molt propera, per sicaris de la màfia americana el 1981. Bé, per passar pàgina de totes aquestes desgràcies, us proposo escoltar tot seguit el conegut bolero Bésame Mucho, escrit el 1932 i publicat el 1940 per la pianista i compositora mexicana Consuelito Velázquez. Aquest tema ha estat reconegut com el més versionat de l'idioma espanyol i, a més, és un dels himnes més importants de la història de la música llatina. I una dada més per si és del vostre interès. Segons l'esmentada Consuelito Velázquez, va escriure la cançó cap al 1932, com ja he dit, malgrat que mai l'havien besat fins aquell moment. I és que, llavors, besar-se fora del matrimoni era considerat un pecat d'aquells d'anar de cap a l'infern.

Francis va ser diagnosticada de psicosi maníac depressiva, cosa que va portar a aturar la seva carrera 4 anys, durant els quals va anar a 17 hospitals. La dona va admetre que va estar a punt de suïcidar-se perquè els hospitals eren extremadament depriments. El 2 de juliol del 2025 va ser hospitalitzada a Florida a causa de la reaparició d'un dolor intens i es va sotmetre a una sèrie de proves i exàmens. Un parell de dies més tard va manifestar sentir-se molt millor després d'haver passat una bona nit, però va morir, com ja he dit al començament, el 16 de juliol del 2025, als 87 anys. Escoltem ara la versió que van registrar de la coneguda cançó Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, aquí coneguda com Ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble.

0: Connie Francis va estar casada 4 vegades. No va tenir fills biològics, tot i que durant el seu tercer matrimoni va adoptar un nen, en Joy. I ja clourem l'espai d'avui amb una cançó cubana de l'any 1929, Siboney, composta per Ernesto Lecuona i que va servir d'inspiració per a la pel·lícula mexicano-cubana del mateix títol de l'any 1938. I amb aquesta peça us dic adéu, aprofitant la benentesa per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons que inclouen en el seu títol l'expressió visca, o el seu equivalent en espanyol, viva. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.
1: Siboney, je te quiero.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als 83 dòlars per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. De fet, l'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest acord que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
2: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
0: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau. És dilluns, 15 de juny de 2026, i tenim més titulars. Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. Sònia Kerr.
3: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
0: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
3: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
3: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
0: Els esports han ofreixat l'esport català tanca un cap de setmana d'èxit.
5: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barceloneta en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vila-sana s'ha proclamat també campió de l'hoquei lliga Iberdrola per primera vegada.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Borses a l'alça i el petroli per sota dels 83 dòlars al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit als Estats Units i pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres a Suïssa. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com per exemple l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció de l'Iran i les garanties que el país renuncia a l'arma nuclear.
3: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
3: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a xarxes socials, ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz, lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de les Estudis de la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
7: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
3: Israel, en canvi, es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
1: Notícies en xarxa.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, sobretot després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja aquest proper cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
8: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
8: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil, de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors.
3: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, de si hi ha meduses, si estan vigilades i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
9: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Atenció a aquestes xifres. A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies, volíem dir, han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complicat complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
10: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de Palafrugell, on desenes de persones han participat en una caminada que ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
11: Ha lluït samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
12: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
13: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
11: La commemoració ha continuat amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. La jornada ha acabat amb un refrigeri per als assistents.
0: Dels més grans als més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés de menors a les xarxes.
3: La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països com Espanya, Dinamarca o França defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia, però per ara no hi ha un consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
0: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura i que ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després d'aprovar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
15: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una

0: de la Unió Europea.
1: No deixem les qüestions relatives a la salut perquè el govern espanyol triplicarà fins als 18 milions d'euros anuals la investigació de malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
2: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada set triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
3: Si una enfermedad afectara a uno de cada siete hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
2: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
4: Notícies en xarxa.
1: Un quart de tres, entrem en matèria econòmica. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes que té el turisme. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
6: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
5: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
1: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria de cara als propers 4 anys. És una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
7: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
7: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos, com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
1: La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condiciona la competitivitat econòmica de Catalunya. Ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual.
2: Segons aquestes dades, el factor habitatge és clau perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats.
1: A Mataró, avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb 3 fills i a càrrec de la seva mare i d'una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar-hi a la hipoteca quan es va separar. I ara un fons voltor vol fer-la fora de casa per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
0: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer

0: és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
1: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre i al millor comprar el pis o que me'l lloguin. Que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin. Que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
0: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
2: Ens situem ara al Baix Penedès. La Universitat Rovira i Virgili, l'Ajuntament del Vendrell, impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus Baix Penedesenc. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil que actualment acullen uns 340 alumnes. També tindrà capacitat per possibles nous graus. Ràdio El Vendrell, Lola García.
3: El protocol d'intencions signat entre Ajuntament i URB preveu que el consistori vendrellenc iniciï ara l'avantprojecte del nou edifici, que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, detalla la finalitat de la futura reforma.
4: Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
3: Des de la Universitat Rovira i Virgili, el seu rector, Josep Pallarès, confirma la voluntat del centre de seguir apostant pel campus del Baix Penedès amb nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
5: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia, el primer no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars, diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris, és que et poden donar una resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
3: Actualment, el campus del Baix Penedès acull uns 350 estudiants repartits entre els estudis d'infermeria i d'educació infantil.
2: Gràcies, Lolo García, des de Ràdio El Vendrell. I ara és moment de repassar altres notícies d'avui. Detinguda una cuidadora acusada de robar més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar, al Maresme.
6: La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024, però, la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la mateixa residència.
2: 3 detinguts a Valls per robatoris amb força a polígons industrials de tot Catalunya.
6: El grup criminal hauria robat empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i l'Ali al Baix Penedès, d'on es van endur palets, en alguns casos ho van intentar, valorats en gairebé 11.000 euros.
2: És moment per a la cultura. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus, que s'apropen a les anteriors a la pandèmia, o les taquilles als teatres, que creixen, mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
8: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% ens reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
7: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
2: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
6: Bon dia. Sí, es va imposar el Füchse Berlin a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles, amb la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica, la Supercopa Catalunya, el Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
9: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
6: I el Vila-sana ja té la primera hoquei Lliga Iberdrola de la seva història. Victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina, i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana, Maria Porta, per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
10: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les tres mereixedores del títol, perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit, i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
6: I a l'hoquei Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar el cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant el Caldes i torna a la màxima competició un any després. Al proper curs, l'hoquei Lliga Iberdrola tindrà un català més, ja que han descendit 3 no catalans i ha pujat el Mataró. I en bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant el València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. La final al millor de 5 serà entre Barça i València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona, després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolcant el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
6: Dissabte, un altre equip català també es proclamava campió d'Europa a Malta, en aquest cas de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aconseguir la seva segona Champions. Els mariners van superar la final a 4, el Ferencváros a semifinals i el Prorreco a la final per 17-16. Els dos equips guanyadors de les últimes 6 edicions eren Prorreco i Ferencváros, precisament. És la segona de la història del club mariner.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Informació.
14: Hola, som Sal Prieto i Diana Marles, presentadores de l'Infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
15: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
14: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
15: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
14: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, los oients formen part del nostre cercle més pròxim.
15: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
14: M'ha fet gràcia, una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
15: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
14: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
15: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
14: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
11: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees, en resposta, amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
13: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
2: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
6: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
2: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
6: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
16: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
2: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
6: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
2: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
6: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
2: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
6: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
2: Els esports han afreixat. L'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
6: Amb la Champions del Barça en embol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barceloneta en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi, perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Borses a l'alça i el petroli a $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat ja la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear.
6: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
18: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
6: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
19: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. I, per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
6: Israel, en canvi, es desmarca d'aquest acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindrà les tropes i els atacs al sud del Líban.
11: Notícies en xarxa.
2: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre aquest cas, tot i que sí que declararà per l'altre cas pel qual investiguen, el de l'aerolínia Plus Ultra. És només una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE, ja que aquesta tarda també té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Mester Minguell, bon dia.
20: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE.
21: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
20: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
2: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
0: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
16: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
2: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
6: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
1: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
6: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
22: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
2: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar els estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja, ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
23: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ocias Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
24: Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes están el dia con el mòbil.
23: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ocias Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
25: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits.
26: Hem tingut més temps
25: aprendran coses i tot això.
23: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
2: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
6: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
2: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
4: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
3: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: 3/4 el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, Fi de la Discriminació de les Dones a la investigació de la salut.
6: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
5: Si una enfermedad afectara a 1 de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
6: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
11: Notícies en xarxa.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
8: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
17: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
2: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
7: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
7: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos, com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions a la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
6: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc passant per Creu Coberta, plaça Espanya, el Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
2: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
10: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
12: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre i potser comprar el pis o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No, vull dir que jo no vull viure de ningú.
10: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
2: A Lleida, la Paeria habilitarà 2 espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Seran la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
14: La capital del Segrià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà 2 espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
15: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
14: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba a mínims. Per accedir als espais habilitats cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el 9FM.
13: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus de tothom.
16: I ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé i ho han de poder fer a dins el contenidor corresponent.
13: Els nous contenidors tancats de moment es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
18: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
19: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
18: El porta-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
2: I un apunt cultural abans dels esports, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
6: Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
2: I ara sí, moment per als esports. I per l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça d'en Bol és campió d'Europa.
20: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amiga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
21: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món, i la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
20: I el Vilassana ja té la primera Hockey Lliga Iberdrola de la seva història, victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
26: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les tres mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç. Molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
20: I a l'Hockey Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'Hockey Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant el Caldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la Penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic i encara un darrer apunt de waterpolo perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta, era l'Atlètic Barceloneta aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
2: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i que està prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda, per cert, també té lloc a l'audiència preliminar davant del jutge Begoña Gómez, una declaració, la dona, recordem, del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretària d'organització del PSOE sobre aquest tema, Rebeca Turro.
2: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar, porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
1: I el PSOE i Sumar han acordat desbloquejar la proposició de llei que vol despenalitzar els delictes d'opinió, com les ofenses religioses a la corona, també, i els símbols espanyols. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Sumar que el Congrés va admetre a tràmit el desembre de 2023, però que fins ara no ha estat desencallada per la Comissió de Justícia. PSOE i Sumar han decidit que la mesa del Congrés posi fi al termini per presentar esmenes a la totalitat del text. L'acord suposa derogar diferents articles del Codi Penal, tot i que manté el delicte d'enaltiment del terrorisme. I la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil, que actualment acull entre 150 alumnes i que tindrà capacitat per a possibles nous graus. La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condicionen la competitivitat econòmica de Catalunya, ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual. Sobre aquestes dades, el factor habitatge és clau, diuen, perquè les empreses puguin atraure talent, i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic de Catalunya. I l'esport català, que tanca un cap de setmana d'èxits amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys.
3: Informació local. Aquesta tarda hi ha la segona i darrera xerrada sobre l'edatisme. És la discriminació per motius d'edat. La setmana passada es feia la primera xerrada i avui, a les 5 de la tarda, al Casal Cívic de la Riera Bonet, hi ha la segona xerrada per parlar de l'edatisme. També avui, Ecoparròquia organitza una altra xerrada, en aquest cas a un quart de nou del vespre, a la parròquia, per parlar de la custòdia de la persona humana, proposta de la doctrina social de l'Església davant la revolució biotecnològica i l'era de la intel·ligència artificial. En parlarà Albert Cortina, que és advocat urbanista i escriptor. A un quart de nou, a la parròquia. Demà dimarts, dins del cicle de xerrades sobre salut, es durà a terme ja l'última xerrada, en aquest cas, donaran explicacions sobre què cal saber sobre la salut bucodental. Demà, a 4:45 de la tarda, a la biblioteca. Forma part d'aquest cicle de xerrades que ha organitzat l'Ajuntament en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics. Què cal saber de la salut bucodental? Demà, a 4:45. I també demà comença un cicle de 3 xerrades sobre la prevenció d'onades de calor i la revetlla de Sant Joan. L'organitza l'Ajuntament, i la xerrada la imparteixen des de la Creu Roja i la Guàrdia Urbana. Demà dimarts, la primera, a les 6 de la tarda, al Casal Cívic de la Riera Bonet. Dimecres hi ha una altra xerrada, també a les 6 de la Federació Obrera, i dijous, a 7:45, a l'Associació de Veïns del Barri del Canal. La mateixa xerrada, doncs, distribuïda en 3 dies i 3 espais diferents. La primera demà, a les 6, al Casal Cívic de la Riera Bonet. I també aquesta setmana, dimecres, hi ha una xerrada dins de les activitats que hi ha prèvies al Tour de França, el Tour des de dins, En parlaran els periodistes Carlos Arribas, de País, i Sergi López de Gea, de El Periódico, i moderar la xerrada a l'equip del programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, el dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica. I també dimecres, però abans, a 6:15, hi ha un taller dins de l'assessoria d'afectivitat i sexualitat, un taller per acompanyar la sexualitat adreçat a monitores i monitors, educadors i educadores, per donar a conèixer estratègies per treballar amb infants, adolescents, joves i adults. És una activitat gratuïta i les inscripcions es poden fer a puntjove@molinsderei.cat. El taller l'imparteixen des de la cooperativa A Plaer. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3. Ràdio Molins de Rei.
0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
5: Heroïnes quotidianes, amb Ego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
7: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
6: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
7: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
6: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
7: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
2: Bona tarda, doncs si anem a començar el concert d'aquesta sobretaula de diumenge, i avui començarem doncs amb un concert per a piano i orquestra. És el concert per a piano i orquestra número 1 de Frédéric Chopin. Aquest concert té la seva, podríem dir, les seves controvèrsies, les seves a vegades discussions, perquè en primer lloc representa que no és el primer que va escriure, sinó que és el segon, però com que el va portar, van escriure el 1 i el 2 gairebé alhora i primer va presentar el segon que havia escrit, doncs se'l coneix com a concert número 1. Però vaja, això és una anècdota. De fet, l'anècdota que hi ha més, que es parla més d'ella, és que Frédéric Chopin, tots sabem que és un gran compositor de piano, és aquell que fa cantar, fa plorar, fa entristir i fa alegrar, doncs el piano. És un gran compositor de piano. I llavors ens trobem que en aquest concert, en el concert per a piano i orquestra, l'orquestra té un paper molt fluix, i aquí hi ha la controvèrsia. N'hi ha que diuen que és que Chopin no dominava l'orquestra i per això no en va fer més, i n'hi ha que diuen que no, que el que feia Chopin és precisament enaltir el piano i que l'orquestra no se'l mengés. Sigui com sigui, el concert és molt bonic i, sens dubte, doncs, la part pianística és la més agraïda, la més bonica. Sentim, doncs, ja sense més, aquest concert no té explicacions de com van els moviments, perquè ell va fer una música que li sortia a ell, que la tenia en el seu pensament, i va fer aquesta música. És el clàssic concert de tres moviments. El primer és un allegro maestoso, el segon és una romanza larghetto i l'últim és un rondó vivace. Sentirem, doncs, ara aquest concert per a piano i orquestra, que ens l'oferirà l'Orquestra de Filadèlfia sota la direcció d'Eugène Normandie, i el pianista solista serà Émile Gilels.

Acabem d'escoltar el concert per a piano i orquestra número 1 de Frédéric Chopin. És el seu opus 11, que a la qual cosa vol dir que era molt jove, no va ser un nen prodigi, però realment molt aviat ja va començar a compondre. Tenia 20 anys quan va fer aquest concert. I ara, doncs, passem a escoltar altra vegada a l'orquestra Filharmonia sota la direcció de, aquesta vegada serà de Joan Pritchard, que ens oferirà per acabar el programa d'avui el tercer moviment del concert per a piano i orquestra número 1 en mi bemoll major, però aquesta vegada canviant de compositor ens anem a buscar a Franz Liszt. Aquest tercer moviment és un allegro marciale animato. Sentim-ho.

0: Acabem d'escoltar el tercer moviment del concert per a piano i orquestra número 1 de Franz Liszt, que ens ha ofert l'Orquestra Filharmonia sota la direcció de Jan Pritchard. I aquí hem pogut escoltar el pianista solista, ha sigut Charles Rosen. Espero que el programa d'avui els hi hagi agradat.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ja ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents per Sant Joan, tot plegat després del primer cap de setmana d'incendis simultanis al territori. L'objectiu és conscienciar la ciutadania per evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, ni encendre fogueres en espais no autoritzats. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
2: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la Revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
1: I avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Coincidint amb aquesta data, el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha presentat una campanya, Ja Vindràs, una iniciativa que vol visibilitzar l'edatisme i promoure una mirada més respectuosa, diversa i inclusiva de la gent gran. La gent gran que precisament apareix a la imatge gràfica forma part del Consell de Gent Gran d'Osona i les frases s'han estret de converses entre ells. Núria Serra, res tècnica d'Osona d'Acció Social.
3: L'edatisme limita les oportunitats de les persones, afecta la seva autoestima, afecta la seva salut, afecta a la participació social, genera discriminació, genera exclusió i, per tant, està vulnerant drets. Està vulnerant el dret de la dignitat, de la igualtat, de l'autodeterminació, de la participació.
1: La Garriga viu avui la posada en marxa d'un nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un nou model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per a la gran majoria de residents, concretament per a 6.000 domicilis. Només es manté en barris i urbanitzacions amb habitatges unifamiliars. Es faran contenidors tancats, que de moment es podrà obrir sense targeta fins al dia 6 de juliol. I a Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per poder veure l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost. Serà la Seu Vella, amb un aforament de 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren un 100% de reserves. Gossos ha anunciat el seu retorn als escenaris l'any 2027 amb una gira única i irrepetible, diuen, per commemorar els 20 anys de la cançó Corren. Serà una gira de 12 concerts repartits tot l'any per celebrar aquest especial aniversari.
4: Informació local. Aquesta tarda hi ha la segona i darrera xerrada sobre l'edatisme. És la discriminació per motius d'edat. La setmana passada es feia la primera xerrada i avui, a les 5 de la tarda, al Casal Cívic de la Riera Bonet, hi ha la segona xerrada per parlar de l'edatisme. També avui, Ecoparròquia organitza una altra xerrada, en aquest cas a un quart de nou del vespre a la parròquia, per parlar de la custòdia de la persona humana, proposta de la doctrina social de l'Església davant la revolució biotecnològica i l'era de la intel·ligència artificial. En parlarà Albert Cortina, que és advocat urbanista i escriptor. A un quart de nou a la parròquia. Demà dimarts, dins del cicle de xerrades sobre salut, es durà a terme ja l'última xerrada, en aquest cas, donaran explicacions sobre què cal saber sobre la salut bucodental. Demà, a 6:15 de la tarda, a la biblioteca. Forma part d'aquest cicle de xerrades que ha organitzat l'Ajuntament en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics. Què cal saber de la salut bucodental? Demà, a 6:15. I també demà comença un cicle de 3 xerrades sobre la prevenció d'onades de calor i la Revetlla de Sant Joan. L'organitza l'Ajuntament i la xerrada la imparteixen des de la Creu Roja i la Guàrdia Urbana. Demà dimarts, la primera, a 6:00 de la tarda, al Casal Cívic de la Riera Bonet. Dimecres hi ha una altra xerrada, també a 6:00 de la Federació Obrera, i dijous, a 7:45, a l'Associació de Veïns del Barri del Canal. La mateixa xerrada, doncs, distribuïda en 3 dies i 3 espais diferents. La primera demà, a 6:00, al Casal Cívic de la Riera Bonet. I també aquesta setmana, dimecres, hi ha una xerrada dins de les activitats que hi ha prèvies al Tour de França, el Tour des de dins. En parlaran els periodistes Carlos Arribas, de París, i Sergi López Egea, de El Periódico, i moderà la xerrada a l'equip del programa de Ràdio Molins de Rei, l'etapa reina, el dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica. I també dimecres, però abans, a 6:15, hi ha un taller dins de l'assessoria d'afectivitat i sexualitat, un taller per acompanyar la sexualitat adreçat a monitores i monitors, educadors i educadores, per donar a conèixer estratègies per treballar amb infants, adolescents, joves i adults. És una activitat gratuïta i les inscripcions es poden fer a puntjove@molinsderei.cat. El taller l'imparteixen des de la cooperativa A Plaer. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Milà, Castel Carrer, Riera Mariona, número 3. Ràdio Molins de Rei.
0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
6: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Aquesta marmelada és boníssima.
8: La noia que les prepara va començar a fer-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
7: I com s'ho ha fet?
8: Amb un ajut líder.
9: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
7: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
8: Em sembla molt bé.
9: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
11: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
6: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el programa avui d'aquesta tarda i el que escoltarem serà una selecció de l'òpera Les noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, que ara aquests dies s'està s'està interpretant en el Liceu, però bé, és una obra que sempre ve de gust poder escoltar alguns fragments tan bonics de la música i tan fresca, podríem dir, de la música de Mozart, com és en aquesta obra. Començarem escoltant, doncs, no escoltarem l'obertura, obertura que cada dilluns la sentim una mica al començament d'aquest programa, perquè la música que obre la sintonia d'aquest programa de la veu és precisament l'obertura de Les noces de Figaro. Però bé, no escoltarem l'obertura, sinó que el que escoltarem serà el primer que està cantat. I sentirem, comença el títol, és molt original, 5, 10, 20, 30, i és que Figaro està mesurant l'habitació que els hi han cedit perquè s'ha de casar amb la Susana, i està mesurant aviam si cabrà el llit que li han concedit. Llavors, doncs, la Susana, quan sap que li han donat aquella habitació, diu que no la vol, i el Figaro, molt complaent, li diu: és clar, aquesta estarà molt a vora de la senyoreta, i si et crida, o sigui, si la madama et crida, i amb ell també estarà a prova del compte, perquè anar-li de seguida aviam perquè el crida. I la Susana li fa obrir els ulls perquè li diu que sí, comença amb el seu din-din, però després acaba amb un don-don, volguem dir, mira bé, perquè el que vol el comte és tenir-me a la vora, enviar-te tu a fora i venir ell. I aquí ja comença, doncs, una escena molt graciosa. Acabarem amb aquest moment del ding-ding allò i després ja continuarem. Sentim ara aquestes veus que escoltarem avui. Seran Hermann Preis, és Figaro, i Susana serà Edith Matiss. Sentim-ho.

Bé, bé, ja hem sentit que la Susana li ha fet obrir els ulls al Fígaro i ara sentirem, doncs, continua aquesta conversa. La Susana li explica que el conte li va al darrere i ja va, acaba aquest fragment que ara escoltarem amb aquella cavatina tan bonica que canta Fígaro, diu, si vuol balare, signor continuo, il chitarrino li toquerò. És a dir, ja l'ha captat i ja se'l torejarà una mica. Continuem escoltant.

Bé, ja s'ha advertit el Figaro, ja en pescarà alguna, ja se'n pensarà alguna. Tirem una mica endavant, no gaire, perquè aquesta obra ens té la curiositat que nosaltres coneixem molt, i sobretot, o potser la coneixem abans de conèixer les noces de Figaro, coneixem el Barber de Sevilla i podem recordar que és la Susana, hi ha un personatge, el Bartolo, que és el que la cuida, que es vol casar amb ella, però gràcies a les coses que fa el Figaro, arriba a casar-se la Susana, es casa amb el comte i, esclar, el Bartolo es queda sense l'herència i sense el que ell volia guardar, obtenir casant-se amb la seva pupila. I ara, doncs, aquí està entramant una venjança també contra el Figaro. I ara aquest Bartolo, que també està a la cort del comte, doncs canta aquest La Vendetta, o La Vendetta, està dol, perquè està convençut que es venjarà de la trastada que li va fer el Figaro. Sentirem uns duets entre Susana i Marcelina, no de l'argument, no és que tingui massa importància, però ja ens trobem, mentre veiem aquests duets, després que ens trobem la Susana parlant amb el Cherubino. Aquest sí, aquest és un personatge entranyable d'aquesta obra de Mozart. I el Cherubino, doncs, li acaba, quan es queda sol, és un noi que comença a destapar el seu instint, el seu amor, i totes les dones li fan ballar el cap. I acabarà aquest fragment que ara escoltem amb aquell "non so più cosa son, cosa faccio", és a dir, no sap què és, no sap què fa, però que totes les dones el fan sospirar. Sentim, doncs, ara aquests fragments i sentirem la veu de Don Bartolo amb el seu, que és Peter Lager, i el Cherubino serà Tatiana Troianos. Sentim-ho.

Bé, hem sentit aquesta ària del Cherubino que explica que no sap el que li passa. I ara tirem una miqueta endavant i sabem que s'ha tornat una mica tan faldilletes aquest noi que el conte, que encara ho és més, se'l troba massa sovint intentant festejar amb la que ell va a buscar. I està tan cansat de trobar-se allà on no hi hauria d'estar que el decideix fer-lo militar, o sigui, emportar-se a l'exèrcit. I ara aquí sentirem una escena en què el poble canta cançons i porta ofrenes de flors amb els comtes, i sentirem doncs aquella cançó tan bonica, Non piadrà i farfarone amoroso, quan se n'entera, el Figaro se n'entera doncs que el Cherubino està castigat per anar a l'exèrcit, doncs hi canta aquesta cançó, que és una mica de burla. Li dirà que ja no podrà anar més amb les noies i que en lloc del fandango farà una marxa per al fango, que diu, o sigui, per al fang, que no tindrà diners, però bé, en fi, però que tindrà molt d'honor. Sentim ara aquesta escena, altra vegada podrem sentir la veu de Figaro i tots els seus acompanyaments. Sentim-ho.

Així s'ha acabat aquesta escena amb aquesta cançó força coneguda, però sempre és bonica d'escoltar. Ara anem a buscar la part, podríem dir, més lírica d'aquesta obra, aquesta que podríem dir ja de bel canto, l'àrea de la comtessa, perquè fins ara no ha sortit la comtessa. La comtessa ja sabem que està bastant oblidada del seu marit, i ara la trobem sola a la seva cambra cantant aquella lamentació al veure que el seu marit no li fa cas, i el que vol dir és allò, aquella cançó, por y amor, cualquier restauro, l'únic que vol és que li tornin l'estima que tenia, si no prefereix morir. Sentim ara doncs aquest fragment, aquesta ària de la comtessa, que la sentirem amb la veu de Gundula Janowicz.

Hem sentit aquesta, podríem dir, aquesta lamentació de la comtessa. I ara una cançó que no podria faltar és una cançoneta del Cherubino, aquest personatge tan simpàtic, que li canta a la comtessa aquest "Voy que sapete, que cosa é amor". Tornem a sentir la Tatiana Troianos amb aquesta aria tan bonica, tan, aquesta pinzelladeta tan mozartiana, que és la, aquest "El voy que sapete". Escoltem.

Hem sentit aquesta ària del Cherubino i ara anem a fer un salt bastant endavant, però és que el que també voldria sentir, voldria posar que poguéssim escoltar la veu del conte d'Alma Viva, que té el seu paper molt important també, però que gairebé no l'hem sentit, i és la veu de Dietrich Fischer-Dieskau. El sentirem amb una escena en què representa que no, el que havia passat, o sigui, recordem que abans hi havia aquella permissibilitat de que els amos, els comtes, doncs, tenien dret sobre les dones que tenien allà en els seus serveis, i ell havia dit que això ho havia abolit, però que ho volia tornar a posar precisament perquè, esclar, no li sortia a compte, podríem dir. I hem trobat... ha anat al Figaro, doncs, a donar-li les gràcies perquè havia tret aquesta llei, i llavors quan se'n van, doncs, queda tot indignat perquè diu, ara jo, per complir aquesta promesa, doncs veuré la meva estimada a les mans d'una altra persona. Doncs sentim ara aquest fragment del comte ben indignat. Sentim, doncs, la veu de Dietrich Fischer-Dieskau amb aquest Vedró mentre sospiro, i o sigui, els embraços d'una altra persona. Sentim-ho. Ai, ja vinta la casa.

Era l'àrea, aquesta escena en què el comte està desesperat perquè no vol consentir perdre la Susana. Hem sentit aquesta àrea en la veu de Titus Fischer-Dieskau, també hem sentit les veus de Gúndola Janowicz, hem sentit la veu de Susana, era Edith Matthews, i Figaro era el baríton Hermann Preisch. Espero que aquesta petita selecció d'aquestes noces de Figaro de Mozart els hagi alegrat una miqueta aquesta tarda.

0: Notícia.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i el Senat, respectivament. L'escoltem.
2: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
1: I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
3: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Més qüestions. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
4: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
1: El PIB català va créixer un 2,9% interanual en el primer trimestre de 2026, segons ha confirmat l'Institut d'Estadística de Catalunya, que ja va avançar la dada del 8 de maig. L'economia catalana va registrar una variació interanual de 3 dècimes per sobre del període anterior. L'augment del PIB s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna i del consum de les llars. I detinguda una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar al Maresme. La dona, de 47 anys, va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024 la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la residència.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació local.
6: Aquest dijous torna el cicle Clàssica a Molins, a la Gòtica, un concert titulat Del Sol a la Seda, amb una mezzosoprano i un pianista com a protagonistes del concert. Interpretaran obres de Ravel, Berlioz, Viardot, Bizet o Falla. Les entrades fa uns dies ja que estan a la venda al web Entràpolis o al Museu del Renaixement. Aquest dijous a les 8 del vespre, concert a la Gòtica. I aquesta setmana, divendres, comença la campanya gastronòmica Tapa Tour Molins de Rei 2026, en el marc dels actes previs a l'arribada del Tour de França, al pas del Tour de França per Molins de Rei el 5 de juliol. Diferents establiments de la vila participen en aquest Tapa Tour, que consisteix que cada establiment participant ofereix el seu plat estrella en format de tapa, acompanyat d'una beguda, i el preu de la proposta serà tancat i haurà d'estar entre els 6 i els 8 euros. Com a element diferencial de la campanya, doncs, totes les tapes participants hauran de tenir un nom relacionat amb el món del ciclisme. A partir del divendres i fins al 5 de juliol, que és quan arriba i passa el Tour de França. Aquest divendres es presenta el llibre Zekelei, de José A. Agudo Arriaza, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca El Molí, una novel·la situada a Londres victorià, amb el Jacques l'Esbudellador darrere fons. També, doncs, la novel·la la presenten aquest proper divendres a la Biblioteca, a 6:45. I el Cineclub, que tanca la temporada aquest dissabte amb la pel·lícula Todo lo que fuimos, a les 7 de la tarda, una pel·lícula del 2025, un drama sobre el conflicte àrab-israelià, se situa des de la Nakba israeliana del 1948 fins al 2020. Retrata la història d'una família. Dissabte a les 7 a la Penny, entrades anticipades a Entràpolis. I diumenge la grupa continua amb les ballades de sardanes a la plaça de la Creu, a les 7 el diumenge amb la Copla Marinada. I també destaquem que a partir del 29 de juny i fins al 24 de juliol l'Ajuntament continua fent aquest any la proposta de jugar a l'estiu als casals d'estiu per a infants de 4 a 12 anys que es faran a l'escola Pont de la Cadena amb diferents activitats de dilluns a divendres, activitats diverses, tallers, jocs d'aigua, etc. Les inscripcions les podeu fer a jugalestiu@molinsderei.cat o si voleu més informació us podeu adreçar a l'Ajuntament o al Poliesportiu. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
9: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Gràcia Kaum Aregai. Molt bona tarda, Gràcia.
1: Bona tarda.
0: Ara et presento. Dona, filla, germana, parella, mare, amiga, llevadora i psiconeuroimmunòloga. PNI. Sí. Es coneix per PNI.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do quantes coses et defineixen.
1: Bueno, com a tots, eh?
0: Com a tots, com a tots.
1: Exacte.
0: Les he dit totes perquè jo, preparant aquest programa, li vaig dir a la Gràcia. Gràcia, m'has de dir com vols que et defineixi, com vols que et presenti. I em vas dir tot això.
1: I tant.
0: Tot això i per aquest ordre.
1: Sí, sí.
0: I bueno, ara et preguntaré per l'ordre. Primer vull explicar a les persones que ens escolten que tu vius a Molins de Rei, sí, des de fa molts anys.
1: Sí, 23.
0: 23 ja, tot i que ets de Barcelona. I perquè això és Ràdio Molins de Rei, després això ho pengem a les plataformes de podcast i en senten de tot el món, però la gent de Molins de Rei, doncs així saben que tinc una entrevistada que és de Molins de Rei. I estàs treballant, no?, a banda de la teva feina, com a llevadora. Ai, ai, ai, que ara no el trobo, recorda-m'ho tu.
1: A l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca.
0: A Vilafranca, que ho tinc aquí. Estàs també al Centre Mosaic.
1: Sí, d'aquí de Molins.
0: D'aquí de Molins de Rei.
1: Sí.
0: Que jo no em recordo on està, però ens ho diràs tu ara.
1: Està al carrer Balmes, bueno, a la cantonada carrer Balmes, amb el que és la plaça, que no me'n recordo el nom de la plaça, on hi havia abans la biblioteca, aquella
0: molt
1: cantonada.
0: Bé. Doncs perfecte, ho dic per si algú et vol trobar, que sàpiguem on trobem a la Gràcia. I ara sí que anem a la pregunta que et volia fer. Dona, filla, germana, parella, mare, amiga, llevadora i psiconeuroimmunòloga. Ho dic lenta.
1: Sí, perquè
0: no m'equivoqui.
1: Passes per totes les lletres.
0: Sí. Per què aquest ordre? Gràcia, comencem per aquí.
1: Bueno, vinga. Aquest ordre perquè una dona és el que sóc i l'altre és el que s'ha anat construint a través de les relacions que he tingut durant la meva vida. El primer és una filla, no? Perquè quan neixes ets filla d'algú. No? A casa vaig trobar els germans i les germanes, per tant germana. Després ja quan vaig anar-me fent gran, doncs la parella, els fills, o sigui mare, jo mare.
0: Clar.
1: Amiga, bueno, no he posat companya, que també ho hauria pogut posar. I no sé, m'ha fet gràcia començar així perquè justament a la psiconeuroimmunologia una de les coses que també està clar que vertebren a la persona i que ajuden a la persona a estar en salut són les relacions que té. Tenir unes relacions bones que et sostinguin i que t'alimentin pues, fa que tu estiguis millor.
0: Que
1: i per tant
0: millor.
1: Sí.
0: Amb aquest tema. Tot i això, és veritat que les dones passem, bueno, tothom, no?, passa per moltes facetes. Però jo volia preguntar-te, primer de tot, tu ets de Barcelona,
1: sí,
0: anem a conèixer una mica la teva trajectòria.
1: Sí.
0: Què recordes de la teva infantesa i què de la teva infantesa t'ha ajudat a arribar, o què et va fer triar la professió que vas triar, que va ser llevadora, que ara en parlarem també, i després ho enllaçarem amb la PNI, que has començat a explicar-ho, que em sembla molt interessant, però començarem pel principi.
1: Vale, doncs al principi jo bueno, soc de Barcelona, vivíem al Guinardó amb la meva família, els meus pares i 6 germans més, i llavors, clar, quan a casa era una festa, perquè, bueno, una festa, hi havia de tot, eh?
0: Tu ets la sisena, que això ho hem de dir.
1: Sí, jo soc la que fa 6. I una festa en la que hi havia de tot, però vaja, que no necessitàvem massa ningú per estar entretinguts i per baralles i per mil històries.
0: Clar.
1: I, bueno, perquè vaig arribar a fer el que vaig fer després, que va ser primer infermeria, per descomptat, perquè aquí a Espanya les llevadores primer som infermeres, o sigui, estudies infermeria i després fas com el MIR dels metges, fas un LLIR, un accés a l'especialitat, i llavors vaig fer allò de llevadora. No sé, jo crec que allò de cuidar sempre estava a dintre, em sortia així com espontani. En paral·lel va haver també un tema de música, perquè bueno, vaig estar estudiant piano i m'agradava molt, i en el moment de ja dedicar-me així a tutipleni a alguna cosa, doncs vaig estar dubtant entre l'infermeria, medicina, el piano, què fer, i al final, doncs mira, infermeria, medicina no em va donar la nota, però bueno, estic contenta, eh? Les infermeres sí. cuiden més. Els metges visiten, les infermeres cuiden. I les sí. auxiliars també cuiden. Al final són les que estan allà acompanyant el malalt les 24 hores del dia.
0: A ta mare, que es deia Carme, li vas donar una mica de disgust això de deixar el piano.
1: Sí, sí, perquè jo, pim-pam, quan vaig decidir que deixava el piano el teníem llogat a casa i vaig pensar, pues, si ja no l'estudio, pues, truco a... Jo ja era una mica, ja era gran, clar, devia tenir, no sé, 18, 20 anys. Dic, bueno, pues, truco a l'empresa que ens lloga el piano i els dic que vinguin a buscar-lo. I clar, la meva mare va tenir un disgust tremendo.
0: Clar. Sí, sí. Perquè en aquella època, les mares, i per això ho connecto amb la teva mare, que suposo que és una de les heroïnes de la teva vida,
1: i tant, i tant.
0: Les mares, i més amb 7 fills, clar, havien de fer, és a dir, tenien un rol molt diferent, segurament amb el moment en què estem ara, que sí que hi ha famílies que tenen molts fills, però potser cada cop estem com reduint més, no? Ens mirem més, tu que ets llevadora, ens mirem més als nens, diguem-ne, en aquella època, clar, ta mare, amb 7.
1: Aquella època...
0: Un pare, el que passa que els rols eren més marcats.
1: Sí, sí, arribaven els que arribaven i llavors pues, era qüestió d'organitzar-se. Llavors, clar, a veure, hi havia moltes coses que ara tenim que llavors nosaltres ni ens les podíem plantejar, tot i que a casa estàvem bé, teníem tot el que ens feia falta, però lo bàsic també era un temps diferent. Abans les famílies en general no viatjaven tant, no... eren unes necessitats diferents.
0: I no sortien al restaurant...
1: Exacte, no sortíem a dinar fora, no... així que van comprar... terreny a les afores de Caldes de Montbui, allà s'hi van fer una casa, així a mesura que van anar poguent. Mentrestant anàvem a passar 15 dies a l'estiu a casa d'uns cosins de la meva mare, que era una masia a Maçanet de la Selva, que allà estàvem, bueno, feliços, amb les vaques, els conills, els porcs... Tot allò sí que era una festa. Però després ja vam passar a Caldes i allà anàvem els caps de setmana, vull dir que no ens podíem queixar, teníem de tot.
0: Una mica, una infància feliç.
1: Sí, gràcies. Sí, amb tot el que porta la infància, de qüestionar-te coses, de després solucionar-les més o menys, començar amb els amics i les amigues... Sí, bé, bé.
0: I això de ser a la sisena va marcar molt? Perquè de tants...
1: Bueno, sí, clar, una mica la sensació de que, bueno, de que t'havies d'espavilar una mica.

0: Quan jo volia reivindicar que era gran, em deia no, que ets de les petites. I quan jo volia reivindicar que era petita, em deia no, que ets la gran de les petites. I jo deia, però bueno, ¿esto qué es? ¿No? I bueno, però bueno, ja està.
1: Què t'acompanya de ta mare encara avui?
0: Bueno, ma mare...
1: O en què et reconeixes?
0: Ma mare és la persona que sempre que em calia alguna cosa la tenia allà, al meu costat.
1: Vull dir, fins i tot quan no volies el piano.
0: És el pilar, sí, és el pilar. Sí, era un pilar per mi, i tant.
1: Però tu
0: sí,
1: quan vas fer infermeria després... Bueno, no sé si ta mare li va semblar bé o malament li va semblar bé.
0: Sí, li va semblar bé, sí, li va semblar bé bastant.
1: Sí que segueixes una nissaga una mica, bueno, que això ens passa a les dones, no? Infermeria és una professió que cuida.
0: Sí, i tant,
1: no?
0: Sí,
1: que té cura de les persones.
0: Sí, li va semblar bé. Sí.
1: I d'infermeria, quan vas començar per pal·liatius, però després vas passar a ser llevadora. O sigui, és d'un extrem a l'altre.
0: Sí, quan estudiava infermeria, bueno, després, en temps del Covid, vaig recordar que jo quan estudiava infermeria em cridava molt l'atenció el que era la salut pública, tota la cosa així més de prevenció i això, però, bueno, per aquelles coses de quan has de buscar feina i això, vaig acabar petant amb un sociosanitari que estava a l'Eixample de Barcelona, que era tres plantes, una de convalescència per persones que havien tingut un ictus, que havien tingut, jo que sé, un infart, els havien posat una pròtesi, que s'havien d'acabar de recuperar, o algun descans familiar d'una persona gran. Després hi havia una planta de pal·liatius, que bàsicament eren persones malaltes de càncer que ja estaven en una fase terminal, i després una planta d'hospital de dia, que ja tenien doncs, persones amb Parkinson, amb Alzheimer, que venien a passar el dia allà. I sí, clar, era molta càrrega, eh? Perquè, clar, 21 pal·liatius. Déu hi havia torns que se te'n morien dos o tres, eh? I a més, clar, fa més de 30 anys. Els pal·liatius fa més de 30 anys. És molt diferent d'ara, que tenim més clar d'acompanyar el final de la vida, que la vida no s'ha de defensar a totes en qualsevol situació i qualsevol circumstància. Vull dir, ara tenim clar que quan la vida s'acaba, s'acaba, i que la vida, sí, la persona s'ha de poder morir en pau. Llavors, allò abans costava una mica. I a vegades les famílies, que també és normal que quan s'està morint un familiar teu tinguis moments de ràbia i de negació, doncs clar, l'agafaven amb nosaltres, no? I ens deien a nosaltres què estàvem fent, que, bueno... I era bastant desgastant, la veritat. I jo vaig pensar que allà tota la vida no m'hi veia i vaig pensar que una sortida podia ser... fer una especialitat d'infermeria. En aquells moments només hi havia salut mental i llevadora, no hi havia més opcions. I, clar, salut mental tampoc no ho tenia clar que pogués ser per mi, perquè quan vaig fer les pràctiques d'infermeria, salut mental, veus que és molt fràgil la vida i la línia per la que vas, i que qualsevol, bueno, qualsevol cosa no, però alguna cosa a la teva vida que comenci a desestabilitzar-se et pot acabar desestabilitzant a tu i portant-te a l'altre cantó.
1: Sí.
0: I llavors vaig optar per llevadora, o sigui que sí, vaig pensar del final de la vida al principi.
1: Llevadora, que jo quan preparàvem el programa, això vull que ho expliquis perquè la gent ens escolti, clar, jo llevadora sempre ho he associat només al moment de la maternitat, i tu m'has explicat que no. Que llevadora és molt més, que és com la figura referent per la dona en totes les seves etapes.
0: Sí, de fet la llevadora està...
1: Però això ho tenim una mica mal entès.
0: Ja, bueno, perquè...
1: Bueno, o no, sóc jo.
0: No, perquè és el que se'ns ha presentat i és el, de fet, des del que és la Seguretat Social avui dia, és el que bàsicament el paper que li dona la llevadora, que sigui a sala de parts, el control de l'embaràs i poca cosa més. Però la formació de llevadora és perquè acompanyi a la dona durant totes les etapes de la seva vida, quan és nena i comença amb els canvis de la menarquia, de la primera regla i això, i després quan és jove i es comença a plantejar les primeres relacions i que per això hi ha els programes de la tarda jove, que estan oberts als nois i les noies que vagin a demanar consell sense necessitat de demanar hores, sols, sense necessitat d'anar amb els pares. Bueno, i després sí, la gestació i el part, el postpart. I després també, quan jo em vaig formar l'any 2000, hi havia tot el programa de la menopausa, però clar, molta cosa d'aquesta va quedar com... es va anar perdent, el que és la llevadora, no hi ha tantes places per a formar llevadores, va haver uns anys que va estar tancada la formació de llevadores, llavors clar, hi ha com un buit, llavors clar, per cobrir suposo que des dels que manen van voler assegurar que, no sé, això és el que jo penso, però no sé, que

0: almenys el seguiment de l'embaràs i el part i el postpart estigués assegurat, i la resta, doncs mira, va quedar una mica així diluït.
1: Després parlarem de la teva connexió amb la PNI, que això ha sigut una mica més tarda, però de la teva feina de llevadora, què és el que més t'agrada?
0: A mi, de la meva feina, a mi, com a llevadora, el que m'agrada és poder estar a l'ambulatori i a l'hospital, poder estar als dos llocs, perquè així veus pues, tot el procés, no? La dona que va senzillament a demanar consells de com cuidar-se, la dona que s'embarassa i vol pues, que li facis l'acompanyament durant l'embaràs, després si estàs a l'hospital, pues, al part, clar, lògicament, i després la pots veure en el postpart. En el meu, quan jo em vaig formar fèiem puerperis domiciliaris, que vol dir que vas a veure la dona després de tenir el bebè a casa seva, I després les dones ja més grans. I jo me'n recordo quan vaig fer la llevadora, que ja tenia 30 anys, anar a fer grups de menopausa amb dones pues, de 60, de... sí, i superbé. Això és el que més m'agrada, vull dir, anar passant per les diferents fases. Ara només estic a sala de parts, però bueno, perquè està muntat així, i al principi de ser llevadora sí que vaig estar un temps treballant a Ripoll, per la zona de Ripoll, i llavors sí que estava a l'hospital i estava a l'ambulatori, i clar, era xulo, perquè a més, com és una zona així petita, que no hi ha tanta població, clar, moltes vegades coincidia amb...
1: Doncs, et coneix més. Et coneixes més,
0: sí, perquè clar, ara arriba la dona a l'hospital i, bueno, a vegades sí que la conec perquè s'ha visitat i hem coincidit, però a vegades no la conec de res. Llavors, clar, una dona que no coneixes de res, acompanyar-la, doncs, home, a veure, ja ho fem, i tant. I tirem molt també de la parella, de dir, va, tu que la coneixes, no?, com la pots ajudar, que la calma, que...
1: Clar.
0: Però, bueno, és diferent, lògicament.
1: S'ha canviat molt la manera de portar nens i nenes infants al món, diguem-ne, des de que tu vas començar a ensar ara?
0: Sí, la manera d'acompanyar-los, sí. Sí. Quan jo vaig estudiar estava tot molt més intervingut i medicalitzat, i ara, bueno, no és que no ho estigui, que també ho pot estar, però si ho portem les llevadores, treballem molt, molt, molt per acompanyar a la dona amb el que ella vol, amb el part que ella vol, tot i que sempre els diem que, clar, que el part és un procés que va evolucionant i que a vegades hi ha moltes variables que no podem controlar i que, per tant, vull dir, quan les coses es torcen una mica o no van com nosaltres esperàvem, hem d'actuar, vull dir, que poden haver-hi coses diferents del que elles havien pensat. Però intentem respectar-les i informar-les de tot el que passarà, de tot el que es trobaran, perquè ho hagin tenint clar i ho puguin, no els se sorprengui, no? Pues allò, no? Sempre quan una cosa et sorprèn que no te l'esperaves, t'afecta més, no? Vull dir, sí, ha canviat molt. Abans era més pues una dona que és el primer fill, quan ja ha dilatat del tot, en 2 hores ha d'haver nascut el bebè, perquè si no, malament. I si no ha nascut el bebè, pues es fa un forceps o es fa unes espàtules o s'ajuda amb algun tipus d'instrument. Ara, si el bebè està bé, la mare també està bé, pues s'intenta allargar una mica, donar-li més oportunitat, més temps. S'intenta respectar més el procés. Saps? Respectar que realment el part comenci de manera espontània, i si el part comença de manera espontània, normalment van sols. Tu només estàs allà per veure que tot estigui bé.
1: Clar.
0: I per anar explicant, i ja està.
1: I avui en dia, amb tanta informació que hi ha, no arriben com a les mares, eh? Clar, jo vinc d'una època que no existia internet. Tot i que havies llegit llibres, no? O algú t'ho havia explicat, perquè això és com lo de sempre, tothom t'explica.
0: Sí.
1: Però ara no sé si ha canviat això també una mica.
0: Sí. Bueno, hi ha una mica de tot, eh? Però sí que hi ha moltes dones que venen superinformades. Llavors això, bueno, té pros i té contres. Perquè té pros? Perquè, bueno, perquè ja coneixen i saben a què venen, però té contres si realment s'han fet una idea molt concreta de lo que volen o de lo que ha de ser o de lo que no ha de ser.
1: Clar.
0: Perquè llavors, clar, a la que el procés no va com pel motiu que sigui, no va com elles havien pensat, llavors és complicat.
1: Complicat tirar cap aquí.
0: Sí.
1: I quan connectes amb la amb la PNI? Li direm PNI perquè si he de dir el nom sencer. Clar, perquè és molt llarg PNI. Aquest nom, eh? Psiconeuroimmunologia.
0: Sí, i
1: és
0: encara
1: molt llarg.
0: Hi ha qui posa l'endocrino.
1: Ah, mira.
0: PNI.
1: Sí. Perquè no ho hem explicat. Tu vas fer una aturada quan vas tenir els teus fills.
0: Sí, no? Sí, vaig fer una baixa, bueno, un permís. Sí, sí, sí, vaig estar 4 anys i mig. Des que vaig agafar la baixa, que estava a punt de néixer el meu primer fill, l'Andreu, fins que vaig tornar, que la nena, la Clara, ja tenia 2 anys i mig. Van passar 4 anys i mig.
1: Bueno, a la vida això s'ha de poder, però també s'ha de voler.
0: Sí.
1: Per tant, no sé si va influir el fet que fossis llevadora per prendre aquesta decisió, o no, o ja ho tenies clar.
0: No, jo, que fos llevadora concretament, no. Jo el que tenia clar és que volia que els nanos estiguessin bé i no ho vaig veure clar. Que primer em vaig agafar una excedència d'un any i en principi quan el nen tenia un any m'havia d'incorporar, però per com anàvem el ritme i tot plegat, no veia clar que jo... Clar, nosaltres fem torns llargs, fem torns de 12 hores o de 24. Mm. Llavors jo hagués fet torns de 12 hores, però bueno, 12 hores ja són hores.
1: Sí,
0: I clar, no veia clar de deixar el nen, saps? No. I llavors ho vaig allargar. Llavors, mentrestant, va néixer també la nena i així, superbé. I clar, una mica també me la vaig jugar. Jo feia un any que havia acabat lo de llevadora. Vull dir que tampoc tenia tanta experiència. Vaig pensar, a veure si quan torno no en sabré.
1: I què?
0: Però bueno, és una mica com anar amb bicicleta, això, tu. I els nens neixen sempre per allà mateix i bé, clar, els primers dies vaig passar, clar, a veure, passes,
1: sí,
0: nervis,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Ja està.
1: Sí, sí. Et volia preguntar, fa uns 7 anys expliques que, bueno, vas veure això que explicaves abans, que potser tot estava com molt marcat dels protocols i vas decidir que volies descobrir altres maneres de treballar, no? I llavors és quan coneixes el que és la PNI.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, si algú hagués de... Si l'haguessis d'explicar a algú què és la PNI, com li descriuries?
0: La PNI la descriuria com un abordatge, o sigui, una manera de mirar-ho, en la que el que s'intenta és trobar la manera de que la persona estigui el millor possible en quant a que la vida s'alini una mica amb el que el seu cos pot donar i que la vida s'alini amb com el seu cos funciona. I sí, perquè el que vivim ens influeix en com ens trobem i com ens trobem influeix en el que vivim també.
1: Clar.
0: I llavors tenir clar això, lligar això, penso que és molt important i la pretensió de la PNI jo crec que és que el cos tingui al màxim les seves funcions, les seves capacitats fisiològiques. Vull dir que no li podem demanar més del que ens pot donar i que això ho hem de respectar. Perquè si no, llavors és quan comencem a estar malament i acabem malalts.
1: És treballar en salut, em deies.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí, sí. És una mica situar-se en el previ de la malaltia. O sigui, això que diem, com estàs? Bé, anar fent. Bueno, què vol dir bé anar fent, no? O com que vas al metge perquè tens cada dia, també al vespre tens una panxa inflada, que sembla que estiguis de 3 mesos, et fan les proves i diuen, no, està tot bé. Estàs bé? I tu dius, sí, bueno, estic bé, però jo no em trobo bé, saps? Ah, llavors la PNI una mica intenta ficar-se aquí, no? De dir, bueno, aquesta... A vegades no és tant que hi hagi una malaltia, sinó que un dels sistemes del cos està funcionant, no està funcionant òptimament. Té alguna disfunció, que no arriba a ser una malaltia, i avui dia la medicina s'ocupa de quan estem malalts.
1: Clar.
0: Però quan encara no estem malalts, podem fer coses que ens ajudaran a no arribar a estar malalts.
1: Que és aquí on està...
0: I aquí és on està...
1: Entra,
0: la, exacte.
1: On entra la PNI. I tu com connectes amb la psiconeuroimmunologia? Com connectes? A través de la feina? A través del teu interès en... No sé.
0: Jo ho conec a través d'un fisio que vaig anar jo a consultar per un tema muscular, crec, o així, i llavors, bueno, allò que xerres mentre et van fent el massatge i això, et van tractant, i també parlàvem, doncs, de l'alimentació i això. Llavors, clar, em va començar a explicar coses que a mi eren com molt noves. Jo llavors ja estava amb la menopausa. I clar, bueno, doncs el que passa moltes vegades en la menopausa, doncs que t'engreixes i que veus que cada vegada t'estàs engreixant més i penses, madre mia, això no anirà a parar, no? I penses, has de fer alguna cosa, has de canviar alguna cosa i no saps què, però bueno. A paral·lel a això, també hi havia... Jo tenia com una sensació d'una mica ser un, com un autòmata, no? Que, a veure, quan tens nens petits, jo ja ho entenc que això pugui passar, no? Perquè, bueno, doncs, t'aixeques els nens al col·le, no sé què, tot va com més pautadet, no? Però, bueno, vull dir, fins a cert punt.
1: Clar.
0: I llavors jo crec que es van ajuntar les dues coses. Llavors, quan vaig conèixer això a través d'aquest fisio, vaig pensar, home, doncs igual això ho podem veure d'una altra manera, no? I llavors, bueno, allò que escoltes algun podcast i alguna cosa, i a través d'aquí, llavors vaig veure que hi havia formacions, que hi havia màsters i postgraus, i vaig pensar, doncs m'informo, estudio i a veure què. O sigui, bàsicament, primer de tot va ser per un interès meu personal.
1: Un interès teu personal. A la PNI s'abordes de diferents... Esperada, a mi me'n va parlar un físio. Tu ets infermera.
0: Sí.
1: També hi ha psicòlegs, també hi ha nutricionistes. En aquest sentit, tu com a infermera, des de quina vessant s'aborda? O tots ho abordeu, cada professional ho aborda de forma integral?
0: Bueno, depèn una mica. Hi ha qui ho té, segueix amb la seva pràctica com a fisio, com a osteopata o així, i llavors integra coses de la PNI perquè li dona més riquesa i més eines a l'hora de l'abordatge, i hi ha qui no, hi ha qui no és que deixi la professió de fisio i això, però s'enfoca més a la cosa més general de PNI, no? Un abordatge més integral. Més integral, sí, sí, sí. Depèn una mica. Jo, clar, al ser llevadora, doncs, bueno, el que em quadra més és la salut de la dona, lògicament, i llavors, doncs, bueno, aquí entra tot el de els dolors de regla, que són les dismenorrees, que diuen, bueno, doncs, anticonceptives i ja està. Doncs no, des de la PNI es poden fer coses, perquè un dolor de regla no deixa de ser una inflamació que està una mica desbocada. Llavors, bueno, doncs, tractant una mica aquesta inflamació, vull dir, què t'està inflamant a tu, no? Pues igual t'està inflamant que no dorms el que necessites, igual t'està inflamant el tipus d'alimentació que tens, igual t'està inflamant que no pares en tot el dia i vas com una boja, saps? I llavors, si aconsegueixes reduir una mica això, pues llavors els dolors de regla també milloren. I no cal recórrer a les anticonceptives, saps?
1: Clar.
0: O jo què sé, des de l'endometriosi mateix també, que ara ja se'n parla més i hi ha més capacitat de diagnosticar-la i de tractar-la, doncs també, vull dir, està clar que una endometriosi també hi ha un component d'alimentació molt important que es pugui abordar. L'exercici físic i l'activitat, el moure'ns, és fonamental. O sigui, és que ens hi va la vida, ens hem de moure. O sigui, i llavors, bueno, doncs des de la PNI treballes tot això. I jo, doncs, tot el que fa la dona, no? Clar, l'altre dia va venir una dona i, clar, és que la menopausa, bueno, doncs clar, la menopausa és un canvi i necessites... Doncs, cadascú la viu d'una manera diferent, no? Però hi ha qui la desconcerta molt i llavors, bueno, doncs pots ajudar una mica, no? A veure això, no? Com dorms, com t'estàs organitzant el temps de la teva vida, com et situes davant dels altres, no? Si sempre has sigut una persona que cuida molt, que està molt pels altres, que només, pues ara igual a la menopausa el que el cos et demana és ara ets més tu, no? Clar. No tant els altres.
1: Sí, sí.
0: Tot això.
1: I tu en la teva vida privada com ho has aplicat? O sigui, el que puguis explicar o vulguis explicar, eh? És a dir, tu com t'ha fet canviar? Bueno. Entendre tots aquests elements. Et mous més, per exemple?
0: Sí, sí, sí, totalment, totalment. Jo em mou més, cuido molt més el dormir, he canviat la manera de menjar. Que em deien, fas règim? Dic, no. Dic, he canviat la manera de menjar, eh? És menjar diferent i ja està. Vull dir, he deixat... Que no vol dir que tothom hagi de fer ni que això sigui lo fonamental, eh? Però jo ara no menjo farines, no menjo pa, no menjo pasta, no menjo res. Alguna patata menjo, algun pues, moniato quan n'hi ha, alguna vegada arròs, però fruita, verdura, carn, peix, ous, formatge, iogurts, kèfir, xucrut, vull dir, coses així. Menjo dos cops al dia, esmorzo i dino, i ja està, al vespre...
1: Si fas dejuni, intermitent, que és això que està ara...
0: Sí, sí, que se'n parla.
1: Se'n parla més, bueno, jo penso que és una cosa que jo vaig començar a sentir-ho parlar fa 4 o 5 anys, tampoc fa massa més, t'he de dir. Així com un element, diguem-ne...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt present, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: En la vida quotidiana. Estem a les heroïnes quotidianes, doncs parlem de les converses quotidianes.
0: Exacte.
1: Jo crec que el dejuni intermitent, jo fa més de 5 anys, no em sona... haver-ho haver-ho sentit mai.
0: Sí, sí, sí, no? Sí, sí, perquè sí, sí, sí.
1: I per què està de moda això ara? Explica'm. No de moda, sinó per què ara està a l'agenda quotidiana de les persones?
0: Bueno, suposo que perquè hi ha moltes persones que ho estan divulgant a les xarxes i llavors la gent ho troba i llavors en parla. El que està clar, facis el que facis, és que un descans digestiu, que ja no se'n pot dir ni de juny, de 12 hores a la nit, el cos li senta molt bé.
1: Clar.
0: Llavors és tan fàcil com sopar aviat, que això també li senta molt bé al cos, i llavors ja et quadra. Si sopes cap a les 8 o així i esmorzes a les 8 del matí, ja tens les 12 hores. Si vols fer alguna cosa més, doncs ho fas. Però si no, perquè està clar que això, les 12 hores a la nit, és molt interessant pel cos, perquè així el cos ja ha fet la digestió i no hi ha cap interferència a nivell digestiu i el sistema immunitari es pot dedicar a lo que fa a la nit, que és reparar tot el que s'ha de reparar. El sistema immunitari a la nit fa molta feina. I el sistema immunitari, quan mengem, també fa molta feina. Perquè hi ha una gran part del sistema immunitari que està en el sistema digestiu, està dintre del budell. Llavors, cada vegada que mengem, el sistema immunitari es posa en alerta per veure si allò que arriba és ok o no és ok, o sigui, ho ha d'atacar o no ho ha d'atacar. Llavors, clar, cada vegada que mengem ens inflamem de manera fisiològica. Això és, ha de ser així. Llavors, si cap al vespre sopem aviat, ens inflamem i ho solucionem i ja està, i després ens anem a dormir, doncs el sistema immunitari té la calma que necessita per fer la seva feina i al matí estarem estupendos.
1: Però això en un país que es diu Mediterrani com Catalunya...
0: Sí.
1: Com, sí, sí. Com ho gestiones quan tens sopars a les 10 de la nit? Amb els amics o amb el...
0: Bueno, hi ha una altra cosa, que és el dir... Les coses no s'han de fer sempre perfectes ni sempre iguals, i d'això, bueno, ara anava a dir una paraula que potser no cal, però...
1: Has de ser compassiu amb tu mateix, vols
0: no,
1: dir?
0: No, això se'n diu un estímul hormètic.
1: Ah, que... no sé què vol dir, sí. Això.
0: Per això, que dic, no sé si calia, però bueno, ja l'he dit, és igual.
1: Bueno, doncs ara l'expliques, què vol dir, sí. Què vol dir?
0: Un estímul hormètic és un estímul que posa en un cert estrès el nostre cos, però que el nostre cos està preparat per resoldre'l.
1: Vale.
0: Vale? I llavors, o sigui, al nostre cos el que no li convé és tenir un estrès de manera contínua. Això el desgasta molt i això és un gran hàndicap dels nostres dies. Però que de tant en tant tinguem un estímul que posi el nostre cos en jaque, com pot ser que jo sopi de normal habitualment a les 8 del vespre i un dia me'n vagi a sopar i sopi a les 10 o les 11 de la nit amb els amics. Primer, que el sopar a les 10 o les 11 de la nit serà un estímul hormètic, i segon, que estic amb amics i, per tant, el que dèiem al principi, que les relacions que ens nodreixen, clar, també són una part molt important.
1: De la vida.
0: Exacte.
1: I de poder. I això com ho encaixes amb la... O sigui, perquè això ho treballes com a, no sé com se li diu, especialista al Centre Mosaic,
0: sí,
1: no? I a la vegada fas de llevadora.
0: Sí.
1: Així, llavors aquests dos mons, com els... O sigui, integres els dos mons tota l'estona, no? Bueno, vull dir, com a mínim la PNI quan treballes o no? O això són compartiments estancs? Com a professional, eh? Vull dir, no sé...
0: Bueno,
1: el... que tinc.
0: A veure, a l'hospital, el fet que jo sigui PNI, concretament amb la feina que faig amb les dones, bueno, potser sí que pot tenir alguna cosa d'influència, però bueno, més en el sentit de que bueno, quan estudies PNI, com qualsevol altra branca de la natura, de la natura de la salut, t'ensenyen, t'ensenyen com preguntar, com investigar, a veure què li està passant a la persona, etcètera, etcètera. Això la PNI també
1: clar,
0: es treballa. Llavors, bueno, doncs això, anar-ho treballant de manera reiterada durant la vida, perquè, clar, t'ho ensenya quan ets llevadora, doncs sí, em va bé, i això anar-ho refrescant, perquè les rutines se'ns colen a tots. Però, bueno, clar, de cara a un part i un bebè, doncs tampoc... Bueno, clar, jo crec que tindria més influència la PNI a mi com a llevadora si jo treballés, per exemple, a primària o fes seguiment de la gestació o coses així.
1: Clar, que no, en el moment del part.
0: Sí.
1: Del part. I com gestiones tu l'estrès en un part quan alguna cosa es torça?
0: Bueno, com pots. Has d'intentar mantenir la calma, sobretot importantíssim explicar a la parella què està passant, perquè és el seu part, és el naixement del seu fill, i és molt important que sàpiguen què està passant, perquè si no les càbales que es fan encara són pitjors.
1: Clar.
0: I després, quan ja tot ha passat, si ha acabat bé, doncs superbé, has passat un susto i ja està, i si ha acabat malament, doncs costa de portar, perquè llavors, a més, clar, has d'acompanyar la família i costa molt quan estàs esperant un bebè, que el bebè es mori.
1: Jo sempre, de les coses que he llegit a la vida que més em van impactar, va ser perquè hi havia tanta mortalitat de bebès, em sembla que era el segle, bueno, des de sempre, fins que es va descobrir que és que els ginecòlegs o els metges no es rentaven les mans. No?
0: Sí.
1: Clar, llavors jo penso que, que a nivell de dones hi ha hagut un gran avenç en aquest sentit, no? Que avui si passen coses perquè passen, però suposo que passen moltes menys.
0: Sí, i tant,
1: que
0: i tant,
1: que...
0: i tant. I tant, i tant. El que passa que jo penso que potser... A veure, i que clar, és complicat dir-li a una dona que està embarassada que tingui en compte que el seu fill es pot morir.
1: Això
0: és complicat. Però és que és una cosa que pot passar. Llavors jo crec que en general potser ens hem oblidat una mica de que això pot passar encara que estiguis a un hospital.
1: Clar.
0: I l'altre dia ho comentava amb una amiga... I penso que potser les dones s'estimen... Bueno, perquè també hi ha l'opció de parir a casa. Llavors, jo penso que potser les dones que apareixen a casa ho tenen més clar, que això és, pot passar, no perquè apareixin a casa, sinó perquè el mateix procés ho pot portar, perquè si un bebè es mor tant a casa com a l'hospital, això és així. Però penso que les dones que van a parir a l'hospital és com si... Bueno, no sé, però és com si t'entreguessin la responsabilitat a tu de que allò anirà bé i de que el seu bebè estarà bé. I clar...
1: Perquè l'entorn els hi deu donar més seguretat, diguem-ne, no?
0: Sí,
1: o deuen tenir
0: clar,
1: aquesta sensació de ser clar, de més seguretat.
0: Clar, però el que està clar és que les vides dels bebès no estan a les nostres mans.
1: Això està clar. I hi ha molta gent que vol tenir bebès, els infants a casa?
0: Sí que n'hi ha, sí, n'hi va ben. El que passa que, clar, és una opció que a més te l'has de pagar tu, perquè el sistema no ho cobreix.
1: Clar.
0: Tot i que, clar, una dona que apareix a casa és una dona que no fa la despesa d'un part a l'hospital.
1: Sí, sí, sí,
0: i per tant, des de l'Associació de Llevadores de Parts a Casa, que existeix, i hi ha formació... O sigui, les llevadores de part a casa no són llevadores que... han agafat el folar i se l'han posat al cap i van a casa per acompanyar les dones.
1: Sí.
0: Són llevadores formades amb emergències obstètriques, amb reanimació neonatal, justament perquè estan elles dues a casa, saben que si passa alguna cosa són elles les que han de respondre mentre es fa un trasllat, que sempre hi ha un trasllat coordinat.
1: Clar, clar.
0: Vale? Llavors, des d'aquesta associació, el que s'anima a les parelles que volen tenir els bebès a casa és que reclamin a l'ICS que els hi paguin la despesa, de l'atenció del pare a casa.
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: al final és una despesa que l'ICS s'ha estalviat.
1: Sí, sí, sí. Bueno, segurament. Jo perquè com que el meu cap era jo no vull patir... Pues
0: ja,
1: clar.
0: Sí, sí, sí, sí. No, clar, clar. Cadascú...
1: Supongo que cadascú viu...
0: Sí, sí.
1: Però bueno, vaja, que em sembla molt respectable, perquè a més que, vull dir, que hi hagi diferents opcions em sembla molt interessant. I a més, jo sempre penso que en el món de les dones és on, bueno, no sempre ens donen totes les opcions.
0: Ja.
1: A moltes coses, no? I
0: ja,
1: per tant,
0: sí,
1: trobo
0: sí, sí,
1: que són temes que s'han de treballar.
0: I tant.
1: I que s'han de treballar molt bé. I això em connecta amb la secció de Dones amb Història, que ara obrirem. Després parlarem, de la... Bueno, m'ho he deixat. Bueno, no, parlarem de la Dona amb Història, després al final recupero... aquestes aficions teves com el contacte amb la natura. Primer anem a parlar de la doctora Carme Valls Llobet, que és metgessa, endocrinòloga, investigadora, i és considerada una de les principals referents de l'estudi de la salut de les dones i de la medicina en perspectiva de gènere. Ella s'ha dedicat a demostrar que la medicina tradicional no sempre ha investigat i ha diagnosticat i ha tractat les malalties tenint en compte les necessitats de la dona, sinó que sovint ha sigut sempre des de la mirada masculina. I en aquest sentit ha fet diferents llibres de referència. L'altre dia me'n portaves un, no? Era el de Mujeres Invisibles para la Medicina, no?
0: Sí, sí.
1: Que l'han revisat.
0: Sí.
1: Ella també ha fet Mujeres, Salut i Poder, Medio Ambiente i Salut, perquè també ha treballat els temes dels disruptors endocrins i els discos a la salut humana. Això també és un tema que ara s'està tractant molt.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No?
0: És que és molt important, això també.
1: Sí,
0: sí, la PNI també ho aborda.
1: Ho treballa, sí, sí. I bueno, m'ha semblat un personatge... Per què has triat la Carme Valls?
0: Bueno, perquè he pensat que, sent que jo soc llevadora i treballo de PNI i això, pues, lligava molt la figura d'ella per aquesta feina que ha fet de posar sobre la taula, de dir, a veure, la malaltia no és igual per l'home que per la dona, el cos de la dona i el cos de l'home no funcionen igual, i els estudis s'han fet des del cos de l'home. Llavors, una dona que té un infart no té els mateixos símptomes que un home, i està demostrat que moltes vegades les dones no se'ls ha pogut diagnosticar l'infart perquè no es tenia clar que... perquè no es reconeixien els símptomes que era un infart, clar, perquè eren diferents dels de l'home. I els estudis a vegades de medicacions i això també, i de fet també està descrit, dones amb sobredosis de medicacions perquè s'han calculat amb el que li tocaria a un home, i una dona en general és un cos amb menys massa corporal, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera. I doncs, per això m'ha semblat interessant posar la seva figura.
1: Creus que s'està canviant una mica tot això o no?
0: Jo crec que sí, jo crec que les dones cada vegada són... Bueno, les dones metges ara són la majoria, i jo crec que a nivell...
1: Però no les investigadores, potser, no? Que això
0: ja
1: és una de les coses que...
0: Això és el que anava a dir, que a nivell d'estudis potser sí, encara no, però, sí, però bueno, almenys ja es fa sí sentir la veu, i queda clar que una dona que vagi a una consulta, que digui que està cansada i que li fa mal aquí, li fa mal allà, no li diran que té una depressió i li fumaran un antidepressiu així sense més, saps?
1: Clar.
0: Jo tinc l'esperança que sí, no ho sé.
1: Una mica. Em comentava... ara no me'n recordo quan qui va ser, algú que estava vinculat al món de la investigació, que ara sí que és veritat que amb els estudis clínics a nivell mundial sí que, no només el tema de perspectiva
0: de
1: sexe, no? De gènere, però en aquest cas el sexe, perquè estem parlant de ADNs, o diguem-ne de part més física, sinó també, clar, que no és el mateix una dona africana que una dona europea, no? O xinès, o asiàtica, o homes, també, no? Però que també la diversitat era un tema molt poc aplicat amb el tema de les investigacions, i per tant que això havia generat algunes vegades alguns problemes.
0: Segur.
1: I el tema de la... Què era? La fibromialgia, no? Que s'infradiagnosticava amb els homes. Perquè, no? Perquè al revés, o sigui, que també passa això.
0: Sí,
1: no?
0: sí.
1: Que sí, a vegades diuen, bueno, no sé, també suposo que són raons culturals o coses d'aquest tipus.
0: Sí. De fet, la PNI també va per aquí, que és que clar, no pots tractar la persona sense tenir en compte el context que ha tingut, d'on, que ha viscut, d'on ve, saps?
1: Sí.
0: Vull dir, perquè una cosa és la càrrega genètica que portem cadascú, però després aquesta càrrega genètica s'expressa més o menys depenent del que fem, d'on estem, amb quins relacionem, on ens movem, i etcètera, etcètera. Com ens alimentem?
1: Et volia preguntar, que abans no ho he fet, quins serien les tres pilars? Un ho has dit, que és dormir bé.
0: Sí, la PNI, jo crec que l'alimentació, el descans, el moure't.
1: Però el de les farines és universal o és una cosa que depèn de la persona?
0: El de les farines depèn una mica de la persona. A veure, les farines en si, si volem menjar farines, millor que siguin no refinades, i que, per exemple, si estem parlant de pa, doncs que sigui pa de massa mare, fermentat, amb fermentació lenta i això. Llavors ja s'ha d'individualitzar cadascú.
1: Clar.
0: Però sí que és veritat que és un aliment que a nivell nutricional no ens aporta molt. O sigui, ens sacia en el moment que ens el mengem, però no ens aporta masses nutrients, i acostuma a provocar que la glucosa pugi més del que puja amb altres aliments.
1: Clar.
0: I després aquesta glucosa que puja baixa i tornem a tenir gana.
1: Ja. Però per això et deia que l'alimentació, la son, què més?
0: La son...
1: L'exercici, has dit?
0: Sí, l'exercici i les relacions socials. I, a veure... ara no em ve res més.
1: Això deu ser més fàcil en determinades zones que en unes altres. És a dir, per exemple, dormir bé deu ser molt més fàcil a Ripoll o a Vic que no aquí... O en un lloc, no, al centre de Barcelona.
0: Sí, sí, però bueno, clar, el dormir bé, clar, hi ha factors que no podem nosaltres controlar, però n'hi ha que sí, com per exemple, si ens estem... Jo ho vaig notar molt, jo això ho vaig fer i ho vaig notar molt. O sigui, jo abans m'estava amb el mòbil allà al costat, al sofà, i bueno, que sí, una partideta de la palabra, doncs l'altre contesta, jo responc no sé què, que sí, ah, era un WhatsApp, ara no sé què, igual m'estava allà fins... ja fa anys, fins a, jo què sé, les 12, les 11 sí, i mitja, sí. 12, I, no, i, després, i al final vaig dir, a les 9 de la nit el mòbil es deixa allà i no es toca més. I,
1: I ho aconsegueixes?
0: Bastant. Últimament torno a estar una mica desmadrada, vaig fent ullades. No, el deixo a la cuina, però de tant en tant passo a veure què hi ha.
1: Però si ens despertem amb l'alarma del mòbil.
0: No, no. Jo em desperto amb un despertador que s'il·lumina.
1: Ah.
0: És el regal de Reis més bo que m'han fet mai.
1: Què em dius? Hi ha un despertador que s'il·lumina només? No sí, fa soroll? Sí.
0: Bueno, pot fer soroll si vols, poden sonar ocellets o alguna altra cosa, però si no vols, només s'il·lumina.
1: Què em dius?
0: Súper.
1: Això ho miraré. Perquè em sembla clar, no, no, vull
0: dir... El vaig trobar a l'Amazon, per això, vull dir.
1: Bueno, avui en dia, t'he de dir...
0: Però jo normalment no compro l'Amazon, però el que no trobo un lloc més, ho compro.
1: Sí, bueno, bàsicament perquè és la... Bueno, avui en dia, és veritat que tots intentem ser conseqüents. Bueno, els que pensem que hem de... No dic tothom, però... Bueno, m'estic liant jo sola. Els que pensem que hem d'intentar buscar coses com a quilòmetre zero, que digui jo.
0: Sí, exacte.
1: Però acabes a vegades amb coses que no tens... Bueno, o que sí. Pots gestionar-ho d'una altra manera perquè no ho trobes. Això és veritat. Sí, sí. Això és veritat i em sembla i una mica difícil. Això és el senyal de que estem acabant. Ens queden uns minutillos. Però és que m'he deixat coses de la teva trajectòria i d'aquí és la gràcia. Entre elles, aquesta afició que tens de contacte i necessitat de contacte amb la natura.
0: Sí, sí.
1: Potser per això vas venir a la PNI al final o no? No, pot perquè ser, la natura i la PNI té a veure? No.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, perquè...
1: Abraces els arbres és el que et volia preguntar. Una cosa
0: bueno, així. Alguna vegada. No, no, no massa, no massa.
1: Era
0: perquè...
1: una broma i des del carinyo a tothom que abraça arbres, que jo ho faig, que consti.
0: No, jo també ho he fet alguna vegada, però és que em fa vergonya que algú em vegi.
1: Sí, a mi també.
0: Llavors primer miro que no hi hagi ningú.
1: A mi també.
0: I després quan estic abraçant penso, ara vindrà algú i penso, no l'estàs disfrutant. Important. Bueno, no, perquè, ostres, des d'on venim, tu? Vull dir que és que al final és això.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que és que, a més, la natura t'aporta calma, t'aporta, et torna allò que ets. Al final som animals, vull dir, no hi ha més. I llavors la natura t'aporta pau, t'aporta llibertat, et torna una mica a la teva essència. I jo, que vivia a Barcelona, doncs, un cop al mes, com a mínim, havia de sortir de la ciutat, perquè, si no, és que m'ofegava.
1: Però ara vius a Molins de Rei, fa uns quants anys i tens Collserola. Bueno, ara no, que no podem anar, però no, esperem que puguem anar aviat. Però...
0: Sí, sí, Collserola m'ha salvat la vida.
1: Sí.
0: I ara vaig a Pallejar.
1: Bueno, clar, perquè és l'altra banda de la muntanya que ja de moment no ha arribat. Això ho diem, si algú ens escolta o ens esteu escoltant en un moment d'aquí molts anys, que això també pot passar avui en dia, perquè en aquests moments a Collserola hi ha una restricció per la, dels porcs senglars, per la presència de porcs senglars que tenen peste porcina. I llavors per això no podem accedir. I això ens està tornant una mica...
0: Són aquelles paradoxes que tenim la muntanya tancada.
1: Dius,
0: com es pot tancar una muntanya,
1: que difícil,
0: no?
1: Que difícil.
0: Fem aquestes coses.
1: Una altra visió que tens és la lectura.
0: Sí, m'agrada llegir.
1: Perquè et transporta a llocs on no has estat mai.
0: Exacte.
1: Com, per exemple, quin?
0: Ah, bueno, no sé. M'agrada llegir històries, bueno, també per formar-me, i per tenir criteri, per conèixer més coses de, pues, això que han passat, no? Com hem evolucionat, etcètera, etcètera. Però la novel·la a mi m'encanta. Sí, sí, sí. Trobar una novel·la que et tregui d'allà on estàs i et faci... i que esperis el moment de tornar-la a agafar.
1: Per
0: saber com segueix.
1: Per acabar-la. Mm. I el teatre i el cinema, o sigui que tot el que és, diguem-ne... Tens temps de fer tot això? Gràcies.
0: Bueno,
2: bon dia.
0: Ara aquesta
2: setmana
0: defensar...
2: us vull recomanar una pel·lícula...
1: Ui, espera, que tenim una interferència. No passa res. Això és el directe. Hem tingut una interferència aquí. Que dic, ai, que no sé qui ha entrat al programa.
0: Sembla que volien recomanar una pel·lícula.
1: No passa res. Aquesta interferència, mira, serà l'anècdota del dia. No passa res, Eli. Són coses que passen. Bueno, el saludem i adeu. No passa res. Estàvem parlant d'això. Deia que com t'organitzes. O sigui, el teu temps, tu que deies, és important estar amb els amics, és important cuidar-te, és important treballar, formar-te.
0: Bueno, jo ara estic treballant a mitja jornada a l'hospital, i llavors al Mosaic passo a consultar 3 dies que no s'omplen, ni molt menys, però bueno, vull dir, quan hi ha visita hi vaig. I llavors, doncs, m'aixeco d'hora, com el Guardiola, vendora, vendora. I llavors ja començo, pues, jo què sé, si em vull moure una mica, fer una mica d'estiraments o de... O si no haig de sortir a caminar, pues igual me sento una estona tranquil·leta i escric una estona, o bàsicament estic en silenci llavors, eh? No, és estona, sí. No són estones de posar-se els cascos ja.
1: Ets tranquil·la, Gràcia?
0: Sí, aparentment sí, després per dintre, bueno, va sí. Com va.
1: Sí. Anava a dir-te, perquè si ets música i has fet piano tants anys,
0: sí.
1: El sentit de la disciplina l'has de tenir molt integrat.
0: Sí, bueno, això sí, el meu pare va treballar-ho molt, això.
1: Anava a dir-te. Sí, anava sí. A dir-te.
0: Sí, sí, el meu pare això ens ho va inculcar molt.
1: A tota, sí. A tota. I això ara et marca molt o no? O ets també...
0: No, ara ja no tant. Anys enrere més, sí, sí, era com una mica... Uf, ja a veure si m'ho puc treure de sobre. Ara ja heu vist més flexibilitat.
1: I no has tornat al piano?
0: No. No, no, el piano vaig canviar-lo per la flauta travessera.
1: Ah, mira, això és guai.
0: Sí, sí, sí, la flauta travessera la tinc encara, de la que em vaig comprar quan tenia 21 anys.
1: Ai, sí, que m'ho vas explicar preparant el programa, que li vas dir al profe que tu no volies fer concerts ni res, que només volies gaudir.
0: Quan vaig deixar el piano, com ja sabia solfeig i tot això, ja sabia llegir una partitura, vaig buscar-me un profe que m'ensenyés a treure el so a la flauta. I quan ja vaig saber treure-li el sol a flauta, doncs anava a classe a passar-m'ho bé. Ja tocàvem coses a dos flautes i era una estona que disfrutàvem molt. Després ja la vaig deixar i ja la tinc a casa i estic intentant recuperar-la.
1: I com passa algú que ve de la corda al vent?
0: Bueno, no.
1: Sí?
0: Bé, sí, sí, sí, sí. Un cop
1: pensava ja que això era com a més... No? Els que us agradava la corda, més la corda...
0: Ja, bueno, però clar, vaig pensar, què puc fer? I, clar, una cosa que fos assequible, perquè, clar, ves...
1: No, te la poguessis emportar.
0: No en compraré, jo què sé, un baix o... No sé.
1: Que te la poguessis emportar.
0: Exacte, que fos assequible en quant a diners i en quant a mida i tot plegat. Sí, sí.
1: Ens queden 3 minutets i jo volia preguntar-te, que m'ho he deixat abans, amb què ens queda una mica pendent a les dones de ser visibles a la medicina, des del teu punt de vista, tu que et mires a la Carme Valls? O sigui, en quins àmbits creus que encara hauríem de posar una mica més de mirada? Per exemple...
0: Jo crec que hem de posar més la mirada en conèixer-nos a nosaltres. Jo crec que hauria de ser fonamental que les nenes... i quan ja comencen amb la regla i això, sapiguessin quin... Hi ha un mètode, que és el mètode sintotèrmic, que és un mètode de control de natalitat, diguéssim. Va, a l'inici va ser promocionat per l'Església Catòlica i això, com per controlar la natalitat, però sí. Al final és conèixer com és el teu cicle menstrual. Val. Llavors...
1: O sigui, quan ovules, quan ets fèrtil, quan
0: exacte,
1: no...
0: Exacte. Llavors, quan coneixes això, entens moltes coses i entens que tu no ets fèrtil tot el teu cicle. Vull dir que hi ha molt pocs dies que ets fèrtil. Llavors, saps gestionar quan ho vols ser, quan no ho vols ser, quan, saps?
1: Sí,
0: saps
1: sí,
0: entendre
1: sí, sí.
0: Per què estàs com estàs, per què tens aquesta energia que et menges al món, per què tens aquesta que t'arrossegues i que no saps què tens i que tens un mal humor i que escridasses el primer que passa.
1: Clar.
0: Això jo penso que hauria de ser fonamental i que la nostra vida fèrtil la gestionéssim des d'aquí. Sempre tenint en compte les malalties de transmissió sexual, això per descomptat.
1: Evident.
0: Però que el nivell, que la fertilitat i tot això, ens ho podríem gestionar des d'aquí, no caldria prendre cap anticonceptiu ni cap història.
1: I per què no passa això? Perquè encara no hi ha prou educació?
0: Pues sí, jo crec que sí. No sé.
1: Sexual volia dir, eh?
0: Sí,
1: o de coneixement de la dona, perquè
0: sí,
1: al final...
0: Sí, o perquè tenim la por de que no acaba de ser fiable quan és un mètode que si t'has format i ho coneixes bé, és fiable.
1: És fiable.
0: El 99%.
1: Home, doncs amb aquest consell i aquesta idea, perquè ara ja m'ha posat la música a l'Eli perquè s'està acabant l'entrevista, doncs m'ha semblat superinteressant. Gràcia, moltíssimes gràcies.
0: De res.
1: Moltes sort als teus projectes.
0: Gràcies.
1: Amb aquest cuidar-se que ens emportem i gràcies, Eli, com cada dia dilluns per acompanyar-nos amb la part tècnica. Com sempre dic, estem al segle de les dones, però queda molta feina per fer.
0: I tant.
1: I aquí seguirem, des del programa, posant la nostra... No sé com es diu això. La nostra peça, no?
0: La nostra llavoreta.
1: La nostra llavoreta. Sí, senyora, això m'ha agradat. Fins dilluns vinent.
2: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Borses a l'alça i el petroli que baixa un 4% i queda als $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte que s'ha de signar oficialment divendres a partir d'aquí sobre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. El ministre d'Exteriors és José Manuel Álvarez.
3: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
2: I Begoña Gómez compareix des de 6:45 de la tarda en audiència preliminar davant del jutge Juan Carlos Peinado, que ha instruït la causa contra la dona del president espanyol pels delictes de tràfic d'influències, corrupció als negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. A banda de Begoña Gómez, també compareixen l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés. El jutge instructor va advertir tots tres que havien de compareixer en persona i que en cas de no fer-ho podrien ser conduïts per la força pública. I el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui la convocatòria de 700 places de jutges i fiscals. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que a les xarxes socials que es tracta de la convocatòria més gran de la història. I el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de les xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assumeixi a Austràlia, el primer país del món, a vetar l'accés a menors. La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però per ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de xarxes socials a escala europea. I Jordi Marrón ha guanyat el 46è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana amb la seva primera novel·la Manual de Flotació, una història sobre el dol i la reconstrucció de la memòria familiar. Laura Pallarès ha guanyat la primera edició del Premi Joves Talents amb Qui ha de callar, amb un exemplar sobre la Guerra Civil, la necessitat de mirar el passat per entendre qui som i la identitat de gènere.

0: Informació local.
1: Demà dimarts, dins del cicle de xerrades sobre salut, es durà a terme ja l'última xerrada. En aquest cas, donaran explicacions sobre què cal saber sobre la salut bucodental. Demà, a 6:15 de la tarda, a la biblioteca. Forma part d'aquest cicle de xerrades que ha organitzat l'Ajuntament en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics. Què cal saber de la salut bucodental? Demà, a 6:15. I també demà comença un cicle de 3 xerrades sobre la prevenció d'onades de calor i la revetlla de Sant Joan. L'organitza l'Ajuntament i la xerrada la imparteixen des de la Creu Roja i la Guàrdia Urbana. Demà dimarts, la primera, a 6:00 de la tarda, al Casal Cívic de la Riera Bonet. Dimecres hi ha una altra xerrada, també a 6:00 de la Federació Obrera, i dijous a 7:45 a l'Associació de Veïns del Barri del Canal. La mateixa xerrada, doncs, distribuïda en 3 dies i 3 espais diferents. La primera demà, a 6:00, al Casal Cívic de la Riera Bonet. I també aquesta setmana, dimecres, hi ha una xerrada dins de les activitats que hi ha prèvies al Tour de França, el Tour des de dins. En parlaran els periodistes Carlos Arribas, de País, i Sergi López Egea, de El Periódico, i modera la xerrada l'equip del programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, el dimecres a 7:00 de la tarda a la Sala Gòtica. I també dimecres, però abans, a 6:15, hi ha un taller dins de l'assessoria d'afectivitat i sexualitat, un taller per acompanyar la sexualitat adreçat a monitores i monitors, educadors i educadores, per donar a conèixer estratègies per treballar amb infants, adolescents, joves i adults. És una activitat gratuïta i les inscripcions es poden fer a puntjove@molinsderei.cat. El taller l'imparteixen des de la cooperativa A Plaer. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Milà, Castelcarrer, Riera Mariona, número 3.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
2: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
5: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
2: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, Molins de Rei, molinencs, molinenques, matusers, matuseres, gent de la comarca i gent d'altres colles castelleres. Som una tarda més aquí a Ràdio Molins de Rei, Mirant el Cel, el programa matuser de Ràdio Molins de Rei. Bona tarda, Adrià.
1: Molt bona tarda, Cristian. Com estàs? Com estàs cap de setmana?
0: Bueno, no estem sols, però...
1: Avui ens falta la tercera pota,
0: De
1: la cadira.
0: L'Aura ha fet campana avui.
1: L'Aura ha decidit que ara, encara hi ha Mundial, clar, que fins que no s'acabi el Mundial no la tornarem a veure per aquí.
0: Estava veient Espanyita.
1: Espanyita. Què juga contra?
0: Contra Cabo Verde. La tercera selecció amb menys població de la història del Mundial.
1: Molt bé.
0: Si m'ho han dit en directe, no és que ho sàpiga jo. Doncs res, som una setmana més aquí. Ja ens queden poques setmanes, perquè ja quasi vacances.
1: Però ara m'ha enganxat queden... aquí, senyor director, fins al dilluns 20 de juliol.
0: Què? Sí. 20 de juliol? Sí, jo farà un mes que estic de vacances, quasi.
1: Jo encara no les hauré ni començat.
0: Home, no. Bueno, ja veurem, ja ho negociarem, això. Tenim el David a la fila de so. Moltes gràcies, David, com sempre. I avui tenim un programa molt especial, perquè tenim convidats, que ara, quan acabi la sintonia, presentarem. Avui farem un programa una mica diferent, no parlarem tant de la nostra activitat castellera ni de la activitat castellera en general. Ens centrarem més en una aportació cultural, que ja sabem que el món dels castells dona per molt, i hem tingut documentals, hem tingut diverses produccions, i avui parlarem d'una producció d'alta categoria, perquè és de 3CAT i HBO.
1: No, i de HBO.
0: HBO, sí. Comencem ja.
1: Comencem.
0: Doncs res més, tanquem pinya i comencem.

0: 3. Si us dic el número 3, què us ve al cap?
1: Anava a dir els dies que em queden amb nens, però no són 4.
0: És algun altre més.
1: 4.
0: Doncs 3 són els assajos que ens queden abans de la diada del 24è aniversari de Matussers, i el més calent encara és a l'Aigüera. Per tant, encara tenim aquesta setmana dimecres, divendres i el divendres que ve. Recordem que el dimecres que ve és Sant Joan i, per tant, doncs esperem que tothom estigui, hagi celebrat la revella. Però, bueno, això vol dir que ens toca apretar, ens toca a tothom que ens estigui escoltant, com sempre, animar-vos, sortir de casa. Sabem que hi ha molts partits del Mundial, que veure un Somàlia contra Bòsnia i Herzegovina és absolutament trepidant.
1: Somàlia diria que no s'ha classificat.
0: Però deu ser l'únic país del món que no s'ha classificat. Llavors, doncs veure un Ghana contra Bòsnia i Herzegovina és absolutament trepidant, però anar al Castellòdrom i fer que passin coses...
1: L'altre dia va haver-hi un Suïssa-Qatar.
0: Fascinant. No, jo no sé... O sigui, no
2: hi havia assaig, al Suïssa-Qatar.
0: Sí. I la gent no n'estava, assaig al
1: Castellòdrom? Jo estava al concert de Rosana.
2: Jo n'assaig.
0: Molt bé, Adriana.
1: Bueno, ara ja comencem a escoltar...
0: Comencem a fer spoilers.
1: A escoltar veus. Què et sembla si presentem abans?
0: I tant.
1: Als nostres companys.
0: Molt bé, doncs avui, com ha dit el Christian, tenim un programa una miqueta que se surt una miqueta de la tangent, no? Perquè no ens centrarem tant a la nostra colla, parlarem d'aquesta sèrie Pubertat, i doncs per fer-ho volíem doncs tenir altres punts de vista, no? Perquè evidentment doncs el Christian i jo igual representem un punt, o podem parlar d'aquesta sèrie sobre un punt de vista.
1: I hem fet la feina, hem vist la sèrie.
0: Exacte, i a més hem pres notes, però si la sèrie aquesta tracta sobre un tema, no? Que jo crec que és un tema que tracta directament o atany directament a famílies, i doncs vam pensar que seria xulo, no? Doncs fer una miqueta de tertúlia, de debat, no? De veure com aquesta sèrie...
1: O avançar l'Adrià, realment.
0: Bueno, jo sempre, Christian, jo col·lectivitzo les meves idees, ja ho saps. Però si surten malament. Si surten bé, ho ha pensat l'Adrià. Bueno, vam pensar, no?, d'obrir una miqueta aquest espectre de debat, no?, per veure com aquesta sèrie la s'havia vist i s'havia viscut des d'altres punts de vista. Perquè segurament el que tu i jo hem pogut veure ens afecta d'una manera o d'una altra, però segurament si ets una família, si ets igual un nen o una nena preadolescent, aquesta la sèrie no la veus i la vius d'una altra manera.
1: Sí, jo crec que hi ha diferents punts de vista que des de la que pots veure la sèrie. Una és la pròpia canalla, la pròpia adolescència. Una altra també, doncs, òbviament, la família. La gent que porta una colla també, doncs, veure aquesta sèrie és important. També per prendre nota de cara al futur, per si de cas. I jo, per exemple, també com a mestre, també m'ha agradat veure-la, perquè també he tret doncs això, alguns aprenentatges o alguns punts de vista que potser no m'havia plantejat. Doncs sí, està molt bé haver convidat aquests convidats.
0: Aquestes famílies. Sí. I per comentar una miqueta aquesta sèrie, doncs tenim aquí, per una banda, a l'Adriana Segura, que ja la coneixeu.
1: Ja, l'Adriana ja ha vingut no sé quantes
2: vegades. Moltes vegades, m'encanta venir. Bona tarda.
0: Segur com a l'Hormiguero que ha donat la tassa aquesta als
2: convidats
0: que venen com 5
2: ja
0: vegades?
1: Potser doncs, sí,
0: Podríem començar 3. A fer...
2: És la tercera.
0: Sí, sí,
2: tercera.
0: Tu i l'Aibé aneu a pole,
1: Jo crec que... Una idea per la directiva que...
0: Que ens subvencionin unes tasses.
1: Unes tasses i els 5 programes una tassa.
0: Donem tassa rara. Vinga. I després, doncs, també tenim nosaltres convidats. Ells és la primera vegada que venen, però aquí al programa ja hem tingut els seus fills. Ja hem tingut a la Valèria, que és la seva filla, i a l'Isaac, que és el seu fill petit.
1: Sí, vam venir tenim aquí... al programa Canalla.
0: Exacte, i tenim aquí el Lluís i a la Lídia. Bona tarda, Lluís, Lídia.
3: Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Com està? Nerviosos?
1: No sigueu tímids, no. Que aquí...
3: Una mica, sí, home.
1: No.
3: Cuivits.
1: A passar-ho bé.
0: Preguntes. Abans d'entrar amb el tema de pubertat, 3 setmanes per... O sigui, 3 setmanes, tant de bo. 3 assajos per la diada. Recordo, Adriana, que quan tu vas venir vas comentar una cosa que era que a vegades, no, abans de les diades grans a casa hi havia certs nervis, no?, que era una cosa que s'havien de treballar amb la canalla. Aquests nervis han començat a florar ja, o entre finals de cursos, Sant Joan la setmana que ve, ja apareixeran?
3: Jo crec que han començat, sobretot a la tècnica, estan molt... al dia. Vaig a fer un spoiler, s'està plantejant un assaig extra.
0: Vale.
3: Perquè s'ha plantejat, ho dic perquè s'ha plantejat el grup de canalla, els pares se'ls ha fet com una petita enquesta, a veure si surt endavant i estaria guai per fer un assaig extra.
1: Estaria bé.
3: Però clar, depèn del local, depèn de la canalla que pugui venir. El problema que tenim a canalla és que hi ha els finals de curs, com sempre, al juny, llavors el pom... ens costa trobar tot el pom juny.
0: Clar.
3: Llavors, quan falten els castells de Siuro, falta la sínia, i quan no hi ha colònies de final de curs. Llavors crec que el pom dels castells de 7 juny fins al divendres abans no es torna a trobar. Llavors,
4: ostres,
1: complicat.
4: Clar.
3: Jo crec que la feina ja està feta, com sempre, i a partir d'ara, doncs nada, és feina de la tècnica fer que s'ho cregui tothom.
0: I la Martina, tu comences a notar nervis o encara...
3: Sí, el problema és que vam tenir un petit accident fa la setmana passada.
1: Que raro, eh?
3: I no, amb la Martina no, o sigui, va caure un 3 de 7 a l'assaig.
1: Llavors,
3: ella també en va tenir diversos, com sempre, però això ja... I al caure el 3 de 7, clar, la canalla va fer com un... Ui, a veure què anem a fer. Però bueno, però això està bé que passi un assaig, jo els hi vaig dir. Millor aquí, que hi ha xarxa, que a plaça. I és un toc d'atenció per dir, cuidao, que no estem fent tonteries. Està bé, s'ha de mirar així, ja està, i tirar endavant.
0: Olé. Lídia, Lluís, a casa han començat a aparèixer nervis o encara heu estat massa complicats amb el final de curs?
5: No.
4: Hem estat complicats amb el final de curs.
0: Bueno.
4: Tant d'un com de l'altre, perquè ja acaben... El que sí que hi ha nervis en general, de tot tipus. Ja. Jo crec que perquè acaben a escola ja i estan com molt efervescents. De cara a castells, no. Però jo crec que encara no són...

0: l'actuació de Molins, i bueno, és aquesta pressió d'intentar treure algun castell de set, que portem moltes temporades, doncs això, per aniversari presentant castell de set. Però bueno, és el que diem, pas a pas, cada assaig, i a veure què surt, i ja està, a poc a poc.
1: Molt bé. Doncs a veure, ja ens informaran si tenim un quart assaig abans de diada. De moment, aquesta setmana, com ja comentàvem, tenim dimecres, divendres, i és que a més diumenge tenim diada, tenim excursió, ens anem a veure els nostres fillols a Prats de Lluçanès. Amb un dia, bueno, serà un excursió de dia, així que també, bueno, que serveixi, no?, per treure's i per expulsar-se alguns nervis abans de diada.
2: Haig de dir, com a ex-tècnica, que una actuació és un assaig. I que s'ha de donar quasi més importància a aquesta actuació, que hauríem de ser molts el diumenge per poder treballar molt bé l'actuació de l'altra setmana.
0: Sí, perquè et permet ja començar, pues, amb la pinya,
2: a tancar coses, a fer poms així, exacte, una mica especials que vols, a provar troncs, és... Vull dir, sí, no hem de dir, el Lluçanès anem a fer castells de sis, no, anem a fer un assaig i està guai.
0: I per nosaltres fer castells de sis és el que dius tu, o sigui, és com un assaig dels castells de set, o sigui, que qualsevol actuació que tinguem és important. No, nosaltres no tenim actuacions petites, diguem. Sí que potser tenim alguna durant l'any que li donem una mica menys d'importància, però no, jo crec que aquest no és el cas. Crec que és una actuació important perquè just la setmana abans de la nostra diada d'aniversari.
1: Molt bé, doncs si queda algú per apuntar-se, crec que el bus van dir que ja estava gairebé ple, així que bona senyal, d'altra banda. Però bueno, si queda algú per apuntar-se, cotxe o una horeta, esteu a Prats de Lluçanès. A més, és un poble molt maco, així que també per anar a passar el diumenge és una bona zona per fer un sube-baja. Dimarts que ve, també he vist a l'aleta, tenim el Pilar de Sant Joan. Per tant, també, si esteu per aquí, doncs i us podeu apuntar millor, perquè com més cordons tinguem, no?, i com més segur el puguem fer, a més que també és un Pilar que fem davant del poble, és un dia sí, xulo, sí. Sant Joan, així que també és un bon dia per lluir-nos i per fer poble. Dit això, si alguna cosa més, voleu comentar alguna coseta dels assajos de la setmana passada? L'Adriana ens ha fet una miqueta de l'espoiler, no?, del que una... el toc d'atenció que vam tenir dimecres passat, que ens va caure el 3 de 7 a assaig.
0: Jo la setmana passada no vaig poder anar, perquè el dimecres tenia concert de Rosana, i el divendres tenia la graduació dels meus nens, així que impossible venir.
3: Jo tenia la guia vins de Catalunya el dimecres i el divendres la graduació de Valèria, amb la qual tampoc vaig
1: ser... Setmana complicada.
0: Sí, és que aquestes setmanes, el que deia l'Adriana, són setmanes també complicades. Sí.
1: Tu, Adriana, sí que vas venir tant dimecres,
2: sí,
1: com divendres?
2: Va anar bé perquè vam fer castells sencers, però faltava gent. I és un toc d'atenció que ens va fer el cap de colla final dels dos assajos. Ens va dir, ja sabem que els que esteu aquí són els que veniu, però necessitem més gent per fer castells de set. No podem fer castells de set amb la gent que som la setmana passada. I això és una realitat. Ho va dir així, i és veritat. Amb la qual cosa, animar a tothom, que sense els assajos no hi ha castells. I...
4: Jo vaig estar, però em sap greu, però últimament m'ho estic veient tot des de...
1: Tu, Lluís, t'has de recuperar. T'has de recuperar, Lluís. Sí, no, millor no córrer.
4: Vaig estar i vaig
2: veure estar, caiguda, però sí. Hi havia algú a la xarxa, i la xarxa és molt important, i va aguantar. I...
4: Sí, bueno, de fet, estava assegut al terra... I quan va caure, quasi que em va pujar, claro. O sigui, sí, però bueno, es va aguantar.
2: Vull dir, tothom és necessari, encara que vingui a estirar la corda...
0: Qualsevol mal assaig és important. Sí, sí.
1: Molt bé. Divendres, Adriana? Jo també crec que hi era, vull dir, però el divendres alguna cosa també a comentar? A les 8 de divendres?
2: No, divendres vam fer el 3 sencer un altre cop, o sigui que va anar el 4 fins a Cotxador... els castells estan justets, òbviament, perquè hi ha molta rotació de tronc, perquè hi ha molta gent nova, hi ha gent que ve uns dies, uns altres dies, llavors és difícil trobar-nos tots, llavors jo crec que hauríem de fer un esforç canalla, troncs i pinyes aquestes dues últimes setmanes per acabar de quallar-ho tot, perquè si no és impossible. Però Va anar bé.
1: Doncs a veure aquests dos assajos d'aquesta setmana, a veure aquest quart assaig si acaba apareixent, i evidentment doncs animar a tothom a que s'hi apunti. Dit això, entrem en el tema de la pubertat, que a més és un tema que vosaltres a casa també ja hi esteu entrant per altres vies, per lo civil o per lo criminal, ja us hi esteu trobant. Si algú no ha vist aquesta sèrie, jo crec que ara del que ens queda ja de programa és monotema pubertat, per tant teniu dues opcions. Una, feu pausa en aquest episodi, us mireu la sèrie i ja quan hagueu acabat us reconnecteu, o si no li teniu por als possibles spoilers o als possibles... Si

0: amb spoilers, us quedeu i escolteu la sèrie sense cap problema. Pubertat, fent un resum molt ràpid per qui no l'hagi vist, és bàsicament és una sèrie de 6 minuts produïda per la Letícia Dolera.
1: 6 capítols.
0: Sí, no és tan ràpida. No?
2: Ha sigut pim-pam.
0: No és un Reels d'Instagram, no. És una sèrie de 6 episodis. És una sèrie que s'estrena l'any passat, 2025, a la plataforma HBO, però que l'abril d'aquest any l'han estrenat al 3CAT, per tant, sèrie que està ja en obert disponible per tothom. És una sèrie que, sense fer tampoc un gran spoil, no? O sense entrar molt en el debat del tema, bàsicament és una... I ajudeu-me aquí a descriure-ho perquè vull ser curiós amb les paraules. És una agressió sexual, no?, que passa en el marc d'una activitat festiva, no?, d'un Sant Joan, i que s'emmarca, diguem-ne, dintre del que seria el context d'una colla castellera, no?, amb tot el que això implica, de les relacions socials i de més. I clar, evidentment, doncs, durant aquests 6 capítols no anem veient els punts de vista de diferents personatges, tant des de la canalla, perquè és important comentar, no és una agressió sexual que, diguem-ne, que es pateix, no?, o que es causa entre menors, no?, en el grup d'uns preadolescents, i per tant, diguem-ne, aquí anem tenint com diferents punts de vista, no?, doncs dels menors mateixos, dels amics, de la família, de la colla, no?, de caps de colla, i una miqueta, no?, doncs, durant aquests 6 capítols es va teixint aquesta xarxa de punts de vista, no?, doncs, fins que al final, evidentment, doncs, ja s'arriba a la resolució del cas, diguem-ne, o una miqueta com acaba sent. Llavors, jo la primera pregunta que us vull així una miqueta llançar és, quan us entereu que existeix aquesta sèrie, no?, ambientada en el món casteller, però que la temàtica és un tema d'un abús sexual, a vosaltres és una sèrie que d'entrat de primeres us crida a veure-la, o és una sèrie que, ui, a veure què ens podem trobar aquí dintre?
1: La volíem veure fa temps aquí a casa.
2: Però hem tardat. La volíem veure, però hem tardat una miqueta, perquè no sabíem què ens trobaríem i et deixa... Estàs com una mica intranquil fins que no la veus i l'acabes de veure del tot. Però et deixa com una mica intranquil, perquè vulguis que no, estàs dintre una colla castellera i dius, aviam, i tinc una filla. Llavors, sí que la part del nen em queda com una miqueta més tranquil·la, però a part de la nena dius, ostres, què em trobaré? Què veuré? Què m'explicaran? I què és el que passarà? I clar, quan tens una filla que comença a entrar a la preadolescència, dius... Saps? I vaig dir, Lluís, veiem junts i anem a veure què passa.
3: Això anava a preguntar. La veu veure amb ella?
1: No.
3: Vosaltres sols.
2: Creiem que
1: justeja
2: una miqueta per la de la nostra filla. La Valeria en té 11 i va cap a 12. Sí, sí. Però vam veure que potser li venia una miqueta gran. Una miqueta, sí. O sigui, jo...
3: Sí, un parell d'anys.
2: Sí. Jo creiem que sí. Sí.
1: A casa parlem de tot, hem parlat de sexualitat, de drogues, però tal i com ho enfoca la sèrie, potser van veure que van dir, primer la veiem nosaltres i valorem. I van pensar que potser encara és una miqueta
3: Sí. De fet, no sé com està categoritzada
1: a la web, 12 o 16, però, no sé.
2: Però clar, sí. Nosaltres vam fer de filtre, vam pensar si es pot, i depèn com estigui enfocada.
3: Exacte.
2: Doncs mira, és una entrada, depèn de què.
3: Jo crec que és el millor plantejament.
2: Clar,
3: veure tu la sèrie
2: però,
3: i després compartir-la.
2: Nosaltres la vam veure i vam dir, ens hem mirat els dos i vaig dir, Lluís, va ser que no. O sigui,
1: i és curiós el que ha dit la Lídia, que al principi el tema te planteges de, hòstia, és un tema sensible, sobretot pel tema de l'abús, no? Que potser abans de veure la sèrie no pots fer una idea. I és curiós el que ha dit la Lídia, no? Tinc una filla, però jo després de veure la sèrie em preocupa molt el paper del nen.
2: Sí.
1: Ojo,
2: sí, sí.
1: Jo vaig veure
2: molt, moltíssim.
1: Molt.
3: Sí, sí.
0: A més, era una cosa perquè tant uns, vull dir, tant vosaltres com l'Adriana, també és una cosa que ens semblava interessant quan vau dir que acaba de venir, perquè els dos sou pares o mares, no? De filles, i però també de nens.
2: Sí. Exacte.
0: Després parlarem a veure de com es veu això des d'un punt de vista o de l'altre. Tu, Adriana, en el vostre cas...
4: va ser, clar, va haver-hi part de la nostra canalla que va anar al càsting fa anys, i llavors quan va sortir tot això, la sèrie, llavors la Martina, que té 12, em va dir, vull veure-la. I vaig dir, espera. La vaig mirar jo. És cert que tant ella com el Lucas són bessons, tenien 12 en aquella edat, es van enganxar en algun capítol, perquè no em vaig amagar, però no van acabar d'enganxar-se. Llavors, ara, que està a punt de fer 13, em va dir, la vull veure. Ara que estava a TV3, suposo que es va tornar a parlar, i li vaig dir, bueno, si vols. I a mi m'ha sorprès que jo crec que està molt ben enfocada la sèrie, de manera que ells no l'han entès. O sigui, no han entès jo quan li vaig... Quan em va dir, he vist l'últim capítol, que és una miqueta el que a mi com a mare em va impactar més, li vaig dir, què tal? I em va dir, la caiguda era de veritat? Saps? Llavors, jo crec que està enfocada, com que, bueno, hi ha diversos capítols, no? Potser el primer, i cada capítol està fet des del punt de vista d'un dels personatges, no? Que el quart i el cinquè és quan entren els nens, i ahir és quan primer entren els nens, després entra el punt de vista de la nena, sí. I és quan impacta més, a mi com a mínim és quan em va impactar més. Ells no ho acaben d'entendre tot en conjunt. Amb 11, 12, ella està a punt de fer 13. No ho ha entès. No, mira que n'hem parlat, perquè en el seu moment en van parlar, quan va sortir el capítol de la pornografia els hi vaig dir, van parlar obertament, bueno, bé, però tot el que és, tot el rerefons que té la sèrie, crec que no l'han acabat d'entendre, crec.
1: Queda com obert, no?
4: Sí.
1: El tema central.
4: Jo crec que sí, no...
1: El que va passar queda com obert.
4: Sí, perquè no és gens explícit, cosa que és, òbviament, no ho pots imaginar, però no ho veus en cap moment.
2: Clar, és que està molt ben feta, eh? Sí. Va, torna. Llavors, clar, jo crec que tens que tenir ja el cap molt...
4: Una mica més, sí.
2: Saps? Va, torna, i els sentiments, i les maneres de pensar, i cada família, llavors és una miqueta, o millor, pues, complexa, per depèn de quines edats encara.
4: Nosaltres a casa, ja et dic, no l'han entès cap dels dos, si són un nen, una nena...
1: Jo crec
4: de...
1: que a casa va agradar, i és curiós, no? A mi em va... no tenia grans expectatives, i crec que les van superar. La sèrie les va superar. I és curiós com una colla castellera, una família... els rols masculins, els femenins, els infants, els adults, com a la família també, si no hi ha una bona entesa, una bona comunicació, si aquests rols xoquen entre si, com la família també al final es desfà. Però, bueno, s'ha de retornar a compondre. I la colla també. O sigui, és curiós, si no hi ha una bona base, si no es comença a muntar, jo aquí la colla porto 4 dies, però he vist com des de la base s'ha... O sigui, ha d'estar forta per poder anar pujant la família igual. I a la sèrie es pot veure això. Com cau el castell, com cau la família...
3: Sí, de fet, hi ha escenes que reflecteixen això, no? Que si no hi ha aquesta confiança, no hi ha aquesta...
2: Exacte, la paraula és aquesta.
1: Confiança.
2: Sí, confiança.
3: Tot trontolla, no?
2: Llavors, tot trontolla. És que és una passada, perquè ho veus, tant a vida quotidiana com a colla de castells. I a mi és que em va impactar moltíssim, perquè no m'ho esperava. Crec que està molt ben gravada i crec que les famílies, els rols, els nens, la nena... a mi hi havia moments que em superava, deia, jo ara com afrontaria això com a mare? Dic, si ara em passa això, que vaig a l'Oriol, a les noies de... jo em posava vaig a l'Adriana, que hi tinc molta confiança perquè potser és un pèl més adulta i també té una criatura, i dic, ostres, ha passat això, la gent et creurà, no et creurà? És que, clar, s'obren moltes portes i a mi ja us dic, la paraula va ser impactant.
1: Com es deia el nen, el protagonista?
4: El Pol, no?
0: Pol?
4: No
0: sé si és... El Pol
1: era el cosí, no?
0: El fill de la que és la Leticia Dolera és el Roger.
1: Roger.
0: Sí. I el Pol és el que, ja té 14 anys.
1: El
0: i per tant,
1: fill
0: ja és
1: del, del cap de, de colla, no?
0: Exacte.
1: Doncs
3: el president.
1: Aquest nen,
3: sí,
1: al final, bueno, l'última discussió que té amb el pare, no?
4: Aquella és impactant, que, aquella escena.
2: Sí, molt bèstia.
1: És que tu no em coneixes, és que no tens ni idea qui soc. Hòstia, i dius, si s'estava veient com aquesta comunicació entre pare i fill, o sigui, no hi era, no existia.
4: És una sèrie que t'impacta, a mi em va remoure. Jo després rols. De cada... Me'n recordo quan m'ho vas preguntar tu, Lídia, la veig o no la veig? I li vaig dir, dic... No és res del que t'esperes, o sigui, no és una sèrie que... una sèrie de castells i... No, o sigui, no és res del que d'això, però realment a mi em removia molt després de cada capítol, em quedava com amb una mica... Que, de fet, el Foucault em deia a vegada, però Adri, no la vegis. I jo diria, no, sí.
2: El Lluís em va dir el mateix, diu, escolta, podràs acabar-la? Dic, hosti,
1: Tu vas passar malament.
2: Jo vaig passar fatal.
4: Jo, també,
2: mira,
4: va haver-hi
2: és que se'm posa la pell de gallina, com a mare i com a dona, perquè dic, hosti, dic jo... O sigui, quan comença a passar totes les coses i aquesta noia realment... Jo és que la primera imatge que vaig veure que dic ai mare, és quan tanquen la porta i no saps el que passa. Clar. I posa Pol, la porta d'habitació. Llavors, clar, allà no saps si hi ha hagut una violació, si hi ha hagut un tocament,
4: no
2: si ha hagut... És que no saps el que ha passat. Sí, sí. I et quedes com que la noia doncs, no sap res, però se sent estranya. I bueno, és que clar, cada vegada, quan va sortint tot, dius tu, és que, a més, els rols socials, des de la família més humil, que potser em va donar la sensació de que era el que més de bones a primeres el que més se n'arrepentia. A la família Benestant, que el nano estava allà, doncs, igual que la figura del seu pare i Benestant la figura del seu avi.
3: I amb pes específic
2: dintre la colla, clar.
1: Un avi excessivament autoritari dona un pare que potser està més preocupat
3: d'agradar-se
1: un pare, i l'altre nano es troba allà, bueno, més dintre aquestes figures paternes o masculines tan autoritàries, i al final tot això esclata.
2: Clar, amb una noia que representa que feia pocs anys que hi havia borrat la mare i allò no havia esclatat a casa encara.
3: No,
2: o sigui, amb el pare no hi havia hagut. Llavors, clar, és que totes les històries es complicaven molt, molt, molt. Jo deia, uf, dic, mare meva, la família que representa que ve de Sud-amèrica, no?, que és llatina, que el pare i la mare estan totalment una a una altra banda. O sigui, no... I el nen ho veu i la mare s'enamora d'una dona. És que, clar, s'anava complicant tot cada vegada més, però a mi el fet, ja us dic, aquella tancada de porta, que és, em va deixar com dient, jo necessito saber el que ha passat, i la directora t'ho va aguantar i ho va estirar fins l'últim capítol, que vaig dir, Lluís, dic, bueno, encara que hagi sigut un assetjament, dic, saps? O sigui, és que no sabia com enfocar-ho, que havia passat allà dintre. Jo, clar, jo pensava que eren els tres, i de repente que... va canviant tot, està molt ben gravada, jo crec que està molt ben gravada.
1: Jo hi ha un dubte, perdona, hi ha un dubte que tinc i us volia preguntar, no sé si ho dic perquè si no després se me n'oblida. Vosaltres que porteu temps dintre una colla, creieu que estaven reflectida els rols que hi ha dintre de les colles, els homes, sí, la canalla, les relacions entre aquests
4: grups? Jo crec que això és una pregunta que a mi m'ha fet molta gent, que, i no et molesta que sigui dins d'una colla castellera, no? A mi no em molesta, però jo vaig sentir una entrevista amb la Letícia Dolera al principi, que ell deia que realment, per què una colla castellera, no? I ella deia que realment una colla castellera és un reflexe de la societat. Llavors ho va fer allà perquè és un lloc tancat. Llavors és un lloc tancat on s'ajunta el gent de molts estrats socials, com a qualsevol poble, és que te'n pots anar a qualsevol lloc, que hi ha gent de diferents estrats socials, i alhora... ella diu, com a molt feminista que és, que hi ha un patriarcat, i és cert.
3: I això ho hem parlat moltes vegades.
4: I hi ha un patriarcat a la família, i hi ha un patriarcat a la majoria de famílies, tenim un patriarcat, a la majoria de colles hi ha un patriarcat, encara que sigui amagat. La número de caps de colla de dones és molt inferior als d'homes, llavors, que ella ho feia allà perquè havia trobat com un reflexe, no?, tancat, de dir, vale, ho fem aquí. I perquè alhora els castells representen cultura, la cultura representa un vinc, una identitat, no? Un formar part d'algú, bueno, que realment, llavors jo crec que està molt ben reflexat dins d'una colla, perquè una colla és això, és un grup d'amics.
3: Sí, podria haver passat en altres col·lectius, claro, però sí que és veritat que una colla castellera, doncs és això, o sigui, hi ha relació entre diferents edats, entre diferents sexes, entre diferents
1: I
3: categories
1: que també econòmiques, diguem, qualsevol socials. Petita escletxa O aquesta falta de confiança
4: fa que caigui el castell.
1: Correcte.
4: Això és
1: correcte. Es veu reflectit en això, no? Que si es dona, o sigui, se'n va no res. O sigui...
4: Sí, no, i de fet quan es trenca el castell és el punt d'inflexió, no? de la sèrie, que és quan l'amiga denuncia, quan, no? Vull dir, hi ha com un punt d'inflexió que dius, vale, ha caigut el castell, llavors comença a sortir tota la...
1: Estaven estrès
2: de... A desmuntar-se tot. Sí, sí. Ah.
1: Estaven els tres al mateix pis, no? I sí, suposo que tocar-se també... Hòstia,
2: clar,
1: el castell...
2: Si hi ha hagut alguna cosa, jo suposo que la memòria...
0: És com el detonant, no? El que ella li recorda.
2: Sí, jo crec que és això, que ja comença a pujar, i quan li comença a pujar i veus la imatge que estan tocant ja, que no estan fent res més. Jo me'n recordo, quan vaig entrar a castells, que em van dir, Lídia, et tocaran per tot arreu. Dic, però quan deixis que... Sí. Però clar, quan ha passat alguna cosa d'aquestes que no ha sigut amb bona intenció... i comences a sentir tocat, suposo que et sents malament, i allà és on despega tot ja, i cau el castell, i bueno, ja es comença a explotar tota la història, no?
3: Sí. Ara, deies tu, Adriana, tu has dit que els nens l'han vist sols.
4: La Martina l'ha vist sol. El Lucas l'ha vist amb mi a trossos, però no li... Els nens són més infantils. Jo
3: vosaltres, la Valeria no l'ha vist, com plantegeu? Si us diu alguna...
2: Jo crec que amb nosaltres.
1: Sí, la veurà amb nosaltres, suposo, sí. No?
2: A no ser que d'aquí al temps que sigui, de repente hagi madurat moltíssim.
1: Bueno,
2: però...
1: jo crec que la veurà
2: amb nosaltres.
1: Però
2: la veurà amb nosaltres,
1: hi ha aspectes que potser no
2: és que jo crec que hi haurà moltes preguntes, però jo us dic, a casa parlem de tot. Mm-hmm. O sigui, tot tipus de... sí. No és una cosa que tinguem... O sigui, de l'assetjament sexual, del tema de drogues, de la pornografia, es parla de tot. Però clar, com ho pot prendre-s'ho al nen o a nena i que potser pues, si ens tenen al costat, ostra mama, et fa una... o ostra papa, et fan una pregunta que tu puguis contestar, que no al seu cap, no sé, eh?
1: Que potser hi haurà coses que no entendran, com ha dit l'Adriana.
2: Jo crec que això també.
1: S'ha d'explicar.
3: Perquè... sí, i depèn del nen o la nena. És a dir, jo m'imagino la Berta veient la sèrie.
4: La Berta l'ha vist, sí.
3: I la Berta jo crec que...
4: ho entès molt millor.
3: Que ho entès molt millor. Doncs és això, jo crec que depèn de cada nen, cada nena, doncs necessitarà també...
1: Creieu que és una sèrie recomanable per preadolescents? O...
3: clar, jo sé, és aquesta pregunta que us feia, no sé per a quina edat veieu que sigui adequada.
4: Jo crec que 13 està bé.
3: Institut, no?
4: Sí,
3: secundari.
4: Institut. Sí. I el problema és que quan comences l'institut hi ha com un...
1: allò despega, no?
4: Claro.
1: Ja ho estem veient.
4: Sí. Llavors jo vaig començar-la a veure al setembre, que és quan va sortir, amb ells, perquè veien algun capítol, i ni els hi va crear la necessitat de veure-la. Uh-huh. En canvi, ara que ha acabat primer, ara ell ha tingut la necessitat de veure-la i l'ha vist. Vale. Pues ja està. Vull dir, no és... jo, ja us dic, jo crec que nosaltres li donem més importància perquè l'entenguin. Jo crec que fins als 13-14... després hi haurà nens més madurs, òbviament, però nosaltres a casa no són nens que tinguin molt accés a...
1: no hem de córrer, tampoc.
4: A xarxes, tampoc, amb la qual cosa, bueno, tenen pocs inputs d'aquests. Llavors, clar, segurament tampoc en tenen molt.
2: Clar, és que impacta molt, perquè veus que hi ha una gran part... hi ha una gran part de la gent adolescent que dic, ja estan en aquest punt, en sèrio?
3: Clar, o sigui, jo us ho preguntava perquè jo tinc una classe de 6è.
2: Clar,
3: i
2: exacte.
3: Jo veig molts nens i moltes nenes de la meva classe que això ho tenen ja, no assumit, sinó que ja se sap que han accedit a aquests tipus de continguts, que tenen aquestes converses, és a dir, depèn del context i depèn de cada nen i cada nena, l'edat serà diferent i l'acompanyament que necessitarà també serà diferent. Per això us ho preguntava vosaltres com a...
1: i com a la sèrie cada família ho enfoca d'una manera, no? La família del president, amb aquest avi tan autoritari, tan... o sigui, tan jefe, no? I les coses fan pels més collons i el pare, que bueno, també potser és una mica absent i bueno... com ho afronta, no? Al principi és negació, no pot ser, no pot ser. I l'altra família, bueno, l'artista d'Olera, potser com ho afronta d'una altra manera.
3: A mi em va agradar molt...
1: I la família de...
3: com ho afronta ella al principi, com també dient, claro, no pot ser que la meva família...
1: quin paperot també.
4: El meu fill, sí.
1: Amb el que soc jo.
3: Amb el que soc jo i amb claro. El treballat que estem, tenim la comunicació.
1: Que em sembla estar escapant, no?
4: Claro.
3: Sí, sí.
2: Però la família de Benestant, sí. La mare intenta fer incursió, però para l'aparta totalment i la desautoritza.
4: Bueno, és un patriarcat.
2: Sí. Total.
4: Ahir la Letícia representa molt el patriarcat que hi ha en les famílies.
0: Jo també crec, no, que bueno, cada personatge, abans Lídia ho anaves comentant, a part, diguem-ne, de la trama aquesta principal, a cada personatge no se li, també se li assignen, bueno, no se li assigna, no, té com una sèrie de característiques, no? En el cas de la mare també comença sent molt l'estereotip d'ella, deixa la feina per ser ama de, per ser, no, per ser la ama de casa, vull dir, molt aquest rol de la dona submisa, però a poc a poc, a la mesura que va escoltant a la cunyada i de més, no? I ja que veu també que sí, el cas real que això té, l'impacte real que té una nena, hosti, ella és que també va sobreposant-se a la situació, no? Primer se'n va, vull dir, va a buscar el noi, no? El que li va fer la primera, vull dir, per enfrontar-lo, i que també és com ella que té aquest creixement, no? Des del principi de la sèrie fins al final, no? I cada un realment, perquè es toquen realment molts temes, no? El nen petit amb el tema de la homosexualitat, no? Que el xaval és homosexual, però fa tot això per reivindicar-se contra els seus amics. Vull dir que hi ha molts temes...
2: Sí, i al final, a mi... o sigui, quan estan a enterro i dius ja, no pot passar res més, que ella va cap al abogat de la família.
1: Ostres, sí.
2: I li diu, escolta, que jo tenia 17 anys, i tu en tenies 40 i pico. I clar, jo dic, bueno, això ja és...
1: sí, no sé si li diu, eren altres temps.
2: Sí, eren altres temps, o sigui, no, com que jo sóc l'home, és que estem sempre amb les mateixes. I dius, hòstia, encara es complica més la història.
3: Una repetició de situacions.
2: Sí. Abans, aquí...
3: en diferents edats, però que...
1: fa remoure tot. Sí, la sèrie fa una mica com...
4: Sí, és això, és una situació.
1: Inclús planteja, no, hòstia, la que tens tu... vens de ser jove ja fa anys, hòstia, penses, no? Potser algun dia t'has trobat alguna situació que dintre de la teva innocència o penses, joder, això s'ha pogut donar no per part teva, però sí per, o sigui, gent propera,
3: sí, sí, molt propera, sí, sí.
1: Com tot això ara ha evolucionat, però fa 4 dies això potser no funcionava així. Mm-hmm. I eren patrons que, bueno, que potser ara ja no, però se repetien molt, saps? I és curiós, i va fer...
3: Sí, i també com a homes també ens fa...
1: Sí, això, sí, sí, per pensar.
3: Replantejar-nos,
1: sí.
3: Doncs això, actituds que hem tingut o que han tingut companys i que potser tu has callat.
1: Que has heredat, també.
3: Ara, has heredat, exacte.
1: Tons pares, tons avis.
4: Has normalitzat.
1: Els homes no ploren, sí, sí. Tot això.
3: Exacte.
1: Que has sigut tu també el que has tingut d'anar una mica despegant-te de tot això, però tu has trobat.
3: Sí, sí.
1: O sigui, no fa tant.
2: I al final de tot, el que em vinc per impactar, ara que estic dintre d'una colla castellera, i bueno, he sigut, jo i el Lluís hem sigut dels últims que hem arribat, quasi, però...
3: Bueno, ja comenceu a ser veterans.
4: Ja, ja sou veterans, eh?
1: Bueno, ja no som els últims.
4: Ja no som els últims.
3: Ja
4: està l'Oriol, està l'Oriol, el pobre Oriol.
1: És sola.
2: Però em va impactar molt i em va agradar molt el... O sigui, la reacció que va tenir la colla. Hi ha hagut una disculpa, s'ha posat tothom, s'han posat uns davant d'uns altres, han parlat, ho han intentat arreglar d'una manera coherent i amb seny, però vosaltres comenceu des de baix un altre cop. Sí. Quan comença, es fa aquell castell, els nanos comencen des de baix,
1: sí.
2: Perquè, bueno, en castellà, en xupar banquillo, no? Ara torna a tocar, agafar la confiança de tota la colla castellera, per poder tornar a pujar dalt, perquè, sí, clar, és que...
3: T'has de guanyar una altra vegada.
2: T'has de guanyar la confiança de tothom, que però, suposo que això...
0: Alhora que la noia, que al final ha sigut la víctima, ella... és qui ha de tenir el seu espai de
2: seguretat,
0: posant en cas uns nous companys.
2: Correcte. O sigui, em va, com vaig dir, ostres, hi ha un perdó, ja es pot entendre, hi ha hagut un abans i un després, però, clar, no oblidem que això ha passat i vosaltres heu de començar a guanyar-vos el lloc o la confiança de la colla des de baix, no?
4: Bueno, això és, jo crec que és un altre debat que a mi em va remoure molt com a mare ja de nen i no de nena, que és el com es soluciona,
2: yeah.
4: I com es jutja.
2: Ja. Yeah.
4: No? Hi ha la justícia aquesta, no sé com li diuen.
0: Reparativa, no?
4: Reparativa.
2: La reparativa. Sí.
4: Que a mi, com a mare de nena, a mi que el nen que li ha fet alguna cosa a la meva filla se senti davant seu i jo treballo psicològicament i li demani perdó, em molesta bastant.
2: Això ho deia,
4: no? En canvi, com a mare de nen, agraeixo que hi hagi aquesta opció perquè són nens i es poden equivocar, no? Llavors, dins del límit, perquè aquesta sèrie hi ha algo que és un límit, bueno, que pot semblar insignificant, que per ella és molt important, però no és... Bueno, és que no vull dir molt greu, perquè és greu, però bueno, no és... no l'ha matat, com aquell qui diu, no? Llavors, però a mi aquesta negociació que és d'això... Uf, o sigui, com a mare de nen ho agraeixo, com a mare de nena no m'agrada gens, sincerament.
1: Ah, és que si no...
4: Reparativa, oi? Li diu?
0: Reparativa, sí, sí.
4: Això no està a totes les comunitats autònomes.
1: No, aquí a Catalunya
2: això no ho sabia jo, eh?
4: Sí. I només no és, em sembla que es va implementar el 2020 o vora la pandèmia, sí.
1: Fa poc.
4: O sigui, és algo nou. Però al final de la sèrie surt...
0: Sí,
4: quants casos va haver-hi el no sé què, que l'altre dia
2: sí, ho vaig... documentat, correcte, sí.
1: Hi ha bastants,
4: ho vaig veure, doncs ho vaig veure, li vaig fer una foto perquè sí, em vaig pensar amb tu, Adri, que em vas dir anem al programa,
1: A porta,
2: espera,
1: porta
2: espera que porto dades.
3: Adriana fa...
0: Però és una investigació.
4: A mi m'agrada molt, soc molt xafardera amb aquestes coses. L'any 2024 a Catalunya va haver-hi 2.246 sol·licituds de justícia restaurativa, de les quals el 64% van acabar amb èxit. Són moltes, eh? Catalunya, només.
2: Un 80%
3: molt alt. Sí. Això que comentaves, que tu dius, a mi com a mare no m'agrada.
0: No, com a mare, de nena.
4: De nena.
3: De nena, sí, sí. Però,
4: de nen ho agraeixo.
3: El que ens hem de plantejar és si els protagonistes...
4: Clar, ells els hi fa
3: els
4: bé.
3: Els hi fa bé.
4: Sí, totalment.
3: Saps? Perquè tu la visió la tens com a mare.
4: Clar.
3: Però realment els que... O sigui, les famílies també pateixen aquesta agressió,
4: clar,
3: òbviament.
4: Jo el que vull és sobreprotegir la meva exacte. Filla, per suposat.
3: I les famílies també pateixen aquesta agressió, però al final qui ha rebut directament és la persona en concret. Llavors s'ha de veure si aquesta persona li fa bé aquell procés.
2: Clar.
1: Nosaltres, com a pares, la Lídia i jo, clar, abans de ser pares, ja havíem parlat com educar, què farem, que, o sigui, no és un tema que tu trobis, ja més o menys ja planteges. I educar sexualment a un fill i a una filla té diferències. Però nosaltres
3: no
1: hauria
3: de ser.
1: Però nosaltres, o sigui, crec que el camí que seguim és el mateix per dos, o sigui, tant per la Valeria com per l'Isaac. O sigui, respecte hi ha uns límits, el teu cos és teu, però el de l'altra persona és de l'altra persona. I fins aquí. O sigui, no, hi ha uns límits que s'han de marcar, o te'ls marcaran, i s'has de respectar. I, bueno, jo, clar, jo confio que vagi bé, però a casa es treballa això. Jo no sé com ho treballaran els altres.
4: És això difícil. Jo, ella deia en una entrevista que per preparar-se tota la pel·lícula va fer, o la sèrie, va agafar famílies, no? Llavors va entrevistar pares i després va entrevistar fills per separat, i que els pares tenien un 40% de la visió de la vida real dels seus fills.
2: Ostres.
4: Llavors, clar, tu com a pare pots fer tota aquesta feina, clar, però jo com a mare sé que no sé la meitat de la realitat, sí, que viuen els meus fills.
2: Clar.
4: Llavors, aquí és on et fa por. O sigui, jo crec, com a mi, a mi em fa por...
1: La part que et perds.
3: Que és la part de la Letizia Dolera i el seu fill,
4: claro,
3: que ella té una visió del treball que ha fet ella, però després el que...
4: La realitat és una altra totalment diversa. La realitat del seu fill és totalment... I és el que ella demostra a la sèrie.
1: Aquesta part que s'ha perdut ella...
4: I que és real, i que en totes les famílies existeix, i que nosaltres com a hem estat adolescents en el seu moment.
2: Sí, aquella part del meu fill mai ho faria, o filla, mai ho faria.
4: No, però tu com a adolescent... Quantes coses feies que no sabia la teva mare?
2: Uf, moltíssimes. Jo, moltíssimes.
4: Pues ja està.
2: Però clar,
4: a mi això m'ho diu ma mare. Ens ho podem
3: imaginar, Eli.
4: Jo
1: no puc parlar, això.
4: A mi ma mare m'ho diu. Diu, tu m'ho explicaves tot? Vols que la teva filla t'ho expliqui tot i tu no m'explicaves ni la meitat? Quants cops has anat a dormir a casa d'algú sense que jo ho sàpiga? Pues té raó.
2: Bueno, jo és que el primer que vaig dir, Lluís, ara el dia que et digui la Valèria, mama, em quedo a dormir a casa d'aquí... A casa d'aquí. Saps? Després de veure la sèrie, a casa d'aquí, en quines condicions. No, potser, no crec que siguem tan dràstics. Els hi tens que donar el punt de confiança, però clar, jo vaig acabar a veure la sèrie i vaig dir, això d'anar-se a dormir a casa d'algú, no. Ara no ho porto bé, saps què vull dir?
0: Una pregunta, igual és un pèl morbosa, però m'interessa. Com a família, us heu plantejat mentre veu la sèrie què us causaria més dolor? Que a la vostra filla li passés això, o que el vostre fill...
2: Sí que m'ho he plantejat. Sí. Jo a la meva filla em faria molt de dolor, però el meu fill que ho fes, ho portaria fatal. Jo, com a dona, ho portaria fatal. Jo, com a mare, com a dona...
1: Sí, potser...
2: I que a la meva filla li passés, ho portaria molt malament.
1: Jo crec que la punyalada seria, en el cas que algú abusés un fill, seria... Hòstia, una altra part diferent de... si ell ho fes.
4: És molt diferent el dolor.
1: Potser el dolor seria com què he fet jo malament perquè tu facis això.
3: Exacte.
1: Què m'he perdut, o sigui, on no he arribat.
4: Bueno, el 60% que no veiem.
1: Sí, l'altre no pots controlar. Que algú vingui...
3: Qualsevol situació en la que els fills fallen,
1: clar,
3: en l'aprenentatge que li has donat, és una culpabilitat. És a dir, per exemple, jo què sé, el teu fill que agafa no el cotxe i ha begut.
1: Sí.
3: I dius, ostres, per què fas això? Si
1: t'hem
3: educat en què això no es pot fer.
2: Clar, jo crec que pot passar més,
3: Que hi ha un accident i hi ha una víctima. Què et fa més mal? Que hagi patit ell sense haver begut, o que sigui ell el que ha begut i ha provocat aquell accident.
1: La part on te farà mal és diferent, no és la mateixa.
4: Jo tenint el nen i la nena de la mateixa edat, jo crec que com a mare d'una nena tens molt de dolor, bueno, tindria, no m'hi vull ni trobar, però tindries molt de dolor, però no frustració ni no és que no ho pots, no és que ho hagis d'entendre, no, ja està, te toca.
3: S'ha donat.
4: En canvi, com a mare d'un nen d'aquella edat, hi ha un sentiment de frustració, de responsabilitat, de, saps?
2: Penso igual,
4: que és com, bueno, és angoixant a diferents nivells, jo crec. Cap de les dos. Però potser a mi em costaria més d'entendre com a mare d'un nen. I quan veia la sèrie, sí que ho veia com igual que ella. Vull dir, ella reflexa una cosa que... Al principi de la sèrie, quan estan parlant, ella, el seu discurs inicial, no?
0: Si jo la sempre cauré la víctima.
4: Jo sempre cauré la víctima.
2: I al final...
4: Hasta que la nana aquella li diu, no vas dir que sempre creuries a la víctima, i ara què? Pues és veritat. O sigui, jo crec que això és molt més difícil d'acceptar, d'entendre i d'acompanyar, que no l'altre, que dius, bueno, pues ja està, filla, t'ha tocat, i anem a fer tot el possible, no? És com un dolor diferent. No, dolor és molt diferent, òbviament, però com, no sé. Em sembla més difícil d'entendre, perquè en part jo crec que ens responsabilitzem. L'altre... no et pots responsabilitzar,
1: clar,
4: perquè no...
1: I jo crec que a mi em va impactar també com des de... Això és un tema que jo hem pogut anar veient ja fa temps, de com des de ben petits poden tindre accés a una plataforma de pornografia. Hòstia, per molt que diguis tu a casa i per molt que controlis el telèfon o l'ordinador a casa o la tablet, anirà amb un amic i s'asseurà a una cantonada i dirà mira, mira què he vist, claro. I li ensenyarà un vídeo porno on allà no reflecteix la sexualitat que el teu fill o la teva filla es trobarà. O sigui, és una fantasia, és una història, és un negoci. Com gestiones això amb un nen de 10, 11, 12 anys? No està preparat per processar això. Llavors ens escapen moltes coses perquè no estan a la nostra mà de poder controlar aquesta gestió. Per molt que tu posis filtres...
3: Sí, de fet, la
1: o sigui,
3: sèrie...
1: ve una onada gegant que tu no pots ficar un parapeto aquí per parar-la, és impossible.
3: La sèrie ho reflecteix molt bé, que per molt que facis tu com a família, o com a colla, o com a... no ho pots controlar tot. I això jo m'ho trobo a l'aula. És a dir, nosaltres fem tallers d'educació sexual, fem tallers amb els Mossos d'Esquadra per prevenció de xarxes socials, i després veus com actuen i dius, ostres, hem fet els tallers i
2: què ha passat aquí?
3: Què ha passat?
2: No hi ha, on ens no hi ha hem perdut? On hem tallat el...
3: Exacte, i com a família doncs és el mateix.
1: Perquè, per exemple, aquesta sèrie avui en dia, 2020 i pico, s'ha pogut fer. Veieu que aquesta sèrie fa 40 anys s'hagués pogut fer, com va passar? Els nens amb aquesta edat haurien bevent alcohol, haurien vist aquesta pornografia ja prèvia, on potser el que intentaven era entre tres nens també, o...
4: No, anaves al videoclub a buscar un... Vaya.
1: Bueno,
3: i també...
4: A buscar una pel·li porno.
3: Sí que és veritat que hi ha coses que potser han evolucionat una mica, perquè jo recordo quan era petit nens tocant els culs de les nenes, aixecant les faldilles, i això ja no es veu tant com quan nosaltres érem petits. Però sí que encara hi ha casos. Doncs amb el tema de la pornografia, és el que deia l'Adriana, també hi havia altres recursos. Òbviament ara és espectacular.
4: Teníem molt menys accés.
3: L'accés a aquest tipus de contingut ara és que està
4: descontrolat. Ara et surt, ara que els dones el mòbil, surt.
3: Sí, està descontrolat.
1: Jo amb 12 anys recordo que estava jugant a pilota a la plaça. Vamos, sí, sí. Tot venia molt després.
2: Tot va molt ràpid, tot ha canviat.
1: Molt després.
2: Molt ràpid.
3: Això ho parlo jo amb les famílies que nosaltres teníem un estímul, dos estímuls, i no sortíem d'allà. Teníem tres canals de televisió, quatre, potser anaves al videoclub, tenies unes pel·lis...
4: Sí, si tenies amics més grans, no?
3: No tenies pantalles, sí. Ara, o sigui, quants estímuls tenen els nens? És que són il·limitats els estímuls que tenen. Ordinadors, tablets, mòbils... és molt difícil de controlar.
2: És bèstia, sí, sí. És bèstia. Jo, per exemple, amb el tema de la pel·lícula, clar, hi ha un punt que dius, hosti, és que és així. Clar, els hi van, tu que has sigut cap de colla de canalla, clar, escolta, tots diuen, és que és impossible, jo ho conec, o jo la conec, no pot ser això. Llavors, els primers sorpresos són gent que treballa amb ells dia a dia. Llavors, això, com a professor, com a pare, és que se'ns escapa molt ràpid de les mans, perquè tu no veus al darrere. És tota aquesta part que dius tu que ens perdem, però clar, per nosaltres o per la gent de la colla, tots som bones persones i després tot comença a espetegar. No vol dir que siguin mal nanos, però, hosti, hi ha hagut un problema que es té que resoldre que ningú l'ha vist abans. O sigui, no, jo crec que ningú...
1: No
2: ho veus venir. I et toca i passa el que passa.
3: Sí, al final són el que dèiem, aprenentatges socials i reproducció de rols que estan establerts i aquest abús de poder dels nens respecte a les nenes que ho veiem... Potser a la colla nostra...
4: No, perquè pobres nens,
2: quasi tots són nenes.
3: Però jo a l'aula, per exemple, ho veig, aquests rols. O sigui, estan molt marcats, aquests rols. I dius, ostres, estem al 2026 i continuem perpetuant aquests rols. Sí. És heavy.
2: Costa molt.
4: Però bueno, s'ha de veure. Jo crec que s'ha de veure amb adolescents. O sigui, una cosa és pubertat i l'altra és adolescència, eh? La pubertat va abans, sí, sí. I per això li han posat aquest títol. Llavors jo crec que s'ha de veure amb adolescents i amb els púbers que vulguin interessar-se.
1: Un altre dia podeu fer el mateix programa amb la sèrie Adolescència.
4: No l'he vista.
1: Però ja van dir que és més heavy.
4: Jo li vaig dir a Martina si volia venir a parlar a la ràdio. Li vaig dir, vaig a la ràdio. Ai, per què? Jo vull venir. Li vaig dir, vaig a parlar de la... I em va fer una cara com dient... no sé si aquella cara volia dir no sabria què opinar o no vull opinar, saps? O sigui, jo crec que encara
3: potser
4: no està...
0: O no vull opinar davant teu.
4: Claro, clar, o potser...
2: Clar, sí, és aquesta part que ens queda, no?
4: O sigui, jo crec que amb un 60%...
3: Per això jo deia que tu dius que no l'han entès, però potser no t'han transmès...
4: Totalment,
3: que...
4: sí.
3: Per aquesta... aquesta distància, encara que tinguis molta confiança...
4: Perquè ets la meva mare, perquè és així, jo li vaig preguntar no sé quan...
3: Jo tinc molts nens i moltes nenes que parlen de temes amb mi que no parlen amb els pares i les mares.
1: I tu com a pare has de tindre aquesta humilitat també.
4: I per això és molt important el teixit social de la colla.
1: Qui no t'enteres enterarà
3: algú.
4: Claro, jo sempre els hi dic i se'n riuen de mi, per mi, a mi la Berta em fa de nexe d'unió amb la Martina. I quan estic preocupada per algú li dic... Berta, avui, i la Martina ho sap, ho dic aquí obertament, perquè quan va començar l'institut a mi em preocupava molt i la Berta fa dos cursos més i li deia, em preocupa que no sé què, i ella em deia, tranquil·la, Adriana, està fent coses que és el que toca. No m'explicava res, perquè crec que ho va fer molt bé, perquè em podria haver dit de tot i no va dir res, però està fent el que toca, no passa res. Saps? Llavors...
2: Quedes més tranquil.
4: Clar, llavors jo ara li dic a la Martina, l'any que ve entra la mare a l'institut. Llavors, bueno, hi ha un rol... que la colla representa, no? És un rol social d'acompanyament i què és el que tu dius? A mi no m'ho explicarà. Ni ella ni la Berta. Però crec que té confiança amb gent del voltant per explicar-li si algun moment té un problema. Però bueno. Podríem estar hores,
0: no? No, podríem molta estona, no? Això s'ha fet curtíssim.
1: A mi se m'ha passat.
0: Teníem una sèrie de bastants temes per cobrir, però que ens hem quedat a... La superfície, i tot i així crec que ha sigut dels programes més interessants que hem fet
3: el que portem. Segona part.
0: Però hem de fer, sí, no? Evidentment esteu més que convidadíssims.
4: Podem convidar a un jovent 15-16? Podem buscar...
2: Podem buscar algú que també doni el seu parer.
4: I feu-ho, vaja.
0: Perfecte, doncs quedem així. Fins aquí la primera part de comentar pubertat. Queda pendent fer un seguiment. Amb això ens despedim.
3: Jo, deixeu-me... fer una cosa personal, que és felicitar ma mare, que es jubila aquesta setmana.
4: Felicitats
3: a ma mare. I res, doncs això, tanquem ja el programa.
0: Recordeu que aquest dimecres i aquest divendres ens veiem a assaig, divendres a les 8, dimecres a les 7:30, i diumenge marxem de vacances cap al Lluçanès, marxem d'excursió cap al Lluçanès.
3: Gràcies, Lídia, gràcies, Lluís, gràcies, Adriana, per tornar. El David, moltes gràcies també. I ens veiem la setmana que ve.
0: Ens veiem la setmana que ve.
3: Vinga, bona fira.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que s'hi declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda té lloc a l'audiència preliminar des de les 6 davant del jutge Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretaria organització del PSOE, Rebeca Turró, que parlava sobre tota aquesta qüestió.
2: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
1: I els hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura després de comprovar la seva eficàcia i una menor toxicitat. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu i participaran 50 nens i nenes adolescents amb tumors sòlids que han recaigut a la malaltia o bé no responen als tractaments que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, s'origina a les cèl·lules nervioses immadures. Més qüestions. Tret de sortir d'avui el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges i informació en temps real de la bandera que hi uneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. I a Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. I la policia local del Prat del Llobregat ha interposat prop de 200 denúncies i ha requisat un centenar de patinets en 3 mesos de campanya. Circular sense assegurança per la vorera o més d'una persona al vehicle han estat les principals sancions. Les sancions, per cert, van des dels 200 euros, la més econòmica, fins als 500 si és greu.
3: Informació local.
4: Aquest dijous torna el cicle Clàssica a Molins, a la Gòtica, un concert titulat Del Sol a la Seda, amb una mezzosoprano i un pianista com a protagonistes del concert. Interpretaran obres de Ravel, Berlioz, Viardot, Bizet o Falla. Les entrades fa uns dies ja que estan a la venda al web Entràpolis o al Museu del Renaixement. Aquest dijous a les 8 del vespre, concert a la Gòtica. I aquesta setmana, divendres, comença la campanya gastronòmica Tapa Tour Molins de Rei 2026, en el marc dels actes previs a l'arribada del Tour de França, al pas del Tour de França per Molins de Rei el 5 de juliol. Diferents establiments de la vila participaran en aquest Tapa Tour, que consisteix que cada establiment participant ofereix el seu plat estrella en format de tapa, acompanyat d'una beguda, i el preu de la proposta serà tancat i haurà d'estar entre els 6 i els 8 euros. Com a element diferencial de la campanya, doncs, totes les tapes participants hauran de tenir un nom relacionat amb el món del ciclisme. A partir del divendres i fins al 5 de juliol, que és quan arriba i passa el Tour de França. Aquest divendres es presenta el llibre Zekelei, de José A. Agudo Arriaza, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca El Molí, una novel·la situada a Londres victorià, amb el Jacques Budareu darrere fons també. Doncs la novel·la la presenten aquest proper divendres a la biblioteca, a 6:45. I el Cineclub, que tanca la temporada aquest dissabte amb la pel·lícula Todo lo que fuimos, a les 7 de la tarda, una pel·lícula del 2025, un drama sobre el conflicte àrab-israelià, se situa des de la Nakba israeliana del 1948 fins al 2020. Retrata la història d'una família. Dissabte a les 7 a la Penny. Entrades anticipades a Entràpolis. I diumenge la grupa continua amb les ballades de sardanes a la plaça de la Creu a les 7 el diumenge amb la Copla Marinada. I també destaquem que a partir del 29 de juny i fins al 24 de juliol l'Ajuntament continua fent aquest any la proposta de jugar a l'estiu als casals d'estiu per a infants de 4 a 12 anys que es faran a l'escola Pont de la Cadena amb diferents activitats de dilluns a divendres, activitats diverses, tallers, jocs d'aigua, etc. Les inscripcions les podeu fer a jugalestiu@molinsderei.cat o si voleu més informació us podeu adreçar a l'Ajuntament o al Poliesportiu. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
0: Ràdio Molins de Rei. Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
5: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
6: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
8: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
9: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
11: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
10: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
11: Entre tots, podem construir una societat més tolerant e inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
10: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
6: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
12: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Molt bona tarda, vespre a tothom. Aquí estem com cada dilluns a Tot Teatre. Benvinguts. El divendres passat vam poder gaudir d'una de les grans dames del teatre, monstres de l'escena i llegenda del teatre musical de Broadway i el West End londinenc. Vam anar al Teatre Tívoli de Barcelona per aplaudir a la Patti LuPone.

0: la Patti LuPone i el seu Sunset Boulevard. Però ara ens anem corrents al Maldà, perquè allà volem parlar d'una família que no estaria, els traumams tampoc. Volem parlar amb la Sílvia. Hola, Sílvia.
1: Hola. Suposo que sóc jo.
0: Sí, sí. Què tal, Laura?
1: Bé, bé, bé, bé. Sí. En realitat sóc la Laura Pau, eh?
0: Ja, ja. Per què t'he dit, Sílvia? Cuéntame, cuéntame.
1: Doncs perquè estem preparant una obra de teatre, sí, que es diu Consulta Familiar, sí, i allà sí que sóc la Sílvia. Uh-huh. Allà sí que per el meu personatge es diu Sílvia, és una noia que estan a teràpia perquè té bastants problemes de relació amb la seva mare. Uh-huh. Diguéssim que l'obra està situada que s'acosta a Nadal.
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: I ella se li fa molta muntanya passar per l'examen aquest anual, que a vegades sembla que són les festes de Nadal, no? A vegades passa allò de que...
0: Sí.
1: Tornar amb la família, doncs sembla un examen, però perquè no t'ha sortit bé, tot això, no?
0: Sí, sí. Perquè la mare és d'aquelles mares que... I tu què? Encara sola? Per exemple.
1: Exacte.
0: Eh que
1: per
0: sí?
1: Exemple, aquestes per exemple. Són vídeos. Aquestes són vídeos. És perfecte.
0: I la mare, sí, la mare és la Nabel Tutusaus, oi?
1: Sí, exacte. Mm. Sí, sí, sí, sí.
0: I la fisiòloga, la Núria Cuyàs.
1: La psicòloga, la Núria Cuyàs, sí, exacte.
0: I què tal el trio, sí, aquest? Sí. Bé, no?
1: Molt bé, molt bé. Molt bé, molt
0: com
1: bé.
0: Com mucha marxa, com mucha marxa.
1: Sí, sí, la veritat és que és un equip molt maco, ens entenem molt bé, riem, i això porta molt quan fas una comèdia. Si tu passes bé assajant i tot plegat, jo crec que es transmet.
0: Eh que sí? I aquest és el vostre cas, eh que sí? Que us ho passeu bé?
1: Sí. Sí, sí. Sí, sí.
0: Això s'estrena dintre aquest any del grec, no? El grec, 50 sí. anys del grec.
1: Exacte.
0: I esteu del 27, el 27 al 30 de juliol.
1: Exacte. I llavors després tornarem al setembre.
0: Sí.
1: Tornarem.
0: Ah,
1: bé. Si hi ha algú que diu, ai, doncs és que jo el juliol estic fora.
0: Sí, no, doncs res, setembre... ni excusa.
1: No hi ha excuses. No, perquè clar, 4 dies de funció sí. és molt poquet.
0: És poquet, i tant.
1: És molt poquet.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors sí que estrenem el grec i tot plegat, però per això després estarem ja al setembre. Val. Doncs amb funcions normals i tot això.
0: És un text de la Marga Rowe.

0: No, però clar, sempre es tracta de fer-ho créixer i l'Alba també ha tingut molt bones idees a partir del text. I també l'escenografia de l'Enric Romaní serà molt xula. Bueno, i tot plegat, sí, tindrà...
1: Molt bé.
0: Tindrà un aire molt, molt alegre i molt, molt fresc i divertit. Fem...
1: Apuntem-ho, apuntem-ho.
0: Apunteu-vos, sí. També, sí, també és una obra que...
1: Són 70 minuts només. Només.
0: Sí, sí, sí, exacte. Passa ràpid, passa bé. I hi ha alguna cançoneta, també.
1: També.
0: I aprofitant que les tres cantem, doncs l'Alba va dir, aquí hem de ficar alguna cançoneta.
1: Aprofitar-ho, eh? Fes que fuitar.
0: Exacte, aprofitar-ho, aprofitar-ho. I això també reivindica una mica com el sexe en totes les edats i de manera molt oberta, perquè...
1: Sí.
0: Perquè a vegades també... O sigui, la psicòloga
1: així,
0: també...
1: M'estàs dient que hem d'anar amb la mama a veure-ho.
0: Bueno, perquè a vegades ens pensem que els nostres pares no tenen vida sexual o no tenen desig sexual o
1: sí.
0: No tenen... O tenen, potser, maneres molt tradicionals de veure...
1: Li preguntarem a la teva mare, escènica, la mare escènica.
0: Exacte. Sí, sí, perquè també parlarà d'això, no?, l'obra, de que a vegades ens pensem això, que els nostres pares són uns éssers...
1: Que no, però sí, que no, però que sí.
0: Exacte, sí.
1: Després del setembre anirem de bolos, no? Perquè això...
0: Sí, home, esperem que sí, esperem sí. Que sí.
1: Tenim que dir que els programadors passin pel Maldà aquests dies.
0: Exacte, que passin pel Maldà, ara pel grec, o si no pel setembre, que passin pel Maldà, perquè jo crec que això serà una obra molt xula de fer de bolos.
1: I has vist que avui han començat amb el... homenatjar el recital de la Patti Dupont el divendres al Tivoli.
0: Sí.
1: Vas anar-hi?
0: M'hauria agradat anar-hi, no, però m'hauria agradat molt anar-hi.
1: Sí, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Sí, no?
1: Muy bien,
0: tu sí que hi vas
1: anar? Sí. Sí.
0: Home,
1: sí. Quina
0: enveja.
1: Podrida, enveja podrida. Escolta'm, però ara vas al teatre.
0: Sí, ara vaig al Maldà a veure una actuació de l'Alfonso Vilallonga.
1: Ah, jo...
0: O sigui, vaig a veure música al final, i amb el Marco Mesquida.
1: Ah, jo això vaig anar l'altre dia al Maldà a veure els González.
0: Ah, molt xulo, també.
1: També,
0: xulo.
1: Els germans.
0: El meu germà, sí, i sí. Tant.
1: Però, bueno,
0: molt maco l'espectacle. Sí.
1: Apunteu que el del 27 al 30 de juliol tenim que passar pel Maldà per veure que una família no es tria. Els traumes tampoc. Però, bueno.
0: No.
1: Però, bueno.
0: No, no.
1: Només
0: podem fer el que puguem amb el que ens ha tocat
1: sí.
0: I intentar estimar-nos tal com som i ja
1: I,
0: està.
1: I veure'ns més que no tingui que esperar el Nadal.
0: Exacte.
1: Bé, no tinguem sí, que esperar sí. El Nadal, precisament.
0: Sí, i una mica també treure'ns tots plegats les màscares, que a vegades sembla... Ai, això no ho puc explicar perquè la meva família no m'entendria. No.
1: Hi ha que buidar el pap, hi ha que buidar el pap, que fa mal, això.
0: Exacte.
1: Fa mal.
0: Potser sí, i després ho expliques i no és tan dolenta la reacció,
1: sí.
0: A vegades.
1: Doncs molt bé, Laura.
0: Tant cap amunt com cap avall.
1: Sí, sí, sí. Sí. Laura, disfruta molt aquí al Maldà.
0: Pren mides
1: ja.
0: Exacte.
1: Però tu ja has passat per aquí, eh? Ja has passat per aquí.
0: Home, i sí, i tant.
1: Per això.
0: Sí. Sí.
1: Laura,
0: sí.
1: Moltes gràcies.
0: Molt
1: molta
0: bé,
1: merda. Ens veurem al Maldà, doncs.
0: Vale, perfecte.
1: Eh?
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Vale.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu. I had a dream.

0: Bé, la Patti LuPone, qui ens cantava el musical Gypsy, que al seu temps va fer famosa l'eterna Ethel Merman. I ara us parlaré quatre cosetes més de la Patti LuPone, que va néixer el 21 d'abril de 1949. És una actriu i cantant nord-americana més coneguda per la seva feina al teatre musical. Ha guanyat 2 premis Grammy, 2 premis Tony i 2 premis Olivier. També figura a l'American Theatre Hall of Fame des del 2006. LuPone va debutar amb The Acting Company el 1972 i a Broadway amb Les Tres Germanes el 1973. Va haver rebre la primera nominació al Premi Tony per al musical de Robert Brigham Room el 1975. Va guanyar el seu primer Tony a la millor actriu protagonista musical pel seu paper com Eva Perón en la producció original de 1979 de Vita a Broadway. Va interpretar Fantine en el repartiment original de Londres dels Miserables i Moll a The Candle with Rock, guanyant el Premi Olivier de 1985 a la millor actriu en el musical, amb 2 papers. Va guanyar un segon Premi Tony pel paper de Rose a la reestrena de Gypsy a Broadway el 2008 i un segon Premi Olivier el 2019 en la categoria de millor actriu en un paper de suport en un musical pel seu paper de Joan a la nova producció Company al West End. Anem una mica més a sentir la Patti LuPone abans de connectar amb la nostra segona entrevista. Endavant.
1: I'd like to propose a toast.

0: Fantàstica, Patti LuPone. Ara ens anem al Teatre Goya per disfrutar, per gaudir de l'últim Àtom, un espectacle d'Indigest escrit i dirigida pel Jordi Oriol. I tenim el qui esperant la trucada, el senyor Joan Carreras i la Mia Esteve. Hola, què tal? Bona tarda.
1: Hola,
2: molt bé. Bona tarda.
0: Com va això?
2: Distància.
0: Sí, sí. De dilluns, oi, per tots? De dilluns per tots, però bueno.
2: Sí, clar, és festa per nosaltres, clar.
0: Sí, eh? Sí. Parlem de l'Ultimàtum? Va, digue'm. Una espectacle Indigest. Indigest és la companyia, no?
2: Indigest és la companyia, sí. És la companyia que ja gairebé té 15 anys d'història.
0: Bé, bé, bé, molt bé.
2: I capitanejada pel Jordi Oriol i sí. Tot el seu equip, que és un equip meravellós.
0: Mm-hmm.
2: Sí.
0: Com va arribar aquesta proposta a les vostres mans? Va ser el Jordi Oriol?
2: En el cas, sí, en els dos casos, no? Tant en tu com a mi, no?
1: Sí, en els dos casos va arribar, mm-hmm. Sí.
0: I quan el veu llegir, què veu pensar? Va, sí. Mulleu-se.
1: És que no ho vam llegir.
0: Ah, bé, fantàstic, doncs. Ja hem acabat, tu.
1: Oi que no, Joan?
2: No, perquè no la vam llegir, perquè ells funcionen d'una manera que el text no el teníem el primer dia d'estat.
0: Sí,
2: no teníem
0: sí.
2: Tot el text. Potser teníem el 20% del text, o el 30%, i a mesura que vam anar fent els assajos, anaven apareixent més textos i els anàvem. És la manera que té.
0: Que bo.
2: És la manera que té de funcionar el Jordi Oriol, que està
0: sí.
2: Molt bé, és una manera fantàstica,
0: sí.
2: Perquè tot
0: sí,
2: sobre
0: sí,
2: la marxa.
0: Sí, sí, sí. Molt bé. I quant de temps heu trigat des de la primera llegida, entre cometes, fins al dia d'estrena?
2: Doncs ben bé, 2 mesos, no?
1: Dos mesos. Molt el que sí que sabíem, o sigui, no teníem el text, però sí que sabíem una mica...
0: Més o menys.
1: Quins personatges, de què volia parlar, quins personatges volia que féssim,
0: sí.
1: Sobre quines estructures dramàtiques volia treballar, o sigui,
0: sí.
1: Més o menys això sí que ho sabíem, eh?
0: Mm-hmm.
1: Però no hi havia un text a l'ús, com habitualment treballes quan fas teatre de text.
0: Molt bé, molt bé. I els vostres companys d'escenari, Carmen Milán, Carles Pedragosta i Lara Segur?
2: Exacte.
0: Bé, no? També, que tenen que dir.
2: Sí,
0: ho has dit
2: perfecte,
1: Molt bé, perfecte.
0: Sí. Sí. A veure, parlem una mica de què ens diu l'últim Àtom.
1: Com, disculpa?
0: Què ens diu l'últim Àtom? De què va?
1: Què ens diu?
0: Sí. Sense fer spoilers, que diuen no.
1: Bueno...
2: Sí, la funció és molt estranya d'explicar perquè passen moltes coses, però
0: sí.
2: Podríem dir que és una exparella, que una és professora de lingüística i l'altra de física,
0: mm-hmm.
2: I tenen una filla en un moment donat, i aquesta filla en un moment donat desapareix.
0: Ah.
2: No se sap en quines circumstàncies, i intenten resoldre aquesta buidor, diguéssim,
0: mm-hmm.
2: Davant d'aquesta tragèdia. Però tot i això, una tragèdia està explicat des de la comèdia i des de molts tons diferents, perquè aquí
0: mm-hmm.
2: S'inclouen també un musical, s'inclou també un estat d'emergència, amb un
0: sí.
2: Copy pel mig,
0: sí.
2: S'inclouen moltes coses, sí.
0: Mm-hmm.
1: Sí, és com, al final, l'espectador acaba fent una composició de tot el que veu,
2: exacte.
1: Perquè és com un collage de,
0: sí.
1: De possibilitats
0: mm-hmm.
1: Que l'espectador acaba lligant i llegint diverses,
0: mm-hmm.
1: D'alguna manera, històries paral·leles. Sí que
0: ja.
1: L'eix mm-hmm. Dramàtic és això que t'ha explicat
0: sí.
1: El Joan,
0: sí.
1: però va complementat de moltes altres coses que mm-hmm. Passen paral·lelament.
0: Molt bé. I vosaltres treballat amb el Jordi Oriol?
1: Jo
2: he treballat amb ell fent
1: sí.
2: L'Europa Vull fa uns anys,
0: sí.
2: Que vam fer emocional. Sí, sí.
0: I ara que no ens sent,
1: sí.
0: Què tal? Com a director, què tal?
2: Perquè és fantàstic.
0: Que sí? Perfecte.
1: Molt bé.
2: Sí, és un tio genial, sí, mm. Sí.
1: És genial, i a part és una persona que juga sense parar, i això per un actor,
2: sí.
1: Actriu, és un regal. O sigui, algú que
2: i és una persona meravellosa, també. És molt bona
1: clar,
2: persona, perquè
1: a part,
2: important.
1: Això sí. És molt important. Mm.
0: Escolta, el Jordi Oriol és d'aquells directors que accepten un suggeriment?
1: I tant.
0: Sí?
2: Sí.
1: L'accepta i l'agraeix i el vol.
0: Sí. Bé.
1: Sí.
0: I és d'aquells directors que ve cada dia amb la llibreteta i s'ho apunta tot i després es passa a la llibreteta?
1: Déu-n'hi-do. Sí. No, però una llibreteta molt útil, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, no...
2: Tant.
1: Sí que hi ha gent que és... No, hi ha gent que és quisquillosa i al final dius, ai, deixa'm en pau, que ara estic fent jo la funció. I el Jordi és quisquillós perquè ho és, realment, ell és molt metòdic i molt això, però realment tot el que et diu ho pots posar a la pràctica i acaba sumant cap a una cosa més interessant. Almenys en el meu cas, crec que Joan estàs d'acord amb això que dic.
2: Completament d'acord.
1: Té una mirada ell molt bueno, molt no sé com se'n diu, molt brutal de tot el que vol explicar, i llavors nosaltres només tenim la nostra dintre de la peça, des de la nostra punt de vista, llavors ells des de fora et diu unes coses que dius, hosti, clar, tens raó, tio, és veritat, no, aquí si fessis aquesta pausa i això ho fessis més així, i això ho fessis més aixà, tot s'entendria tot millor, i ho proves i dius, hosti, és veritat.
2: És el valor que té, que ha parit el text, no?, i el té tant al cap que ens acompanya molt. Sí,
1: S'ho coneix tot al mínim detall, això és brutal.
0: Esteu al Goya fins quin dia?
2: Fins al 6 de juliol.
0: Fins al 6 de juliol. El 5.
2: Ai, el 5, perdó, sí.
1: És un diumenge.
0: Què feu, de dimarts a dissabte?
1: Sí, de dimarts a diumenge.
0: Bueno, sí, per l'horari... El de dimarts a divendres o dissabte. Tu sempre el mateix horari.
1: Ah, per l'horari, vols dir.
0: Sí.
2: Ah, sí, fem de dimarts a diumenge amb doble divendres. Els divendres les fem a 6:15 la primera, i dissabte i diumenge també les fem a 6:15.
0: Bé, molt
1: bé. I divendres la segona la fem a 8:00 com la resta de dies. O sigui, dimarts, dimecres i dijous la fem a 8:00. Això, ara ja està tot dit.
0: Ja torno amb el Jordi Oriol. És d'aquells directors que us vol molt d'hora al teatre?
2: No, aquí ja no diu res.
0: Ja sou prou grandets, no? Perquè no tingui que dir
2: això. Sí, una mica grandets sí que ho som, això sí que ho tenim.
1: Grandets en som. No,
2: i el Jordi... Grandets ja comencem a ser-ho.
1: El Jordi ens estima incondicionalment, eh?
0: Sí.
1: Oi, Joan?
2: Oi, tant, completament.
1: Vull dir que té... Ens respecta molt. Em refereixo que ell ja sap que... el que farem i amb el que farem. Ell confia que nosaltres ja ens organitzem, que si volem arribar a mitja hora abans, una hora abans, dues hores abans, i volem fer un escalfament, no el volem fer, ens volem repassar les coses. No, vull dir, jo tinc la sensació que ell ja ha fet amb nosaltres el que volia fer, bé, et diu quatre coses, però no es posarà amb si arribes... O sigui, tu t'organitzes com vols. És com molt incondicional de la nostra feina.
0: Això del director t'ho deia perquè hi ha directors que volen la gent molt d'hora, i també hi ha directors que venen cada dia això a passar a la llibreta, i hi ha directors que diuen, jo ja he estrenat, l'espectacle és vostre, i fugen. També
1: bueno,
0: depèn.
1: Hi ha funcions i funcions, també. És que hi ha espectacles i espectacles, clar.
0: Bueno. Doncs bé, Joan, i Mia i Joan.
2: Que bé, molt bé.
0: Moltes gràcies per la vostra...
2: Gràcies a tu.
0: No, a vosaltres. Si no passa res, tinc entès que demà vindré.
1: Ah, perfecte.
2: Doncs allà estarem.
0: Nos veremos les cares.
1: Ah, això mateix.
2: Genial.
0: Joan, Mia i Joan, moltes gràcies, molta merda.
1: Gràcies a tu, gràcies.
0: Moltes gràcies. Adéu, bona nit.
2: Adéu.
1: I'd like to propose a toast.

Patti LuPone i la seva Ladies Who Lunch de la Musical Company, que com heu vist doncs, l'han repetit. Per què? Perquè ens agrada i perquè ens hem equivocat. Bé, no passa res. Espero que ens disculpeu. Ara anirem a més endavant, també parlarem d'una cosa que no ens agrada gaire, tancament de teatres, una pèrdua per cultura, i això serà més endavant. Ara parlem una mica de Patti LuPone. Altres actuacions musicals de l'escenari inclouen el paper de Rene Sweeney en la reestrena de Broadway de Anything Goes el 1987, el de Norma Desmond en la producció original de 1993 de Sunset Boulevard, que és la que hem sentit per obrir el programa, i Mrs. Lovett en la nova producció de Broadway de Sweeney Todd, com Lucia en la producció original de Broadway de Women of the Verge of the Newport Breakdown, i el seu paper de Lena Rubinstein a la producció original de Broadway de Far Pine, el 2017. LuPone va néixer el 21 d'abril de 1949 a Northport, New York, a Long Island, filla d'Angela Lewis, nascuda Patti, administradora de biblioteques, i al CB Post Campus de la Long Island University, i d'Orlando Joseph LuPone, administrador d'escola i professor d'anglès a l'escola secundària Walt Whitman, situada a Huntington, Long Island. La seva tia gran era la cantant d'òpera del segle XIX, Adelina Patti. El seu germà major, Robert LuPone, és un actor, ballarí i director que va originar el paper de Zack, el director de A Chorus Line. LuPone és d'origen italià i de família catòlica. El 1979, LuPone va protagonitzar la producció original de Broadway de Evita, el musical basat en la vida d'Eva Perón, composta per Andrew Lloyd Webber i Tim Rice, i dirigida per Harold Prince. Encara que LuPone va ser aclamada per la crítica, des de llavors va dir que el seu temps a Evita no va ser molt agradable. En una entrevista de 2007 diu que Evita és la pitjor experiència de la meva vida. Quan va acabar la producció, LuPone va romandre a Londres per crear el paper de Fantine a la producció londinenca original de Cameron Mackintosh, Les Miserables, que es va estrenar al Barbican Theatre, en aquella època, la seu de Londres del Royal Shakespeare Company. LuPone va treballar anteriorment amb Mackintosh en el revival de poc temps a Broadway de Oliver, el 1984, fent de Nancy al costat de Ron Moody, com afegint. Per la seva feina, tant de Crack Will Rock com a Les Miserables, va rebre el Premi Olivier 1985 a la millor actriu d'un musical. Tenim més Patti LuPone? Doncs, ole!

0: Patti LuPone va tornar a Broadway el 1987 per protagonitzar el revival del Lincoln Center Theater del musical Cole Porter's Anything Goes, que és el que m'acabo d'escoltar ara. Com la cantant del nightclub Reno Sweeney, va actuar al costat de Howard McGillins i tots dos van rebre nominacions del Tony. El repartiment del Lincoln Center es va tornar a reunir per sols per un dia per tornar a fer Anything Goes a Nova York el 2002. El 1993 va tornar a Londres per crear el paper de Norma Desmond a la producció original de Sunset Boulevard d'Andrew Lloyd Webber a la Delphi Theatre. Hi havia molta mala maror amb aquell muntatge i al final la Patti LuPone la van despedir, el senyor Lloyd Webber, i va ser substituïda per la Glenn Close, que també va estrenar a Londres i ves de l'estrenar també a Los Angeles i finalment a Broadway.
1: My customer. Oh, wait, what you rush, what you hurry. They gave me such a fright. I thought you was a gun. Stop a minute, not to sit you down. Sit. Oh, no, I just thought I haven't seen a customer for weeks. Did you come in for a party?

0: Patti LuPone i el seu paper de Mrs. Lovett a Sweeney Todd. I ara ens posem seriosos, tristons, perquè el món de la cultura, com sempre, doncs perd un teatre i això no ens agrada gens. Hem anat a fer un reportatge i això és el que ens ha dit la nostra reportera, que ha entrevistat al final al Teatre Regina, a la seva directora, Mariona Campos.
1: La companyia La Trepa baixa el contracor al taló del Jove Teatre Regina, reivindicant 38 anys d'impuls al teatre familiar. És un projecte de 38 anys d'existència al barri de Gràcia, fent servei a tota la ciutat i a les poblacions adjacents de Barcelona, que hem dedicat els esforços a la producció, promoció i programació de teatre destinat als infants i joves, tant en horari lectiu com en programació escolar, com de cap de setmana. 2.187.184 espectadors han passat per aquestes cadires. 10.538 funcions i 811 espectacles en total. Us hem posat a baix també una mica la relació entre el que ha sigut la nostra programació familiar i jove respecte a adults o altres tipus de formats, perquè veieu que malgrat tot, malgrat que a vegades no se'ns dona la importància o no apareixem, la nostra feina capdalt sempre ha sigut familiar, jove i escolar. Per altra banda, també des d'aquí, des del projecte del Regina, durant aquests 38 anys, hem fet la defensa de la llengua i la cultura en català. Sí, 50 anys més tard de la creació de la companyia La Trepa i de 38 del Regina, a dia d'avui encara hem de reivindicar aquest punt. Avui el Regina desapareix i el perquè és una trista combinació de factors que tots enfilats fan que no tinguem una altra sortida que baixar la persiana del nostre estimat Jove Teatre Regina. Perquè l'edifici on es troba a la sala està en venda i no se'n renova el contracte de lloguer. No tanca perquè ja no és necessari, ni per fallida, ni per falta de públic ni de propostes familiars. Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat. I adonar-nos que avui el Regina és notícia perquè tanca i no per totes les tasques que portem 38 anys desenvolupant. Nosaltres entenem que és molt difícil fer cabre la cultura al temps destinat de les notícies de tots els canals més generalistes, no? I que es parli de teatre i que es parli, a més, de teatre familiar a vegades és com trobar un trèvol de quatre fulles. També ens agradaria avui agrair sobretot al sector, al nostre sector, en especial a DETCA, la institució que avui ens representa, per tots aquests anys que han estat recolzant i defensant la nostra feina, protegint-nos i tinguent-nos en compte amb totes les nostres singularitats. Per acabar, al Jove Teatre Regina avui només li treuen el continent, les parets. El nostre contingut, la nostra ànima avui queda lliure per poder-se desenvolupar algun altre espai on s'hi pugui aixoplugar i des d'allí doncs, poder continuar la nostra tasca educativa, creativa, artística i de lleure, per seguir ajudant la formació dels nens i nenes de Barcelona i Rodalies. Gràcies.
0: Doncs després d'aquestes paraules de la Mariona Campos, doncs no es pot dir gaire més coses, es pot dir més coses. I ho deixarem avui amb la veu de la Patti LuPone i el seu famós Don't Cry for Me Argentina, del musical Evita. Fins la propera setmana, molt bona tarda, vespre a tots. Mentrestant, porteu-vos bé, si us plau. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No Petis la Revetlla. Evita la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bord, recollir roba estesa a l'aire lliure o no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per minimitzar els riscos d'aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà el 50% les guàrdies dels bombers. També fan un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació als vehicles pesants a l'AP7. I el govern espanyol triplica fins als 18.000 milions anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Contem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara dolor crònic, salut hormonal o mental, malalties autoimmunes o cardiovascular que afecten a les dones. De fet, actualment, de cada 7 dones es triga una dècada, hi ha 7 dones que triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen.
2: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: I al Solsonès, la cooperativa Territori de Masies ha aconseguit completar el finançament per fer realitat un molí fariner per treballar i transformar el cereal cultivat per la pagesia local. La campanya de micromecenatge s'ha tancat a 123 donacions, que sumen un total de 23.700 euros. Aquest suport col·lectiu permetrà fer realitat la infraestructura a Calaf, a l'Alta Noia. Amb el molí fariner es tanca el cercle del sistema alimentari i reforça la viabilitat de la pagesia del Baix Solsonès. I l'Ajuntament d'Arbós ha anunciat que està fent un seguiment de les condicions de salubritat de diferents solars i finques privades per garantir que es trobin en un òptim estat de conservació i que es puguin evitar incendis o plagues. Està controlant un total de 65 espais i ho faran un termini de 15 dies.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Aquí comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei, a la 91.2 de la FM. Diferents generacions de jugadores i creadores són aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs.

0: I què tenim avui al menú, Den?
1: Doncs com us vam avançar la setmana passada, va haver-hi Nintendo Direct. Comentarem una miqueta què ens va portar. També tindrem la segona edició de Japó per Randa. Prepareu-vos. I si ens dona temps, parlarem d'alguna espècie d'anàlisi en profunditat d'un joc que hem jugat i també, fins i tot, d'un que encara no ha sortit.
0: Però no tot es queda aquí. Estem per les xarxes socials. Busqueu-nos com a Joc per Randa Ràdio, el par escrit amb una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcasts, Spotify i al web de radiomolinsderrei.cat. I perquè avui tot el programa surti rodó, a la part tècnica controla, a David.

0: Hola, hola, ben trobat, Arnau.
1: Hola.
0: Com estem?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Ben trobada, Laia.
2: Bona nit.
0: Què tal? Ben trobat, Rafel.
3: Hola.
0: Ui.
3: Me l'han pujat massa. Hola, què tal?
0: Hola, què tal? Ben trobat, Dani.
4: Hola, bona nit.
0: I crec que tenim diferit el Carles. Ben trobat,
5: hola,
0: Carles.
5: Què tal?
0: Hola. Què tal? Què tal la ressaca post Nintendo Direct?
5: Bé, mira, gens de ressaca, perquè, no sé, una miqueta light, no?
3: No t'adalantis.
5: No, m'han preguntat. Jo el que crec és que amb tanta teca necessitarem més estona avui, eh?
0: I tant. És la... Com a 33 minuts més.
2: S'havia de dir, check.
3: S'havia de dir. Escolta, nois, ho comentàvem amb el Dani pel xat, que Microsoft, ho hem sentit algú així com que Microsoft no vol estar amb Xbox o Xbox vol sortir de Microsoft. Què ha passat aquí? Qui ens ho explica bé? Perquè una notícia que hem amagat com creuada. No sé, bueno, no sé si el Carles o el Den m'ho vol explicar.
0: Jo deixo la paraula a Carles. Ah,
3: què ha passat
5: aquí?
3: Sí, no,
5: bàsicament perquè... el que ha passat és que hi ha com una rumorologia de...
3: M'agrada.
5: Òbviament, aquesta gent que li agrada parlar tant de Microsoft sense tenir la notícia real,
0: sí.
5: Hi ha la rumorologia de que, de cop i volta, Microsoft es vol desfer d'Xbox. I no és ben bé així. El que s'està rumorejant és la possibilitat de que sigui com una subsidiària, com és el cas de GitHub o el cas de LinkedIn, no? Que són empreses que formen part de Microsoft, però que no estan com dins de la... que treballen de forma independent i necessiten guanyar-se els diners elles mateixes, no? Ser rentables.
3: Però això es fa quan és... perquè sigui rendible, es fa quan és deficitària o perquè realment aconseguir que sigui rendible? Perquè és un moviment una mica estrany, no? Fer una escissió, no escissió, però que... És com tenir un fill però que no marxa de casa, no? És una mica així.
5: Sí. Sí i no, perquè en realitat tot això estem parlant sense tenir cap notícia del cert, no?
3: És
5: com un rumor, però que seria una possibilitat per intentar com sanejar una miqueta Xbox i fer-la independent. En quin sentit? Doncs que d'aquesta manera no poden anar xupant els calés de Microsoft i anar fent compres sense cap sentit, sinó que han de mirar molt millor el que compren, on inverteixen, els estudis que tenen...
3: O sigui, vigilar-los millor, llavors. Llavors, per vigilar-los millor, per veure què està passant.
5: Clar, bueno, alhora, si també han caigut, dos caps d'Xbox que portaven un 20 mesos i l'altre un temps més llarg, que bàsicament jo crec que és la reestructuració aquesta que va parlar Asha, fa un temps. Jo no em preocuparia de res. Jo crec que Satya ha donat tota la confiança a Asha, ho estava mostrant en què està fent el que vol, bàsicament. I jo crec que hem d'esperar una miqueta més que passi un any amb Asha i sobretot veure què acaba passant amb Project Helix, que és el següent gran projecte de Microsoft. Jo crec que aquí acabarem de veure què passa, no?
3: Aquí al joc per Randall tenim molta esperança, l'Helix. O sigui, segons sempre hem parlat d'ell...
0: Sí, el que passa és que tot això està venint perquè fa res Satya Nadella va... No sé si el van entrevistar, ara mateix no sé d'on va sortir tot això, però bàsicament el que va dir és Xbox porta sent una sangria de diners, no està donant diners, estem gastant molts diners. De fet, ho ha dit com que estem pagant-li l'entreteniment a la gent perquè no està donant els diners que esperàvem i que això ha d'acabar i que a partir d'ara han de buscar maneres alternatives de fer-ho lucratiu, no? I la gent ha tret de tot això el bueno, ja està
3: liada,
0: ho vendrà, no sé què... Bueno...
5: De fet, s'ha de matitzar una miqueta el que diu Satya, perquè realment no és del tot així, perquè per cada euro que s'inverteix, recuperen un euro amb 0,3.
3: Però això no és el que l'inversor vol. L'inversor vol 4.
5: Ah, exacte. Però
0: el que s'ha dit i s'ha vist és que Game Pass està salvant Xbox, que els hi està bàsicament aguantant tota la resta de gastos.
5: Sí, és veritat que amb la pujada que va haver-hi de Game Pass, van haver-hi 8 mesos de pèrdues. Però va ser una pèrdua autocausada, no? Perquè ells mateixos van dir pugem 150% el cost i clar, la gent va dir, pues, em trec la subscripció. Però encara estan tenint beneficis, no hi ha pèrdues.
3: Bueno.
5: Sí, és veritat que no tant com voldria Satya Nadella, que voldria que tot que li caigués als calés del cel.
3: Vull fer-ho
5: però...
3: com vulgui, no?
5: però no estem tan malament, vaja.
3: Veurem. Parlant de coses que guanyen o perden diners, jo us volia comentar una cosa que no té gaire a veure amb els videojocs, però que és interessant, que últimament estic veient que en això de no guanyar el suficient o està passant al món del cinema. Hi ha pel·lícules que duren potser una setmana d'estrena i en seguida agafar a plataforma, o triga molt a la plataforma, però ja és impossible tornar-la a veure de manera legal o tal, no? Però he vist que, per exemple, una pel·lícula com... No sé si coneixeu que hi ha hagut una pel·lícula de Michael Jackson, un biòpic, que fa setmanes que està, i encara està al cinema, encara aguanta. Altres pel·lícules han passat sense pena ni glòria basant-se en videojocs, com Mortal Kombat 2, que ha sigut un... Crec que va ser una setmana, i a la setmana següent que volia anar-hi jo, i ja no vaig poder, va ser un... Aquí no ha passat res.
0: La de Mario...
3: La de Mario encara dura. En poques sessions...
1: Home, seria estrany que no aprofitessin al màxim.
3: Sí, el passa que aquesta setmana em sembla que entra Toy Story 5 i ja pues, hi haurà un... un altre detectiu que pels nens que acaben l'escola ja comença aquí.
1: Però hi ha les multisales que es poden posar les dues.
3: Sí, Spiderman també, a l'estiu, ara ve l'estiu.
0: El juliol.
3: He aconseguit, abans que la treguin, anar a veure He-Man i els Masters de l'Univers.
1: Oh!
3: L'heu de veure.
0: L'heu de veure.
3: És molt divertida, és molt bona, i si sabeu coses dels ninos o el que sigui, està ple està fet amb carinyo, tot, amb un carinyo espectacular, i està ple de detallets, i està ple de coses, i aneu-ho a veure. De fet, un dia hauríem de parlar dels videojocs fets sobre He-Man i Master Universo, que té la marinera. Que hi ha com pel·lis de Godzilla que parlàvem abans, de bones, i de dius, dolentíssims, que això que d'on t'ho penses ha sortit. Aneu-ho a veure, és molt graciosa. I si... A vegades hi ha un moment que es burla de si mateixa, però és que no hi havia una altra manera de fer-ho. Penseu que és un univers on hi ha castells, màgia, naus espaials, un tigre que parla i espases màgiques. I és com, això com ho planteges, no, al cinema de...
1: I els cotxes eren molt moderns.
3: Cotxes? Quins cotxes?
1: No anaven amb unes...
3: Van amb naus.
1: Que la tecnologia és prou moderna.
3: No, és medieval més naus i musculosos i coses molt rares. I dragones, és molt, molt xungo, molt xungo. Però bueno, xungo també, hem tingut un bon poti-poti d'aquesta setmana, que hi ha hagut el Nintendo Direct, que té la marinera. Anem al lío? Sí o què?
2: Som-hi.

0: Llançaments.
1: No, és que el programa passat no ens va donar temps de res, volíem dues hores, i volia seguir el fil del que havies dit, de què passa, que surt una pel·lícula, després té una altra, després té una altra, no? I surt una nova que trepitja les anteriors. Jo m'estava preguntant què passarà al setembre o al desembre, que hi ha 25.000 llançaments, esquivant tots junts.
0: Exacte.
1: El GTA que surt al novembre.
0: Surt al mig.
2: Excepte, tots junts, no.
1: Excepte dos grans jocs que han dit... tu no em trauràs ventes.
2: Un que jo crec que en realitat competeix molt fort, que és el de Barbie.
1: Barbie GTA. Collection.
2: Sí, jo crec que allí hi haurà problema. Els fans de GTA dubtaran sobre
0: quin joc agafar. Quan es va estrenar Barbie al cinema, es va fer Oppenheimer.

0: lliure han d'esquivar el GTA. O sigui que tot surt al setembre o al desembre o a l'any que ve.
1: Què va passar al Nintendo Direct? Et digues, perdona.
2: Jo anava a dir que jo no subestimo a Nintendo, eh? Jo crec que Nintendo qualsevol dia ens pot anunciar Mario 3D el mateix dia que surti GTA 6 i es queda tan ample, eh?
0: Sí, perfectament. I és igual.
3: Jo estic d'acord, eh?
1: Sí, és capaç.
3: Jo crec que ha sigut pura casualitat.
0: Bueno, anem a la xitxa, què ens ha anunciat?
1: Si anàvem fent la quiniela, passava això. Què va passar?
4: Bueno, van sortir uns quants jocs.
0: Uns quants.
4: Sí. Faig una menció ràpida a tots els jocs que van anar sortint i si volem destacar algun, el mencionem. Primer, no sé si hi havia data, del Rhythm Paradise Groove.
1: 2 de juliol.
4: Aquest joc de ritme, el 2 de juliol. Van anunciar...
1: Aquest el compro jo.
0: Sí, jo també sí. Soc públic d'això.
3: Tenia bona pinta.
1: Sí. És el joc d'un sol botó, però és meravellós.
0: No necessites
1: més. Res més.
0: És ritme, és música, és diversió, sí. És fantàstic.
4: Després, un port de l'Onimusha per el mateix dia que surt el joc. Una nova expansió de Dragon's Dogma d'Arc Arisen, que també és un port del Dragon's Dogma 2.
1: Ara hem d'apuntar 8 ports. Apuntar remakes, hem d'apuntar sí. Ports. Perquè, és nou. El Paradise Groove és nou, aquest. És nou.
4: Un port de la Stellar Blade.
1: No me digues.
4: Que va anunciar l'altre dia la seqüela. Un trailer, crec que el trailer final de l'Orbitals, que surt el 3 de setembre.
1: Què és això d'Orbitals?
4: És com un It Takes Two. Un joc d'aquests de dos jugadors amb pantalla
1: partida,
4: on cada un controla un dels personatges. Aquest joc té molt bona pinta perquè surt el cartutx com a tal, no és una kicker, i he vist el tràiler i té doblatges a molts idiomes, inclòs el castellà, crec que alemà, francès, tot aquests.
5: I serà doblatge de debò o serà doblatge...
4: Bueno, per el que he escoltat és de debò. Sí.
5: No és intel·ligència artificial.
4: No.
5: Molt bé.
4: I són indies, o sigui que està molt bé això.
1: Fantàstic. Bien.
2: Aquest joc el vam veure per primer cop al Game Awards i ens va agradar molt. Tenia un rotllo molt... No sé, a mi em va agradar molt. El que vaig veure és de Kepler Interactive.
1: Kepler, em sona a marca de les figures de Star Wars de 70. Però no sé si és la mateixa.
5: Kenner. És la mateixa que feia les Blythe.
1: No,
5: les
1: és que mines. Tinc un coneixement aproximat de les coses.
3: A mi llavors, em sona productes de neteja.
1: També, una miqueta sí.
0: Què més?
4: Van confirmar un altre cop que surt el Rayman Reboot Retold Legends aquest.
1: Remake. Però és aquell que vam dir que era 2.5.
4: Sí,
0: correcte.
1: No era 3, no era 2D.
0: Aquell que no t'agradarà quan el veig.
1: Vaig veure el trailer, no em va semblar lleig. Està bé, està bonico.
4: També està el Big Wall, que és com un joc d'aquests streamers, un friendslop, que li diuen.
1: Què és això, un friends què?
4: És com un... com a l'Among Us, al Pic...
1: A jugar junts i divertir-nos junts. Vaja,
4: sí, bàsicament.
1: Està guai. Big Ball.
4: Un joc nou de One Piece, de Gran Gourmet, que és... portes un vaixell de...
1: Sí, restaurant. Has d'apuntar al restaurant, em va semblar molt curiós.
3: Sí, és un joc de restaurants que han aprofitat la IP de One Piece. Perquè
1: I surten tots els personatges. A més,
4: 900, crec que van dir.
1: Pixelatzats i tots. Bueno, sí. Hi ha molts.
5: Tots? Vale.
3: Hi ha molts sprites.
1: Aquí. Sí. Està guai.
4: Va anunciar una expansió per al Pocopia.
1: Sota l'aigua.
4: Sí. Aquesta...
1: Chiquiquín, què vol dir? Diners?
5: Sí.
0: Diners.
5: Fent caixa, Nintendo.
4: Sí. Són 3 expansions, una a l'agost, una a finals d'anys i altra al 2027. Ho compres una vegada i et porten les 3.
5: Sí, això. Era com un passe de temporada que anaves desbloquejant-les.
4: Sí.
0: I Prince Money.
4: Trailer amb data de llançament del Fire Emblem, Fortune's Weave.
1: Nou o remake?
4: És nou, totalment nou.
2: Nou.
4: Sí.
1: On de nou?
4: El 17 de setembre.
1: Què, Carles, digues.
2: No, que aquest és el que un dels que jo espero amb més ganes, perquè l'anterior no em va agradar gaire, ho comentàvem, de fet, amb en Dani i amb en Javi, que no em va agradar gaire el del cabell de dos colors.
4: A l'Engage.
2: No m'acaba d'agradar. I aquí tindràs quatre personatges.
5: Els grans.
4: Sí, aquí sembla que cabrà 4 històries amb cada un dels personatges, com els Three Houses.
1: Segueix amb aquell rotllo de jugabilitat de que si se't mor un personatge ja no el tens més en tota la missió?
4: Diria que seria seleccionable com el Three Houses, aquesta dificultat.
1: El Carles ha dit, home, com dient, faltaria més.
4: Jo crec que sí.
2: No es pot jugar sense aquesta opció activa, vull dir, si no, quina gràcia.
1: És l'emoció del Fire Emblem, no? Que se't mor un personatge i la següent missió ja no hi és.
2: Si no, treus el cartutxo de cop.
4: No. Sí, sí. Això, Jersey Houses vaig jugar, sí. A la memòria d'aquesta dificultat, però quan mataven un personatge, el botó de casa X

0: i obrir un altre cop al lloc.
1: Que tramposet.
2: És la forma correcta de jugar Fire Emblem, sí, sí.
0: Bueno, també ha anunciat una seqüela per a Ninjala, d'Uncharted Planet, que no sé si us sona aquest lloc.
1: No.
0: És com... quan va sortir era com un Splatoon, però amb ninjas i amb armes. Era una mica estrany.
1: What the fuck?
0: I aquest sembla que no serà un multiplayer, sinó que serà de món obert, que serà un lloc d'aventura. És una mica estrany.
1: Rarete.
0: Va anunciar també a DK Challenge. Que això sí, és una cosa.
2: Donkey Kong?
1: Donkey Kong, no?
0: És, DK? Han posat logros per al Donkey Kong Bonanza i els Donkey Kongs clàssics de l'emulador de la NES, però per fer-los tens que tenir el Nintendo Switch Online.
1: Chiqui, chiqui.
0: I només dura fins a setembre.
1: Ho has de fer abans de setembre.
0: Sí.
1: Són deures,
3: FOMO.
0: Sí.
1: Són deures.
0: Una bàsicament.
3: Nintendada per final de manual.
2: Una Nintendada, però boníssima.
0: Sí, sí, sí.
2: Tinc paga, per poder...
1: paga per fer els deures, sí, abans de setembre.
0: Sí.
1: Sí, no, i després ja no els tindràs mai més.
0: No.
1: Sí.
3: I què et donen si ho aconsegueixes a banda de satisfacció personal?
0: Satisfacció personal.
1: Un adhesiu o alguna, no sé, una banda.
0: Crec que et donen com cromos quan completeixes uns dels logros.
1: Cromos digitals,
4: també. Et sents més japonès.
0: Sí,
1: sí, completes coses que et donen coses que no tens.
0: Per sort, tinc entès que si ja has fet aquest logro sense
4: el
0: sistema...
1: Assoliment.
0: Te'l donen, sense tenir que fer un altre cop. Perquè per aquesta part, almenys està bé. Van anunciar una col·laboració del DLC del Donkey Kong Bonanza amb el 40 aniversari de Mario. Bàsicament, una vestimenta.
1: No calia.
0: Sí,
1: no calia.
0: Un lloc nou dels creadors de Vampire Survivals, que és per Jujutsu Kaisen.
1: Bueno,
3: molt bé, això té el seu mercat. S'aprofita una IP popular.
0: Port del Lords of the Fallen, del Lies of P, del Devil May Cry.
1: Venga,
0: crec que és un... No sé si és nou, el Muramasa Revenant Blades, que potser és un remake.
1: No estic segur.
0: No sé.
1: No estic segur.
0: Després van anunciar...
1: Remaster o...
0: versions de Switch 2 a 4K, 60 FPS...
1: Més ports.
0: Del Xenoblade 1, 2 i 3.
1: Fora.
0: I després d'això van ensenyar el tràiler del Xenoblade Genesis.
1: Del 2027.
0: Sí.
1: O sigui, paciència i una canya.
0: No, tenia molt bona pinta.
1: I després, què, perdona?
0: A mi em va semblar, bàsicament, un Xenoblade, però amb personatges i localitats de Fire Emblem.
1: I el millor joc pel Gerard.
0: Sí, el millor joc pel Gerard. El Switch Sports Resort.
2: Impressionant.
1: Per què? No ho sabem.
0: Diu que jugarà,
1: és el millor joc pel Gerard.
0: Jugarà molt al golf, als bolos, i diu que l'agrada el de l'avió. No sé.
1: Go for it.
4: A veure, ara que ens surtin, que destaquin el minijoc més així destacat amb gameplay, que sigui a la batalla de polses.
3: Sí.
4: Em va semblar, o sigui, amb la de coses que pots ensenyar...
2: Demostració tècnica.
4: A més, posen la partida... Exacte, a més, posen la partida que perd. És a dir, t'ensenyen la partida que perd una batalla
1: de
4: polses.
1: Mira que divertit, una cosa que pots fer al pati de l'escola tota la vida, ara ho pots fer amb digital i pagant-nos a nosaltres.
4: El Buria Triai.
1: Meravellós. Sí, sí. Tira, va, que n'hi ha molts.
0: Port del RuneScape Dragon Wilds, un nou Hello Kitty Party Land.
1: Check.
0: Un trailer nou de la Star Fox per anunciar la demo.
1: Que avorrit, va.
0: Un nou Final Fantasy Resonance.
1: Aquest va ser sorprenent.
2: Ojo, sí.
1: Esto, ¿d'on t'ha salido?
0: Això és... un joc gacha de mòbil que es va descontinuar fa un parell d'anys, però que han agafat la història que tenia aquest joc gacha i l'han convertit en un joc normal.
2: És a dir, han agafat l'única cosa bona que tenia el joc.
0: Sí, bàsicament.
2: la narrativa.
0: Però el que he llegit després és de les millores narratives que té un Final Fantasy des de fa...
2: Espectacular que hagi vingut d'un gacha.
1: Caramba.
0: Sí, però bueno.
2: Molt bé. Sí, sí. La demostra lo malament que ho portaven.
0: Sí.
4: Caramba. El proper serà treure'l d'un joc de pachinko.
1: Ja. Ojo. Cabrón.
2: Què més?
0: Una seqüela de Pikuniku.
3: Ai, molt xulo, Pikuniku.
0: El bitxo aquest rosa.
2: Però 2027 també, o sigui.
0: També.
1: Res, no tenen res.
0: El Dragon Quest Monsters The Wizarded World.
1: Mandra. O sigui, m'agrada molt el Dragon Quest, però és que els monsters em fan molta mandra. No, és que juguen... a les combats són automàtics.
0: Sí.
1: Oh, quina ràbia. No puc.
0: Del Dustbloods van ensenyar un trailer que ensenyava menys que el trailer anterior.
1: No, era just.
0: Per anunciar-te que faran un network test a l'estiu. I ja està.
2: Perfecte.
1: Més deures.
0: Surt aquest any el joc,
3: Però l'estiu estarem fent els assoliments.
1: Els deures de Donkey Kong.
0: Van anunciar un tràiler per anunciar el direct d'Splatoon Riders el 30 de juny.
1: El tràiler del tràiler.
3: El tràiler del tràiler.
4: Mare meva.
1: Està sent molt ridícul aquest Nintendo Direct.
0: Pot ser. van ensenyar uns Joy-Cons nous amb els colors de les Splatoon Riders.
1: Fantàstic. No.
0: Va anunciar el capítol 5 del Deltarune. Sí, soc feliç.
1: Però no és exclusiu dels Switch 2.
0: No, però s'ha anunciat aquí.
1: I ah, jo, per tant,
0: jo,
1: ja està.
0: Jo soc feliç de que s'hagi anunciat.
1: Vale, vale.
0: Això significa que la setmana que ve no parlarem amb ningú.
3: Sant Joan a casa.
1: Sant Joan, és veritat, surt per Sant Joan.
0: Mala sort per Sant Joan.
1: No, però pots anar a Rebella i el dia següent jugar.
0: Cert.
1: Ja està,
0: no farà això.
1: Més coses.
0: Port del Metaphor Refantasio. Bé. Aquest surt al novembre.
1: Ojo, ojo, que et punxa.
0: I el Minecraft. Un port de Minecraft.
1: No, no calia.
4: Home, sí.
0: Ara aquí va ser el Rapid Fire, de llocs de...
1: A tope.
0: Disparo. A tope, sí.
1: Pues dispara tu més de pressa.
0: Atelier Caria, The Night Kingdom and the Great Memories, un nou Atelier, un Warhammer, el port de Warhammer 40.000, Observer System Redux, DayZ, Metal Gear Solid Collection, Tomb Raider Collection,
1: Remake.
0: Tales of Eternia,
1: Remastered.
0: Snow Runner, Fitness Boxing 3, Everbloom i Final Fantasy 14 online.
1: I aquí s'acaba el directe.
3: Portem uns 20 ports
1: sí, sí.
3: Amb aquesta llista. Més o menys. Llista, així...
0: Després d'això,
3: de
0: van ensenyar un tràiler dels Kingdom Hearts del WoW 3.
1: Són ports, també.
2: Ports.
0: Sí. Són, abans de la Switch estava la versió cloud, que és, tens el joc però s'ajuda des d'un ordinador.
1: Per quantes vegades
2: que cobraran ja, per que ja han anunciat que callaran els servidors. Sí, o sigui, tota aquest... la gent que sí. va comprar la versió cloud...
4: I que et ja cobraran. No o sigui...
1: sí. Et cobraran.
3: Nintendada.
4: Si tu, has, bàsicament, si tu tens la versió cloud, sí. no podràs jugar al joc que tenies, no, que vas que comprar.
5: Els que han anunciat són les natives, no?
0: Sí, de l'altre sí. que és antic.
5: Ah, vale.
0: Bàsicament és una versió nativa dels jocs que hi havia.
3: Però...
1: Ara ve la bona. Ara ve la bona.
3: Tinc una amiga que està cridant, l'estic escoltant cridar des d'aquí, que m'envia un àudio cridant.
0: De cop, quan acaba aquest avi del tràiler, surt als carrers de Shibuya...
3: No, diuen que no és Shibuya.
0: No és Shibuya?
3: Bueno. Diuen que no, és Shibuya.
1: És Shibuya.
5: Vale. No. És l'Hospitalet.
0: I surt sí. el Sora pagant-li a coses, fantasmes, màgiques
1: Va.
0: Enormes.
1: I està ahí.
0: I pum, logo del Kingdom Hearts 4, que encara existeix el joc.
1: I el millor és el final és, sí. del tràiler aquest, no?
0: Que surt. És... El joc sortirà a Nintendo Switch 2 quan surti.
1: Bien. Bien.
2: És a dir, sortirà a totes les plataformes.
1: Sí.
0: Sí, sortirà a totes les plataformes, però el missatge és no et digo la data, no. et digo que sortirà eventualment quan surti. Ja.
1: És un jo també.
0: Sí. Sí.
2: Però la bomba va venir després, per mi.
1: Bueno, bomba.
0: Bueno, bomba. Per mi sí.
1: Jo diria bombeta.
2: No. Bombeta. És que al final, te'n recordes aquell que era un filtrador però una trampa? Al final està sortint tot.
4: Sí. És que bueno. Jo us vaig dir, us en recordeu que jo us ho vaig dir?
1: Jo l'ho dije.
4: Jo m'ho creia.
0: I ara semblava que sí que acabava el tràiler. I va dir al Koizumi, please, take a look. I va sortir un tràiler.
1: Bueno, tràiler.
3: Teaser.
0: Que serà,
2: va veure el títol.
0: Probablement serà la cinemàtica el inicial
1: tapis,
0: del joc.
1: El tapís.
0: Del remake del Zelda Ocarina of Time.
1: El remake.
3: El remake. Però pinta molt bé. L'estil bueno. d'aquell Link...
0: A mi no m'agrada.
3: A mi em sembla guai. Tot i que a mi m'agraden molt els cartoons,
0: sí.
3: com els de...
0: Wind Waker, els...
3: Em sortirà el nom pues en japonès.
1: Wind Waker va tenir detractors.
3: El de la illa.
1: Link's Awakening.
3: Gràcies.
1: Link's Awakening. Ah, els Pinipon.
3: Yume Mirushima, sí. A mi m'agradava aquest. Aquell estil, a mi, per exemple, em sembla meravellós.
1: No veig un Ocarima estil Pinipon.
2: Ocarima.
4: No,
2: Ocarima.
4: No, ha de ser realista, una sí. miqueta, un toc una
1: realista,
4: miqueta més adult.
1: Sí. Un real.
0: Jo crec que
4: a
0: serà...
4: A mi...
0: No, Carles, tu.
1: Què?
0: No,
1: Carles, a tu què? Perdó.
4: No, que anava a dir que a mi aquest és un dels jocs de la meva vida, l'Ocarina of Time, que em facin un... que em desvelin el joc amb aquest teaser, a mi em va desinflar en comptes de...
2: Sobretot perquè surt aquest
4: any. Boig. Primer, perquè la sorpresa ja ens l'havien trencat, perquè ja sabíem que era una possibilitat, però l'altre perquè, ostres, ja saps que s'ha filtrat, fes-me la pell de gallina, o sigui, posa'm... jo que sé, a Link cavalgant amb Epona per Hyrule, no? No em posis el Link dormint allà després de...
1: És el millor tros, és el que jo més odio.
5: A mi m'ha agradat.
1: Listen.
5: Que surti dormint.
1: Ah, bueno, t'has sentit identificat.
5: De fet, em va recordar el Yamcha.
1: Ah, té la pose del Yamcha mort.
5: Exacte.
1: Així com si una miqueta...
3: No, és dormint perquè és el que trigarem, no? A veure'l?
2: Bueno,
3: o...
2: I caurem tots, eh?
5: No, o sigui, està no descansant.
2: I caurem tots...
1: Tens Switch 2, Den?
2: No. Però és el Mira, primer joc que em justifica una possible futura compra.
3: Jo només espero que treguin una versió de Nintendo Switch 2 especial de Zelda i si és bonica, allí cauré.
2: L'única cosa que em pot frenar és que si no és OLED, potser m'espero a que sigui OLED.
3: Estàs que parlant de males experiències recents, Dan?
6: Sí. Anem a passar al següent tema.
1: Canviem. Nintendo, ens has avorrit una miqueta.
0: Bueno.
1: Una miqueta. Una miqueta.
0: Ah.
1: No? Doncs, Dani, xarxes, va.
0: Fa un parell de programes ja vam preguntar que quin era el joc de la 3 que més us va agradar.
1: Del Noe 3.
0: Del Noe 3, cert. I el meu amic ens va contestar...
1: El teu amic.
0: Que si eren awards... Que...
1: És que el text posa Summer Fest Awards.
6: I no són awards.
1: I no són awards.
0: Sí, no, perquè vaig intentar fer una broma de funcionar els dos noms, però no va sortir molt bé.
1: I què diu el Pulga Tejana? Que tant t'estima.
0: Que no es troba en res en concret, però que li va agradar el God of War... El Gen Atlas, que és el joc aquest de...
1: Sí,
0: de
1: qui era? Sí.
0: No me'n recordo. I l'Animus.
6: Només d'una llegenda, no passa res.
0: I que pintava molt bé tot això, i que li agradaria més novetats. I que trigàvem a pujar el programa a iVox.
1: Mira,
4: tenim
1: crítica. Tenim crítica.
4: A veure, sí, han estat unes setmanes molt heavies.
1: Sí, és això. Demanem disculpes una miqueta perquè, bueno, estem una mica a les xarxes una mica despistats. I una mica anem a poc a poc, però és que ens falta una personeta de màrqueting. Fem una crida aquí.
3: Per què me mires?
1: No, en general, sí. En general. No, volia carregar-te el mort. Però bueno, que si hi ha algú que vol fer un màrqueting gratis, vull dir, encantats, eh?
4: De voluntari.
1: De voluntari. Ja sabem que fem faltes d'ortografia o diem bromes de que no s'entenen, s'han fet Star Wars o aquestes coses, però bé, tot bé. Tenim un seguidor nou que m'ha fet molta gràcia, que es diu Isogron, per Blue Sky, i que el seu text posa... Hago los peores covers de música de videojuegos con plot twist.
6: Necessitem un, ja, és... pel següent programa. Sí.
1: Jo vull saber qui és aquest senyor. Em sembla que li direm algú perquè m'ha fet molta gràcia.
6: Demana-li un cover.
1: Sí, però amb plot twist i el pitjor.
6: Ho diu endavant.
1: Així. No sé, m'agafo flipando. No sé. Bueno, Isogorgon, si ens estàs escoltant, volem parlar amb tu. Ràpidament.

Per petició popular, torna a Japó Parranda. Crec que és una secció que va triomfar a les xarxes socials, que li fem poc caset a les xarxes socials, però que ens van dir curetes bones. I també entre els que estem aquí al programa també vam dir, hòstia, que xulo, anem a donar més volta a això. Vam deixar fa unes setmanes que parlàvem de salons d'arcade, dels recreatius d'allà de Japó i tot això, i ho hem fet des d'un punt de vista de l'actualitat, del que hi havia i tal. Vam parlar de les màquines de ganxo, dels gatxes, que també hem citat abans, dels edificis, del que ha anat passant, no? La pèrdua de Sega, l'arribada de Gigio i tot això. Però avui volem parlar una miqueta dels tipus d'arcades que podem trobar allà. Per tant, que n'hi ha molts i molts tipus.

0: Com mola la musiqueta aquesta.
1: Buah.
2: Sí.
0: Laia, Dan, vosaltres que heu estat també a Japó bastantes vegades, en aquests salons d'arcade podem trobar és que molts tipus de videojocs, alguns podem ja fins i tot classificar-los i alguns que fins i tot són tremendament estranys i que segurament fora del país nipó no s'entendrien gens.
1: Correcte. De fet, d'aquests, un dels meus preferits és un joc antic que es diu Chocha Budai Gaeshi, que traduït seria com Supervolta de taula de menjador, que és un joc en el que hi ha una pantalla i com una petita taula de menjador d'aquestes japoneses baixes, i el joc consisteix en pegar cops a la taula. Tu vas veient un vídeo, no? Una família que la filla es queixa no sé què, el fill es queixa no sé quan, i tu ets el cap de família i comences a...
3: Diguem que tens un nivell d'estrès que està a poc a poc a l'avança.
0: Fas un prou.
4: He vist, he vist gameplay d'això.
3: Sí. Sí.
1: I quan aquest nivell ja arriba al màxim, el que has de fer és tirar la taula,
4: flip table,
1: la taula, i com més fort ho facis, més coses tiris a la pantalla amb el moviment que fas físicament a aquella taula, més punts tens.
0: I també pegues a la gent amb els objectes.
3: Però,
0: no?
3: Mira, el controlador, per si no us ho esteu imaginant, és una taula.
0: Sí, una taula que es doblega com cap amunt, sí, per fer l'efecte. Sí.
3: Tu la tires cap amunt, de veritat. O sigui, detecta els cops i detecta com la tires cap amunt. És
1: com a curiositat.
4: Jo aniria a Japó només per jugar això.
0: Sí. Compra't una.
4: No, crec que valdria més que me la portessin que no la màquina en sí.
0: Bueno, però segurament tu vas una segona mà que estigui bé, porta't una mà.
1: Com a curiositat, em va explicar una amiga japonesa que aquest joc es va crear perquè es va fer en el seu moment meme, als anys 50-60, una telenovela d'aquestes històries de família, tipus Nissaga de poder, pels grans
0: que
1: sabeu el
0: que. Això, no m'ho diguis.
1: I va haver-hi una situació en la que el pare de família s'enfada i tira la taula, i això es va fer tan popular, aquesta escena, que van decidir fer el videojoc. Així que Taito va dir, jo fico els diners.
0: És Taito?
1: Sí.
0: És Taito qui l'ha fet. Que bo, que gran. Hi ha alguns altres centres d'arcade i tot això que són aquells que tenen videojocs de tota la vida. És a dir, hi ha els típics màquines que de Sega que se'n diuen Naomi, que tenen els videojocs clàssics de Sega, diguem, de Dreamcast, tot això, i d'aquests queden poquets, però encara hi ve gent, generalment adults bastant grans, i fa una olor molt característica. Diria que és un dels pocs locals que encara es permet fumar.
1: I si no, segueixen...
3: S'ha quedat
1: d'olor de dècades.
0: A la
1: moqueta.
0: Sí, tenen com una moqueta també, que tot és com... És com tornar als 70... Bueno, 80, diguem. Molt bèstia.
4: Jo crec que ho fan expressament.
0: Que tenen un ambientador que ho fa.
4: Exacte.
0: Pues seré capaços, serien. Però no, hi he vist en fumar allà dins.
3: Sí,
0: no hi ha... No hi tenen cap mena d'això. Si vols veure màquines clàssiques, sempre hi ha un pis on hi ha això, o aquests salons més concrets de màquines antigues. Però, bueno, tipologies. Generalment, a vegades, en aquests edificis els trobes com classificats per plantes, que potser et pots trobar una planta tota dedicada a conducció, que on els més populars són màquines com la música que sonava, que és de Initial D, que també n'hi ha moltes, o uns Mario Karts, que van fer un pacte amb Namco, si no cor malament, i pots conduir els karts de Mario Kart, però també pots portar a Pac-Man. Que perquè està... Sí, el Pac-Man i el Fantasma també, i algun altre més.
4: A mi em sona haver vist aquí una d'aquestes màquines de Mario Kart, pot ser.
3: Sí, han arribat fora, sí.
0: Aquesta Mario Kart sí que arriba. L'Initial D
3: va arribar al New Park de la Maquinista en el seu moment, i fins i tot funcionava amb targeta i les entregava, però va aguantar molt poquet, sí.
1: I...
3: Ja parlo de fa molts anys.
0: I no només es condueixen cotxes, no?
1: I, Den, alguna altra màquina de conducció de la que ens
3: bueno,
1: vulguis parlar?
3: És que la meva preferida és una màquina que ja és llegendària, també, perquè té una saga de més de, no sé si porta ja 20 jocs, que es diu Densha de Go.
0: Ué.
3: I és una recreativa simuladora de portar un tren, però a un nivell que no us feu a la idea. La màquina, en la seva versió premium, per dir-ho d'alguna manera, té una cabina real, tamany real de cabina de tren.
0: Cabina de conducció.
3: Cabina de conducció de tren.
1: Amb les finestres.
3: Amb els controls, només amb els reals. Tens un vestidor amb jaquetes de conductor de tren, per si vols ficar-te la jaqueta, gorra, que pengis la teva
0: roba.
3: Sí, tu vas allà a treballar.
1: Correcte.
3: El seient té vibració de les vies. Toc, toc, toc,
0: oh.
3: Toc, toc, toc, toc. O sigui, tot està fet de veritat amb un carinyo, amb un detall i amb un amor que són aquest tipus d'experiències, no, arcades, que desgraciadament es queden al Japó. No?
4: Què costa jugar això?
3: No és barat. No, però, hi ha una cosa...
1: No era més, potser.
3: És més, és més. Però hi ha una cosa al Japó que jo crec que forma part del motiu per qual les arcades encara estan aguantant, l'hem vist, encara que ho estan passant malament, que és que les targetes de joc amb les que tu entres a jugar també tens el teu propi perfil, guardes les teves pròpies partides, desbloqueges coses i tens una continuïtat. És com la teva memory card. Sí. I no importa la recreativa a la que vagis, que pots continuar la teva partida i fins i tot jugar online contra altres arcades del Japó.
4: Valgui el que valgui, barat em sembla.
3: Sí.
0: Barato, sí, barato.
1: De fet, pels que hagin jugat aquesta màquina al Japó i la trobin a faltar, com el Dent, hi ha una versió, ja per diverses consoles, hi ha una versió de Switch amb el comandament també del tren, la barra per aguantar-te, la maneta d'acceleració.
0: Ha entrat a casa meva aquest estiu, aquest aparell, per culpa de dos personetes que també estan en aquesta sala, que ens van ensenyar com funcionava
3: aquesta
0: droga de conduir trens de manera continuada. Us imagineu una versió Renfe d'això?
1: Això anava a dir. No sé si me l'imagino.
3: No funcionaria.
0: Però potser hi és un altre nivell de joc. El gameplay canvia una mica.
3: A veure si arribes tard.
1: Que no et robin la catenària.
0: Exacte. Problema a la catenària, ves per una altra via o jo què sé, podria ser molt, molt divertit. Altres tipus, anem una mica més ràpids. Musicals, no penso entrar en aquest tema.
1: Això, es necessiten no. 3 vale? jocs per randa,
0: no entrem,
1: mínim.
0: No entrem en musicals.
2: De 2 hores 33, no?
1: Sí, correcte.
0: O més, vull dir, hem de fer un dia
3: fem
0: musicals a tope. Carreres de cavalls, que això és amb els japonès, sí. Torna bojos.
1: Sí. De fet, hi ha moltes màquines de ganxo recentment amb peluixos de cavalls de curses. Per això que hi ha algun cavall
0: com famosos,
1: que...
0: Com famosos?
1: Sí, sí.
2: Cavalls
1: sí.
2: O d'humes? D'humes musume. No hi ha cavalls.
1: No.
2: Cavalls de veritat.
1: Cavalls de peluix en forma de cavall.
0: S'ha anat el tema.
1: Més 18.
0: Una volta.
4: Univers paral·lel.
0: Sí, no, és veritat.
2: És molt famós, també.
0: És famós.
1: Podria ser.
0: És famós, però el que ha dit la Laia, més 18.
3: Què més?
0: Més 18, de xapes.
3: De
0: monedes, que això també... Sembla que sigui un escurabutxaques, però no ho és.
3: No ho és.
0: Són uns jocs de monedes en el que tens que anar, no en diré narrativament, però sí completant diferents habilitats i coses i assoliments per allà dintre.
1: De fet, hi ha un Mario Party d'aquest tipus de monedes.
0: Un Mario Party de monedes.
1: Sí. Que a més, no és un joc... o sigui, quan dius monedes sembla que sigui un escurabutxaques,
0: no,
1: però
0: com,
1: no
0: com
1: ho és.
0: Com cascades, més aviat, no? Cascades. Exacte. De monedes. Que vas agafant com tokens, no? Diguem, d'aquesta manera i tal. Pachinkos, però això menjar
1: menjar mar,
2: això
1: no
2: és veritat, això és Konami, no?
0: Konami, sí. Moltíssimes altes, sí. Moltíssimes.
1: Tens un munt de sagues, tens Evangelion, tens de tot.
2: Sí.
3: Jocs de cartes de realitat augmentada.
0: De realitat augmentada, col·leccionables, que quan acabes una partida et deixen una carta que et falta, sí. O que no sé què, o et deixen un sobre també sencer perquè segueixis jugant això. T'escric un parell, que les vaig veure aquest estiu passat, que és la de Pokémon, ho està petant, que més que cartes són com unes xapes de plàstic amb un QR...
1: Uns tazos.
0: Uns tazos?
2: Tazacos.
0: Tazacos molt xulos. I el de Dragon Ball, que aquest en què ho està petant, és una màquina molt xula de 3 pantalles que detecta el tipus de carta que porta a sobre, diria que és NFC i tot això, i que és increïble. Hi ha un altre tipus que també menja part, que és els de Gundam. Però, bueno, això...
1: És un altre univers.
0: És un altre univers, perquè juguen amb 8 màquines alhora, en un Battlefield brutal i tot això, que és apoteòsic. I la cosa més rara que he vist aquest any, que no m'ho esperava, una recreativa arcade de 4 jugadors de Minecraft Dungeons.
3: Sí.
1: Wow.
3: És recent, sí.
0: No ho he vist mai.
3: No és japonesa,
0: No és japonesa, però està allà. Jo no l'he vist aquí.
3: Sí.
2: Jo i el Noel ara estem jugant al Minecraft Dungeons, a la veritat. No sé com serà aquesta recreativa, però...
0: És que...
3: Està bastant bé, S'ha de dir que està bastant bé.
0: Està guapo. Però, bueno, com veieu, hi ha moltes coses que fer i tenim molts subtemes que anirem obrint perquè ja sabeu que Japó és tot un món que no hi cap en aquesta secció.

0: Lana del Rey.
1: ¿Verdad? Qué chulo, ¿eh?
0: ¿Verdad que sí?
1: Sí, és Lana del Rey, sí.
0: Què estem escoltant, Carles?
1: Estem escoltant la cançó del nou joc de IO Interactive, 007, First Light, en part feta a Barcelona. El nou joc de James Bond.
0: Te l'has jugat, Carles?
1: Me l'he jugat.
0: L'has platinat?
1: Sí, l'he platinat. L'he platinat.
0: Hores jugades, Carles, hores jugades.
1: Hores jugades, no tantes.
2: Dos.
1: No és tan difícil platinar, sobretot perquè té un component online molt limitat. 30 hores. 30 hores està.
2: I, quasi.
0: Ah, doncs està bé.
1: Transforma't.
0: Aquest el jugaria. Jo aquest em sembla bé. Sí. Quasi 33?
1: Sí.
0: Està bé.
1: I de fet, perquè a mi m'agrada perdre'm i repetir coses i de més, no? Això no vol dir que hagi fet tot el que el joc ofereix.
0: És una pel·lícula de James Bond guapa o no?
1: És una pel·lícula de James Bond.
0: Ja està.
1: És a dir,
0: comprat.
1: Comences des de zero, no ets un 007 al principi. Tu ets un mindungui, no tens llicència de res. Ets un mindungui que es queda penjat en una illa i aquí, sense fer molts spoilers, bàsicament, acabes entrant dins del MI6, no? Mhm. I llavors et comencen a entrenar i aquest entrenament, que això és al principi, està molt ben fet. O sigui, pensa que t'ensenyen a fer un cop de puny, fas el cop de puny i passes de cop i volta, canvia l'escena i estàs amb un cotxe conduint i t'ensenyen a conduir i de cop i volta passa. Està fet com una pel·lícula.
0: Ah.
1: Saps? Com el pas del temps està superben dirigit aquest videojoc. I si heu jugat als Hitman, recordareu que els Hitman tenen com aquestes missions, no? I sí. A vegades sembla com que el joc, com que li falta una miqueta de cohesió, perquè tu vas com escollint les missions, fas la missió i tornes a aquest centre, no?
0: A veure, en és que cas, allò interactiu són els creadors de Hitman. Aquí hi ha...
1: Sí, clar.
0: Hi ha algú.
1: No, clar. Per no la gent residu, que venim de jugar, de jugar a Hitman, no ens trobem això aquí. Aquí continua la història, un episodi després de l'altre. No hi ha aquests... No tens la sensació de que està retallat o que són missions diferents, sinó que és una història completa. I és una història molt bona, amb personatges molt xulos, amb canvis de guió molt interessants.
0: Has plorat?
1: No.
0: T'has emocionat?
1: O sigui, tens escenes James Bond d'aquelles potents, explosives, i hi ha moments que potser m'he emocionat, però perquè m'estava transportant a jo amb 10 anys mirant les pel·lis de James Bond. Sobretot hi ha un moment que vas en una illa, no diré el que passa, però la jugabilitat en aquella illa és d'espionatge, és d'anar agafant informació... I jo estava en una pel·lícula de James Bond total, però total.
0: Que guai.
1: Sí, sí.
0: Banda sonora, que espectacular també. Per que
1: banda sonora espectacular. Òbviament els actors són reals i si ho jugueu en versió original està superbé, les veus estan superbé. Tens conducció, les armes estan molt bé perquè pots fer coses com, per exemple, disparar-li a la mà a un enemic i agafar-li l'arma que se li cau, no? Quan deixen l'arma, pots agafar-li l'arma que se li cau i fer-la servir. O pots, quan se t'acaba la munició, li pots llençar l'arma al cap, no? Perquè es quedi una miqueta tontat uns segons, no? Té moltes coses James Bond. És molt físic, molt més que Hitman. És molt més de cop de puny i de molt més físic.
0: Sí, no, és que James Bond ja fa això, ja es fot unes baralles...
1: Exacte. I té coses espectaculars, coses... Bueno. Jo us el recomano a tots els fans de James Bond.
0: De quin ja James Bond mama més? De quin James Bond es veu més agafat? D'un clàssic Roger Moore, d'un Sean Connery, o més tirant a Spectre, alguna cosa més recent?
1: Jo et diria que seria un entremig, perquè comença el joc sent molt físic i sent una miqueta gamberro o macarra, però després es va com refinant, no? És com que el personatge... Exacte, tens alguna missió que va amb traje i tal, es va com refinant. Llavors, jo crec que veu de diverses entregues, no es queda en una sola, i crec que el personatge està molt ben trobat. A mi m'agradaria veure una pel·lícula amb aquest James Bond, amb aquest actor, no?
0: I et faré una pregunta, que com han agafat aquest personatge James Bond, que ja sabem que és un machirulo de manual, ¿vale?
1: Sí.
0: Com ha arribat al videojoc? Segueix sent aquest James Bond macarrilla, ligón, que no ja saps que està com xapa de l'antigua, o és, ha vingut una mica més cap al 2026?
1: Jo he vist, jo estava en un club, hi ha una missió que te vas en un club i tu pots anar a fer la missió o pots parlar amb una noia que hi ha per allà, que és totalment opcional. O sigui, hi ha gent que tu pots parlar amb els NPCs, no? Pues jo me'n vaig anar a parlar amb una noia i vaig estar flirtejant amb la noia sense que vingués a cuento. És a dir, aquestes coses gens bones estan dins del joc. I una de les coses que potser més m'ha agradat és que cada missió la pots jugar de forma diferent. Tu pots anar allà a rebentar-ho tot amb una pistola i a pegar cops de puny i fer el que et doni la gana, o pots fer-ho amb sigil, o pots decidir robar-li la, jo què sé, les claus amunt, anar per aquí, fer una cosa, fer l'altra. És a dir, tens moltes opcions.
0: És molt Hitman.
1: Això és molt Hitman. I està molt ben implementat. Molt ben implementat. I és, jo crec que és una de les parts més divertides que et pot fer rejugar les missions, si et ve de gust, dintre d'un temps, tornaràs a jugar.
0: Per acabar, Carles, en quina plataforma ho has jugat, això?
1: A PC.
0: I amb quantes plataformes ho podem jugar? Xbox, entenc que sí, Game Pass, suposo. Sí.
1: A PlayStation 5, també.
0: A Xbox, no?
2: I a Game Pass, no.
0: A Game Pass no està,
2: però a Xbox sí.
1: Bueno, no està a Game Pass, però està a Xbox. Sí, sí, sí. Sí, sí. I, a més, funciona, a PC funciona perfectament. Tens algun bug de que veus algun personatge que es puja dins d'una taula i potser no s'hauria de pujar? Ok. Potser a nivell de la IA... Sí. La IA no és molt llesta i veu una ombra que està passejant per allà i no et detecta.
0: Bueno,
1: també passen aquestes coses. Veu un cap que sobresurt d'una caixa
0: però
1: i potser no et detecta.
0: No cal un papino de PC, no?
1: No. Està, sí, és veritat que quan poses els gràfics a tope, el meu ordinador era com un segon estiu. Tenia l'estiu de fora i l'estiu de dins de la meva habitació. Vull dir, no està tan ben optimitzat quan poses les coses
0: ja entenc, en
1: nivells alts. No?
0: Ja entenc, ja. Bueno, doncs el jugarem. El jugarem.
1: Sí, sí, molt recomanat. Molt recomanat i molt divertit.
0: A tope. Doncs anem a comentar un joc que no hem jugat. Literalment.

0: Què és aquesta cosa tan tenebrosa?
1: Doncs és un anàlisi frame a frame del tràiler del Persona 6, del Summer Game Fest.
0: A veure, no, jo he vist aquest tràiler. No, això no és un tràiler, és un teaser.
1: Bueno, un teaser, bueno.
0: Va. No ensenya ni el gameplay. Com has pogut fer un anàlisi d'això?
1: Estar crònicament online i que t'agradi Persona.
0: Com?
1: Què?
2: Està crònicament malament, sí, del cap, deies? Perdó.
0: Ah, és una... que estàs crònicament malament tu del cap. Vale.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara
1: que s'utilitza.
3: Has
1: ara
3: mirat cada píxel.
1: Cada frame a frame, passant amb la coma a YouTube.
0: Però per això, perquè tens molt d'interès en aquest joc? Perquè...
1: Sí.
0: Persona 6.
1: Persona 6, el nou lloc d'Atlus, que comença amb un tràiler on hi ha un cementiri, de cop el sol es torna verd, surten unes imatges i el logo.
0: I ja està?
1: Sí, ja està.
0: I d'aquí t'haurà suc?
1: Sí, clar.
0: Explica'm això.
3: Endavant.
1: Primer de tot, es veu que hi ha una estàtua al tràiler que no té cap. I sota d'aquesta estàtua hi ha una placa que gent ha intentat desencriptar el que posa. I el més probable que posa a la primera línia és "Gone, but not forgotten".
0: I què et podem extreure d'aquesta frase?
1: D'aquesta frase com a tal, res. S'ha de relacionar amb la resta del tràiler. Després surten una successió d'imatges on primer de tot surten cares de persones amb diferents faccions.
0: Però desfigurades? No. Ah, com trossets.
1: Sí, trossets, com si fossin records del periòdic.
0: Retalls.
1: Posats a sobre.
0: Vale, com si vols fer un fotomuntatge, un collage.
1: Sí, això em dona a pensar que potser el joc va sobre tratar de descobrir qui és aquesta persona que s'ha anat, però que no s'obriran de què, perquè no té cap l'estàtua.
0: I no són reconeixibles aquests ulls, boca i nas de cap personatge?
1: No, perquè són més realistes que de...
0: Que del joc, ah.
1: Sí. Després, enmig d'aquests frames, també surten lletres, que si les juntes fan "Who are you?".
0: Hòsties!
1: Com preguntant també qui és aquesta persona de l'estàtua.
0: Ah.
1: O potser el "Who are you?" ve de... També hi ha frames on hi ha mans senyalant a una persona o alguna cosa.
3: Ah, i pot ser és ell, doncs.
1: Pot ser que estan preguntant qui ets tu. Ets tu qui ha matat aquesta persona o què ha passat?
0: Quin misteri.
1: I aquests braços, hi ha un braç vermell que pot ser que és el culpable o són els personatges jugables, això no tinc ni idea. I al final d'aquesta sucessió d'imatges hi ha una imatge d'una papallona blava. Que és aquesta papallona blava...
0: Blue Sky?
1: És la representació de Filemón.
0: Que de és... Mortadelo?
1: No, de Filemón amb no. PH.
0: I qui és aquest senyor o senyora?
1: És el creador de la Velvet Room, que és l'habitació important de persones on es creen les persones, i que va sortir el primer i el segon lloc, i el segon lloc no sé què passa ara mateix perquè no l'he acabat de veure ni de jugar, però acaba fent un sacrifici, una buida, no sé.
0: Sí, que aquest personatge deixa d'estar en Persona 2,
1: sí,
0: i ara ens han donat una pista de que potser té alguna relació amb aquest Persona,
1: sí,
0: 6.
1: Aquesta papallona, clar, sempre surt a totes les persones com el punt de guardat. Això sí.
0: Mm.
1: Que és com que segueix protegint i guiant els protagonistes, alguna cosa així.
4: Déu-n'hi-do.
5: Però també surt a Persona 3, no?
1: No, Filemón no surt com a tal. Només surt la papallona.
5: La papalloneta.
1: Sí, però ell com a tal no.
5: Sí, sí, la papalloneta.
1: Sí.
0: Però és molt loco, això. Aquest teaser em sembla que dura, entre logo amunt, logo avall, dura menys d'un minut.
1: Crec que la part de les imatges són com a molt 3-4 segons.
0: I estan tots els fans intentant extreure, sí, aquesta informació del petit teaser.
1: Bàsicament.
5: Bueno,
0: què?
5: No, anava a dir que està bé, perquè així fan temps, amb 3 anys que trigaran a treure el joc.
0: Sí. Ah, que no té data.
5: No té data.
0: Només té el logo.
1: O sea, conclusió del trailer. No sap res. La teoria és que el joc anirà sobre un grup d'estudiants que volen descobrir els rumors o la veritat sobre qui és aquesta persona o qui ha matat aquesta persona o les dues coses a la vegada.
6: És una manera de vendre't els remasters dels altres Persona mentre esperes a que surti algun dia el Persona 6.
0: Perquè s'estan fent ara mateix remasters i remakes dels Persona.
1: És possible que surti un remake dels tres primers Persones, que són Persona 1, Persona 2 i Persona 2-2.
0: I ens van ensenyar un del 4.
1: Sí,
0: sí,
1: el del 4 té bona pinta, potser el de l'1 surt abans del Persona 6 i el del 2, els dos surten després, de, després del Persona 6. No sé.
0: Senyor.
6: Això és pitjor que Star Wars.
5: El 3 no. Un remake, eh?
1: El 3, el 3
5: ja
1: remake,
5: té un remake, sí. Rafel.
0: Sí. Ah, sí.
5: El 3 bueno, té el remake.
2: I Now Time també.
0: Sí, sí, sí, no,
1: però
0: sí,
1: el 3
0: sí.
1: va sortir fa un parell d'anys.
6: No, i l'Expedition que... no té remake?
0: Però encara no, dona-li temps.
5: L'hauríem de treure.
1: 33 remakes.
0: 33 remakes, exacte.

0: Doncs fins aquí el joc per ronda d'avui. Esperem que us ho hagueu passat bé durant aquesta estona i que ens escolteu de nou en el proper programa. Seguiu-nos per les xarxes socials com a Joc per Randa Ràdio, el par escrit amb una xeix. Videojugueu molt. Fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Coses secretes als trailers.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
3: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Què tal, com esteu? Això és l'Etapa Reina, una hora de ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei, des de Ràdio L'Escala, des de Spotify, iVoox, des de YouTube. Aquí estem una setmana més, però no és una setmana qualsevol, perquè acabem de viure una Dauphiné, que és la prèvia del Tour, perquè ja tenim en ment el Tour, perquè a més ja tenim aquí la Volta a Catalunya femenina, de la qual avui no en parlarem, però us avançarem un podcast que farem durant aquesta setmana. I tot això, i molt més, amb el Roger Castillo. Què tal?
1: Molt bé, bona tarda, Lluís.
0: Estàs content?
1: Una hora de ciclisme en català, Ràdio Molins de Rei. 15 de juny.
0: I què, i què?
1: Que s'acosten coses molt importants. S'ha de recordar.
2: S'aproven cosetes.
1: S'ha d'aterrar els peus a la realitat.
0: Sí, no? Estan nerviosos.
1: Per ser conscients de tot el que ens ve a sobre.
0: No som conscients del tsunami, eh?
1: Tsunami.
0: No, Marc, com estàs tu?
2: Molt bé. Tenim una agenda. L'altre dia vas fer el missatge aquell.
1: Sí.
2: Jo no era conscient, eh? Però veure tot junt...
0: No fa...
2: Bueno, no espanta perquè mola molt.
1: Pot ser que m'hagi deixat coses.
0: No, pot ser no.
2: Segur.
0: És que s'ha deixat una cosa molt important, de la qual no, això no pot ser... No es pot fer públic encara,
2: no.
0: però és la més important de totes. Sergi, com estàs?
3: Què tal? Molt bé.
0: Vaya pit que tens, Sergi. Estàvem parlant abans del programa de l'envergadura.
3: De la caixa toràcica. Sí, de fet, tu tens més pit que jo, d'envergadura. El que passa que proporcionalment el meu és més voluptuós.
0: Què vol dir? Proporcionalment. Aquí parlem de números. Jo tinc més pit que tu, llavors.
3: Sí.
2: Us heu estat medint avui.
3: Medint, sí, sí, abans que arribéssim.
1: D'acord. Cada dilluns és una sorpresa.
0: Sí, que, mai, aquí, hem agafat un metro que el Sergi ha considerat que no era el correcte. Per què no és correcte aquest metro?
3: És un metro d'aquests d'obra, que són durs, que són... Si tu vols viure un
1: desastre,
3: contorn...
1: Un desastre modista.
3: Clar, tu has d'agafar un desastre. Llavors,
1: per favor.
3: El que hem fet és... Agafar un cable que es pot
0: un USB.
3: Doncs, moldejar bé i llavors hem medit amb cable i ho hem traspassat.
1: Tot de bo us heu estat medint.
0: Sí, sí, sí.
1: Mesurant?
3: Mesurant per una bona causa.
1: Molt bé.
0: La clausa del català correcte. Eli Arjona, a les vies de so.
1: La millor.
0: Ràdio Molins de Rei. Hem passat del Montano, que pensàvem ja hem tocat sostre,
1: sí.
0: Doncs encara no havíem tocat sostre, tio. Ara tenim a la Eli Arjona, a les vies de so.
1: Increïble.
0: Que m'acaba de dir una cosa que el seu fill ha après del meu.
1: I que t'ha agradat molt i t'ha fet il·lusió, ho he notat.
0: No sé si m'ha fet il·lusió, ho he dit en públic aquí a la ràdio. Bueno. En fi, es està dient, no és dolent. Escolta...
1: Hem de dir alguna cosa abans de començar?
0: Sí, coses, va.
1: Només una. Aquest dimecres mateix
0: sí?
1: Tenim un acte.
2: Demà passat.
1: Ho anunciem amb temps, perquè tots els oients que escolteu el podcast el dimecres al vespre, per exemple...
0: 48 hores,
1: feu tard a l'acte.
0: 48 hores tenim.
1: Està bastant bé. Mm-hmm. És un acte a la Sala Gòtica? Anaves a dir alguna cosa?
0: No, que altres vegades diem... El dimecres vam fer un acte.
1: És veritat, avui encara es pot anunciar.
2: Estem dient amb temps.
1: Mira, és un acte que està bastant bé, eh? Mm-hmm.
0: Home, és un pepino d'acte.
1: Sala Gòtica Molins de Rei, 7 de la tarda, mm-hmm. al mateix lloc on Ramon Usall ens va deleitar amb tot el que va poder.
0: Mm-hmm. Tenim Marco incomparable.
1: Dos convidats. Dos homes veterans. No són juvenalla que comencen. Són gent que porta, entre els dos, si no m'equivoco, 66 tours de França a les seves cames. No són ciclistes, no us flipeu. Són periodistes.
0: Bèstia, això.
1: Sergi López Gea i Carlos Arribas.
0: Són dos noms
2: tot
0: molt
2: temps,
0: importants.
1: Tòtems de la crònica esportiva del ciclisme que venen a Molins de Rei a parlar del Tour des de dins en un acte que, per cert, ens toca moderar a nosaltres.
2: Bueno, estem ja agafant...
0: No podia ser tot perfecte.
2: Agafant
0: no podia
2: taules perfecte. Amb això de la moderació.
1: Així que, us convidem a venir, esperem que us agradi, creiem que us ho passareu bé tots els que vingueu. I res més a dir, de moment d'actes, alguna cosa més?
0: No, va. Que el divendres comença...
1: Una cosa, gastronòmica en aquest cas. Gastronòmica.
0: Ah, bueno, no, jo anava per una altra banda. El divendres comença la Volta Ciclista a Catalunya
1: dimecres
0: o dijous tindreu el podcast previ amb tota la informació de la Volta, on hi haurà la Paula Blasi, que la tindrem al programa, hi haurà la Mireia Benito, que la tindrem al programa... O sigui que hi ha moltes altres protagonistes,
1: un podcast de luxe, serà.
0: Però que és un podcast de luxe perquè fins fa uns mesos era impensable que una ciclista catalana pogués lluitar una volta com la Volta Ciclista a Catalunya, que l'han guanyat, recordem, Marian Bosch i Demi Vollering. Una llegenda i la millor ciclista ara mateix del món.
1: Absolutament.
0: I ara sembla difícil pensar que no la guanyarà una catalana. O sigui, el canvi de mentalitat que hem fet en res és brutal. Llavors aquest podcast serà molt xulo. I el divendres, digues.
1: Clar, que és aquesta mateixa setmana, i pensa que potser també ho hem de dir, el divendres aquí a Molins de Rei comença una cosa que es diu Tapa Tour, que és una oferta gastronòmica vinculada al Tour de França, on hi ha més de 20 establiments de Molins de Rei que tenen tapes pensades amb nom ciclista.
0: Sí.
1: Això hi hem d'entrar, perquè els noms són divertits.
0: Molt bons. Mm-hmm.
1: Crec que podem fer una cosa, com que avui anem farcits de moltes coses, deixar-ho per dilluns que ve.
0: Sí.
1: Però dilluns podríem fer un rànquing dels noms que ens han fet més gràcia a les tapes.
0: Mm. De fet, et diria que dissabte...
1: I que potser els podríem provar abans, exacte.
0: Clar, dissabte podríem quedar, anar a fer unes tapes...
2: Ara.
0: I fer un rànquing nosaltres.
1: Perfecte, de gust i de nom, llavors.
0: Sí. I l'última cosa abans de començar, perdoneu-me per aquest inici.
2: Gryffindor? Modern Adventure?
0: Modern Adventure, tio. Avui ens han portat aquest mallot. Mallot ciclista, es veu, no?
1: Sí.
0: Això és del Pallacat. Probablement,
1: el Pla Pallacat, no?
0: El Pla Pallacat han fet un mallot, tio, que són l'hòstia. I amb aquest color tan visible des de la carretera, que això m'agrada molt, Club Ciclista Pallacat, Bats Justus, Gana Infinita, i el millor de tot el mallot és que té dos patrocinadors que han pagat part del mallot, però ens han col·locat aquí darrere, tio. Lliure gluten, acero estel i la tapa reina. Pues han fet aquest mallot, aquesta gent de Pallacat, que probablement és el millor que li ha passat a la tapa reina.
1: Patrocinem mallots, ja.
0: Espectacular.
1: El que vulgueu.
0: Guapíssim, guapíssim. Gràcies,
1: sí, home.
0: Club Ciclista Pallacat.
1: Moltes gràcies.
0: El tindrem aquí amb el del Manlleuenc, que avui se l'ha posat al Wood Barret.
1: Sí,
0: aquí el veieu a YouTube. Comencem amb l'emmascarat, Eli.
1: Som-hi, va. Som-hi,
0: a tope.

0: L'Emmascarat, com sempre, una secció que tira cap enrere, que mira, entre altres coses, equips històrics.
1: Sí.
0: I l'última vegada no va ser menys.
2: No. Us vam presentar a l'equip RMO, que era un equip francès. Vaig destacar l'any 91, aquell any va guanyar moltes coses. I és que en aquella època tenien van tenir a Stephen Roach, a Charlie Motet, una mica abans, Marcel Bust, un sprinter doncs, que va estar també al Festina més tard, i molts d'altres, no? RMO.
0: RMO, l'equip de la setmana passada. Anem pel d'aquesta setmana.
2: Pista 1. És un equip, o va ser un equip, de llicència russa, però després suïssa.
3: Pista 2.
2: Destaco l'any 2015.
3: I pista 3.
2: Tres noms que han estat en aquest equip. Denis Menchov, Ángel Vicioso, el nostre amic, i Nils Pollitt.
0: Això és parlar de pur ciclisme, és increïble, ens encanta. Unes pistes auditives també tindreu visuals, si el Sergi hi pensa a YouTube, @laetapareina.
1: Molt bé, doncs jo no esperaria més a parlar de Dauphiné, la prèvia del Tour, som-hi. Dauphiné, que ja no es diu Dauphiné.
0: No.
4: Vaya rotllo, com es diu, Lluís?
1: No ho sé.
0: O Bern, Gon, Alps, o quin ordre de Tour, no? Que no sé quin és l'ordre.
4: Sí, no.
0: És aquest?
4: És aquest. Gon, no, Bern.
0: No, és que no ho sé, no ho tinc clar.
4: Són les dues regions, en tot cas.
1: És un fet.
0: Hi ha unanimitat en què no agrada el canvi de nom. Sí.
1: No sé, a mi no m'agrada.
0: A veure, abans era el criterium de Dauphiné Libéré, ja va haver-hi polèmica quan van eliminar el Libéré.
1: Sí.
0: Espera't. Tot.
1: Clar. Imagina que ara jo em dic Josep.
0: Podries fer-ho.
1: Es pot fer, no, legalment?
4: Ens liaríem.
0: Però... la temporada que ve, pam.
4: Ens liaríem.
1: El Josep, l'Ignasi, el Marc... Ah, no, clar, no.
0: S'ha tocat el mateix, Marc.
1: Bueno, escolta, heu seguit la cursa, Dauphiné, esteu contents...
0: Bastant contents, eh?
1: Sí?
0: Home, però... la prèvia, no sé si el Marc considera amb mi, que ell sí que l'ha mirat a fondo, era sense Pogacar, sense Vingegaard, concedeixes a priori que podia ser superior a la resta. És a dir, era interessant, però fins a un cert punt. I jo crec que justament aquest tipus de cursa ha estat molt agraïda perquè són noms protagonistes que no sé si tenen molt d'espai protagonista durant la temporada. En curses de pes, eh? En altres curses sí, però per mi això m'ha agradat.
4: Sí, sí. Jo crec que hi havia la incògnita també de Ayuso, de com tornava després d'estar parat un temps. Havia començat molt bé la temporada i pintava molt bé cap al Tour, i jo crec que ha confirmat que segueix pintant bé cap al Tour. Evidentment, la lluita pel podi sembla potser massa, però en tot cas és un corredor que estarà allà. El Casseixas, que potser podem comentar endavant. Però Del Toro també no era una incògnita, perquè Del Toro sabem la qualitat que té, però la sensació que tenim, la que anava jo de Del Toro, és l'any passat, ja fa un any tan absolutament arrasant, aquest any ha canviat de calendari, això ho hem comentat,
0: ha
4: augmentat la qualitat, i una mica la primera gran prova de pes on vale, ets el líder de l'equip d'una gran prova i ha complert més que sobradament, i això em porta a pensar que si algú tenia algun mínim dubte de que Pogacar podria no estar ben acompanyat o de que altres equips podien estar al nivell de l'Emirates, jo crec que estarà perfectament acompanyat i pot fer por el que pot fer Del Toro per Pogacar al Tour.
0: És que a veure, ha guanyat UAE Tour, la Tirre i ara Dauphiné.
4: Sí, sí.
0: Va fer podi a Estrada aquell dia que Seixas, diguem-ne, li passa la mà per la cara després d'anar a roda seu durant quilòmetres. I sí que Itzulia no va poder acabar la prova, però allà on ha estat bé físicament ha guanyat. Ha guanyat ell o un company d'equip, diguéssim, amb el seu líder. Llavors arribes al Tour amb aquest bagatge a sobre i amb el que diu el Marc, tot l'any previ, que ja ens va impressionar bastant, però ara davant dels rivals reals, màxima categoria, en proves World Tour que són molt disputades. Les últimes dues etapes que se les endurà el Toro és alta muntanya pura i dura, o sigui, és escalador, i Del Toro està a un nivell per sobre dels que eren rivals reals seus, que evidentment aquí no podem incloure Pol Seixas per la caiguda i per motius físics evidents, però la resta sí. I només amb això ja et dona un punt de debat extra, de dir, val, Pogacar sembla superior abans de començar el Tour.
1: Ara.
0: És Del Toro un home que, a banda de treballar per Pogacar, també pot estar lluitant individualment pel podi del Tour?
4: Adam Yates va ser podi al Tour fent aquest paper.
0: Ja ho ha fet, no?
4: Ja ho ha fet.
0: Ja han passat per aquí.
4: Del Toro, a priori, és més fiable que Adam Yates. Clar, és veritat que...
0: A mi no s'hi va acabar quart aquell any, que estava lluitant pel podi.
4: Sí, pot ser, pot ser.
0: Crec que sí, però bueno, que en tot cas, UAE ha demostrat que es pot fer, no? Aquesta teoria.
4: Que... Vingegaard jo crec que està a l'escaló de Pogacar, en tot cas està entremig, no... però per sota de Vingegaard, Seixas encara no, per mi no ha demostrat estar al nivell de Del Toro en la gran volta, i els altres ha demostrat a Dauphiné que està per sobre. Ayusos, Jorgensons, Evenepoel, no ho sé, perquè és una incògnita, però a priori
0: sí,
4: no el fiquem tampoc al calaix de Pogacar i Vingegaard. Per tant, clar, un i dos, el tercer, a no ser que Seixas demostri que pot fer podi, jo crec que pot optar a ser tercer. A no ser que un dia, perquè perdi dos rivals, s'hagi de desgastar molt, eh? Però bueno.
2: Veurem a Machín, suposo que tot això ho parlaran molt bé abans del Tour, i els rols han de quedar molt clars, sobretot parlant de Del Toro, perquè evidentment té nivell claríssim per colar-se al podi, però cert és que ell allà a priori, en principi, i la seva primera funció ha de ser la de gregari, de luxe, de Pogacar, no? I tindrà les seves opcions, però jo crec que al principi s'hauria de cenyir una miqueta al seu líder. I realment és una carta boníssima que té l'UAE, perquè té un altre corredor que el poden utilitzar, no? Que el poden moure, que el poden... I que té un nivell tan bo que si li dones llibertat potser guanyen el Vingegaard, no? Per tant... l'han d'utilitzar bé aquesta carta i no cometre errors de, bueno, doncs de donar-li massa llibertat i que llavors bueno, que hi hagin conflictes, no? Que pugui haver-hi algun tipus de conflicte a l'UAE, conflicte d'interessos, o que no estigui ajudant prou al Pogacar, si sobretot ho necessita, no? Llavors, bueno, entenc que tot això quedarà molt clar i a priori, doncs crec que amb això Pogacar hauria de ser encara més clar favorit de cara al Tour.
1: El tema és la pressió mediàtica que pugui tenir un xaval que és de Mèxic, que ja sabem com ha respost doncs els mitjans de Llatinoamèrica quan han vist amb aquest tio que pot competir amb els millors, dient, no, tu no has de treballar amb ningú, no? Tu has de guanyar.
0: Té dues coses bones, no? O sigui, una és el Mundial de Futbol, fins quan dura això?
2: Fins al 18 de juliol.
0: Perfecte. Per tant, Mèxic, fins al 18 de juliol.
4: No t'has de fer a casa.
1: Clar. 18 és la final?
2: Sí, que jo estic a Albacete.
1: Hòstia.
2: I espero que no passi una cosa perquè pot ser insuportable.
0: Doncs això és una virtut per Del Toro, perquè té un país pendent d'una altra cosa si es juga allà, només.
4: No havia vist aquesta derivada i em sembla molt interessant.
0: I l'altra és que té Pogacar com a parachocs total, perquè per molt que tu no entenguis el ciclisme, sí que entens que Pogacar és el millor ciclista de l'actualitat. Com a afició aquesta que et va fent

0: quan comenci el tour la selecció estarà a punt de ser eliminada.
1: No, pot passar una cosa molt heavy i que Mèxic ho comenci a fer molt bé en el Mundial de Futbol
0: i que, vaja,
1: i que en aquell moment Del Toro, perquè es pilla una escapadeta o aquell, o és un tio, i vagi líder del tour prestat, però ja li comencin a menjar la olla de rotllo, uau, la selecció va superbé de futbol, Del Toro i es comencen a pujar, apareix una piragüista mexicana cada cop i volta guanya el Mundial i també no sé què, i comencen a inflar-se i li demanen a Del Toro que continuï així, que res, a treballar per
2: molt a fort dels piragüistes mexicans, aquesta llarga tradició.
0: Que canti una ranxera al
2: públic. Ha dit una cosa al Sergi Vans, que és conflicte. Només dic que Marc Soler no va al tour. No s'ha recuperat a temps de les lesions, per tant cau de l'UAE.
0: Això és una notícia que per nosaltres és fotuda, però pel Marc ha sent molt fotuda.
2: Sí, perquè portava molts anys seguits.
0: I per l'UAE.
2: O sigui, era un gregari de...
3: És un segur de vida com pocs segures n'hi ha.
0: Per l'UAE està clar, però joder, el dia, l'any que el tour et cau a casa, tio...
2: Sí, a més, em porta 8 de seguits, diria. I aquest era el 9, una cosa així. O sigui, està amb dades molt, molt bones a nivell històric.
1: Bueno, podrà venir el dia 5 a la festa que farem.
2: Això és veritat.
0: Això sí, això sí, estàs convidat, Marc, si tens un plat de paella. Ayuso.
2: Ayuso, bé,
0: és
2: bon
0: un altre
2: nivell.
0: Nom interessant,
2: Bon nivell, el Marc ho ha dit, és una bona recuperació, perquè no sabíem com tornaria de la lesió, i jo l'he vist molt bé, per ser també. Juan Ayuso, amb l'equip que anava al Trek, amb el nivell de temporada on estem, per la prèvia de dies que havia competit, home, ha estat el segon millor ciclista a l'alta muntanya, intentant-ho, sent valent, sent ambiciós, i ja dies, doncs això, que Del Toro l'acaba atrapant i l'acaba després traient bastants segons, però jo l'he vist amb molta gana, aquest Ayuso que sabem que... creu que és el millor del món, és a dir, una mica aquesta versió l'hem vista, però en positiu aquest cop, sense fer cap escarafall raro, de fet, més aviat que Esquilmós en algun moment s'ha trobat a faltar que treballés una mica més bé pel seu company d'equip, però a part d'això, jo sí sóc el líder del Trek, surto molt content d'aquest test, perquè no m'hauria esperat aquest nivell, aquesta alçada de la temporada, vist d'on veníem.
3: Sí, ve a confirmar que està suficientment capacitat per lluitar per un top 5 del Tour.
2: I
3: per què no? El podi, a priori em costa difícil amb els rivals que té, però si es dona la situació de cursa. I Ayuso, encara té 23 anys, vull dir, també està en progressió. Vull dir, també pot fer una progressió en aquest Tour i demostrar que és un corredor més sòlid per grans voltes. Encara no ho ha demostrat, però segurament ho pot demostrar. Per tant, en tot cas, una bona notícia, perquè amplia una mica més aquest horitzó de 3 corredors, 4 que teníem potser més tancats pel podi, i ja li sumem segon 5è.
2: Sí, jo sé.
0: I si Ayuso és jove i ha de demostrar que pot fer-ho bé en una gran volta com el Tour, vull parlar del nom, del gran nom d'aquest Auverner Rones, no sé
2: molt
0: què,
2: bé, molt bé.
0: Que és Paul Seixas, tio. Que Paul Seixas va tenir un dia èpic, no?
2: A veure, Paul Seixas, jo crec que hi ha dues coses que es poden dir d'ell després d'aquesta volta d'una setmana d'alt nivell. La primera és que quan estava bé físicament no ha demostrat ser superior a la resta de rivals que tenia. És a dir, no ha tingut un punt, bueno, amb algun sí, però el màxim que ha fet ha estat portar roda Del Toro fins al final d'una etapa, diguéssim, com a cosa més brillant que hem vist en aquesta volta.
3: La primera etapa.
2: I la primera etapa va fer focs artificials, però no ho va completar, per tant, no podem dir que fos un test realista, perquè després has d'acabar, no?
3: I no era l'etapa, jo crec, tampoc per demostrar que eres millor que un altre.
2: Llavors, jo tinc la sensació que abans que tingui la caiguda, no concreta aquesta capacitat de ser una alternativa a Pogacar-Vingegaard. És a dir, per mi això és una de les lliçons que s'extreuen. La segona, que és la més important, és que la caiguda l'obliga a abandonar l'última etapa, després de fer aquesta exhibició que tu dius del dia anterior, que realment tu el veus sagnant per tot arreu on es pot sagnar d'un cos, i que el tio no para, i que el tio recupera 4 minuts a un pilot, i que després encara només perd un minut a meta amb un port que era duríssim, que és la Gran Colòmbia, per la seva vessant aquesta de rampes d'un quilòmetre que està als 14% seguit. O sigui, que és un dia molt dur per posar-te a prova físicament i que estàs tot el dia gastant el que no està escrit després d'aquella caiguda. Home, el nivell l'ha demostrat, la qualitat l'ha demostrat, el càssic punt d'honor espanyol, aquesta cosa així, pues, si fos espanyol ja tindríem titulars d'Èpic o La Casta, tal, aquest tipus de coses hi serien.
4: Espectacular l'exhibició del joventísimo...
2: Aquesta mateixa veu ho podria acompanyar si tingués la necessitat del narrador, no?
3: Ens saltaran els drets d'autor al YouTube, però ja ens salten.
2: Cada vegada. No, res, doncs això. Ara, físicament com estarà pel Tour? Doncs a mi em preocupa una mica, perquè per mi la caiguda... O sigui, té prou fronts oberts per no pensar, mira, si deixes arribar al Tour, perfecte. No queda tants dies per l'inici del Tour. Queden 2 setmanes i mitja, 3. Doncs no ho sé.
3: I mira,
2: alerta.
3: Doble lectura. Per un cantó, demostra

0: mestre que té aquesta punt d'honor i aquesta qualitat amagada, i per altre cantó, el fet d'abandonar, bueno, ja ningú espera, és a dir, em fa por dir a la Tufiné. Si no s'ha segut, fa por dir a la Tufiné, la guanya, fa segon, tant fa. Hi ha titulars, aquest noi està preparat pel Tour, aquest noi assalto al podi del Tour. Ara, no sabem si és el podi o no. Però sabem que és bo i que té el nivell de forma, perquè ha fet aquesta demostració èpica. Per tant, també això li va a favor, jo crec.
1: Menys pressió, té un molt bon equip. Al final, no sé qui portaran finalment el Tour, però té un equip que el pot ajudar i aconsellar en tot moment. I al final ha d'aprendre i ha de disfrutar i patir-lo, evidentment, perquè no pateix el Tour, és que no s'està forçant gaire, però i que ho farà bé en moments. No sé fins a quin punt pot fer podi, tant de bo, vull dir, al final aquestes exhibicions sempre són, i aquestes exhibicions de precocitat i tal, doncs bueno, a vegades són vistoses i són, s'ha d'anar en compte, però molen, no? I jo crec que ho farà bé, va sense pressió i l'hem de disfrutar, bàsicament.
2: M'ha agradat Leo Visió, com a company d'equip, amb un nivell de muntanya que jo no li duia tant, i, ostres, tu, tenen un altre nom, és que el Richitello, ara tens Leo Visió, que també era
1: l'equip molt jove,
2: Rodon, Paret Pentres, i tens noms que el que deies tu, l'equip el pot acompanyar bastant també.
0: Però és curiós, perquè són noms que si no has seguit aquest any, on dius, hosti, té un equip molt inferior a Visma, sí, o a UAE, sí, o a Red Bull.
2: Sí, sí.
0: Però estan rendint, no estan rendint pitjor, però d'on mateix? Són corredors que han fet, jo crec, un salt de qualitat. No és, jo crec que l'estructura ho ha permès. També suposo tenir un líder top, suposo també et fa rendir més.
3: Això.
0: I falta Benot. Jo crec que Benot passa Tour, sí. I Benot rendirà molt bé, jo crec. També.
1: Arriba el Tour, Benot? En teoria està apuntat.
2: En principi, jo crec que sí, el forçaran en la mesura del possible, perquè és el que té experiència d'aquest tipus de coses.
3: Això. M'agrada que diguis que probablement la presència de Seixas a l'equip fa que tots els altres s'estiguin exprimint per intentar ajudar-lo.
2: Bueno, a més, tens un rol molt concret de vegades, que potser quan no tens un líder clar o et toca ser líder tu, quan potser les cames no estàs al nivell d'altres, pots anar més perdut i pots tenir dies molts al divaix. En canvi, aquí, tu ets prodom. I tu saps que el dia que Seixas perd 4 minuts, tu l'has d'enganxar i que durant 25 quilòmetres has d'estar com boig. O sigui, cadascú té el seu rol molt concret. I crec que això, a vegades, hi ha un tipus de ciclistes que els ajuda bastant a donar un pas endavant a nivell de qualitat, i que després potser vas a una cursa, un punt pro, diguéssim, d'una setmana, i la guanyes tu, perquè estàs amb aquest nivell esportiu que ja t'has exigit tant que has millorat tu també.
3: Quatre noms que us diré ara, que són guanyadors d'etapa de Dauphiné,
2: sí?
3: I que són jugones, els
2: divertits,
3: quatre. Divertits, no? Que, hòstia, ciclistes que ens agraden molt.
2: N'hi ha un que t'agrada molt, molt.
3: Bueno, clar. Màxim Van Gils.
2: No és aquest.
3: Ens agrada molt.
2: Sí.
0: I que tornar després de la...
2: A veure.
3: I té molt
0: de cadera.
3: Ojo, eh?
2: I ahir fa un treball pel seu líder, que era fins ahir amb el llot groc de la prova. No jove, l'octubre.
0: Bueno.
2: Sí. Aguantant com un campió, però Màxim Van Gils, també en alta muntanya, havent de fer el paperot que va fer ahir. Ostres, molt bé.
3: Molt bé, Màxim.
2: Molt bé.
3: Molt bé. Un tio simpàtic, a més. Màxim, hem parlat.
2: Sí,
3: molt bé,
2: és un tio simpàtic. Sí.
3: Un altre tio simpàtic. Anton Charmy.
2: Aquest és el que sabia que t'agradava que hagués guanyat.
3: Molt, tio.
2: Està bé, eh?
3: Molt.
2: Remata bé.
3: Molt.
2: No puc dir massa més.
3: Molt. Anton Charmy, enhorabona. Quinn Simmons, un altre que ens agrada que hagi guanyat.
0: Sí. Cau bé, potser.
3: America First.
2: A veure, cau bé dalt de la bicicleta i ja està.
0: Sí, exacte.
3: Sí, això.
2: Però és un ciclista que sí que és veritat que agrada com corre, perquè en general que el dia que embogeix és un dia divertit de ciclisme per tothom. Segurament ahir estava a la Casa Blanca. Aquell dia aguanten l'escapada d'una forma que a mi em sembla bastant excepcional, eh? És a dir, aguantar una escapada amb un pilot que va llançat, que eren 9 o 10 corredors allà davant, aguantant 20 segons, 19... O sigui, van aguantar molts quilòmetres i resoldre tot el grup d'escapada junts abans del pilot, molt de mèrit tots els que hi eren.
3: I Wout van Aert, tio.
2: Aquest normal.
3: Que, com normal, què vols dir?
2: Va guanyar davant de Hofstetter, Bauhaus...
3: Va guanyar davant de 200 tios.
2: Va guanyar davant dels que hi havia.
3: Hi havia 200 persones que intentaven guanyar aquell dia, doncs va guanyar Wout.
2: És a dir, anat a Dauphiné 8 dies, s'ha retirat quan ja està cansat.
3: Perfecte.
2: Ha guanyat una tapeta.
3: Perfecte.
2: S'ha retirat d'una contrarrellotge mitja pedalada, al cap de 2 minuts.
3: Perquè estava malalt. O sigui, aquí el resum que ens hem de quedar és un tio a mig gas, ha guanyat.
2: Faig conya perquè crec que per Van Aert era important aquesta prova.
3: Saps per qui era important? Per Hofstetter.
2: No.
3: Per Hofstetter
2: no,
3: era important.
2: No, no em refereixo a nivell de palmarès. Em refereixo a nivell de posar-se a prova davant del Tour, si no estava bé físicament, si tenia algun... O sigui, jo crec que per ell era important rematar-la amb una victòria d'etapa o sentir-se superior amb alguna disciplina, en aquest cas l'esprint, doncs és un bon test per ell.
3: Molt bé, i abans de passar amb una trucada que tenim ara, vull que parlem una mica dels Caja Rural.
2: Sí, home.
3: Perquè si dèiem que el Decathlon ha fet un pas endavant pel tema dels Seixas, tinc la sensació que Caja Rural aquest any amb el tema del Tour, molts ciclistes han fet un... estan donant el millor que poden oferir.
2: Fins i tot fora del Tour, no?
3: Sí.
2: Perquè debutaven aquesta prova.
3: Sí.
2: O sigui, per ells hi era un repte ja, dir, ens han convidat a la Dauphiné, evidentment, també en part perquè va lligat una mica una cosa amb l'altra, però clar, per ells, participar a la Dauphiné potser feia anys que estaven esperant aquest moment.
0: No, i, és a dir... i que gran part de l'equip de la Dauphiné no està a la prellista del Tour.
2: No.
0: I tots han rendit molt bé. De fet, crec que s'han ficat cada dia a l'escapada. O quasi cada dia. Mm. I no només ficar-se per posar-se, ficar-se amb corredors que han lluitat post de muntanya, que han lluitat fins al final per etapes, i evidentment doncs, els dos caps de files que portaven a la General doncs, han rendit fabulosament bé.
2: Sí.
3: Doncs a un dels dos el tenim al telèfon.
0: Ah, sí, eh?
3: Sí, el que passa és que abans de... Us aviso a vosaltres i aviso els oients d'una cosa que farem a l'entrevista amb un d'aquests dos ciclistes que estava entre els millors de la General i que ha tingut un rendiment espectacular. Què passa? Jo aquest matí he contactat amb ell, és el Jan Castellón, aquest matí he contactat amb el... Us aviso a vosaltres que esteu aquí perquè no me la lieu.
2: A mi em sorprèn que un ciclista agafi el telèfon després de que tu hi contactis, I deixa'm dir això.
3: Perquè vaig canviant de número
2: i mai saben.
3: No, saps què passa? Que, clar, l'equip, el Caja Rural, dintre tres setmanes, dues setmanes i pico, té el Tour de França.
2: Sí.
3: Una oportunitat històrica per ells i l'equip encara no ha fet públics als
2: Correcte.
3: Corredors i, bueno, doncs això hi pot haver-hi canvis fins a darrera hora hi ha molts ciclistes que estan funcionant molt bé llavors jo ja m'he avançat amb el Jan perquè entenc que els hi deu clar, ells no sé si poden parlar massa d'això i li he dit, Jan, vull parlar de Dauphiné de com has anat a Dauphiné no vull parlar del Tour.
2: Perfecte.
3: Vale? Ho dic perquè no li he preguntat del tot.
2: Oh, no. Si tu, vale? Periodista de raça, eh?
0: Però comencem campanya nosaltres, també.
3: Nosaltres comencem campanya. Tira sintonia que anem amb el Jan, va.

0: Què tal? Bona tarda, Jan.
1: Bona tarda.
0: Escolta, la primera pregunta és obligada. Aniràs al Tour?
2: Ets com si gran, com vols.
0: No, no, Jan, tio, com estàs després de... Era broma. Jan, com estàs després de Dauphiné, tio?
1: Bé, ja per casa, no? Després d'aquesta setmana, aquests 8 dies per França, la veritat que ha estat una setmana molt bona, tant en particular, no?, com per l'equip, i la veritat que molt content.
0: Molt bé, tio. Escolta, has anat molt, molt ràpid aquests dies, eh?
1: Sí, la veritat que bé, és una carrera que teníem ganes, no? Després de rebre la invitació tant al Tour, no?, com aquí a Dauphiné, teníem ganes de fer-ho bé. Hem estat preparant-ho al Pic Maia, a Andorra, un mes abans. Al final veníem amb una bona preparació i crec que, bueno, hem superat una mica les expectatives.
0: Dauphiné, o sigui, l'any passat vas córrer per primera vegada al World Tour i vas córrer una cursa al World Tour que va ser la Volta. Aquest any em portes tres ja, Volta, Itzúlia i Dauphiné. Has fet un pas endavant claríssim. Volia preguntar una miqueta si, és a dir, Volta i Itzúlia ja són proves de molt de nivell, que es veu amb els guanyadors, però et volia preguntar, a Dauphiné, tio, ja es nota que ja hi ha un ambient pre-tour i que la cosa ja va molt més en sèrio? La gent va molt més preparada?
1: Bé, jo crec que sí que una mica sempre es nota, no? Al final ara ja, com aquell qui diu, a 2-3 setmanes de començar el Tour, al final, pues, com comentaves abans, no només Caja Rural, sinó tots els equips encara no tenen el 100% de les alineacions de cara al Tour. Llavors jo crec que, pues, també molts corredors, no?, s'estan jugant a la plaça, tothom vol fer el millor possible i al final, pues, diguem que també de les voltes d'una setmana, pues, quasi de les més importants.
0: Explica'm una mica com has viscut la Dauphiné, tio, perquè t'hem vist anar de menys a més.
3: Bueno, de posar-se escapades a lluitar per la general, diguéssim, com a progressió natural, podríem dir, una sola setmana.
1: Sí, sabíem que, bueno, el tríptic aquest, no?, del cap de setmana de muntanya seria duríssim, sabíem que seria el que decidiria la general. Durant la setmana, pues, bueno, ens vam deixar una mica veure uns quants companys van a fer escapades, jo algun altre també m'hi vaig ficar, no? Els dies que vaig veure que tenia una mica d'opcions d'arribar, i això al final vam separar una mica, no?, la primera part de la setmana en poder donar visibilitat a l'equip a les escapades, i ja et deia, no?, pues, el cap de setmana jugar-nos tot a la general, i jo crec que, com et deia abans, pues, tot l'equip, jo crec que ens hem sorprès amb els resultats que han vingut.
0: Coneixies els ports? O sigui, havies anat a pujar-los abans d'aquesta Dauphiné?
1: Just els que hem passat per amb carrera, no. Alguna vegada sí que havia estat a la zona dels Alps, no? Més a la zona de Bourdossan, pujant al Tour i així. També hi havia corregut a la zona alguna carrera com a júnior, no? Em sembla clàssica dels Alps amb la selecció catalana de ciclisme. Però no, just els finals de mar, no? Pues, per exemple, el Gran Colombier i d'ahir el Plató de Solasón no els coneixia, però algun lloc de la zona sí que l'havia recorregut.
0: Una vegada, que a la Volta a Catalunya vam parlar amb una persona propera a tu, no diria qui és, però ens va destacar, no sé si la teva millor virtut, però una virtut molt bona teva, que és que a mesura que passen els dies vas a més, diguem-ne, a les voltes per etapes i a les grans voltes, i aquest cap de setmana s'ha vist amb aquest enllaçat d'etapes de muntanya que, clar, el cansament afecta amb els ciclistes. I aquesta persona em va dir, hòstia, el Jan no només no li afecta, sinó que li beneficia. Més o menys és així o no?
1: Bé, jo crec que ja, més o menys puc creure, no?, qui t'ho ha comentat, però sí, al final jo crec que és una cosa bona que tinc, no?, que al final recupero amb bastanta facilitat. Normalment però això, hi ha corredors o estils de corredors que els primers dies van millor, no? I en el pas dels dies van a menys, jo al revés, no? Tinc que normalment vaig a més i vaig al final, pues, els dies durs, com aquesta volta el criteri del Dauphiné, no? Que s'han decidit en els últims dies de carrera, pues, és un avantatge.
0: Saps que tinc la sensació, tio, que estàs a punt de guanyar, tio. Tinc aquesta sensació.
1: Bueno, a veure, sí que és veritat que, ostres, amb el nivell que hi havia ara aquí, no, al Tour Auvergne-Rhône-Alpes, doncs és complicat, però sí que és veritat que, bé, una mica cada vegada ho veus més a prop, no? Ara, doncs això, aquest pròxim mes, com a mínim el calendari assegurat, ja tinc la clàssica Andorra d'aquesta setmana, també segurament si no hi ha canvis d'última hora també estarem als nacionals a Salvignànigo, a veure si es pogués donar, no?, la primera victòria a una d'aquestes dues carreres.
0: Has pensat com celebrar-ho o no? Has vist la, abans et dic, has vist com va arribar, potser no ho has vist, perquè estaves competint, un company del Lotto que es diu Liam Slock, has vist alguna cosa o no?
1: Sí, vaig veure just ahir a l'aeroport, vaig veure una mica, no, els memes que hi havia per les xarxes socials. La veritat que va ser un final d'etapa una mica... Bé, com a mínim va guanyar, no? Però, ostres, més que curiós.
0: T'imagines, tio, la teva primera victòria professional, tio? I estampar-te allí i buah, tio. Home, mola perquè has guanyat, però, joder, tio, déu-n'hi-do, no?
1: Sí, no, després, al pòdium has d'estar content, però després també, com aquí diu, una mica putejat, no? De guanyar i caure d'aquesta forma.
0: Bueno, tu si algun dia arribes amb aquests metres del Liam Slock, tu el volant agafa'l, el manillar agafa'l.
1: Sí, les dones mans al manillar. I després de meta més val no celebrar.
0: Bueno, escolta, li voleu fer alguna pregunta al Jan?
3: No, només destacar que, clar, fa un 11è final a la General, sí, per si algú, o sigui, li ha quedat aquesta dada en, sí, un Dauphiné, i que ho fa, això, el dia que fa l'escapada que arriba al final són molts pocs segons, ho fa sempre lluitant amb els millors de la General.
0: Sí.
3: Que això crec que té un mèrit. O sigui, normalment, qui està en un top 10 o lluitant-lo i ve d'un equip, doncs, precontinental, que no és World Tour, que ha debut una prova com aquesta, clar, ho fa, diguéssim, lluitant des de la tàctica més possible que tingui al seu abast i que, doncs, molts ho han intentat fer aquests dies. El Jan aguanta. O sigui, que ha de pujar un gran colombier, que és una bestiesa de port, i està allà amb els millors aguantant, perdent una miqueta, però sempre allà. Jo és que ho trobo... Només felicitar-lo, diguéssim, perquè m'ha semblat excepcional.
1: Moltes gràcies.
3: De res.
0: Et notes tu mateix un canvi de nivell d'estar competint amb aquesta gent?
1: Sí, jo crec que també, com comentaves abans, no, l'any passat vaig estar només a una carrera World Tour, m'ho vaig prendre també, pues, en la primera carrera, pues, aprendre i ficar-me alguna escapada aquest any. Jo crec que ja abans d'aquest, no, Tour Auvergne-Rhône-Alpes havia estat corrent a Catalunya i Júlia intentant fer les generals, potser no al nivell que ha estat aquesta setmana, però, bueno, al final de tot s'aprèn, poc a poc anant millorant, i jo crec que al final també m'han donat un puntet més per poder estar ara al nivell que estic.
0: Clar, teniu una certa llibertat, no?, perquè esteu tu i el Parra allà davant, i a l'equip us diuen treballa tu per tu, o us diuen, bueno, que cadascú intenti fer el màxim i una certa llibertat, diguem-ne.
1: Bé, sí, des de l'equip ens van donar bastanta llibertat, però jo crec que hem fet, tant nosaltres dos, no, com amb tot l'equip, hem fet un gran equip, una gran família aquesta setmana, i més que potser no cadascú mirar per si mateix o competir per el seu millor resultat, al final, pues, tant els dos finals amb els últims ens hem ajudat, el gran colombier... Vam estar quasi pujant junts simultàniament en el grup, o sigui que al final, més que una lluita, no, ha estat també, bé, però això, ajudar-nos entre els dos per poder ser, o per poder treure el màxim rendiment.
0: Molt bé, Jan. Escolta, bueno, et deixarem descansar, no?, perquè el dia just després de la cursa fotre la migdiada. Anaves a fer migdiada o no?
1: Bé, m'heu pillat. Ara hi aniré.
2: M'acaba.
1: Sí, que tancaven
2: som experts en això.
0: Sí, ja, perdona, Jan, perdona.
1: No saltaria.
0: Escolta, i l'última, va. Què tal amb el Sergi? Amb qui has estat aquests dies? De l'habitació compartides o no?
1: Bé, compartia, doncs mira, jo compartia amb el Parra, vull dir que...
2: Portem
1: ja, sí, quasi, diria que portem quasi pràcticament un mes junts i una setmana més que farem, no? Perquè al tour hem estat els dos a l'habitació durant 3 setmanes, bé, ara aquesta setmana també al Critèrium de Dauphiné, una setmana que més que ens queda ara per Andorra, vull dir, passarem mes i mig junts, o sigui que al final això ja et dic que també fa equip, però sí, la veritat que també, com comentaves, no? El Sergi també ha estat per aquí, ha tingut les seves oportunitats, algun sprint ha intentat estar allà davant i la veritat que molt content.
0: Bueno, li va guanyar l'esprint Wout Van Aert. Si no arriba a ser per Wout Van Aert, aquell sprint se l'endú a l'Ardè.
1: Exacte.
0: Que, va, espita, tu havies competit alguna vegada? Ara.
2: No.
4: Són les seves filles, ja.
2: Ja pots penjar el telèfon, ja.
0: Havies competit amb Wout Van Aert alguna vegada, ja, o no?
1: Ostres, però jo crec... Jo et diria que no. Jo amb ell no havia coincidit mai.
0: I que l'has abraçat, quina olor fa, Jan?
1: Pues, mira, una anècdota et diré que just un dels bidons que vaig agafar durant la cursa me'l va donar ell, vull dir que imagina't.
0: Com?
3: És un gregari de Jan Castell.
0: O sigui, Wout Van Aert, gregari. No, pues, com ha anat això?
1: Podem donar aquest titular, sí.
0: Com ha anat això, Jan? O sigui...
1: Bé, doncs mira, just estava entremig d'un... O sigui, tenia un company, devia estar ell a la seva dreta, el Van Aert al mig i jo a l'esquerra seu, i per això, al final, com que estava ell entremig, pues em va passar el vídeo de que havia agafat un company i això, o sigui, al final, no, és diferent. Diria que...
2: Tu no ho veus ara, Jan, però el Lluís està...
0: Una vitrina. Està jo estic pensant en quina vitrina està aquest vidó. En quina vitrina està aquest vidó, Jan?
2: En les mans del company de l'anàcta.
1: Sí. Bueno. Una anècdota diferent.
0: Molt bé, Jan. Doncs escolta, no et volem preguntar tu per res del Tour, però que sàpigues que nosaltres des d'aquí l'Etapa Reina ja comencem campanya, Jan Castellón, al Tour, perquè tu mereixes. Igual que s'ho mereixen a l'Àlex, que s'ho mereix al Sergi, que s'ho mereix a l'Edu, que s'ho mereixen molts altres, però tu també, tio, que ho estàs fent, l'Abel, molts altres. Vale? Una abraçada molt gran.
1: Moltes gràcies.
0: Molta sort a Andorra i molta sort als estatals, tio.
1: Vinga, va.
4: Vinga, a tope.
1: Apa.
0: Una abraçada.
1: Adéu.
0: Jan Castellón, és un jugón, eh?
3: És un jugón.
0: Jugón.
3: Tu, déu-n'hi-do, també. No. Les preguntes, déu-n'hi-do.
0: És un jugón.
3: Un paio que diu Tour, Auvergne, Rhône-Alpes, Alps, i li surt natural. He estat a punt de felicitar-lo més per això que per l'onzè lloc. O sigui, m'ha semblat increïble.
2: S'ha tancat el cicle perquè jugón, qui li va dir... Va ser aquest senyor, d'aquí.
0: Ah, sí? És veritat, és veritat.
2: Li va dir jugón a Jan Castellón. I ara, doncs...
3: Ja es coneixien i no se'n recordava.
0: Sí. Hem parlat de Liam Sloc. Vull parlar de Liam Sloc.
3: Jo fins al final del programa no tinc res més a fer.
0: Bueno, però vinga, Liam Sloc. No sé si... És que, a més, la cursa que guanya és un nom raríssim. Jipingen. Però això, aquesta cursa quina és?
2: Deu ser un poble, entenc.
0: Sí, però això, aquesta...
3: Suïssa. És una de les que Hirschi deu tenir el seu palmarès gairebé. O sigui, em llenço a la piscina, però juraria que l'ha de tenir Hirschi el seu palmarès.
0: Vale,
2: està de jornar, Hirschi, no?
3: No, ara no parlem d'ell, era només una qüestió d'aquestes d'on ve la cursa.
0: Vale, abans de que expliquis una mica el que va passar, teniu les imatges al Twitter de l'Etapa Reina. Ara
3: perfecte.
0: Explica.
3: Res, si algú no hi ha anat, primer aneu-hi, després seguiu escoltant el programa, perquè és que no cal narrar què va passar. És a dir, senzillament hi ha un tio que està amb un Lotto, que el Lotto és un equip que li costa una mica tot els últims anys i que, per tant, ja va molt bé que tinguis un ciclista que et lluiti podis. Per exemple, Geno Bergmoes, que aquest cap de setmana ha fet un podi al Kapelmur, diguéssim, allà al costat d'on vam estar. Vull dir que...
2: Pugem 10 cops.
3: Pugem moltes vegades, una prova que m'agradaria molt anar a veure un dia en directe.
2: Jo també.
3: És una prova menor i entenc que pugui fer el podi, perquè porta 3 anys seguit sent podi allà, però... És un equip, això, que necessita resultats. Llavors, un ciclista que fa unes setmanes ens va meravellar, Liam Sloc, perquè va fer un, no sé si recordeu, un dia de ciclisme d'aquesta temporada, Liam Sloc estava allà al davant, escapa, o sigui, bé, un bon ciclista.
0: Sí.
3: però amb 0 victòries al palmarès com a professional.
0: Com molts ciclistes.
3: Un tio que és de família ciclista, per tant, segur que té la pressió de...
0: A veure si guanya,
3: Exacte. Sí. Es troba davant l'oportunitat de la seva vida i té davant, doncs, Carapaz, o sigui, gent, allò, de pes.
0: Sí, sí.
3: Els avança per la dreta.
0: La sof.
3: Els ataca. Els deixa enrere. Els hi treu metros. Amb un no res. Amb una esprintada final que dius, vaya Turbo Grimpaire, estàs fet.
0: Espectacular.
3: I el tio aixeca els braços, feliç, es gira enrere, torna a mirar endavant. O sigui, té temps per fer tot això. I té temps per fotre's una nata de campionat. Que és increïble. Que és increïble. Clar, l'extensió quan li canvia la cara. És que és boníssima la imatge. De quan està caient i li passa el món per davant, eh? O sigui, li veus els ulls a dir uala, que estic liant aquí a punt de guanyar aquesta, la primera victòria.
0: És que sort de la inèrcia.
3: Sort de la inèrcia, sort del photo finish, que es veu que sí que passa per davant de la línia, perquè visualment a l'aèria no es veu en cap moment.
4: Si no hagués guanyat, si no hagués creuat, què creieu que és més
3: greu,
4: trist, veure, o greu?
3: Sí.
4: Això?
3: Sí.
4: O les de la Philippe, per dir-ho així, a la Lieja i altres?
3: O sigui, a mi aquesta em seria molt més greu, sí, perquè potser aquest home acabarà la seva carrera i serà el seu dia. Això és el gran tema, que no és a la Philippe que té moltes victòries i que un dia l'has pifiat en un gran lloc i tal. És un tio que, és que potser era el dia de la seva vida. I va... I fot aquesta... Bueno, ara tothom el coneix. O sigui, està molt bé a nivell del que dèiem de la Philippe, també una mica aquest estil de ciclista, no?
4: Per parlar d'un altre, ara sí que parlem d'Slock, però Halland Johannessen,
3: sí,
4: té molt poques victòries.
3: Sí.
4: Molt poques, sí, encara, sí, sí. Tot i que sempre està allà.
0: I una li va fotre...
4: Lenny Martínez.
0: Sí,
4: perquè es va equivocar de...
3: Hòstia, sí, per celebrar.
4: I jo crec que tenia al cap això quan l'altre dia va quedar segon.
3: Sí,
4: s'ha enfadat molt.
3: Mola molt la fotofinici, crec... surt amb la roda aixecada dels cops que li està donant.
4: Jo crec que fins que no aconsegueixi una bona victòria, i no sé si ho aconseguirà,
3: molt
4: tindrà
3: treball,
4: sempre al cap
3: molt
4: allò.
3: Molt de
4: treball
3: psicològic, sí, sí. Sí,
0: el que passa és que en aquest cas era per equivocació, perquè hi havia, o sigui, portava l'equivocació, hi havia com dues línies de meta i ell es va pensar que era la primera.
3: La de
0: la Philippe és tonto.
3: És la de tota la vida. Sí, sí.
0: I la del Liam Sloc
3: és nova.
0: Pobre. És pobre.
3: És pobre. Sí. Però res, els jutges van decidir que sí que havia guanyat la cursa, van estar una estona que no ho sabia. O sigui, estava el tio assegut.
0: És que...
3: Amb una cara de dir, o sigui, traieu-me d'aquí, o sigui, la tele que marxi del meu davant, perquè clar, o sigui,
0: clar, és que la photo finish normalment estem acostumats a que sigui el primer ciclista que arriba a la línia.
3: Amb la roda, diguéssim.
0: Amb la roda, però, clar, això és perquè hi ha un sprint i després és el primer que passa, però no el primer que creua completament. És que aquest, és que crec que no creua completament.
3: No, es queda mig camí.
2: Mitja roda, mitja roda... se li queda que no creua.
3: Sí, sí. No, és divertit. O sigui, a veure, la situació, més enllà de la caiguda i tal, és molt divertida. Els memes que ja són espectaculars. O sigui, ho deia el Jan ara, no? Però, o sigui, realment,
4: que
3: busqueu
4: entri menys. Per telèfon Liam Sloc.
3: Que busqueu menys, perquè és que n'hi ha de boníssims. O sigui, ens dona l'any aquest.
0: És que hi ha el mem del Liam Sloc caient, però que el posen com si estigués jugant al Twister.
3: Sí, sí,
0: i després
3: sí.
0: N'hi ha un d'aquest que feia males cares al Jumbo, al Bisma,
4: el Bisma,
0: durant el Giro tenia un ciclista, que ara em surt el nom...
4: Ah, que, el Tony Martin.
0: No, en aquest últim...
3: Ah, el Rex, el T-Rex.
4: Ah, l'Orange
0: Rex. Sí, el T-Rex, que estava trepitjant peces de Lego. És que m'encanten, m'agraden més els memes que no pas la pròpia...
4: Dona molt de joc. A més, el propi equip ha fet... Li ha tret suc això, perquè, evidentment...
3: Home,
4: aquest passat... Vull dir, que Liam Sloc guanyi la cursa aquesta, que no sé ni com es diu, les interaccions que rep són mínimes, però clar, gràcies a això ha transcendit el món del ciclisme i el Lotto, de sobte, ara és un equip que ha arribat a molta més gent que guanyant potser una etapa a la Dauphiné.
3: El partit oficial de l'equip. Han retuitejat els memes.
4: Han
3: compartit Instagram memes.
4: Sí, sí, sí.
3: O sigui, clar, és que estan tots amb la conya. Entenc que si ara vas al bus d'equip del Lotto i ja li ha més Lloc, o sigui, deu ser impossible per ell.
4: Ara, pobre, ja ha quedat com el bufó de l'equip. Però, bueno, mira, millor ser el bufó que no tenir cap victòria.
0: Va, doncs anem a parlar una mica d'actualitat. Volta a Suïssa. Comença aquesta setmana. Què?
3: L'actualitat es resumeix en Tadej Pogacar. I en femení, que hi ha Anya Belladoma, hi ha, evidentment, Demi Bodering, hi ha noms importants. És segurament més interessant esportivament que no pas el que ens imaginem de Suïssa, que Pogacar va guanyar unes quantes etapes.
0: És a dir, Volta a Suïssa... Ja...
3: Són 5 dies de competició, recordem, que han reduït una mica el calendari, que tenen problemes econòmics, tot això s'està notant, però que en tot cas continua tenint aquest nom. Hi ha Eslovènia, hi ha el de Bèlgica, hi ha Occitània, és a dir, és una setmana clau d'aquests que estan preparant tour, i hi ha alguns noms, per exemple, Lipovits, crec que va a Eslovènia, un lloc així. O sigui, hi ha noms d'aquests importants de cara al tour que es proven no només a Suïssa davant de Pogacar, sinó que han triat altres vies, també.
0: Hi ha Damien Vollering a Suïssa i els bons estan aquí a la volta.
3: Ara. No? Ah,
0: com, per exemple, la Marianne Vos, o, per exemple, una tia a la que sembla que ja tot se li queda petit. Sergi, vas veure alguna cosa del Tour dels Pirineus amb Paula Blasi? Vas veure alguna cosa o no?
2: Vaig estar mirant, el Marc ens va passar l'enllaç, i vaig estar mirant bastant, no, potser no tota l'estona. Precisament el tros del Tourmalet no el vaig poder veure, he vist algun resum després. I, bueno, al final aquella etapa és la que marcava, no? La general, i, bueno, doncs, treure dos minuts al final amb noies com la Bug o Bertet,
0: Brodarchi,
2: i d'altres, Brodarchi, que si bé, és companya d'aquí.
4: És raro que l'ataqués, no?
2: És companya d'aquí,
0: però... No, però em refereixo que li ha tret dos minuts a Brodarchi, sí, i no al revés.
4: Sí, sí.
2: I, bueno, demostrant que té un nivell ara mateix, doncs, molt superior a la majoria, i evidentment es situa dins d'aquest grup de privilegiades, de ciclistes top, capaces de, doncs, de guanyar el Tour de França.
0: Es parla poc dels enllaços que passa al Marc i que a mi em salven la vida.
4: Oh. Per... Jo tinc una... He desenvolupat una habilitat d'aconseguir mirar ciclisme
3: de qualsevol manera. I ho celebrem. Els teus companys i amics ho celebrem.
4: Comparteixo aquest coneixement.
3: Exacte.
0: Has vist que Paula Blasi està entre les millors, entre les 100 millors homes, dones, del rècord de pujada del Tourmalet, eh?
4: Sí.
0: És molt una animalada, eh?
3: Bueno, 300.
0: 300?
3: Hòstia, no sé, jo he vist alguna cosa d'aquestes, em sembla que està més enrere, però bueno.
2: A l'Estrava, suposo.
0: A l'Estrava,
3: estava, sí. O sigui, això sí, a un nivell bestial.
4: Sí.
3: O sigui,
4: sí,
3: la comparativa era dir...
4: Per sobre... De professionals, sí, sí. Homes, sí. No escaladors.
3: Correcte.
4: Però de professionals molt bons.
0: Sí,
3: amb la sensació aquesta de que dius, tu mires el cartell d'inscrites de la prova i penses, home, potser la Paula doncs havia de guanyar aquesta prova pel nivell que està. Però mires aquests tempos i penses, no és que... O sigui, continua fent testos quan està traient ja un minut a la resta, no? Vull dir que és interessant.
0: Enhorabona, Paula, perquè ens fas gaudir molt. Enhorabona tampoc també a tot el seu equip, a tot el seu equip, diguéssim, de, per exemple, al seu entrenador i tota la gent que està al voltant de la Paula, perquè estem normalitzant una cosa que no és normal, i animem a tothom a la Volta a Catalunya que surti al carrer a veure la millor ciclista del món, que és una tia d'Esplugues. Què digues? No vas a dir alguna
4: cosa? No.
0: Vale. Alguna cosa més de catalans?
3: Laura Moliner, 15a, en aquesta mateixa prova.
0: Molt bé, Laura.
3: Marcel Camproví, he fet un top 10.
0: Sí.
3: No em feu dir quina prova, perquè no me'n recordo. He vist massa resultats i ara mateix no tinc al cap quin era.
0: Per recordar-ho, t'has d'estirar a terra.
3: Potser era Kipping, eh? Potser era Kipping, eh? No, no descartaria que... No descartaria que fos el...
4: Jo també el vaig veure, aquest top 10.
3: Home, si era Kipping, què hem fet trucant a Jean Castellano? No trucant a Marcel Camproví per veure com va veure això.
2: Jo també vull dir que Laura Gómez, campiona de Catalunya de contrarrellotge, i fa el doblet, diguem, perquè ja va quedar l'abril, si no m'equivoco, campiona de Catalunya en ruta, i a més amb un crono, amb un temps, van fer el mateix recorregut que els nois, i amb un temps i amb una mitjana de velocitat molt bona.
0: Aquesta tia és fortíssima.
2: Molt forta, i jo diria que no sé si té 23 anys o 22 anys.
0: Però no, home, jo crec que és més gran, eh?
2: Bueno, però en tot cas, tampoc fa tant que es dedica, i que molt bé, li veig una progressió encara bastant gran, i tant de bo, doncs, pugui tenir una, bueno, sortides... professionals i interessants a partir de l'any vinent.
0: Una altra que, si no falla res, serà la Volta.
4: No, ja que parlàvem del Tour dels Pirineus, fer una mica també de la campanya, jo crec que per part nostra, que Sandra Alonso trobi aquí World Tour, una corredora que té nivell de sobres World Tour, té victòries World Tour, i té victòries molt bones.
3: Ha fet top 20 allà, a la general,
4: Va ser mare, per tant va deixar de córrer, va coincidir, mala sort, que l'equip va desaparèixer, i amb la temporada iniciada no ha trobat equip de primer nivell i està corrent per l'NICAT, que era professional l'any passat, però aquest any tampoc. Per tant, un cúmul de coses, però bé, el poc que ha corregut aquest any ho ha fet molt bé.
3: Molt bé.
4: Ha fet també aquesta prova, que va fer un top 5 a l'esprint, també amb bones sprinters. Per tant, jo vull pensar que trobarà un equip ben
3: aviat. Esperem que sí. Van Kerkhove està corrent el Next Gen del Giro.
4: Correcte.
3: És un dels candidats, a veure com ho fa. A veure, té rivals molt potents, eh? O sigui que veurem a veure quin...
4: Lorenzo Fins, campió del món.
3: Sí, veurem quin és el nivell, però que està bé poder-lo seguir aquesta setmana.
0: Només una cosa molt ràpida abans de passar al resum que vols fer.
3: Sí,
0: de calendari és Justin Gaquier, perquè això és secció salsa rosa. Justin Gaquier, al cim del Mont Ventoux, sí, li va demanar matrimoni a la seva parella.
3: Molt bonic, fantàstic.
4: Molt bé.
3: Molt xulo, les fotos són molt guais, eh?
0: Són, no, la veritat que les fotos són guais, tio.
3: La ventada aquella que fallava el centre. Mare,
4: sí. Molt sí, tibulant a l'anell, sí, potser.
0: La seva parella es diu Charlotte.
3: Molt bé.
0: També és ciclista a l'AGE, no? Insurance o no?
3: No ho sé. Lluís, no ho sé.
4: No tinc cap de
3: conèixer. Jo aquestes coses no les sé.
0: Sí, a vosaltres us dono el mateix, però és al final el que us dona la vidilla al programa. Parla'm una mica de calendari.
3: Calendari nostre.
0: Sí, calendari nostre, i tanquem aquí.
3: Va, breument. Aquest 17 de juny, que és dimecres, recordem, xerrada...
0: Perdona, no, no ho tens escrit?
3: No.
0: Tot al cap?
3: Tot al cap. El 19, Tapa Tour comença. El 21 tenim el pas de la Volta a Catalunya per Molins de Rei, que convidem la gent a venir, si vol venir amb nosaltres, per tant,
2: sprint,
3: que pot estar bé. Sí. El dilluns, que és dilluns que ve, que fem programa, però després d'acabar el programa descansem una estona i a les 7 de la tarda tornem a la Sala Gòtica perquè parlarem de ciclisme femení.
0: Olé.
3: Entre les ponents en podem dir una.
0: Oh.
3: Dori Ruano.
0: Toma, ja.
3: Dori Ruano a Molins de Rei. Uh-huh. Llavors anem al 26, divendres.
0: Passem per alt, però aquí...
3: No, però és que hem d'anar ràpid.
0: La Ribas, està venint el López Gea, la Dori Ruano, digues.
3: 26 de juny, exposició, inauguració a la sala de la planta baixa del Molí, sí, sobre ciclisme molinenc. Amb protagonisme per Josep Tena, Sandra Jordà, Marta Turà i molts més.
0: Tu avui has anat a mirar.
3: Avui he començat a fer un cop d'ull i pinta bastant bé. El 27, atenció, amic del programa, Marcel Borràs, de Ports en Bicicleta, a Molins de Rei.
4: Això és el que més il·lusió.
3: Ens fa molta il·lusió perquè és parlar del cicloturisme, és parlar del nostre ciclisme, dels ports de muntanya que pugem, la nostra bici i el nostre ritme, amb tothom que vulgui venir a portar les seves experiències, de quins estaran més, quins són més difícils, quins es fan molt pesats o quins tenen unes vistes espectaculars. Això amb el Marcel, que ho farem a la Sala Gòtica, però abans, qui vulgui, podrà pujar a Santa Creu amb nosaltres, al nostre ritme, això sí que us heu de controlar una mica perquè donar més lents de l'habitual, i tornar a baixar només per asfalt, només per carretera, sabeu que tenim restriccions, no entrarem en cap moment a tocar grava.
0: No, no.
3: Ni grava, o sigui, res, asfalt, asfalt pur.
4: La foto al mig de la carretera, tallant
3: sí,
4: la carretera.
3: Sí, sí, sí.
0: I amb un senyor al mig.
3: Amb això és suficient. Això és suficient. I si voleu apuntar a alguna última data, el 3 de juliol, que això és un divendres,
0: sí,
3: el divendres abans que comenci el tour,
0: buah,
3: aquell dia
0: estarem
3: farem,
0: calents, aquell
3: segurament,
0: dia,
3: segurament, alguna cosa nosaltres, però això ho podem explicar la setmana que ve,
0: sí,
3: però quan acabem nosaltres de fer les nostres històries, Tapa Reina.
0: Tinc moltes ganes d'això.
3: Tapa Reina és com un correbars de tota la vida,
0: sí,
3: amb una bici al davant.
0: Amb música, amb música, música, jaleo, música, jaleo, música, jaleo.
3: I provar sobretot la gastronomia del Tapa Tour, que serà un bon dia per fer alguna volta algunes d'elles.
0: Que nosaltres ja l'haurem tastat aquest dissabte.
4: Ja haurem puntuat.
3: Ja arribarem tips. Sí.
0: Vaya, i coses
3: bueno,
0: que no
3: i
0: has dit.
3: El dia 5, bueno, recordeu,
2: tot això és perquè
3: tot això és per fer una mica d'escalfament de la Fan Zone de la Tapa Reina el dia 5 de juliol, des de les 10 del matí fins les 8 i pico del vespre, que per cert el dinar ja el podeu comprar, ja teniu el formulari a
4: habilitat.
0: No, a Instagram, si cliqueu allà els enllaços, hi ha un enllaç que surt Spotify, un YouTube, i l'altre és pel dinar.
3: Hi ha un lloc del formulari que posa observacions, n'estem rebent de bastant divertides, sigueu originals, que així, com a mínim, jo el rebo i m'ho passo bé.
0: Però això ho domines tu?
3: No me'n recordo, tinc moltes coses al fer.
0: Vale. Doncs el dia 5, i segurament hi haurà moltes altres sorpreses, i deixeu-me tancar el programa agraint al Bernat i amb el Pol, la feinada que s'estan fotent amb el dia 5.
3: Així m'agrada.
0: Vinga, li quedem, Eli. Marxem.
3: Ara sí, no?
0: Passeu-vos-ho molt bé.
4: Bona setmana.
3: Molt bé.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
2: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
7: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem-hi ara mateix.
8: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de Nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.

Aquest programa i qui us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom. Benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. I avui farem un programa dedicat a les produccions independents de gent d'aquí i d'allà, i sí, perquè podrem escoltar un disc que tot just acaba de sortir el 12 de juny, i aquest és el de la formació ubicada a Lille, França, i liderada pel pianista Luis Galceran, formació anomenada Hasard Noir i disc L'Adversaire. Seguirem amb el darrer treball del saxofonista José Luis Santa Cruz i disc Nostalgic Evolution, per acabar amb una formació a tot jazz rock ubicada al País Basc de Donostia, anomenada Dimbi Damba i disc La Sai Presarik Gabe. I avui amb un microconte de Carme de la Fuente. I començarem amb Hasard Noir i el disc L'Adversaire. No tinc dades de l'enregistrament, que hi farem. I sí que el trio inicial és Luis Galceran, piano i composicions, Víctor Lai, contrabaix, Xavier Pernet, bateria, i en Baptiste Orchol, flauta, saxo, tenor i soprano. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del grup, Hasard Noir. I ves per on, que aquest disc és força tranquil·let pel que fa als tempos dels temes, car dels 9 que hi ha, 4 són la mar de delicats, amb algunes diferències. Així doncs, tenim el preciós tema Plipperson, força delicat, amb en Baptiste al saxo soprano i un molt bonic solo de Galceran al piano. El tema Invencible té aquest tarannà també, tot i que amb un puntet més de tempo, i ara amb el saxo tenor de Baptiste. I Bleu Rêve té un marcatge al canto de la caixa, tot i que a tempo lent, que el diferencia dels dos primers per més incisiu, i de nou amb el saxo tenor. També és així Spirale de Monica, i ara amb el saxo soprano fent la melodia, i sí que la Xut té un tarannà més vital, amb una bonica intro de Galceran al piano, i ja la melodia duet d'ell i el saxo de Baptiste i improvisació del líder al piano. I els començarem escoltant en els temes més vitals, tot i la seva delicadesa, i per això ara mateix amb l'anomenat La Chute de Luis Galceran.

I sí que el tema ha començat dolçament amb el piano de Luis, sí, i també amb la melodia duet amb ell i el saxo tenor de Baptiste, i ja amb la magnífica improvisació de Luis al piano i una base rítmica marcada per la gestió a la bateria de Pernet i la de Lai al contrabaix. Solo bonic i rítmic, com n'és el tema. I ves per on que Baptiste ha fet un solo de traca i mocador, ara però amb el saxo soprano. I de nou melodia preciosa, duet d'ells dos, i final molt maco, ideal i bonic tema per començar-los a escoltar. I dades d'aquest projecte les podreu llegir al blog si no m'escolteu a mi. I els escoltarem en dos d'aquests temes seguits ja comentats, Desert i Sur le Fil, de Luis Galcerán.

Activa de tots dos. El cert, però, és que en els moments més sublims tots s'han enlairat emocionalment, saxo, tenor, piano, contrabaix i bateria arribant a una mena de clímax impactant i ja recuperar el motiu principal i recurrent i acabar el tema de cop. I amb el segon tema, Sur le Fil, ja d'entrada hem constatat un canvi de sonoritat i ritme evident, i quin so ara el de la flauta de Baptiste, que bonica la melodia feta per ell en un tema on ells dos n'han estat els únics protagonistes, car ja ben aviat Luis s'ha esplaiat la mar de bé executant un solo molt delicat i bonic, ell a piano sol. I després, quins moments més macos amb el solo de la flauta de Baptiste, quina bellesa d'interpretació i so. I és clar que mentre ell volava vers les altures, Luis l'ha acompanyat amb els acords al piano, magnífics els dos temes que acabem d'escoltar, Desert i Sur le Fil. I més dades d'aquest projecte les podeu llegir al blog. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Fresh Sound Records, Quadra en Produccions, Temps Record, Yucali Music, Club del Disco, Seda Jazz Record, Origin Records, Underpool i Raval Jazz, etc., enllaços que trobareu al blog. I sí que l'adversari és potent pel marcatge al canto de la caixa de Pernet, el bateria, tot i mantenir-se el tempo dintre d'uns marges força tranquil·lets. Doncs ja els acabarem d'escoltar en aquest tema, el tema que titula el disc, L'adversari, de Luis Galceran.

0: I tot i que no és el tema més viu, sí que és el més potent pel marcatge del bateria per net i també per la profunditat del so del contrabaix, alhora que amb els acords del piano de Luis. I quins moments amb notes llargues i so reverberat el del saxo tenor i acords repetitius del piano de Luis, uns acords a mode de motiu principal que ell ha executat una bona part del tema, en les As i en la B o el pont del tema. Notes llargues i so lànguid del saxo tenor que dona al tema una dimensió afegida, la dimensió estratosfèrica. I sí que la melodia segueix aquest tarannà rítmic i repetitiu durant tot el tema. No he albirat els moments clau on els músics improvisen, car m'ha semblat un tema col·lectiu i no tan personal per alluïment dels solistes. Tal és la idiosincràsia d'aquesta formació. Els Azar Noir, tot i això, sí que Baptiste ha fet un curtet solo. Magnífic tema per ja deixar-los d'escoltar, car ara canviaran les tornes, les músiques, els ritmes amb el José Luis Santa Cruz i els seus, o sigui que felicitats, nois, Luis Galcerán, Víctor Lai, Xavier Pernet i Baptiste Orchol. I després d'aquestes magnífiques músiques, sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Van tancar els ulls i van deixar que l'adversaire governés la sala. El jazz de Azar Noir tenia aquest magnetisme dels abismes, una síncopa que esquiva els records. El fum del club dibuixava siluetes que ningú s'atrevia a mirar de prop. Al fons de l'escenari, en Lluís va prémer la primera nota. No era un acord qualsevol, era un desafiament. Des de la penombra de la barra, una ombra idèntica a ell va aixecar el got, brindant en silenci. Llavors va entendre que el contrincant mai no havia estat el destí, sinó el mirall. I el saxo d'en Baptiste va començar a sagnar.
0: Gràcies, Carme, per sempre acaronar-nos amb la teva dolça musicalitat, la del programa. I segueixo amb més música produïda de manera independent amb el difícil que això representa. I serà el darrer disc de José Luis Santa Cruz, Nostalgic Evolution, enregistrat per Miguel Fernández al Teatro de Ciudad Quesada el 17 d'abril de 2026, amb José Luis Santa Cruz, saxo, soprano i composicions, Pierre León, saxo, tenor, Marcos Aguilar, saxos, baríton i soprano, Quique Vidal, teclat, i SP Baix, que no sabem qui és, i Miguel Ángel Orenjo, bateria. Hi ha arranjaments de José Luis Santa Cruz i també de Steve Gadd i Max Sunyer, produït per Miguel Fernández i José Luis Santa Cruz. I aquest és un treball intens per qüestions filosòfiques i psicològiques, alhora que també per la intensitat de les només quatre composicions a mode de suite, crec que en podríem dir, i jo diria que l'ha publicat en vinil per com estan distribuïts els temes, dos semblen a la cara A i dos a la cara B. Coincideix que tres dels temes són llargs, arribant al que més als 15 minuts i pico, mentre que n'hi ha un de curtet d'uns 5 minutets. I sí que un dels temes llargs va a un tempo força delicat, i aquesta és la composició Tasmania amb un so magnífic del saxo tenor de León. Els altres tres ja són més vitals, havent-hi diversitat entre ells, pel que fa a ritmes i tempos, i per això el Jaco Blues està molt marcat per la bateria d'Orenjo, tot i el tempo medium, car no va així la melodia, duet del soprano de Santa Cruz i tenor de León, ells dos aparellant-se una bona estona, a base de la melodia doblant-ne el tempo, i ja la primera improvisació del líder, el soprano, i amb més marcatge rítmic, i tenim el tema més llarg de més de 15 minuts i anomenat Sweet Honestly, un tema amb breaks inclosos, com quan apareix el baríton i posterior solo del saxo tenor i tempo més tranquil·let en aquell moment. I sí que el més vital és també el més curtet, Changes, que ves per on és un rhythm changes, que per això José Luis sempre ha admirat i estimat a Sonny Rollins i darrerament el va plorar de manera literal molt més que nosaltres, que també el vam plorar. Que el cel siguis, Sonny. I només els escoltarem en aquest magnífic tema, Jaco Blues,

I déu-n'hi-do de canvi musical que hem fet, oi? El tempo, però, s'ha mantingut més o menys en el mèdium, una formació més contundent, tot i no haver-ho demostrat gaire, car amb el baix elèctric les músiques tenen aquest plus de power afegit per aquest instrument, i el tema ha acabat de cop. I amb la melodia amb la qual l'han començat, a duet de saxos, el tenor de León i el soprano del líder, José Luis. I sí que el tema té unes evolucions complexes i diverses, car quan te l'escoltes et sembla que ja estan a punt d'improvisar, però no, segueixen en una altra part d'aquest Jaco Blues. I després de més de 2 minuts i mig fent melodies diverses, José Luis ha començat la seva inversemblant improvisació amb el saxo soprano. I quin so més maco que li extreu, fins i tot en el registre agut, i quins moments en el pont o la ve del tema més intensos. Més potents, una part del tema que ens ha recordat a un tema del qual en tenim la melodia guardada al cap, però no el títol, que sol passar. Moments magnífics també de Vidal al teclat, amb acords preciosistes i so estratosfèric, alhora que mà dreta lleugera i gràcil. Moments de trio de la base rítmica. I ves que de nou motiu principal i melodia principal, la qual ens ha acompanyat en el rerefons del tema, break, delicat i so controlat de saxo, tenor i baix. I és clar que León ens ha deixat clavats a la cadira per la majestuositat del seu so i improvisació que ens ha fet el saxo tenor. I sempre, sempre baix i bateria dient-li: tranquil, nen, que estem aquí. Quan ho feia el José Luis també li deien el mateix: tranquil, nen, que estem aquí. Llenguatge a tot jazz, el d'ell, el del José Luis, el de tots ells, tot i que hi ha també la fusió brutal, tema del líder, i que maco és el canvi tonal en el pont o la ve del tema d'aquest magnífic Jaco Blues. Ideal tema per començar-los a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques: Discordian Records, Munjun Records, Awan Records, A.M.A. Records, Notami Jazz, Dodi Chilune, aquestes quatre darreres italianes, Segell Microscopi, The Changes Music, Crew Record, aquestes quatre catalanes. Enllaços que trobareu al blog. Discordian Records també és catalana. I nosaltres ja encarem al final del programa d'avui amb el darrer projecte a tot jazz rock, amb tota la fusió que s'inventà el bo de Miles Davis en aquells magnífics finals anys dels 60 i primers dels 70, amb la formació Dimby Damba i disc Lasai Presarik Gabe, que vol dir tranquil, sense pressa. Enregistrat als estudis Tomatxa el 2025 i 2025 per ells mateixos. I aquí tenim a José Ra Lorenzo, guitarra i teclats, i Manol Lorenzo, baix, amb la col·laboració d'Ivon Irijo a saxos i Iñaki Alberro violoncel. Tots els temes són de Dimby Damba, produït per ells mateixos. Això és un col·lectiu, sí senyor. I sí que la majoria dels temes tenen força trampera, sí, n'hi ha però un parell que van força delicats. I el que més, l'anomenat Slow and Martial, que tot i els copets al canto de la caixa, la seva sonoritat és força agradable, com també el seu tarannà amb el so delicat de la guitarra de José Ra. Un pèl més vital és One for Elder, amb una melodia un tant entremaliada a la ve del tema i més popular en les as. Un altre tema mantingut de tempo i ritme és Alabada Badu, iniciat per l'esotèrica guitarra de José Ra i ja el solo al baix d'Imanol, i més incisives interpretacions de tots ells, ara amb el saxo d'Irijoa i posterior i brutal solo del guitarrista. I sorprenent és, pel ritme i melodies, el Mundutik Kaleratua amb el violoncel d'Alberro. A partir d'ara, la resta dels temes ja van amb una bona trempera i a tot fang, a tota fusió, però els començarem escoltant en un dels temes més tranquil·lets, l'anomenat Alabadu Badu, de Dimby Damba.

I sí que hem fet una passa endavant pel que fa al context musical, sí. I ja us he avisat que aquesta formació ha volgut fer en aquest, el seu tercer compacte, un treball amb els aires del jazz-rock, els aires de la fusió, més electrificada. Aquí va tot elèctric, menys la bateria, o potser també, vés a saber. I sí que el tema l'han repassat una bona estona per ja aparèixer el so de jazz-rock, el de la guitarra de Joserra. I quin tros de solo que ens ha fet més impressionant per tècnica emprada sense utilitzar massa recursos d'efectes. I després uns buits compassos compartint improvisacions amb el bateria Garcia, la guitarra de Joserra i el baix d'Imanol, que ves per on va ser ell qui em va enviar aquest disc. Gràcies, Imanol. Moments intensos per ja aparèixer de nou la melodia del tema i anar-lo acabant d'una manera força maca, tot i la contundència de la bateria de Garcia, ideal tema per començar-los a escoltar que les coses canviaran força. Però ja els acabarem d'escoltar i nosaltres el programa d'avui amb aquest potent tema Ushuer Exean Bisi, de Dimbidamba.

I quin final més brutal d'aquest darrer tema, i també, de cop, i amb l'ai al cor, ens han deixat, tema iniciat ja amb la qüestió rítmica a tot drap, amb el motiu principal fet pel baix elèctric de l'Imanol, i més motius d'ell per de sota, mentre Josserra ha desenvolupat el seu brutal i curtet moment solista. La cosa, però, s'ha enlairat de potències i energies en un moment solista a càrrec del saxo, per ja aparèixer de nou el so estratosfèric de la guitarra de Josserra, ara sí fent un brutal i més llarg solo. Espetarrant solo, esclar. Break i moments solistes a càrrec del saxo tenor de Irijó, el qual de nou ha tornat a brillar amb intensitat sonora i creativa. De nou uns moments potents i més vitals amb la guitarra i el saxo, per ja aparèixer la calma en el solo d'Imanol al baix elèctric. Moments que s'han anat estirant per insistències dels de la base rítmica, sobretot baix i bateria, per ja acabar aquest brutal tema de cop. Ideal per ja deixar-los escoltar i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats, nois. Josserra Lorenzo, guitarra i teclats, i Imanol Lorenzo, baix, Roge García, bateria, amb la col·laboració d'Ivon Irijoa, saxos. Segons ell, saxo alt, però a mi m'ha semblat que el saxo tenor l'hem escoltat en algun tema, i si no, és que ha estat modificat electrònicament. I també ha col·laborat Iñaki Alberro al violoncel. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi, aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionant les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Jazz Club de Nit s'emet els dimecres a les 10 del vespre i els diumenges en diferit a la mateixa hora. I'll be your baby. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, Club de Nit.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
6: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
7: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
6: En el principi, Déu.
4: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
2: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia portem un tema que potser pel títol no et sona massa, però que quan sentit la tornada estic segur que recordareu tots. El portem avui perquè tal dia com avui, un 15 de juny de 1946, naixia el cantant Demis Roussos, aquell que segur que recordareu per aquelles túniques, una presència a l'escenari important. Va morir el 2015, però avui, tal dia com avui, hagués fet 80 anys, i per tant avui el recordarem aquí en aquest espai de la cançó del dia. Pel nom de la cançó, que es diu Velvet Morning, és una cançó de 1973, potser no la recordareu, diguem, pel títol, però sí que segur que quan anem a la tornada i amb aquell triqui-triqui-tri que cantava en Demis Roussos, segur que sí que la recordarem. Així doncs, avui a la cançó del dia, una cançó, com us deia, de 1973, de Demis Roussos, un personatge que va sobreviure, per exemple, al segrest del vol 847 de la TUA, que va ser el 1985, que va ser justament, doncs ahir també feia anys, un segrest que va ser famós perquè veient que tenien un personatge famós com el Demis Roussos a l'avió, van fins i tot celebrar el seu aniversari. Nosaltres avui el que celebrem, el que recordem, és el naixement de Demis Roussos amb aquesta cançó de 1973 que es diu Velvet Morning.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 15 de juny la compartim amb el Jaume Armengol. Bon dia, Jaume, ben retrobat.
1: Gràcies, molt bon dia.
0: Bon dia, Joaquim Martí, bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, Genoveva Català.
3: Hola, bon dia.
0: I bon dia, Ramon Canal.
4: Bon dia i bona hora.
0: Comencem. A l'equador d'aquest mes de juny i deixant enrere doncs, un cap de setmana prou reixit d'activitats, ara ho comentàvem, Jaume, que havies assistit doncs, a aquesta doble ballada nocturna de sardanes de la grupa.
1: Sí, sí, bé.
0: Molt d'ambient, no?
1: L'any passat no vaig poder anar-hi.
0: I aquest any sí.
1: El lloc està bé.
0: Passa la creu.
1: L'hora per mi és perfecta. Fa una, sí? una mica de fresqueta, que has d'agrair en aquests moments.
0: Fresqueta, diu. Bé, bé, sí, molt optimista.
1: Sí, a les 11, quart de 12 de la nit... S'estava sí. la mar de bé, no?
3: És més fresquet. Sí. I, a més a més, si t'has pogut comprar un gelat, no és que faci propaganda, un gelat allà a la cantonada, perquè sí, sí. mira que l'han encertat,
0: havia, comerç nou,
1: eh? I tant. Mira que cua,
3: sí, tota però és que, a més a més, són bons, vull dir...
1: Sí, no, no els he provat,
3: sí, sí,
1: però...
3: Sí.
0: Veia... Tu sí?
3: A mi els gelats...
0: I no et paguen comissió, eh?
3: No, no. Vai, vai, però a mi els gelats m'agraden molt.
0: Sí.
3: El proper dia els hi diré, escolta, aviam si me'n regaleu un.
5: Comissió no, però potser en espècies alguna cosa que hem regalat, diguéssim, ja.
3: No, no, no. A més, és que no sé, ara vaig a parlar com de Molins de Rei de tota la vida. No sé de quina casa són. Que les persones que ho porten.
0: No ho sé, aquesta dada no la tenim.
5: De fet, molt important, eh?
3: Home, si aquell és de cal tal...
5: Home, clar, és fonamental.
0: De una botiga de roba durant molts anys a una gelateria.
3: I abans un bar, eh? L'Estrella,
0: sabem,
3: eh? Amorxata, eh? Amorxata del Pepito.
5: L'Estrella, eh?
1: Era de les millors de...
3: Home, era molt bona, l'Orxata, molt bona.
1: Sí, sí.
0: Doncs ara sí, tenim sí. aquesta gelateria de nom italià, també, per cert.
3: Sí, la mia nonna.
0: La mia nonna. Sí.
3: Està bé.
0: Sí, sí, que va ser...
3: Els hem de preguntar si són italians, per
5: de
3: si sapien quina casa
5: tot,
3: són.
5: De tota la vida.
0: De l'Emília Romanya.
5: Home, a veure, el que faci falta.
0: Sí, sí. Ai, home, doncs hi havia molta cua, és veritat.
3: No, no, però és que tota l'estona que passes per allà hi ha gent. Allò
5: sempre,
3: que vas...
5: sempre que passes
3: a mi
5: per
3: va molt bé, perquè jo estic, gent, eh? Amb els gelats estic tentada tota l'estona i a mi m'agrada sí, sí. molt, soc molt llaminera de gelats.
0: Sí?
3: Que, estigui, que hi hagi cua, per mandra fer cua no t'atures.
1: Estava sentat sí. i veig que anàvem passant
3: sí.
1: No?
3: Sí.
1: Bim, pam, pam, això,
3: sí, sí.
1: Això és una mina.
3: Sí, sí.
0: Mira, això ha anat bé, perquè també de gelateries no en teníem gaires
3: no, no,
0: d'un temps enrere cap aquí.
3: Sí, sí, està bé. Està
0: ha anat
3: bé.
0: Proliferant, també. Passa l'Ajuntament
3: sí.
0: i altres indrets.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé, ens estem adaptant als nous temps.
3: Som molt modernos.
0: Tancant el tema sardanes, doncs et va sorprendre gratament.
1: Sí, sí, sí, bé, bé, molt bé.
0: L'ambient transversal, molt de jovent.
1: Una bona copla.
0: Sí.
1: Bueno, la marinada ja és més normal, per dir-ho d'alguna manera. I la principal de la Isabel és de la Champions, no?
0: De la Champions.
1: Champions.
0: Sí.
1: Bé, bé, molt bé.
0: Molt bé.
1: No sé per què dues coples. A veure,
0: doble ballada.
1: Doble, bé, ja, però... Potser volia el cos que té una copla d'aquestes...
3: És que igual és ells no volen important. Actuar el doble, eh?
1: No, no, bueno,
0: no ho sabem.
3: No. És possible.
0: Guardar-ho
3: no
1: guardar-ho
3: per... Clar,
1: repartir i
3: bufar, fer... Bufar cansa, eh?
1: Ja, però no, això... Ja, però pot fer...
5: Com, i la principal de la Bisbal t'ho fa recladet de preu, diguéssim, també.
1: Per això t'ho dic, que potser guardar per un altre dia, no?
3: Bueno.
5: No, doncs potser... Escolta.
3: Sí, si la cosa donava, benvingut.
5: La grupa no pot assumir el cost de fer-ho dues vegades amb la principal de la Bisbal.
1: Només fer una ballada, però dos dies diferents. Guanyem un dia, no sé, que no anem massa de
0: teixits. Està fet.
5: Ja està fet
0: i la mar de...
5: I va anar molt bé.
0: Sí, ja està, Jaume, no preocupis.
1: Sí, no era crítica, eh?
0: No. Un cap de setmana on hi ha hagut moltes festes a final de curs, eh?
3: Sí.
0: Perquè això ja ho tenim a tocar, eh?
3: Sí,
0: aquesta
3: sí.
0: setmana
5: cosa...
0: s'acaba el curs... Sí.
5: És que ara hi ha festes per tot.
1: Graduació.
0: Home, el mes de juny...
1: Ara es graduen... Ah,
5: no, ara sí. hi ha per tot. L'altre dia em van escriure...
0: Es graduen.
3: Un vestit llarg.
5: Jo és
6: no,
5: que...
6: aquí no hi van arribar.
5: No, jo és que... Bueno, jo, en fi, no sé si és que m'he fet gran o no sé no, què.
1: Això segur.
0: És possible.
5: Sí, també és
0: possible.
5: L'altre dia em van explicar que ara es fan festes per anunciar el sexe de la criatura.
0: Ah, sí.
3: Això és copiat ja als americans.
0: Sí, és molt yanqui, això.
5: És fantàstic. Sí, jo és que quan vaig acabar el 8è de GB em van dir, molt bé, nen, au, a l'institut. I quan vaig acabar l'institut em van dir, au, doncs molt bé, ara vas a la universitat? No, doncs...
0: Tot era més bàsic, no?
5: Festes? Ja. Doncs el Penquis Club.
3: Però abans et batejaven i feien una festa, et feies la comunió, et feien una festa, ja, i ara potser no es fa tant, això, no?
5: Saps què passa? Que la del festeig... la del bateig no la recordo, la festa.
3: No, no hi eres.
5: Mm, sí, crec que sí, però no ho recordo.
0: És el Baby Shower, es
5: diu. Baby Shower, sí. Veus?
0: La que és record, la festa o celebració tradicional.
5: La que recordo més és la de la confirmació. Que aquesta,
3: ah, aquesta és l'altra, foten un ventalló. Durant
0: el tercer trimestre del...
5: Perquè em van fotre més hòsties de les que em fotien els dies de cada
2: una,
5: dia.
2: Una.
0: Festa o celebració tradicional celebrada generalment durant el tercer trimestre de l'embaràs, en el que els amics i familiars es reuneixen per, diguem, animar i felicitar els futurs pares i obsequiar-los amb articles.
5: Una cosa...
0: Baby shower.
5: Vinga, endavant, les atxes.
0: Sí, i graduacions també, és veritat, ara
2: important,
0: estan a l'ordre del dia, que això també és molt americà.
5: Molt llanqui, sí, tot sí. Això, clar. Sí.
2: Però van començar per dalt i ara ja...
5: No, ara...
0: Exacte.
5: Festa, festa quan acaba la primària, festa quan acaba
2: l'ESO... Abans, quan s'acaba l'infantil...
5: també ja es fa festa, i aquesta no m'ha arribat. Veus, gràcies.
2: Sí.
5: Que...
3: I de l'escola bressol, també?
2: I molt bé, també. Sí, sí, aquesta no... No hi ha anat a cap, però sí.
5: Fan festa quan acaba l'infantil, hem de fer festa quan acaba la bressol.
3: A la canalla s'ho passen força bé... Hem de celebrar molt el tema de les criatures, perquè n'hi ha molt poques. Són unes... una rara avis.
5: Sí, una espècie en extinció, sí.
0: N'hi ha molt poques.
3: Home, hi ha molt poca natalitat, hi ha una criatura com a u, em sembla,
5: hi ha més,
3: per parella, vull dir...
5: No sé on ho vaig llegir, i no sé si es referia només a Catalunya o a tot l'estat, hi han més animals de companyia, és a dir, gossos i gats...
0: Sí, això
5: que,
0: sí.
5: ...que crius.
3: I ara, quan es graduïn aquests, tindrem un...
2: Encara...
5: No, jo és que això dels gossos i els... Mira, jo els gats no els sento tant, diguéssim. Però això dels gossos, és que és un escàndol tot el dia. Tot el dia.
0: Sí.
5: Tot allà davant que tinc el parc aquell que no li agrada la Beba.
3: No, gens.
0: No hi tornem.
5: Allò és un festival.
0: El parc tot, Pont de la Cadena, vol dir,
5: correcte,
0: eh, el Ramon?
5: Tot el dia, vinga. I el del balcó, que se'n van a no sé on i deixen el gos allà.
0: I ara quan hi hauran els petards, ja veuràs...
3: Home, els estressen, pobrissons.
5: Ara resulta que els estressen. Pues quan jo era jovenet, estressàvem tot el que es movia, perquè anàvem fotent petards allà on...
0: Potser ara amb la guingueta i tot aquest mobiliari que hi haurà, doncs, Beba, t'agradarà més el parc. L'àrea infantil...
5: No li donis, el que no m'agrada
3: és que l'esforç... Jo crec que hi ha una política que és encertada, i ara ho dic seriosament, que és espais urbans, naturalitzar-los, posar-hi ombres, etcètera.
0: Això sí,
3: etcètera.
0: Eh?
3: Això és imprescindible pel que fa segons estàvem comentant encara sense el micròfon obert, és a dir, el tema climàtic. I, per tant, em sembla perfecte. A mi el que em sap greu és que en la concepció de la vegetació no s'hagués tingut en compte l'estructura preexistent d'un parc que té... Que, a més, aviam, era un arquitecte prestigiós el que havia fet aquell espai, etc. És a dir, allò es podia concebre de moltes maneres i es va concebre posant-la en derroc i en fer un plantejament nou. Que tampoc és que el trobi malament, el plantejament nou. El que passa que per mi és innecessari. I més quan d'aquest espai històricament s'havia reivindicat la possibilitat de foradar-li la panxa perquè hi hagués un espai ampli d'aparcament en aquella zona. I això no ha estat possible, però en el passat res s'ha pogut enderrocar i fer això. Llavors, jo crec que hem fet una despesa molt inútil. Ja està. Això és el que jo penso, i ho he dit per activa i per passiva.
2: No ha estat possible, s'ha decidit no fer-ho. Eh?
3: Bueno, pel que sigui.
2: Sí, sí, però és diferent.
3: No, bueno, doncs...
5: Es va decidir no fer-ho ni a l'1 d'octubre ni al Parc de les Palmeres, al foradar.
3: El tema de foradar la panxa. I més, aleshores... pues, bueno,
5: més va haver-hi un regidor que va dir que Molins no tenia problema d'aparcament, malgrat que després va sortir l'enquesta aquella que fa la Diputació, crec que és, on sortia com, no recordo si era el segon o tercer problema més, que no és Molins, que és
3: no,
5: un problema...
3: I el que s'ha de treballar és per incrementar transport públic, trambaix, etc, i minimitzar el cotxe individual. Mira, l'altre dia a la Federació es va fer aquesta activitat del Som Mobilitat per intentar promoure el tema del car sharing amb els cotxes
0: la
3: aquests elèctrics.
0: Som Mobilitat.
3: Que va ser molt interessant la xerrada. No hi havia allò gran quantitat de gent, però és interessant. Hi ha ajuntaments que el que han fet és que han licitat el seu parc mòbil, aquest és el cas del Prat de de Llobregat han licitat el parc mòbil, tot el seu parc mòbil és amb cotxes d'aquests, que a més és compatible amb que els usuaris a través de l'aplicació mm-hmm. puguin sol·licitar el cotxe també per usos d'aquests determinats. Per tant, evidentment que anem cap a que hi hagi menys impacte del cotxe individual i, per tant, potser una gran quantitat de places d'aparcament no acabin fent falta. Però hi ha un bàsic que sí.
2: L'ordre és important, eh?
3: Clar que sí. No. Jo penso que hem perdut una oportunitat de tenir una bossa d'aparcament.
2: I que difícilment es podrà fer després.
3: Clar.
1: Però no, llavors, només, vosaltres dieu que només és problema polític de fer-ho o no fer-ho? Pensava que havia llegit alguna cosa.
2: Bueno, algú va dir que havien descobert que hi havia un canal. Però
1: si jo recordo llegit...
3: Sí. Els problemes tècnics...
1: Sí, quasi tots s'arreglen.
3: Quasi tots es resolen. Perquè més gros aquí a la comarca que el desviament del riu pel tema del port, de ja fa uns quants anys...
5: I es va fer.
3: Vale? I inclús es van recuperar espais naturals que ara se'ls volen carregar amb l'ampliació de l'aeroport. Vale?
1: Sí, aquí va passar més la part política que la part tècnica.
2: Bueno,
3: Es va treballar un gran consens a nivell institucional a Catalunya, i aleshores es va hi havia persones que no eren massa favorables al desviament del riu, però es van trobar solucions tècniques, perquè de solucions tècniques al final n'hi ha. L'espai tampoc també té uns límits, però jo estic convençuda que o a l'1 d'octubre o al pont de la cadena era possible fer un forat a la panxa, de la manera que fos.
2: Tots havien dit que es
5: fos. De fet, si en fes dos, que és evident que té un cost econòmic, perquè forada és molt car, ja ho sabem.
3: Sí.
5: Però si en fes dos, tenies coberta la pota nord i la pota sud.
3: Sí, però potser no eren necessaris.
5: Ara s'afegeix un problema que augmentarà molt la gravetat.

0: vist cap bossa d'aparcament substitutori. És a dir, en una zona tan tensionada com és el centre Vila, li treus 80 places d'aparcament i no hi ha cap previsió.
1: I a futur no hi tornaran.
0: No, no, perquè allà van edificis. I després,
1: bueno, però van dir que els farien.
0: Va. I després tenim el problema afegit de l'aparcament que hi havia on va la nova residència.
2: Sí, és el que deia el Jaume.
0: En un barri que també està tensionat com la Granja. On hi haurà, on ja hi ha, a dia d'avui ja hi ha el centre d'atenció primària, la clínica i una escola. Una escola en poliesportiu on es fan moltes activitats. Exacte, en poliesportiu.
3: Ah, sí, sí.
0: Més, sumat la residència...
2: Urgentíssim incrementar el transport urbà i urgentíssim que arribi el tram baix.
4: I aviam, que els trens incrementar el transport urbà, què vols dir? Perquè ja tenim el Molins Bus,
2: bueno,
4: que
2: més
4: funciona.
2: Freqüència.
4: Encara més freqüència.
2: Sí, clar. Sí,
3: però seguiran tenint els cotxes.
2: Sí, sí, sí.
3: Que sigui aparcats, però diré
2: una cosa. Mira, el dissabte...
0: De totes formes, més freqüència, totes les hores...
2: S'ha d'estudiar.
0: Jo vaig a vegades passar l'autobús i va avui.
2: Però el tema de fer servir o no fer servir el cotxe. Dissabte jo tenia una reunió a Barcelona que hi havia de ser a les 9.
4: Del matí.
2: Okay. I aleshores vaig pensar, agafes el tren de les 8 i 6 perquè era una zona cèntrica i...
4: Esport de risc.
2: Sí.
0: No, és un esport de risc, però
2: evidentment, em vaig llevar a les 7. No?
4: Molt bé.
2: Allà. I arribo a l'estació i el proper tren, 8:33, punyeta. Ja et tens trucant el meu home, Jaume, em portes? Evidentment. I després, al cap d'una... Jo tinc l'aplicació aquesta del Transporta'm, que et va dient...
4: Sí, sí.
2: I aquest mateix tren no passava fins a 8:38. Era dissabte. Jo quan anava cap a l'estació, sortien persones de l'estació que deverien, era una bellugadissa per les presències, que no venien a passejar Molins, que anaven a treballar. És terrible. Clar, el tema la problemàtica de Renfe, entre altres, està produint un increment de l'ús del cotxe privat quan sempre s'ha estat fent el discurs de que hem de minimitzar-lo, perquè és clar, si tens alternativa, jo on anava, que era allà al carrer Montalegre, anar fins a Plaça Catalunya et va de conya.
4: Sí.
2: Amb el meu amic se'ns acudia, bueno, haguéssim pogut anar fins a la Floresta i agafar el tren i baixar allà a l'Avinguda de la Llum o aquí, però a Quatre Camins vas a Plaça Espanya, que em quedava lluny, saps? Llavors havia d'agafar un altre transport.
0: Però, clar,
2: hi havia dues persones unes més de Molins, que no vaig pensar que també anaven a aquesta mateixa reunió, que me les trobo allà. Diu, no, és que hem hagut de tornar cap a casa i anar a agafar el cotxe.
3: Perquè el pitjor és la incertesa. Tornem allò de quan érem petits.
2: Sí.
3: A quina hora passa el tren?
2: Escolta,
3: de les 8, el tren de les 8, no?
2: Escolta, jo vaig treballar 5 anys a Sant Joan d'Espí, entre el 70 i el 75.
0: Hòstia.
2: Vale?
4: Anem enrere ara.
2: I vull dir que això fa uns quants anys. Passaven cada mitja hora els trens. Alguna vegada hi havia algun retras.
3: Sí.
2: Però normalment passaven.
3: No, però vull dir que tornem.
2: És que això ara és tremendo.
4: Per cert, tenim obertura ja del carrer Sant Antoni Maria Claret.
2: Bueno, això està bé.
0: Jo dissabte vaig haver d'anar a Viladecans.
4: Ui, sí, transport aventura. Públic molt mal comunicat.
0: No, impossible. Vull dir, és que és una aventura que, a més, pots trigar
4: al que
0: no està escrit més. Mira, vaig anar a Sant Vicenç i allà uns companys em van portar fins a Viladecans. Jo vaig deixar allà el cotxe a Quatre Camins. Però, dius...
4: Ah, no volies anar amb cotxe fins a Viladecans?
0: Bueno, si podíem anar amb un cotxe, no fa falta anar-hi amb...
2: Clar, és que...
0: Perquè, a més, després, doncs...
4: Bé.
0: Tot i que a Viladecans, per exemple, on vam anar, que és al centre, hi ha una zona taronja fantàstica per aparcar, hi ha un preu... que comparat amb el de Molins és un regal, diguéssim.
2: Però tampoc hi ha tant d'espai, eh? Viladecans, per anar al centre també tens feina.
0: Llençar
2: el cotxe en algun lloc. Per tant, si pots anar-hi amb un altre transport, t'estalvies.
3: Has de tindre seguretat, que és el que més falta, és el que dius. Si has d'anar a un lloc i no saps ni a quina hora sortiràs ja, i menys a quina hora arribaràs...
0: Jo quan he d'anar a Barcelona, normalment vaig a Quatre Camins, deixo el cotxe allà i agafo les ferrocates, que si et diu que passa a les 8:14, passa a les 8:14.
3: Quina casualitat, amb 400 metres de diferència.
0: Que trigues més, que fas més vol perquè té més parades, perquè té parades
2: per tot arreu.
0: I la veritat no sé ni on són.
3: Però pots preveure quan sortiràs i quan arribaràs.
0: Doncs d'aquí 40 minuts a Plaça Espanya. Doncs dels 40 minuts estàs a Plaça Espanya.
5: El problema dels corriments és d'aquí allà.
2: Si tinguéssim el pont de Carles III, podríem anar-hi a peu.
0: Perquè allò de l'autobús...
3: Perquè ara és una odissea.
2: Ara et jugues al físic.
0: Pots arribar...
2: Aquest és un altre tema.
5: Són 400 metres.
2: Sí, sí, no, no.
4: Sí, sí,
0: tu vas amb autobús a

0: quatre camins, i després per tornar, la parada està sí, allà al pont, a la carretera.
1: A sota el pont.
0: En però... un lloc que estàs allà... A...
2: El ponent bueno, d'aquesta activitat de Som Mobilitat va
1: Víctor Luna, president.
2: Va anar presentant el seu, com és el seu, aquest, això és una cooperativa i de més, i aleshores et fa una estadística de creixement de població i vehicles, que és brutal. I aleshores d'això en diu la cotxocràcia. La cotxocràcia, em va fer molta gràcia, perquè, clar... evidentment hi ha hagut una decisió, és a dir, es parla molt més, però molt més. Quants anys hem estat parlant de carreteres i d'enllaços i d'autopistes, autovies i de més? I quants anys hem estat parlant de xarxa ferroviària o de tramvia o etcètera? És a dir, hi ha hagut un interès pel món de la indústria del petroli, etcètera, no entrarem. I evidentment, com que això acaba creant llocs de treball, tothom tremola de si això es talla massa, perquè llavors...
0: I l'automoció, ja, que a Catalunya ha donat feina moltíssima
2: però qualsevol, gent. Qualsevol també ens en generava el tèxtil i això s'ha substituït. I ara ens venen fets des de la Xina, els vestits. Però
0: amb sort.
2: Ho dic perquè realment hi ha hagut voluntat econòmica, política, etcètera, etcètera, de beneficiar el sector de la mobilitat.
0: Bueno, les ciutats estaven dissenyades pels cotxes i no per les persones.
2: Sí, sí.
0: Bé, ara estem girant el model i, clar, evidentment,
2: costa
0: moltíssim. Sí, sí.
1: La setmana passada parlàvem, canviem de qüestió, de comerç i del mercat. No sé si havia sortit aquesta carta. Va aparèixer, jo crec, en el transcurs del dilluns.
0: N'havia sortit un anterior.
1: Amb vosaltres n'havíem parlat, però no en aquest cas concret, no. Que alguns paradistes, com vam explicar la setmana passada, uns 8 paradistes del mercat, que no tots, i no diguem des de l'associació de venedors, sinó una comissió que han fet 8 parades, doncs s'han queixat de que fa més de 6 anys que pateixen les altes temperatures dins de les instal·lacions i la manca de solucions efectives per part de l'Ajuntament. Expliquen els problemes que han patit i que doncs, ja n'estan farts i volien denunciar-ho. Ens consta que aquesta setmana pot haver-hi o hi ha prevista doncs, una reunió entre el consistori i aquests paradistes per intentar doncs, acostar posicions, tot i que el regidor de Zaragoza ens deia dijous que ja fa temps que està prevista la reforma de la climatització, sobretot amb aquest acord que van arribar amb Ara Molins, en aquest cas el pressupost 2026, per posar una sèrie de diners ja en aquesta partida, que sembla que valdria uns 400.000 euros renovar tota la climatització del mercat.
3: Perdona, has dit 8, eh? Has dit 8?
1: 8 dels paradistes.
3: En aquest moment serà el 50%, més o menys.
4: Ah, no, en total,
1: sí?
0: Bueno, una mica més, potser.
3: No, em sembla que eren 20 i sí, alguna cosa, però sí, bueno, si comptem els que no hi ha ningú...
1: Correcte.
3: Però, sí, un 50%, efectivament, serà el 50%. No els he comptat, però sí, estarem parlant de la meitat.
4: És important, sí, això.
1: Correcte. I insistim
0: sempre
1: que...
0: Sempre hi ha gent que sua més i hi ha gent que sua menys.
1: A títol individual, tot arreu, això, vull dir que no està aixoplugat dins l'associació de venedors.
0: No.
1: M'aixecaves la mà? No.
0: És que sí, no, és a dir...
1: Et va sobte, està sorprès?
0: Sí. Sí.
1: El comunicat?
0: No, el fet que hi hagi una part que sí i una part que no.
1: Que no hi hagi unanimitat al respecte.
0: Que no hi hagi unanimitat. Això és el que em sobta, perquè suposo que allà dins tothom deu estar en les mateixes...
1: Potser les maneres d'afrontar-ho, no sé.
2: És possible que tingui a veure això, perquè si a més hi ha una junta, sí, i aquí no hi ha la junta...
0: Però pot sobtar-me, no?
2: Però
1: pot sobtar, home, sí.
2: Però és que avui en dia estem veient que els organismes de representativitat no en tenen cap i que l'opinió circula i la va a la seva bola. Que aquest és una altra qüestió de confiar o no en com ens està progressant el sistema democràtic en general, perquè l'altre dia ho dèiem amb el tema mateix d'ensenyament, és a dir, els que tenen diguem, una entre cometes, perquè tu a una junta la votes, a un sindicat que tenen una representativitat, tiren endavant una iniciativa i després des de la base se'ls... Però està passant molt això, vull dir que per tant fa pensar amb com, i clar, la democràcia directa de tota l'estona, va dir, mira, els suïssos han fet un referèndum que m'ha agradat, la població ha dit que ha fet punyeta.
3: Però ara també al mercat hi ha gent que no és de l'associació.
2: No,
3: ja,
2: clar,
3: ja ha deixat de ser obligatori,
2: per això, vull dir, llavors no se sap qui representa. I aviam, tothom es pot expressar, jo no estic coartant
3: que... No, no, ja faltaria més, però vull dir que...
0: Amb el
3: reglament a la mà, l'associació... tots havien de ser membres. Avui sembla que no és així.
4: Això pot ser una miqueta la mostra més de que avui dia, amb tot la vida pública en general, falta lideratges.
3: Bueno,
4: lideratges clars i contundents.
3: I que si estan dient, com diuen aquí en la carta aquesta, que fa 6 anys que estan així, el millor, esclar, és que... La gent acaba tirant, no sé si pel dret, però acaba...
2: Sí, sí.
3: Bueno, jo penso...
0: Però suposo que aquesta...
3: Només 6 anys, perquè...
1: Digues, només... Sí, el Joaquim ha fet la pregunta, només 6 anys?
3: Bueno, aviam, ara s'es... espatllat del tot. Bueno, espatllat ara no, l'any passat segur que ja no anava, perquè ja van posar...
1: Els pingüins,
3: que va ser... Bueno, si haguéssim tingut alguna revista humorística, perquè a més es van posar, com que es va fer així de pressa, que l'aire calent el tornava a tirar dins, amb el que la refrigeració
0: era brutal. Sí.
3: I, bueno, suposo que va ser aquella cosa de veure, hem d'intentar fer alguna cosa... I, bueno, el mercat té diferents problemes des del primer dia. Es van anar fent molts canvis en la construcció sobre la marxa i això, més tard o més d'hora, ja ho deien els tècnics, s'acabarà pagant. I va haver un que em va dir, això ens portarà tota la vida, ens martiritzarà, ell es va jubilar, jo també, evidentment, bueno, també ja ho vaig deixar, però... sí que està passant, no? Temes de l'aigua, temes de... I la climatització també, perquè si es vol reparar, a part de que una climatització que no es pot fer ara per ara mateix, que és el que tenim tots a casa, i que...
1: sí.
3: Sinó que has de preveure que demà passat farà calor o que demà passat farà fred, això quan funciona, no? Acaben tots els circuits de retorn no acabaven de funcionar perquè no es va preveure aquella obertura que ara hi ha, bueno... Això ens acaba portant, però jo entenc que l'Ajuntament ha d'intentar trobar els diners on sigui, perquè és un tema...
1: Sí, ja està en vies de...
3: Però ja no parlem de cara a no sé quin any, sinó ja hauria d'estar, això, perquè això és una cosa...
1: Si s'hagués fet tot de nou al mercat, això...
3: No, és que no, el mercat es va fer nou,
1: Sí, bé, només es va
2: aguantar la paret...
3: Es va aguantar la façana.
2: La façana, i prou.
3: Es va aguantar la façana, però en un primer moment, és a dir, el mercat va anar tenint molts canvis.
1: Amb la reforma,
3: en un primer moment hi havia dues plantes estanques i després es va fer el forat per connectar-les, penso que està força bé, però el projecte estava fet de l'altra manera, llavors parlo de la climatització.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Clar, els retorns que hi han d'haver amb una doble planta és molt més complicat, i parlo pel que em deien els tècnics, perquè jo no hi entenc com ser vendre pinso no gaire, com deia, jo, però... és el que et deien, hi havia un problema fins al punt que els de baix tenen la climatització que se la paguen pel seu compte, el supermercat, tot això no sé si ha canviat aquests últims anys, crec que no, es van anar fent tota una sèrie de canvis, els desguassos també, si recordeu, els van haver de tornar a fer perquè es van embussar tot, perquè es van posar com que es havia d'inaugurar ràpid, es van foradar totes les canyeries i després les van tapar de qualsevol manera, dalt vinga, i la climatització, part d'ella, si no recordo malament, està sobre d'una parada. I això complicarà el tema, però bueno, segurament s'haurà de fer tot de nou, però tot de nou amb un sistema normal, o normalitzat. No sé, si val 400.000 euros, pues que ho valgui.
2: Això ja indica que no és una cosa menor.
3: No, però el mercat és un servei obligatori que té l'Ajuntament i sí.
4: I de quants anys estem parlant que van fer la reforma?
3: El 2007. 20 anys, sí.
1: 20 anys. 2007 és quan es va inaugurar.
3: 2007, es va inaugurar el 2007, perquè es va inaugurar just 2 mesos abans de les eleccions, que no es va poder fer la inauguració i llavors es va fer una festa el primer any.
1: Sí.
3: I estava a vindre el McLari, me'n recordo.
0: Estàs en procés ja de precampanya i per tant ja...
3: Bueno, no, ja no es poden fer, però llavors corre, perquè s'ha de fer. Bueno, hi ha molins de rei. Ai, a Sant Feliu se'ls hi van ensorrar la piscina, eh? Però
0: sí, sí.
3: Que vull dir que coses d'aquestes en passen. Aquesta...
0: Per tots.
3: Però que, bueno, doncs escolta'm, allà dues empreses, una d'elles va fallar, l'altra... Bueno, dona per molt i al final estem on estem. No és, és un tema complicat, però s'ha de fer nou.
4: Critiquem a la Renfe, però bueno, aquí també ens passen coses grosses.
2: Sí, sí.
3: Jo, el que sí que puc dir, un dia estava prenent un cafè amb una regidora,
2: sí?
3: Que no era del meu partit, d'un altre. Estàvem, però que també era regidora de Comerç de Vic i estàvem prenent un cafè per allà al davant, en un bar, i portava un home que no el coneixia de res, i em diu... Qui us està fent, això? I em va dir el nom de l'arquitecte i dic, ah, sí, diu, patireu. I jo penso que m'he cansat moltes vegades.
2: Sí?
3: Sí, sí, em va dir això, patireu. També va fer el de... És, també va fer el de Sabadell. Sí.
2: És que era
3: Sabadell. Bueno, però vull dir, és que patireu. Jo encara no sé qui era aquell home, eh? Però sí que només em va dir, patireu. Se'l va mirar i em va dir això, per l'estil, suposo. I ahí ve i pensa,
0: tenia
3: raó,
0: pensat
3: moltíssim.
0: Tenia raó, però
3: sí.
0: I el que té ronda de Morena
3: patit,
0: encara, sí.
3: I l'Ajuntament ha hagut de pagar molts diners, perquè bueno, tenim una tercera planta del pàrquing que també...
0: Que és una piscina.
3: És una piscina, perquè no es va preveure les... la d'allò, com no sé, no em surt això que deies abans de marxen els noms, no? La,
2: el drenatge
3: la, no, el que és la, d'allò
2: l'impermeabilització
3: sí, no es va veure la impermeabilització, es va fer després corrents perquè hi va haver un tècnic que es va plantar i va dir que no signava més ja no d'allò, per si no es feia la... Això que es fa.
0: Sí, bueno, sí. Pues no
3: es va fer, però esclar, no es vol fer-ho amb l'edifici fet que amb l'edifici per fer. I ja veurem com acabarà això, perquè esclar, hi ha una concessió que suposo que quan s'acabi, el dia que s'acabi, passaran la factura de tot el que han guanyat i el que han deixat de guanyar. I com sabem, les administracions han de cobrir
2: l'equilibri
3: econòmic ens agradi o no.
0: No, la tercera planta no l'han fet a servir
3: perquè, bueno, perquè hi ha un pam d'aigua a vegades,
0: sí, sí.
3: No sé ara si ja s'ha arribat i bueno, ja es van fer no sé quants armaris, bueno, no, trasters,
0: sí.
3: Que no es poden utilitzar, no. Perquè si després, ai, si fem servir el traster no podem posar el cotxe davant, però és que, clar, i si posem el cotxe no es pot fer servir, però és que els trasters estaven plens d'aigua també.
0: Tornem
3: a nivell freàtic.
0: Tornem al Trecerrue del Percebe,
3: del nom,
0: Tornem al Trecerrue del Percebe, Tot això és Mortadelo i Filemón, i, en fi, és la tia, és Pepe Gotera i Otilio, Chapuzas a domicilio, vull dir, és que és una darrere l'altra,
3: I això...
0: I han passat tots els colors, vull dir, és que aquí no n'hi ha ni un que pugui aixecar la mà i dir... A mi no m'expliques que... No, aquí han estat tots, vull dir... I, clar, és que és una cosa... És que
3: bueno,
0: és
3: i això que... ens porta a que hem de trobar... com a municipi hem de trobar la solució, hem de fer que el mercat funcioni. Hem de... I, evidentment, si ha de poder estar bé, abans, deia la Pepa, i és veritat, abans si feia calor, feia calor, però és que allò tot arreu, i ara no, ara tenim... estem climatitzats,
2: i els 2 o 3 graus de mitja que ha pujat la temperatura és insuportable.
3: Sí.
2: El mes de juny, que ja no saps... Avui penses com em vesteixo avui, perquè és que l'altre dia no sé què em vaig posar i em moria de calor.
3: Però el mes de juliol i agost anàvem amb la samarreta xupa, perquè feia molta calor,
0: i
3: feia fa calor, i ja està.
0: Fred al banc.
3: Jo ho vaig explicar l'altre dia. Jo quan entrava al banc quedava, com que sempre anaves amb la samarreta xopa, quan entraves allà, quedaves...
2: Que executin els 400.000 euros.
3: Si em val 450, també. Que es faci, però per ahir.
0: No ho tinc del tot segur, però em sembla que 400.000 euros és la primera partida.
3: Però és que això s'ha de fer, no es pot fer una primera partida, s'ha de fer.
4: No crec que esteu dient. Jo em quedo sorprès, perquè tantes coses jo no sé, ja desconec.
3: N'hi ha més,
4: els que es veuen, però tècnicament...
2: En aquesta etapa estàvem uns altres maldecaps, tot això no ho recordo.
4: Però és que, aviam, em dóna la sensació que moltes vegades, i ho deies tu, han passat tots per aquí, és a dir, patada endavant i el que vingui...
3: Mira, això m'ho van dir una vegada a mi. Tu no busques això, patada endavant.
4: Això dels 400.000 euros no serà també una patada endavant i el que vingui darrere...
2: No. Jo crec que hi ha la responsabilitat política dels consistoris, hi ha l'actuació dels tècnics del propi consistori i, evidentment, del director o el que t'executa tirat davant un projecte. És a dir, l'arquitecte aquest que diu ell, que jo ara tampoc em ve el nom al cap, però és igual, era un currículum perquè havia estat als Estats Units, etcètera, etcètera. Era un number one. Sí. Però aquests... I l'experiència t'acaba ensenyant, de vegades són perillosos.
3: No li podies ni dir...
2: Perquè el detall no l'aterrissen. I si en l'equip directiu llavors no hi ha un staff de gent que estigui al tanto i els propis arquitectes municipals no estan a sobre, comencen a sortir problemes. I el polític se come los mocos parlant malament, si em permeteu. Perquè ell diu jo sé vendre pinso.
4: Sí, està clar. Vale.
2: És que poses confiança. La gent no entenem de tot. I de no se'n guarda. I aleshores el tema és aquest. Llavors, obres d'aquesta complexitat han de tenir equips interdisciplinaris, perquè no val un arquitecte sol, necessites allà un enginyer, necessites diferents tipus de perfils.
3: Però aquests
2: són cor,
3: de vegades no admeten que els hi portis la contrària amb res.
2: Llavors, no és per carregar els neulers a l'arquitecte aquest.
3: És que aquest el vaig viure.
2: Perquè l'home aquest va fer diferents reformes, n'havia fet a Estats Units, i era una persona que tenia la visió de la conservació patrimonial del que significa, per això es va conservar l'entorn, etc. És a dir, aquí hi ha tota una colla d'elements, però que després, com que a més els projectes tenen aquest tipus d'evolució, això que ell diu de la divisió de les dues plantes, a més, s'han anat produint situacions que sí. han portat fins aquí. I això, evidentment, l'Ajuntament té la responsabilitat de trobar-hi les solucions tècniques i políticament decidir quins recursos hi dedica.
4: Però, escolta,
2: ja
4: 20
2: està.
4: Anys... No hi ha hagut temps per dir...
3: No, és que han sigut 20 anys de problemes.
4: Justament, vull dir, 20 anys...
0: Bueno, i què fas?
3: Bastant,
4: parem,
3: però ja
4: millor no ho mirar. I arreglem-ho tot bé.
0: No, parem, no pots parar.
4: No, vull dir, parem,
3: no, però
4: vull
3: tot
4: dir,
3: això...
4: No anem després, fent patades endavant.
0: Sí, d'acord.
4: Sí.
0: Però
4: anem tapant forats.
0: Sí, però després hi ha una cosa, els recursos no són finits. Oh, són finits, vull dir. Els ajuntaments... han de destinar els diners que tenen a moltes coses,
3: no? Prioritats. Sí, amb el que ens hem gastat en preparacions...
0: Això són prioritats polítiques.
4: Són prioritats.
3: Amb el que ens hem gastat en preparacions d'aquest...
0: N'hauríem fet tres de mercats nous.
3: No sé si tres, però...
0: Dos, sí.
3: I eren coses que ens ho varen dir. I al final sí que té raó com una cosa, Vull dir que el que van treure el llaç amb un paraigües quan plovia per dins del mercat no va ser ni el tècnic, ni l'arquitecte...
0: No, veu ser aquest, van ser els
3: va
0: polítics.
3: Va ser un que es diu Joaquim.
0: Sí,
3: i és igual, però podria ser un papet, és igual,
0: El que li toca donar la cara és al polític.
2: Ho
0: acaba de dir la meva ara.
3: Perquè al final també hi ha aquesta vessant, que al final hi ha coses que no van perquè hi ha gent que ningú sap qui és, ni l'interventor, ni el secretari, ni... És igual, i són els que a vegades ho frenen, o no dic que... I després hi ha els tècnics, i després això a vegades de contractar el sumsum corda de...
0: Mira el Calatrava, se li han anat ensorrant ponts a la primadona de l'arquitectura
3: i se li van ensorrant els ponts. I aquest d'aquí, el Walden també li va caure...
0: Bueno, el fill, sí. Mig Walden va caure, sí.
2: La cobertura.
3: Bueno, però al final...
4: Bueno, però és el fet, també.
2: Home, sí.
0: Bueno, però clar, tu quan et diuen tu farà el bufill, i dius, sí,
3: home,
2: ja està. No hi ha ningú infal·lible i que s'aguanti bé la Sagrada Família.
0: Sí, però llavors a veure qui és el guapo o guapa que diu, no, home, no, el bufill, no.
2: Veu veure ahir els 30 minuts de la Sagrada Família?
1: 30 minuts.
2: No, ho dic, és que ara, parlant de bona arquitectura i després d'execució, penses, bueno, allò de la Sagrada Família també, que Déu faci, perquè ja no se m'acut demanar-ho a ningú més, que s'aguanti,
0: Però tu has vist tot el que hi ha a la Fundació Gaudí?
2: Bueno, sí, però...
0: És a dir, la gent que hi ha allà dins...
2: Sí, sí, no, hi ha... Però és igual, és a dir... Hi ha algú infal·lible?
0: No.
4: No, però això que deies tu tens raó. Vull dir, aquest tipus de gent, aquesta gent que són sempre fent obres d'aquestes immenses i tal, no arriben a baix.
2: Han de tenir molt d'equip a sota.
4: Això mateix, no baixen a baix. No. Que falli l'aire condicionat, per ell no és un problema. No, ell no. El que vol és... Doncs, que,
3: però si
4: que...
3: hi ha molts, molts... Ara he recordat que també per pressió, entre elles pressió comercial, en comptes de dues plantes van acabar sent tres, les del pàrquing, no?
2: Sí,
3: i
2: sí.
3: Segurament, no ho sé, això, potser que no es vagi reformar el projecte i per tant no es vagi... I això també volia dir posar més diners. I l'aire condicionat, recordo que personalment vaig quedar parat amb això de que no es pogués canviar de fred a calor el que fem amb un mando a distància, i m'han dit que no és el mateix, com que no hi entens, dius, però que estrany, no? Després resulta que te'n vas a on te vulgueu i no crec que hagin de preveure l'home del temps o la persona d'allò, digui, no, demà passat farà calor. Doncs anem a canviar-ho.
2: Ara en sort que ens ho diu ara el món.
3: Sí, però també t'ho diu...
1: Sí, però...
3: També si l'encerto l'endivino, últimament.
1: Sí.
0: Però molt, si l'encerto l'endivino, però molt.
3: I llavors, bueno...
0: Pots tenir tres pàgines d'aquestes del mòbil del temps i cada una et diu una cosa diferent, que dius?
3: Bueno, perquè al final...
0: Aviam, farem el pito colorito.
3: Tenen les estacions que tenen i la més propera és la des de... No sé on estan aquests, però diré des de Houston, però dius de la NASA.
2: Escolta, Houston, que s'hi posin i que ho arreglin.
0: We have a problem.
3: Ah, no, no, sí, sí, això ja hauria, això ja
2: nosaltres
3: hauria
2: aquí
3: podem
2: ja hauria
3: comentar,
2: però
3: per
2: aquí
3: mi.
2: Hi ha bueno, tota una colla de gent que s'ha...
0: Nosaltres per això som tertulians.
1: Per cert, i parlant d'habitatge, que n'hem parlat molt aquí en aquesta tertúlia, el debat de la densificació de les trames urbanes a Catalunya, tema del dia del periòdico, els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. Diu que les cases adossades, que van viure un boom fins al 2000 i van ser triades per persones que es van allunyar de Barcelona a la recerca de calma i sol més barat, perden terreny en favor dels blocs de pisos. És el tema del dia. Només dues de cada 10 llars construïdes a l'actualitat són unifamiliars.
0: I no han posat una foto de Falcon Crest?
1: Sabia que em diries això. No, de Sant Cugat del Vallès.
3: Jo no he llegit... Però el millor és que si un pis ja és impagable, una casa d'aquestes ja deu ser...
2: Però a part de tot...
3: A part de que jo crec que no és sostenible de cap manera,
2: no,
3: això,
2: I on estem?
1: És on estem,
2: si, ara? Si la població creix i ha d'haver-hi habitatge per les persones, no hi ha una solució. O taquem... Ja no ens queda ni un pam de terreny, de bosc, o creixem amunt.
3: Evidentment, sí. Tampoc,
2: no hi ha...
3: passa res.
2: És tan senzill com això.
0: Això ja ho van fer fa 100 i pico d'anys a Nova York.
2: Tot i que hi ha una altra
0: Nova
2: cosa...
0: York van dir,
2: sí,
0: o creixem amunt,
2: una...
4: o no creixem.
2: Però deixeu-me dir una cosa en clau Catalunya.
1: Clau Catalunya, digues.
2: Jo crec que Catalunya té una gran assignatura pendent, que és el tema de l'ordenació territorial. I mai se li ha volgut penjar el cascabel al gato, i aleshores... A mi, que Barcelona sigui aquesta metròpoli i que tingui aquesta potència internacional, em sembla bé, perquè el món més funciona així, i aquests grans nuclis són molt, molt decisius per moltes coses. Ara no entrarem totes les raons socioeconòmiques, etc. Però hi ha una Espanya despoblada i hi ha una Catalunya despoblada, i això té a veure amb l'ordenació territorial i amb decisions més estratègiques. I això, pel que sigui...
0: I amb serveis públics, amb transport...
2: Ha anat passant. No sé si us en recordeu fa xorrocientos anys del famós informe Roca, que era un informe que deia que el minifundisme dels 900 i pico de municipis de Catalunya no permetia la dotació de serveis, etc, etc. Llavors, jo vaig estar en aquells temps a moltes reunions que es parlava d'això i de més, i recordo que hi havia un que deia, diu, és que no s'ha de confondre identificació de pertenença amb organització de serveis, equipaments i de més. I deia, on hi ha un campanar, un sant patró i una festa major i la gent se sent municipi, comunitat, allà hi ha un municipi i una comunitat. I has de tenir eines per gestionar això, però el que no pot ser és que aquest municipi de 300 habitants no pugui gaudir dels serveis que gaudeix Hospitalet, per dir d'alguna manera. Vale? Llavors, aquest tema... Aquest informe va tenir moltes controvèrsies, perquè doncs és que vol sumar pobles i la gent, si no vol ser de l'altre, perquè... Bueno, van haver-hi uns debats així també molt surrealistes, bueno, perquè l'informe...
3: Hi ha lectures interessades.
2: Exacte. L'informe tenia... El va promoure, ens deia l'informe Roca, però hi havia geògrafs i gent experta. Vull dir, era una cosa que... Hi estaràs d'acord o no? Però s'havia fet amb consistència. I va quedar allà. I després hi han hagut diferents intentones, que si les vagaries, en el moment determinat el Pujol que va voler desmuntar la Corporació Metropolitana perquè el Pasqual Maragall no li fes la competència, ho dic molt mal dit, però així el tema aquest de l'organització de serveis a l'entorn metropolità no va tornar a arribar fins amb el tripartit que es va crear a l'àrea metropolitana, perquè l'altre era una mancomunitat que els municipis se sumaven voluntàriament. És a dir, el tema d'ordenació territorial i organització territorial llavors de serveis, perquè són necessàries, bueno, les administracions fer, de primer
0: fer,
2: ordre...
0: Que es va fer una mica amb els consells comarcals que van municipalitzar
2: sí,
0: serveis...
2: Sí. Bueno, això van ser les llocs, però amb unes grans escassetats de sí, recursos, clar, etcètera.
0: Perquè,
2: és a dir,
0: perquè segurament al Baix Llobregat no cal consell comarcal.
3: Llavors el Barcelona és menys.
2: Ja no hi és. Però vull dir, i això va ser de les... Són les lleis d'ordenació territorial.
3: La idea era per canviar una mica l'ordenació.
2: Són les lleis d'ordenació territorial del 87, aquestes. És quan el Pujol va decidir que no volia la Corpo i es va inventar una miqueta tot això.
3: Van dir les províncies, eh?
2: No, clar. Però és que això ja, el SUP ja deia, això és molt fàcil. Si la Constitució contempla les províncies, convertim Catalunya en província única i llavors aquesta província l'endrecem d'una altra manera. És a dir, hi han soluacions tècniques...
0: Bueno, i el Maragall
2: dret,
0: amb les vegueries,
2: del
0: també,
2: dret,
0: que ja és una cosa que ve de, molt,
2: ara,
0: de
2: això,
0: molts anys.
2: Això no s'aborda. I on hi ha la tensió, aleshores, i l'únic camí és aquest que s'assenyala, sí, segons avui diu, sí, és llavors la densificació, la verticalitat, ja està.
4: Tens molta raó. Vull dir, hi ha gent que s'identifica amb un poble per molts motius, per clar, cultura, per tradició, etc. Però, esclar, jo estic llegint a vegades que hi ha municipis d'aquests de 300 habitants, nuclis, més que
2: sí,
4: nuclis,
2: sí, sí, nuclis. No, però encara es diu que poble, hi ha el patró, el campanar i allà.
4: Poble,
2: pues ja
4: no?
2: Està.
4: I això és respectable. Mm-hmm. Però hi ha sents que s'estan coordinant a través de no sé quin noms els hi posen, de
0: ho fan amb el Consell
2: Mancomunitat,
0: ho fan amb el Consell Comarcal, que el que fa és
3: els serveis
0: mancomunar serveis, perquè clar,
2: sí,
0: és que una població
3: de 300 pobles no
2: però això no està en la concepció de l'organització de
0: Catalunya.
2: És que un
0: poble de 1.000 habitants no pot tenir un camí
2: i a més a més, des del punt de vista de les estratègies, clar, quin tipus d'activitats es poden anar generant a cada... És a dir, no aquest tema, des d'aquest punt de vista de visió, no es treballa, o no es treballa prou, perquè tu vas a algunes xerrades que ara, des d'aquest punt de vista, està molt actiu l'organització del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, i estan fent sessions de debat d'aquestes qüestions molt interessants, i clar, hi han solucions per tot.
4: Sí, per quasi tot.
2: Bueno, quasi tot. És a dir, però des del punt de vista,
4: sí,
2: ara,
4: una,
2: cal...
4: No.
2: Però cal voluntat, cal implementar-ho. És a dir, i jo crec que això cada cop va sent més imprescindible, des del meu punt de vista, eh?
4: Bueno, i jo...
0: No, i calen dues coses. Valentia política i pedagogia.
2: Sí, eh?
4: Aquí anava jo penso que és valentia política, eh? Sí.
0: Has de tenir valentia política, sí, i has de fer molta pedagogia per explicar-ho molt bé a la gent.
2: Sí, sí. I la fragmentació, és a dir, abans ens queixàvem de l'alternança dels dos grans blocs, però actualment la fragmentació tampoc o es treballa molt per grans consensos, i la manera en què s'està convertint la política, que sempre és jo un pam més, vull dir, això acaba sent insuportable, perquè no s'afronta el problema, s'afronta què hi diré jo davant del problema per quedar bé.
4: Sí, però quedarem amb els teus.
2: Sí, clar.
4: Quedarem amb els teus.
3: No, amb els que m'han de votar demà passat.
2: Tota l'estona és això, no hi ha...
0: Has de quedar bé amb més gent, perquè amb els teus no guanyes.
3: La valentia política, el millor, vol dir arriscar-te a que després acabis perdent el govern, si convé.
0: Correcte, sí, clar.
3: I els grans consensos s'han d'arribar trobant. Sí, sí. Hi ha coses, l'aigua ha de sortir per la xet, no pel costat. Sí. I amb això hem d'estar-hi d'acord. És una tonteria el que he dit, però és que és
0: la realitat.
3: És que és la veritat.
0: Sí, clar.
3: Però ara no estem d'acord ni amb això.
0: Sí, bueno, és que quan es va dir...
2: Abans, quan referia allò del desviament del Llobregat, l'alcalde del Prat ja era en Lluís Tejedor.
3: Sí.
2: Va tenir una feinada per consensuar això i que la seva pròpia base no el refutés, però es va consensuar.
1: Aviam, Ramon, afegeix, no, si es veu mig minut.
0: Quan la sequera, que es va anar a fer restriccions, va haver-hi un... vam estar a un telediari que obríssim l'aixeta i no sortís aigua tot el dia.
1: Sí. Eh?
0: La gent es fotia les mans al cap.
4: Sí, però tot això no creieu no, que és una falta de lideratge?
0: No, escolta, una cosa...
4: Repeteixo, va, tot,
0: sí,
4: jo crec que però... és
2: aquest element també hi és.
1: I ens aturarem aquí, Ramon Canal, Joaquim Martí, Jaume Armengol i Genoveva Català, moltes gràcies per les reflexions. Bona setmana.
0: Igualment.
1: I que bon vagi dia. Molt bé, eh? Gràcies. Bon dia i bona hora. Bon dia.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
2: hora? Mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: és...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Per fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.